0: Heu de saber que aquest dijous els germans Tomeu i Joan Garcies actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla presentant els seus temes propis amb altres dos asos, com són en Toni Baquer i n'Enri Fuster.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

encetem aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui amb na Marga Cifra, que continua el control tècnic, i avui amb la companyia de dos cracs, els germans Tomeu i Joan Garcies.

0: I doncs sí, els germans Tomeu i Joan Garcies, el trombó i el contrabaix, respectivament, presenten dijous a Sa Pobla el seu projecte de composicions originals amb influències del jazz més cru, la samba, i el coro brasiler, amb un quartet que completen altres dos asos del jazz, com dèiem, que són en Toni Baquer al piano i n'Enri Fuster a la bateria.
1: Diversitat estilística i expressivitat contemporània en Tomeu, format al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i posteriorment a l'ESMUC de Barcelona, i en Joan al Conservatori del Liceu. Serà dijous a les 8:30 a Can Verdal.
2: En profunditat.
3: I d'en profunditat en volem parlar amb ells dos, amb aquests dos germans, Tomeu i Joan Garcies. Com estàu?
4: Molt bé, bones tardes.
3: Contents de que sigueu aquí, eh? Clar, han dit dos cracs, perquè la setmana passada va venir... La setmana passada era? Bé, fa uns dies,
1: sí.
3: En Pac Grau.
1: En Pac Grau, sí.
3: Ah, sí? I li varen demanar que ens destacàs músics i no ho va dubtar, eh? Vos va dir a vosaltres dos.
1: En Germán Garcies, sí.
3: Sí?
5: Molt bueno, coneixent de fa molt.
4: Sí, molt estima, per això...
3: Per posar un exemple, eh? Per posar un exemple.
0: Sí.
3: Vaja, ara veniu amb aquest projecte de quintet amb composicions pròpies. Clar, quan comença aquest projecte? Quan neix?
4: Bé, fa uns anyets ja teníem moltes cançonetes fetes, però no acabàvem de trobar un espai per poder-les enregistrar, perquè és vera que han tingut uns anys de bastanta feineta i gràcies a, sí, a Déu han tocat amb molta gent i amb molta tropa i no acabaven de trobar el moment de gravar la nostra. I vàrem dir, vinga, ho vàrem forçar un poc l'any passat i vàrem decidir fer uns ensaïets, convocar dos col·legues, i Antoniet, l'Enriquet, i res, i vàrem gravar-ho a l'escat un parell de dies.
3: Sí, sí. Aquest projecte havia sorgit abans de tenir en Toni Baquer i en Enri Fuster, o se crea amb ells dos?
4: Teníem ja l'idea de fer-ho fa uns anys, el que passa que és vera que no acabaven de trobar el moment. I bé, jo la veritat és que m'acosta pensar, sí, en altres músics, perquè han tocat tan plegats. És vera que aquí ara justament tenim una gran diversitat de col·legues que toquen brutal, però Antoniet i n'Enric, en aquest cas, n'Enric va viure molt amb en Joan i se duen molt bé, i clar, fan aquest pack contrabaix, bateria, que és superimportant, s'entenen i res. I Antoniet, bueno, és una espècie de creador instantani, molt fresc i, bueno.
5: Se requereix molt poc temps per gravar amb aquest tipus de gent, o sigui, crec que si són molt bons músics i molt són col·legues, te pots juntar una hora baixa en 3-4 hores i gravar 6 o 7 temes fàcil amb ells. Els hi mostres un momentet i és que en un segon ja ho tenen, no has de fer assajos i no, són gent que són tan desperts de capet que al final els hi mostres la música, ells ho agafen en un moment, o ho graves i pintura una hora baixa i ja tens el disco fet. I per això passant que ho de tocar plegar, perquè és que és molt fàcil fer coses amb ells.
3: I ells deuen dir el mateix de vosaltres, no?
5: No ho
3: suposo.
5: Sé.
3: Vaja, clar, tots quatre cracs que heu creat aquest quartet, però on pivotau vosaltres dos com a germans, clar, vosaltres dos ja havíeu tocat, ja veniu d'enrere de tocar plegats, però no si amb un projecte tan consolidat o tan propi com aquest.
4: Tan propi, exacte. Sí, nosaltres duim tocant plegats des de sempre, de tota la vida, i també amb altres companys, però sí que és vera que sempre fèiem música o d'altres col·legues, o estàndards antics de jazz, o experiments múltiples de tot tipus, però clar, el que dèiem, aquest tema el teníem ja de feia anys i ens costava trobar el moment de tancar-ho, i ara, per sort, fa un anyet això ho vàrem poder tancar, i res, ens falta tenir-ho encara tot en físic, perquè sempre estàvem les mateixes, mil projectes i mil històries, i al final la gestió sempre és el que més ens costa.
0: I en quant d'anys vos hi vareu posar en tot això? Perquè vos heu format com de l'ESMUC i també en el Liceu, que són dos llocs així de bastant prestigi en aquest sentit. Ja vareu començar de petits, perquè a més són dos instruments diferents, que a vegades un germà vol fer el que fa l'altre.
5: Claro.
0: No sé si era una cosa que també venia de família dels vostres pares, o vos va pegar així, va venir de romper.
5: Sí, just ara xerràvem un segon amb ell, que al principi nosaltres vam tenir un grup que era de Jazz Fingers i vam començar el que era el món de jazz amb els Jazz Fingers, perquè nosaltres vam estudiar tots dos clàssic. Jo bombardí clàssic i ell trombó clàssic. I a poc ens ho tens, sobretot amb en Tomeu, que escoltaven jazz i m'anava mostrant les cançonetes, vam començar a fer un grup de tensors amics i a poc m'ho vam ficar en el món de jazzet, i ja vam anar cap a Barcelona a estudiar, perquè allà és el puesto per estudiar jazz avui en dia quan ets jovenet. I arreu d'això varen començar a voler escriure la nostra música, perquè sempre estàvem fent coses amb altra gent, i al final t'has de forçar una mica per fer una cosa en el teu nom, perquè la tendència que te cridi gent és un poc el més bo de fer, perquè ja te donen les coses més fetes, ja és un projecte que ja està pensat, ja tu vas allà, toques la música que la gent vol que toquis, i ho tens. Però sobretot escriure música teva, que surti de tu, tenir la idea de gravar-ho, duts amics, i això és diferent. I has de posar un poc més de coses.
3: Mm. Ara ho recordàvem, fa uns 10 anys, Jazz Fingers, sí. Amb en Teo Salvà i amb en Miquel Àngel Rigo.
4: Exactament, i en Jaume Riera.
3: I en Jaume Riera.
5: Sí, sí, sí.
3: Aquella va ser la vostra primera formació.
5: De jazz? Sí.
3: De jazz,
4: sí. De jazz,
5: van,
4: sí.
5: Van tocar d'haver 10 anys, cada any fèiem 50 o 60 i pico de concerts, mm. i cercàvem molta de feina, i sempre vam aprendre, era com a la nostra escola.
4: Mm, exacte.
3: Clar, ara actualment en quant de projectes esteu? Llevat d'aquest.
4: Bastants, entre la Vipvendetta d'en Toni, entre que ara varen gravar també la dels Pepet, amb en Rigo també estàvem amb el Moix Esquiu, alguna Vipvendetta també fora, en Joan està amb Big, sí. Babo també, que són els seus companys de pis,
5: sí,
4: justament.
5: En Goran Levy.
4: En Goran, sí. Exacte, en Xeneit. Bueno, amb bastants, sí, gràcies, sí.
5: Per sort, hi ha moltíssim de morits a Mallorca, i això és... Sí, és que és increïble, perquè és una generació que fa un parell d'anys ha florit amb moltíssim de joves, i per sort comptem amb molt d'aquests projectes.
4: Tal qual.
0: Sou molts dia, i molt bons.
1: L'altre dia en Joan també era a la Pobla, que tocava amb Blau Salvatge.
5: Això mateix.
1: Un altre bon, sí. Bon grup.
3: I en Coral Levy, també.
5: Exacte. Sí.
1: Hi ha moltes formacions.
0: Sí, per triar.
5: Hi ha moltíssim de bons músics, per sort.
4: És un bon moment, ara, la veritat, a Mallorca. Hem molt de músic, molt bo, i van creixent.
3: I en pugen.
4: I en pugen.
3: I en pugen de joves.
4: I en pugen.
5: I joves van fent coses, van fent festivals. En Enric ha fet lo d'Aró, nosaltres van fer lo de Manacó, en Carles Medina, que també era un gran company, lo de Porto Colom, i al final van sortir en festivals, i aquestes coses fan que vengui molta gent de fora, i encara fa que estigui menys.
4: Se retroalimenta.
5: Claro.
3: Clar, deveu tocar cada setmana. No deveu aturar.
4: Bueno, cada setmana, en Joan, cada dia.
3: Cada dia.
0: Sí, cada dia.
3: He dit cada setmana per fer-ho menor.
4: Sí.
3: Cada
4: sí.
3: dia, Joan.
5: Sí. Bueno, sí, és vera que també de contrabaixistes n'hi ha molt menys, i és una cosa que també, o sigui, a un grup sempre necessites un contrabaix, perquè dins un grup de jazz sempre hi ha una cosa que és fonamental, que és el trio base, que és o guitarra o piano, bateria i contrabaix. Això sempre mai falla, i si n'hi ha pocs damunt, normal que la gent necessita aquest format.
0: Mm. I com... No, perdó,
3: digues. No?
0: Com duis aquest ritme? Perquè, Déu, sí, és difícil llavors trobar temps per els teus projectes personals, però en general, com duis aquest ritme de, ara tu, per exemple, que deies que toques cada dia, i si no, cada setmana, i per amunt i per avall, i amb uns altres, que també és vera que te pot nodrir, i però també és trepidant, un poc.
5: Sí. T'has d'organitzar molt i has de tenir un pot de... Sí, de temps per poder també estudiar el teu, mirar-te tots els repertoris de la gent, perquè al final la gent t'envia un repertori, que, per exemple, el que dèiem antes, el que en Joan Pere Villegas, que m'ho va convidar de Blau Salvatge, al final és molt demandant a nivell d'hores d'estudiar, i si tens diversos projectes a la setmana que te demanen tocar, has d'estudiar que teva, has d'estudiar el teu, has d'estar fresc, has d'estar despert, has de... I al final s'acumules bé, entenem també que setmana fora en les gires, en Maria i tot això, acumules moltíssima fatiga de sortir fora a viatjar, a estudiar, i no ho pots dur tot l'any en el mateix ritme, perquè si no, veure què faríem un tro. Mm. O sigui, tens un parell de mesos que són molt forts, i llavors, per sort, en Sivan, tenien sempre els nostres 3 mesos que poden descansar, i aprofitant per anar a pescar i per oblidar un poc també tot el tema de la música.
0: Pescar, m'encanta.
5: És el nostre hobby número 1, realment.
0: Ah, sí?
3: Sí?
1: No
3: direm per on,
4: No.
5: Després no s'ho poden dir, però...
3: Estendreu pau.
0: I pescau bé i molt, o no?
5: Sí.
3: Home, ara això mos ha interessat.
0: No, això, perdona, ho vaig estar llegint de la mà, i clar, he dit com a... Bé, relat, ser bona, relat.
1: Sí, relaxant. Sí. Com es toca amb el teu germà damunt l'escenari? No sé si és molt més fàcil entendre-vos, perquè realment heu mamat la mateixa música des de petits. No sé si és més fàcil.
3: Clar, ni vos heu de mirar, segurament.
1: Quasi.
3: Ni fa falta una aixecada de saber ni una mirada.
0: Per ventura també és més fàcil discutir, no ho sé.
4: Ser dues coses.
5: Sí. No, és una sort. O sigui, que no crec que també... No crec que hi ha moltíssima gent també que té germans o això que estigui dins el grupet, i perquè quan té és fantàstic.
4: Sí, mos entenem molt ràpid. És que el que dius és quasi no, ni mirada ni res. És a dir, funciona. Perquè ja sabeu quasi segur per on tirarà un, per on tirarà l'altre. Coincidim a vegades en els llocs on anàvem, que dius, de vegades hem de fer la feina de dir, anirà, jo no hi vaig, i aquestes coses. Sí, sí. I a vegades tots dos pensant el mateix i acabam anant allà on toca, on, o sigui, passen. Sí, sí.
3: Clar, sentim aquestes composicions fetes vostres, són composicions de ja fa un cert temps, però sí, d'un disc que està per venir, està per arribar, que encara no s'ha publicat.
4: Exacte, dins el forn, està a punt de sortir.
3: Que és el disc que presentareu dijous.
4: Sí.
3: Com són aquestes composicions vostres?
5: Són senzilles. Són composicions molt senzilles. Al final vàrem fer cançons que no siguin molt llargues, que siguin similars en el format d'estàndard clàssic, que són temes que normalment són com si fos un estribillo curtet en dos o tres coses de solet i una sortida, o sigui que no són com uns arranjaments molt complicats. Però sí que és això que varen gravar. Ell me va dir, jo tenc tant de temes. I li vaig dir, vale, jo també tenc un parell. Els varen posar en comú i varen fer, es varen gravar nou temes.
4: Sí.
5: Sí, són senzills.
4: Sí, cançonetes.
5: Sí, sí.
0: L'heu batiat en aquest primer fill o encara no?
4: Tenim, no. No.
0: Tenim així no insistirem.
4: No.
3: I quan sortirà? Això, pendent de què està?
4: Bueno, ara hem mesclat i el tenim a punt de fer el disseny i que surti.
3: És a dir, que l'escoltam en primícia.
4: Exactament.
3: Aquí a Tentol.
5: Exactament. Sí.
3: Amb aquestes influències brasileres, no sé...
4: Hi ha un pot de tot,
3: perquè ho he pegat cap aquí. Quines influències hi ha?
5: En el final, se sembla quan la vaig escriure, en el principi no era d'influència brasileira, però després li vaig posar rima i m'agradà molt més que com ho havia escrit al principi i vaig pensar que s'hi quadrava més perquè no fer-ho i ho van treure.
1: Sí, sí, l'altre dia també ja ho hem comentat abans, venia en Pec Grau aquí que mos presentava un nou treball també molt influït per música cubana. Vosaltres ara vos influïu de la música de Brasil, d'aquesta samba.
4: Nosaltres de petits vàrem escoltar...
1: Perquè quadra tant amb el jazz, però. De petits ja vàreu veure d'aquesta música.
4: Sí, sí, es pintura és un poc més bona d'escoltar dins el jazzet. A vegades pot ser més abstracte. I se sembla, vulgui dir-nos, un vincle que harmònicament sí que té molt tot aquell colorets, però a vegades passen un poc més com a cançonetes i sí que és vera que de més jovenets vàrem escoltar bastant de Brasil i vulguis anar el temps allà i llavors surt de tant en tant. Sí.
3: N'hem escoltat una, si voleu, n'escoltam una de segona, d'aquestes noves cançons.

0: Ai, quedarien de dins, eh? Quin gust, sí. Quin gust.
1: Totalment.
0: Quin sacrilegi, eh, d'interpretar això. Clar, és que deveu passar un gust, eh? Bé, sempre.
2: En passant.
0: Que se coneix. Que sí.
2: En passant molt, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí, de més, amb en Rigo, també, que és com un tercer germanat, quasi, per dir-ho d'alguna manera, perquè vàrem començar molt amb en Rigo a tocar a la portassa de casa seva.
0: Clar, Llum Major té força, no?
2: Bueno, sí, entre nosaltres almenys vàrem fer molta, sí, molta comunitat, per dir-ho d'alguna manera. Al principi no coneixíem ningú i molt agradava això. I res, sí, 15 o 16, la portassa de Can Rigó me'n recorda provar coses i ja. I exacte. Aquest tema té molta influència d'aquella època. És com un gest més clàssic, sí, recorda un poc a Messengers dels 60 o 70. Mm. I res, hi va sortir aquesta cançoneta i van convidar en Rigo a tocar amb nosaltres. Mm. Sí, sí.
0: Clar, ara feis dijous aquest repertori a Can Verdal a Sa Pobla. No sé si ja aquest quartet ja l'heu estrenat, si ja heu anat rodant aquest repertori.
2: Sí, un poquet, un poquet. Varen fer un concertet a Almeria per juny a Can Pablo Mazuecos, que és Classic Jazz, que són com una familieta molt, molt guapa que tenim també allà a Andalusia, a Almeria. I també hem anat a Menorca.
1: Exacte,
2: en el claustre.
1: Sí, sí.
2: Sí, hem fet algun concertet ja, per això, perquè ja teníem, sí, varen tenir la sort que varen sortir algunes dates i ja varen aprofitar per anar-hi, encara que no tinguéssim el format físic, per ja anar rodant un poc aquest repertori. Sí, sí.
0: Clar, i després d'aquest concert de Sa Pobla, quina agenda teniu amb aquest quartet?
2: Home, primer de tot, treure'l d'una vegada.
1: Sí, sí. Vas pagant, ja.
3: Sí. És el objectiu d'ara.
4: Sí. Després és quan arriben les coses, sí, també. Sí.
2: Perquè, a més, som especialistes amb això. En dir, vinga, ja, sí, ja, ja. I en el final haurem acabat de fer els concertets que hauríem d'haver fet en el format físic i no tindrem encara el format físic, en la qual hem de fer un pot de concentració en treure'l d'o. Sí, quant abans.
1: Bé, també és un poc el que deu, que en l'estiu és quan també més feina hi ha, més concerts hi ha, més llargues dies en l'estiu, que la gent surt.
0: Exacte.
1: També és vera que tampoc no vos heu autoflagelar en aquest sentit, però està bé que tingueu l'objectiu.
2: Sí, sí, sí.
0: I allò que compta és actuar, clar, sou músics de tocar molt, però també de participar a discos, per exemple, un des de res, i ara direu, clar, Pentura, aquest vostre està pendent de sortir, però heu participat, per exemple, en els d'en Fran Ramos.
2: Exactament, sí, sí.
0: És a dir, sí. Quant de discos d'altres heu tocat?
1: Bona pregunta, perquè, clar, ara hauran de calcular.
2: Bueno, no ho sabem exactament.
0: Però el vostre no ha arribat, però sí que heu participat a d'altres.
2: Sí, sí, sí, sí. Ja fa uns anys que justament tenim bastant de frenesí de gravacions i aquestes coses, que és una cosa que passant bastant de gust, perquè és veure que l'enregistrament és com una altra cosa, no és exactament com a tocar en directe. Té la seva cosa de laboratori allà un poquet i sí, fràgil alhora, és molt guai, la veritat.
3: Sí, és com l'únic que queda de quan feim una cosa amb un projecte amb altra gent, perquè quan fas un concert, sí, s'ha d'anar a veure, però llavors quan acabes concert allò ja no és com un quadre que el pintre el penja a la paret i el tens per tota la vida. Nosaltres deixem els discos que gravam o que enregistram i al final passant gust de gravador en sos amics i que això quedi Pentura d'aquí 20 anys, direm, que varen gravar quan teníem 30 o quan teníem 20 i pico. Tindrem tot aquell historial nostre de que podrem escoltar el que vàrem fer.
2: Quan mires una foto antiga, doncs és més o manco la mateix.
0: Sí. Sí. El d'en Fran Ramos seria el darrer disc en el qual heu participat? Sí, que recent.
2: Bueno, el d'en Fran...
3: Sí, en el d'en Fran jo vaig fer sobretot com a la gireta, perquè el seu baixista que va gravar, que era en Camil Alcarazo, no tenia la possibilitat de fer algun part de la gireta, i jo vaig fer, entonces sí que van registrar en el disquet.
2: Sí. No sé si ha estat el darrer, però. És veritat que l'any passat va ser bastant frenesí, sí. I ara no record si se m'ho va posar un davant l'altre. D'en Pepa també crec que va ser per aquelles dates, Pentura coincideix. Que era una setmana en van tu, una setmana en van l'altre.
3: El d'en Goran també va ser fa un període de meros, també. És que estàvem molt allà, com en pols solapats.
0: Clar, i retornant una mica a la pregunta de l'inici o del tema del qual xerràvem, clar, vosaltres heu viscut de jovenets aquesta evolució de jazz, que és una de les escenes més potents que hi ha a Mallorca. Clar, anys després, en quin moment trobeu que està? Clar, formacions n'hi ha moltes, tots els músics també molt diversificats i tothom toca en tothom.
2: Sí.
0: Pugen noves generacions, clar. Quin és l'estat de jazz de quan vareu començar i d'aquests anys, també, en comparació?
2: Home, jo crec que hi ha hagut un canvi però brutal. Però sí que és vera que, clar, nosaltres... És a dir, la generació anterior a nosaltres, hi havia molt de caliu en el jacet a Mallorca. Sí que és vera que nosaltres vàrem... Quan vàrem començar, era un moment un poc que no hi havia tant de trullo. Aquella generació de pintura ja havia deixat un poc més de fer concerts. I, però eren quatre lots, eren molt pots. No...
0: Clar, és que éreu joves.
2: Sí, i no mos coneixíem, per exemple, amb Antoni Baquer, o aquesta gent mos van conèixer a Barcelona, per aquestes coses rares de Mallorca, que cadascú toca a casa seva, i tampoc hi havia molt de llocs on anar a tocar, hi havia la jam session en el Saratoga, però en el Vamp, que eren els Molins, però no era fàcil trobar-mos. I clar, ara hi ha molta gent, molta tropa, que toca, que sí, que se'n va cap a Barcelona, que se'n va cap a Amsterdam, que és una fornada molt guapa, diguem-nos. Sí, molta clar. Gent.
3: El que ha passat ara també, que és molt guapo, que és que tota la generació que fa 10 anys varen partir a Barcelona, ara han tornat amb una gran quantitat de gent i per això també ha passat tot aquest cúmul de músics joves, perquè la majoria érem a fora fa 3 clar. Anys.
0: I vos ho agraïm. No va tornar.
1: Clar,
0: no, no donàvem a l'abast, perquè ho comentàvem amb en Pep Grau, un s'arriba a perdre, no? De quantes formacions toca un músic, de... Sí. Clar, com que tocau en tantes formacions i també participau en tant de discos, en tantes col·laboracions, que un a vegades s'acaba perdent.
2: Totalment.
0: Sí, entre els crèdits.
2: Totalment. Totalment. Sí, tal qual. Mos perdem nosaltres, ja me diràs. Sí. Ja.
1: Sí, I què diríeu que vos ha portat el jazz? Perquè heu dit que vareu començar més amb música clàssica o la vessant clàssica, vos sí. vareu passar en el jazz. A banda d'haver conegut totes les persones que heu conegut, què diríeu que vos ha portat i per què vos agrada tant? Pescar Déu que vos relaxava i del jazz sí. que vos aporto.
3: Bueno, jo crec que això és el que dèiem, que en el final el més important és la comunitat que hem fet. O sigui, jo crec que això és el que té més valor per nosaltres, a part de la música, que per nosaltres no és una feina. Nosaltres vàrem començar i si no cobràvem ni un euro mai, per fer això ho faríem igual, perquè molt agrada. Però crec que la comunitat que ara mateix vàrem fer l'associació de Sescat a Manacor, que això d'aquí també era un espai per tenir tots els grups que hi ha, que tinguin un moment per fer un concert, programar gent de fora a través d'això, poder fer el Festival de Manacor. Jo crec que en el final és la comunitat que hi ha hagut ara. Crec que és el més guapo que hem aconseguit fins ara.
2: Sí, ja saps també té això, que és com aquella música que te dona, no sé, com una mica de vertigen, perquè no és... Sí, així com és clàssic, això és molt guap, és una música increïble, però aquest marge que te dona el jacet de la improvisació, de la comunicació, sí, no verbal, però que has d'estar tot el temps com a molt fresc, molt viu en el llenguatge, és com a crec el que més mos enganxa en el jacet de... Sí, de...
0: Clar, i també sou una generació jove que l'heu fet arribar a nous públics, a públic jove també.
2: Sí, d'alguna manera sí, d'alguna manera sí. És veritat que és una música que vulguis no, és bastant minoritària, no mou les grans masses, però sempre hi ha un parell de lotets que se senten identificats amb allò, que perceben aquella llibertat a l'hora de tocar, que realment te sent molt lliure quan toques amb músics que també estan en aquella pàgina i que estàu, que ningú sap molt bé què passarà, però tothom creu que allò anirà bé, és com molt addictiu.
0: Sí. Vinga, ara Tomeu i Joan Garcia vos feien 4 preguntes més compromeses, eh?
2: Ui.
0: Però sí, seran bones de passar, ja ho veureu.
5: El paraulòmetre.
0: I de iau, en Joan i en Tomeu, que han de passar aquest paraulòmetre. Maria, què els hi demanem primer?
1: Que dolent que ets, sí, ara sí, els has sí, espantat. Sí. No, són preguntes
0: no fan
1: fàcils.
0: Respecte,
1: vinga,
0: no.
1: qui va primer?
2: Triau.
0: Triau.
1: Jo de Llans i vosaltres mateix. Quin és el disc o l'artista que més escoltau últimament?
2: Difícil.
1: Jo escoltau moltes coses.
3: Estic en Nancy Wilson últimament, que és una cantant que m'ha ara últimament bastant enganxat, però això va canviant cada setmana. O sigui, ara aquesta setmana tenc, o aquest mes, tenc aquesta...
2: Jo he estat amb en Yamandú, un guitarrista brasiler, Yamandú Costa, últimament, bastant enganxat, també.
0: Jo vull demanar que ho feis en vinil, en CD, en no, Spotify...
2: Nosaltres som...
0: Com funcionau?
3: YouTube, Spotify...
1: Ha dit sí. cotxe, sí. deu ser sí, algo d'això.
2: Sí, clar, ja dic sempre.
1: I quin és el concert que heu vist recentment que vos hagi agradat més? perquè n'hi ha tants. Bé, no sé si teniu temps d'anar a concerts o directament tocar uns concerts. Potser no teniu temps d'anar a mirar.
3: Fa poc vam anar a veure en el Truc Teatre una setmana jo, sí. No, cantant, que va ser un dels concerts també més guapos que hem vist, jo crec que...
2: Va fer molt bé aquesta nina, molt.
0: Sí. Que bé.
2: Sa mare joi.
1: I concert que heu tocat que més vos hagi agradat, recentment?
2: Home, recentment vàrem fer ara, quin dia va ser? Dissabte? Vàrem tocar en Sa Glosa 2.
1: Ah, sí?
4: Dijous era.
1: Sa Glosa.
4: Ja vam perduts amb...
0: Clar, aquí ho vàrem fer.
4: Vàrem xerrar, però no.
0: Vàrem xerrar estancament.
2: Va ser increïble, vàrem passar un gustet.
3: Vàrem disfrutar.
2: Sí, amb Sa Glosa 2. Perquè, clar, allò sí que era ja impro...
0: Clar, però qui va improvisar més? Els músics o els glosadors?
4: Ningú sabia què passaria.
2: Exacte, és a dir, per l'estil. Jo crec que tant ells com nosaltres vàrem improvisar totes temps. A més, és això, sense conèixer-nos del tot, és molt guapo conèixer-te damunt l'escenari i dir, m'escolten, tot el temps m'estan escoltant, nosaltres també l'escolten, i era molt fresc, perquè era en calçar-se
0: i qui anava més perdut?
2: Jo crec que tots.
1: Clar, de viure tenint cervell, que vos treu fum. Bé, ja per acabar, el vostre menjar d'estiu preferit. Pot ser...
0: Perquè menjar, deveu menjar.
1: Una fruita, molt. Un plat fresc, el que...
4: El vostre peix preferit, ja creu.
1: Ah, sí? Tant que pescadors que sí. Són.
2: Aquí tenim una cosa, jo no em puc menjar de peix.
4: Ah, mira!
0: Cap ni un.
2: Zero. Sí.
1: Ai. Ja ho val.
0: Sí. Tots se'ls menja el teu germà.
2: Exactament. Sí. No, jo un tramponet...
3: Sí, jo un meló. Madur d'aquest temps, no fa falta respost.
0: No diu que no. Clar, i quin peix els pescau? Que és allò que pugeu més a la barca.
2: Home, ara, en aquesta època, comença la cervioleta i la llampuga, i sempre el guapo aniria en aquesta època, sí. I un pot de tot, la veritat.
1: Peixots, així, un dèntol, per exemple, això ja...
2: Un dèntol mos costa un poc més. Sí.
3: És un objectiu que tenim,
1: sí.
3: Però
0: el tenim allà.
1: El nou disc i el dèntol.
0: La canya dona.
2: Sí, dona.
3: Sí. Totes havíem tingut un botet de 4 metres i l'any passat vàrem fer una inversió nota perquè ja mos feia gana i vàrem comprar una barca nova.
0: A les mitges. Estem...
2: Exacte.
3: A Tritges. Bé, entre mon pare i ma mare, en Tomeu i jo.
1: Sí.
2: Tenim un lloc de marra i mos hem d'entendre.
0: Bona cosa.
1: Benvinguts.
0: Sí. Tomeu i Joan, un gust que passeu per aquí.
3: Igualment.
0: I dies abans d'aquest concert a les 8:30 a Can Verdal, a Sa Pobla, dins el Festival de Jazz de Sa Pobla, un d'aquests concerts per emmarcar, d'aquests concerts extraordinaris que ofereix aquest festival, i més en aquesta estrena que fareu d'aquest projecte de quartet amb en Toni Baquer i en Enric Fuster. Que ja presentareu aquest disc que està per arribar i esperem que sigui dins enguany.
2: Segur.
0: Aquest curs serà. Que comença.
2: Sí. Tardor serà.
0: I moltes gràcies per passar per aquí i que sigui un èxit.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres. Joan.
0: Gràcies.
3: Salut. Pento.
6: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Josep, com
7: Hola.
1: Estàs?
7: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Però
7: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
7: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
7: Ah, que bé.
1: Servei públic.
7: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
10: Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrover.

0: Ai, quin viatget més refrescant, però avui no serà per Mallorca. Crec. No. Jaume Bernat, et trobo, eh? Però, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. No serà per Mallorca, no. Però estàveu tornant molt viatgers, perquè quan
0: tu veia... Tu mos ho fas, viatgers.
1: En el cotxe, pues, sentia que vos recomanaven un llibre d'en Vigolells, La isla de segundo sí, rostro,
0: sí.
1: Que és un llibre que a mi me fascina, vull dir, que parla bé d'aquella Mallorca.
0: Vinga, afegeix crítica. Sí, perquè clar, sí, nosaltres sí. No l'hem llegit, és a dir, mos han fet una recomanació.
1: I parla molt de Valldemossa, precisament. Mm-hmm. Però avui no venim a xerrar de Valldemossa, que ja estem un poc cansats de xerrar-ne, que sempre xerrant de Valldemossa, sinó que mon anam cap a Menorca.
0: Sí.
1: Mon anam cap a Menorca de sa mà d'ana Clot d'Hervent, que vàrem parlar la setmana passada.
2: Sa nostra amiga.
1: Sa vostra
0: sí,
1: amiga.
0: Ja és amiga. Amiga viatgera.
1: Ja forma part de sa família.
0: N'han de passar amb ella.
1: De Tèntol. I bé, farem una mica de pinzellada, de sobre ser vida molt breu, però és que no me'l van escoltar la setmana passada. Ella va viure entre la Bretanya francesa i Indoxina, i nosaltres parlarem del seu llibre Les Balears, que publicà l'any 1933, acompanyat d'il·lustracions, una publicació que també fou acompanyada per un petit fulletó, seguia pràctica, que li deia ella, on feia algunes recomanacions d'hotels i establiments turístics per ajudar a que aquest viatge fos més còmode. El llibre va tenir tant d'èxit que l'any 52 s'ha publicat, aquesta vegada acompanyat de fotografies. Mm-hmm. Però una cosa vos diré, que no vos vaig comentar la setmana passada, ai. I és que Les Balears va ser el seu primer llibre de viatges i és que la va portar després a visitar moltes altres illes i especialitzar-se en el tema de les illes i dedicar-se pràcticament tota la vida en aquestes illes. Fins i tot després hi va tornar per reeditar aquest llibre, és a dir, que va tenir molt d'èxit.

0: I de Jaume Bernat, quin va ser l'itinerari per Balears d'aquesta escriptora francesa, Anne-Claude Derwent?
1: I de, mira, com bé varen començar la setmana passada, va començar per Mallorca,
0: sí.
1: I va passar ja per ciutat, va tastar les encimades d'un fons d'Herborn, que mos contava que ja anaven encatsades perquè se poguessin ser transportades. A Manacor va tastar els amargos, i va visitar el centre històric, i per Andratx va anar en canó, vull dir que se va passar bastant bé la senyora Derwent, però de Mallorca va recalar a Menorca, tal com mos conta ella mateixa.
2: Li va agradar com va llegir la setmana passada en Jaume, i no, ella mos diu.
0: És que tu, Anne-Claude.
2: Jo soc Anne-Claude,
1: Pels oients
3: d'Anne-Claude. Saps viatgera cada setmana.
1: Cada setmana saps una viatgera
0: diferent. Fer de Claude.
2: M'encanta. Si no teniu por del mal de mà, ni del pintoresc, podeu pujar el preciós vapor blanc de la Transmediterrània cap a Meó. I després agafar el correu cap a Ciutadella per apropar-vos a Menorca per la seva antiga capital morisca.

0: quan Derbent visitar Mallorca ja era molt coneguda, el pastorisme.
1: Sí.
0: Hi havia el Terreno, que ja era una colònia bastant important d'estrangers, d'americans, d'anglesos, però en canvi Menorca era diferent, ja que era menys transitada per turistes, perquè el fet d'abastar colònia britànica feia que resultés un destí menys exòtic per turisme francès, perquè els tenien una mica sensació que era un lloc que ja havia estat descobert i que els hi recordaria més a casa seva. Mm-hmm. Però Claude Derbent era francesa, no era anglesa. De fet, de ben a Derbent mos conta que ràpidament se n'adonava com poc coneguda era Silla. Tal vegada, tal com ara escoltarem, a través de la veu d'Anna Maria, que és una gran ràtsoda i no...
1: Anna Claude. No,
2: de moment ja m'he equivocat.
1: Anna Claude.
2: Jo sona Claude.
0: D'Anna Claude. Claude, per favor, amb gent francesa.
2: Ah, ui, ai, Jaume, tampoc mos hem de passar.
1: Francesat, francesat, sí.
2: No, que ja està, que me la s'enriuran de jo.
3: Jo crec que tampoc queda bé.
2: No, no. Basta. Vinga, perquè Menorca és diferent de Mallorca com un continent d'un altre i qualsevol que conegui la gran de les Illes Balears no es pot fer una idea de la seva germana Bessona. És una sorpresa que sobrepassa el menyspreu en què massa viatgers aclaparen aquest altiplà sense grans muntanyes, a desiar a cremades pel sol o maltratades per la pluja.

0: Escoltant Menorca, d'Anna Joana Pons, sens dubte una de les grans veus de la cançó tradicional menorquina. Però com era la Menorca dels anys 30 que es va trobar Claude Derwent?
1: I de la guia pràctica que incorpora en aquest llibre de viatges mos conta en Derwent que hi havia pocs hotels, destaca l'Hotel Central de Moss, Hotel Feliciano o l'Hotel de Ville de Ciutadella.
2: Com va ser el seu itinerari per Menorca?
1: I de, mira, en Derwent va arribar, com no podia ser d'altra manera, per l'esport de Moss, de bon matí, i ella conta que el vaixell anava carregat d'encimades.
2: Ah, anava? No les duia ella?
1: No, sinó que l'empleaven per portant encimades des de Mallorca cap a Menorca.
2: Ah, són menjadors d'encimades, yeah. I de Menorca.
3: Bé, allà també tenen la seva encimada,
0: sí,
3: de dir,
0: sí, sí,
3: oh?
0: Sí, va.
1: Hem de pensar que devia, jo penso que devia fer molt bona olor.
0: Segur, segur. I sabeu que els agradaven les encimades mallorquines?
1: Se conec, sí.
2: Devien berenar. Això devia ser de prest, en bon de matí.
1: Suposo que els senyors de Mous hi devia agradar, sí, tastar l'encimadeta. Bé, no acabada de fer, perquè m'imagino que no era acabada de fer. Però devia ser bona. Però bé, en suport de Mous va quedar encantada en Claude, ja que comenta que quan el vaixell se dirigia cap a l'Espenya Segat, no pareixia que hi hagués d'haver cap accés, diguéssim, dins el port, però que una vegada el vaixell anava entrant, era espectacular.
2: Clar,
1: que hi havia un canal
2: de Moss espectacular.
1: Sí, és una imatge que tinc, sí, gravada dins la mollera de Menorca, sempre que pugui vaig cada any, manco un pic.
3: Sí, quina sort, Jaume Bernat.
1: Si pugui vaig un pic. Lo que no he vist a Joana Pons encara.
2: No sabia si anaves a fer de Claude Derwent.
3: Derwent,
2: perquè sempre gira-se...
3: Fes això, Jaume. Ens et sent pensar ara tu.
1: I referint-se a l'esport de Menorca, de Moss, diu... un canal d'aigua blava, entre roques vermelles, a la falda de les runes d'un castell. I finalment destaca els baluars, les petites cases blanques, amb persianes verdes, campanars i figueres de moro.
2: Clar, una imatge que pot parèixer molt exòtica en els ulls d'un estranger com era ella, que visitava Menorca per primera vegada, però que tampoc no ha canviat tant, perquè això, quan arribàvem a l'esport de Moss,
0: s'ha conservat igual. Sí.
1: És molt similar. A més, jo vos diré, fa un altre pic que vaig anar a Silla del Rei, sí, hi havia com una trobada de vaixell de vela i era espectacular, perquè estaves allà al mig a Silla del Rei, que era un restaurantet.
2: No t'imaginaves arribar.
1: Menjant, i veus tots aquells vaixells de vela que passaven, per així que estaves allà en Claude Derwent, que eren tu, sí, mirant els vaixells de vela.
3: És a dir, que tu vas cada any a Menorca, però és que a més de damunt te'n vas a dinar a vorera de mà i te venges un bon... que sap que vius de bé. Tu també ets un turista de Morrofi, Jaume.
1: Ho som.
2: Sí, Morrofi, i després,
0: si ha fet aquesta secció per qualque cosa.
1: He de confessar que faig una cosa un poc friqui, que és, moltes vegades, a través d'aquests viatgers que van venir a Mallorca, sí, a Menorca, a Eivissa, descobresc altres indrets i vaig visitar-los arrel d'aquests itineraris que van aquests viatgers. A més, moltes vegades són indrets molt poc coneguts i són al·lucinants.
3: Està superbé.
2: Com, per exemple, clar, mira, tan poc coneguts, dius?
1: Sí, com per exemple, ara, per exemple, per setembre, a final de setembre, me'n vaig a Illes Eòlies, sí, que és un regal que m'han fet. I és un lloc on va anar l'Arxiduc, qui va dedicar un llibre, bé, tot un enciclopèdic on dia Balearen, en aquestes Illes Eòlies, que són bastant entre Sicília i el sud d'Itàlia i són molt desconegudes.
2: Bé,
1: van rodar la pel·lícula famosa de Stromboli, no?
2: Sí.
3: I
2: quant de dies quedarà morfes dels teus viatges?
1: Un parell, no massa, si no...
2: Perquè, clar, si te'n vas, no t'atendrem.
1: Bé, si no ho farem en...
3: Sí. Jo ja estic trista.
2: Bueno, ja m'ho
1: parlem. Però bé, continuem en Claude Derwent, som a Menorca.
2: Ella, sí, dels menorquins, en xerra.
1: En parla. Bé, la gent de Moss li va quedar molt encantada, la gent de Moss, perquè diu que els varen anar rebrent esport. Bé, que diu que estaven davant les fondes, les antigues fondes de pescadors, quan van arribar a vaixell, anaven a rebre en aquests primers turistes, i ella diu que era un poble molt bondadós, que anava a rebre amb família i una bona riar en aquests primers turistes que arribaven amb la Claude Derwent. Jo vull pensar que potser esperaven les encimades. No sé,
0: pot ser, perquè si anava carregat d'encimades...
1: No sé si esperaven a Claude.
0: Manco, a ella no. L'arribada va ser bona, la van rebre bé, però com descriu Moss a Claude?
1: I ho descriu, hem de pensar que sempre trobaven similituds amb Àfrica i tot allò que els resultava exòtic, i ho descriu com un llit d'un guadí, que són aquells rius que s'han secat, que hi ha per desert, i Moss conta, Moss descriu les parets de calç i els jardins salvatges, mor diu, aferrats en els peus de les murades. També destaca les terrasses, que segons Dervent servien de balconada en els senyors el dia de festa, per anar a veure els jocs equestres, fantasies renovades de l'Àfrica, segons Dervent.

0: I des de veiem que en Claude Derben projecta una imatge molt africana de Menorca.
1: Clar, les Illes Balears ho veien com una avançada dels territoris nord-africans. Ho veien com un lloc relativament segur, però amb aquest exotisme que anaven a cercar i que no trobaven a França o a la Terra.
2: Però també proporciona algunes dades històriques, no és així?
1: Sí, per exemple, fa referència a l'ocupació francesa de Menorca, succeïda entre els anys 1756 i 1763, i també fa referència a un fet que és molt recordat a Menorca i que ha recordat com l'any de la desgràcia i que va succeir l'any 1558, en què l'almirall otomà Pierre Libaixà, aliat del rei Enric II de França, va fer un saqueig increïble, i més és molt recordat, hi ha referències, per exemple, en el Museu de Menorca, hi ha molta referència en aquest any de la desgràcia, hi ha moltes cançons populars que en parlen, vull dir que és un dels detalls que més cridarà més atenció en aquesta viatgera, com és normal, perquè va quedar gravat dins la memòria col·lectiva.
0: I supos que la nostra amiga, na Claude Derben, no només parlar de Mo, també, d'aquesta xerrada a Ciutadella, no?
1: Sí, de fet, és la ciutat que més li va agradar. Mor diu que era la més senyorial, on residien els nobles i el clergat. Comenta que era una ciutat de convents i de palaus i destaca especialment Can Saura, actualment museu visitable, que jo la vaig visitar fa uns anys i me va fascinar. Destaca la seva arquitectura, ja que és un dels exemples més notables del barroc civil menorquí. Un dels detalls més característics d'aquest gran casal és el seu pati cobert amb una escala monumental de 3 trams. Vull dir que era un lloc bastant increïble. Però a més, l'autora, no només m'ho xerrarà de palaus, sinó que mor diu que una de les estampes més típiques des de matins era veure els infants que se n'anaven a missa o a vestir la Mare de Déu. Que vos pareix?
3: Vaja. I de tot molt...
1: Ara que estàs la Mare de Déu de vos, jo no sé si se n'anaven a vestir llit de la Mare de Déu morta.
3: Ho he pensat.
1: O era un fet habitual. Però jo vull pensar que devia coincidir en qualque festa d'aquestes, tipus la Mare de Déu del Carme o la Mare de Déu d'agost, que se feien aquestes composicions tan escenogràfiques.
3: Clar, qualque data assenyalada. Però ben tocat, Jaume, diu qualque cosa de Ciutadellens a banda de que anaven a missa, que això ja mos ha quedat clar.
1: Sí, era una cosa que s'hi cridava molta atenció en aquest viatger, sobretot aquesta, clar, han de pensar que venien de França, que hi havia hagut la revolució i tot això, i no eren tan fervorosos com a ses illes, no? Però sí, mos diu que a Ciutadella hi havia una indústria molt potent, que la gent se guanyava sa vida fent sabates, hi havia una indústria sabatera potent, i mos diu que hi havia petit taller on s'agrupaven 20 o 30 treballadors que repicaven, estiraven i cosien sabates tot el dia. Vull dir que devia ser un so ben particular. De fet, mos conta, va més enllà la viatgera i mos diu que aquestes sabates, que moltes eren de tacó, s'exportaven a Estats Units o a Nova Zelanda.
0: Encara avui dia, clar, la sabata menorquina és coneguda arreu del món. No? Sí. Però encara hi ha un altre element menorquí que és tan famós o més que les seves sabates, que són els talaiots o les construccions megalítiques, sobretot les taules.
2: Sí, sí, de fet, l'any 2023, Menorca talaiòtica declarà Patrimoni Mundial de la UNESCO. En total són 280 jaciments agrupats en 9 àrees que en formen part.
3: És que Menorca és tan completa i tan guapa. I sí, no han xerrat dels formatges, però bé, això... Què diu
1: capítol,
3: més? Nederben, què diu?
1: I de Nederben hem de pensar que tot el tema d'Estaleot i tema prehistòric i patrimonial s'hi fixa molt perquè ella va ser fundadora d'una de les primeres associacions que van lluitar per la protecció del patrimoni de la Bretanya francesa. Ella era originària de la Bretanya francesa. I de Menorca fins i tot se fixarà en les construccions agràries, concretament en les barraques per la ramaderia ovina, és a dir, per les ovelles, famoses per la seva planta interior circular, a més de ser cobertes per una falsa cúpula en forma cònica. Les més antigues daten del segle XVIII, però l'autora, ja saben que era un poc fantasiosa, na Claude, i diu que li recorden en els zigurats de Mesopotàmia. No sé, vosaltres, si vols...
2: Talment.
3: Però tot això que diu que li recorda és perquè ella ha estat.
2: Clar, segurament.
3: Ella sí. I ella va fer la volta al món.
1: Ja vull ser com ella.
3: Sí, sí. Ella va pel camí, tant que tresques.
1: Sí, vaig pel camí de ser un viatger de Morrofí del segle XXI.
3: Del XXI, sí.
1: Però na Claude no només mos xerra de ses barraques per dormir ses ovelles, sinó que també mos xerra de ses construccions prehistòriques i destaca, sobretot, ses taules i hi haurà un edifici singular que la sorprendrà i que descriurà detalladament, que és la naveta dels Tudons. Finalment, de fer aquest recorregut prehistòric, na Clot se'n va fer una passejada per les platges solitaris com el primer dia del món, mordiu.
3: Uau, però en tot això jo m'ha quedat un dubte. És a dir, la setmana passada, turistes de Morrofí vas dir que Mallorca se va fixar en la llegenda del salt de la vella dona. A Menorca no en conta cap, de llegenda.
1: I moltes, que en compten de llegendes. Li agradaven aquestes històries tan nostrades a na Clot. De fet, fins i tot a vegades els arriba traduint en francès. Per exemple, una d'aquestes llegendes que conta a Menorca, que segurament l'heu sentida qualque vegada perquè és molt coneguda, és la núvia del gendarm, que conta, la història mos conta que és una núvia que s'havia de casar en el gendarm. Però hi va haver un drama, hi va haver un petit drama amb aquesta petita, aquesta lota tan garrida, que era aquesta promesa tan afortunada, perquè era molt ric aquest gendarm, però durant la celebració d'aquest banquet d'aquestes noces els va comparèixer una jaia. I es va recitar una cançó que deia així, de la núvia del gendarm, avui és en terra, demà serà la mà, avui menja capons i gallines, demà menjarà sardines a la vora de la mà.
2: Pensava que ho cantaria Anna Maria. Però...
0: Sí.
1: No he volgut estar tan dolent.
3: No, perquè això no ho deia Anna Clot.
0: No, ho deia
3: això. Això no ho deia jo. No.
1: He trobat que ja era busa. He trobat que ja era massa.
3: El pròxim dia li fa recitar en Miquel.
0: Clar, això ja era el gendarm.
1: Quan fas amb l'arxiduc, li faré recitar en Miquel.
3: Ah, jo també ho sé l'arxiduc.
2: No,
3: com anava amb l'arxiduc.
2: Tu no clot.
1: A més, en Miquel té una veu greu.
2: Clar, ja que... molt d'arxiduc.
3: Fa planta.
1: Té una veu arxiducal.
0: Sí. Vinga, adjudicat.
1: Sí, està. La història de la núvia del gendarm que conten a Clot, que transcriu, continua de forma tràgica, ja que una vegada tothom ja estava ben abeurat dins d'aquestes noces, varen comparèixer pirates i varen raptar a la núvia. Se la varen dur cap a Barberí, quan tenen a prop del far, conta la llegenda que s'enfonsà a la nau a causa d'un temporal. Però la núvia va dur tan mala sort que va ser raptada per un pescador musulmà que la capturà i la tingué d'esclava durant molts anys. Tot i que finalment aconsegueix fugir, arriba fins a Menorca una altra vegada i quan se'n va davant un casal, una gran casa pairal, i demana auxili, se'n dona compte que és la casa del seu antic promès, del seu estimat. Sí, perquè després diguin que la llei de Murphy no...
0: Sí, coincidències.
3: No. Es va fer una pel·lícula de tot coses, això.
1: I de quan és davant aquell casal, se'n dona compte que s'havia casat, que la cosa no havia anat bé, i embogeix. I la llegenda diu que va anar per Menorca, vagant, mig desahuciada, jo me l'imagino un poc com una ruixa menteix de perfollança, vull dir la tècnica que és de perfollança, que sempre rep, me l'imagino...
0: Té cara de ruixa menteix.
1: Descambuixar.
2: Pobre Marga.
0: No, descambuixada no, Marga. No,
1: va molt pentinada.
3: Ara està divina amb aquesta cova avui. Que dur.
1: Però a mi
0: ara veuràs si mos atura tot, eh? Ara veureu, si mos atura tot.
1: Mos aturarem
0: tot. Sí, tot, micros i tot.
1: No m'imagino la novia del gendarm vagant per Menorca, descambuixada, cridant i recitant aquesta famosa cançó popular que ara mos podran amargar.

0: Derbent comenta que era una cançó monòtona i quasi àrab, acompanyada de fobial i de tamborina, però ja veus que amb aquesta versió fantàstica m'ho ha posat en Miquel Junc, veiem que és una...
1: No l'he parlat jo.
0: Ah, no, no l'he parlat jo.
1: I crec que l'ha parlat d'Anna Maria.
0: Ai, que m'ho ha parlat d'Anna Maria, que és un poc Claude Derbent.
2: Però Anna Marga, Cifra, ha pitjat esplèndid.
0: Però és interessant perquè se n'han fet moltes versions modernes. Hem de dir que en Claude també va visitar Eivissa, però avui no en xerrarem, perquè sempre mos allargant dels temps. En xerrarem un altre capítol que dedicarem a Eivissa.
2: Serà la setmana que ve o serà una altra setmana?
0: No ho sé, ja ho veurem.
2: Ho hem de reposar un poc, o què?
0: Ah, no, jo crec que potser podem fer un capítol dedicat a Eivissa, però que siguin diferents viatgers, que no només siguin
3: m'agrada.
1: Pot ser divertit.
3: Eivissa tot sol, Eivissa i Formentera.
0: I Formentera, vinga.
2: Aprofitar que ella va anar a Eivissa i també incloure altres viatgers.
0: Altres viatgers que varen visitar les contades.
2: Això serà la setmana que ve.
0: Això serà la setmana que ve.
3: Quina feinada que t'ha donat, Jaume.
0: Però per gust.
2: Allà va poder partir de vacances, no?
0: Diuen que si passa el gust no és feina.
3: Això és vero.
2: Això mateix. Jaume Bernat, et trobo bé. Gràcies per aquesta viatgera incansable que...
0: Infatigable.
2: Infatigable, sí. Que va fer Mallorca, Menorca i la setmana que ve...
0: Eivissa i Formentera.
2: Exacte, Eivissa i Formentera.
3: Pim pam.
2: Gràcies.
0: A vosaltres.
3: Sí, gràcies.
2: I Miquel Junc, Maria Pons, demà hi tornem.
3: Celestí Oliver, t'esperam a tu també.
2: Jo també seré. Espera, seria. Supos que hi seré. Sí.
1: Esperen que sí.
2: Marga Cifra, gràcies. I perdona, no ets una ruixa mantells de Pollença.
3: Ella també hi serà.
2: Bé, si ho vols, ho pots ser. Gràcies. Una pesada. Adéu, fins demà.
4: I de 3 Ràdio és humor.

0: Radiador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui celebrant un disc en directe parlant de viatges que es plasmen en obres d'art i d'un concert que convé no perdre's. Comença la cultura, IB3, benvinguts.

0: I avui tenim a Steven Munar en persona per presentar el darrer disc, que és un directe gravat a Barcelona. Se diu Family Life, en directe amb la New Miracle Band. Tot una ens explicarà els detalls d'aquest disc tan important a la seva trajectòria i ens avançarà els nous projectes que també té a Barcelona, on viu. I l'artista plàstic Lluís Maraver acaba d'inaugurar una mostra a la Galeria Dionís Bennàsser de Pollença, en la que es poden veure obres basades en viatges que ha fet en els darrers anys a la Índia, el Marroc, la Xina, Egipte o Etiòpia. I per acabar, el projecte del poeta musical Marcel Cranc amb el Cor de Dones de la UIB, que justament demà actuen al Castell de Bellva.
1: I tot plegat passarà des d'ara mateix i fins les 7 en Andrea Sánchez, al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Així sona un dels temes que trobam en aquest disc tan important i tan necessari d'escoltar per tothom, i a més important també en la trajectòria de Steven Munar, que ja fa 20 anys o això que viu a Barcelona. Com està, Steven?
1: 30.
0: Què me dius, 30?
2: Barcelona, ets més barceloní que...
1: Ja,
2: que
1: més ja duc més temps allà que el que vaig viure aquí, sí.
0: Idò, tens una llista molt llarga de discos, sí. Una trajectòria que a poc a poc, cada parell d'anys, sí, vas publicant, te vas, sí, mantenint, i ara, el mes de febrer, vareu publicar aquest directe, sí, amb The New Miracle Bond, i a més, bé, és un concert guapíssim, hi ha 11 cançons, ara, sí, abans d'entrar, me deies que no són totes, no? Vareu fer una selecció.
1: Sí, quan vàrem, pues, congregar tant de músics, no, amb un quartet de corda i coristes i tal, pues, clar, vàrem decidir, pues, ja que estàvem allà en el ajo, no, pues, fer, pues, recopilar totes aquelles cançons que necessitaven aquest tipus de format, no? I una vegada que va estar, pues, gravat, pues sí que ja vàrem fer una selecció, no? Pues el que sonava millor, el que més ens interessava per el disco, i també el que et comentava, no? Abans, que no pots començar a posar cançons i cançons, perquè si no, com és en vinil, pues hagués estat un doble, i el preu del doble vinil, pues, és la remonda.
0: Però bé, surt, és un disc en vinil, en físic, a en part físic, de les, sí, plataformes, també té un suport, sí, audiovisual.
1: Exactament, està enregistrat en vídeo, hi ha un QR en el disco que se pot veure, se porta a el disco per veure tot el concert, i va estar editat el vinil per Espora Records i nosaltres, no? És una mitja col·laboració.
0: I conta-mos, perquè si no ha romput del tot el contacte amb els músics, l'escena i les discogràfiques de Mallorca, no? Encara que estiguis a Barcelona.
1: No, sempre hem mantingut amistat. Per exemple, tu saps que som molt amic d'en Xisco Albeni, de La Búsqueda, no? Mm. Que és un grup que jo, pues, m'agrada molt. Crec que és el millor grup que ha aparegut a Mallorca, no? I mira, ara després de la teva entrevista he quedat amb ell, o sigui que ja...
2: O moris.
1: Sí, sí, ja els hi diré. I sí, pues, tinc contacte amb músics d'aquí i tal, però bueno, tampoc no és un frenesí, no? Una cosa normal.
0: Però bé, Espora Records, et sa discogràfica en la qual publiques, que està molt bé, supos que teniu bona relació, i sempre és important tenir també...
1: Sí.
0: Algú de confiança, no?
1: Sí, en Pinxo, a més, és una persona que aposta molt, és
2: molt proactiva, sí,
1: és,
2: sí,
1: molt actiu, i ha donat moltes oportunitats a molta gent. Jo, pues, com tants, estic molt agraït.
0: Conta-mos un poc, perquè després de tant de discos, un directe és com un disc important, no?
1: Sí.
0: A la carrera d'un músic.
1: Sí, és un disc important, o sigui, fa molta il·lusió, no? Perquè quan ho estàvem preparant, ho farem en vinil i tal, tal, me semblava aquell discos dels 70, 80, joder, no? Live in Tokyo, no?
0: Sí.
1: És la hòstia, no?
2: Vestia molt, jo, sí, de Tokyo vestia molt.
1: Sí, sí, exacte. Live in Japan, que hi havia aquell de Deep Purple, no? Que hi havia,
2: sí, sí.
1: I és una cosa que havia passat una mica, no?, com a de moda, i, bueno, ara crec que ha revifat una mica, no? Ha diferent gent que està traient discos, i així en directe, no sé si és per fet de que s'hiha, pues, també dius, bueno, pues ara farem algo més natural i com et sa cosa, no sé si... Però, bueno, que ha estat important, també ha estat una manera de tancar un cicle, no?, i que jo espero que comenci una altra ara amb la pròxima gravació.
2: Perquè hi ha com una etapa que culmina, diguem, en aquest disc, i ara ja fas altres coses, has començat a fer altres coses.
1: Sí, sí.
2: La música, clar, altres coses, no és que t'hagis dedicat ara a fer truita de patata, que potser també, sinó que vull dir que una etapa musical nova.
1: Bueno, si vols et xerrar, no.
2: Jo fa dos anys que li pots saber, abans no li posava.
1: Mira, ara pensava, l'any 2015 vaig treure un recopilatori amb un celler que es diu Florinata Records, i que va recopilar els meus 4 primers discos. Després, en l'any 17, ara fa, pues, gairebé 10 anys, vaig treure el Violet Koski i un documental que està filming, però si algú el vol veure, està The Miracle Boy, Steven Munar and the T-Servants.
2: Jo l'he vist, aquest.
0: Sí, sí, i Betres el va emetre.
1: Sí, i Betres ho va emetre, exacte.
2: Filming, senyor, sí,
1: i està filming, no? I dura fins aquell disco, no? I va suposar també un punt i a part, no? El docu, jo crec que aquest disco també, no? Perquè en el grup que vaig tocar es directe és un altre, que és en el que he gravat ara, pues, noves etapes, nova gent, no? Nuevos viejos, perquè sempre van i tornen,
0: Sí. Sí.
2: Però fins i tot en la manera de composar, Steven, i en la manera de musicar, aquesta se notarà aquesta nova etapa o diguem que és una qüestió més de mood, d'energies, de tempos?
1: Jo crec que és més una qüestió de mood, i d'energies, no? Jo tinc un estil i això que he tocat moltes, no? Moltes peces, no? Però home, se notarà que sóc jo. Però bueno, jo espero que abra nuevos caminos, no?
0: El disc anterior, just abans del directe, sí. dos anys abans se deia també Family.
1: Sí.
0: El vares venir a presentar en el programa, el vares tocar en directe,
1: sí,
0: i tot.
1: Sí.
0: Clar, aquest, com que també se diu Family Life,
1: sí,
0: confon, perquè clar, no és únicament temes del darrer disc, sinó que hi ha també temes anteriors de la teva, del sí, teu repertori de sempre, no?
1: Sí.
0: Havien d'estar, estàs content amb aquests 11 que conformen, sí, el disc?
1: Sí, sí, estic molt content. Sí, sí, me representen. Estoy a tope integrado con ellos. Amén, què t'anava a dir? Per què es diu Family Life? Perquè es presentava més Family, no?
2: Uh-huh.
1: Clar, i això ja li donava una excusa en el disco de pes. Life també me fa com... Life, ja saps que vol dir en viu, però també és viure. I que la família estigui viva després de diversos avatares també m'agradava molt el títol, no?
2: Família literal, no? Família
1: literal,
2: musical,
1: literal,
2: literal.
1: Literal, no?
2: Molt bé, molt bé.
1: Perquè el disco anterior anava molt de la família literal, sí, no? I me va semblar que era un bon guinyo, no? I després, bàsic, hi ha 6 cançons del disco de Family. Sí. Les altres 5 pues, són pues, picat, d'aquí allà.
2: Són les 6:14 minuts, això és l'Aviador, i estem parlant amb Steven Monà sobre aquest disc Family Life.

0: Idò, així sona la música d'Steven Monà. També la podeu escoltar al Bandcamp d'Espora, a les plataformes habituals. I ara ens hem quedat un poc en ganes d'un concert aquest estiu a Mallorca, encara que fos en format petit. Però bé, una oportunitat també de duer disc, que el puguis firmar, tot això. N'has duit discos a Mallorca? Bé, ja està feta la distribució, no?
1: Està feta la distribució. He duit algun disco per donar a algun amic, no? I amiga. I això, clar que m'agradaria presentar disco a Mallorca, però clar, s'ha de donar la conjuntura. No és tan fàcil, no? I si vols presentar-lo en seu grup, pues també sa sala, no? Són moltes despeses, patatín i patatant. Ojalà se pugui, ganes hi ha, però bueno, jo ja estic en un moment de la meva vida de que si he de començar a tirar la porta, pas.
0: A tocar,
1: saps?
0: Ja...
1: Saps què te vull dir? Sí. Si va bien, si fluye bien, i si no... Si no, no
0: amples.
1: Ample, exacte.
0: Escolta, Steven, sentien també coros, és a dir, clar, sí. Va ser una banda extra, no? Especial, pas directe, sí. Assajos, amb aquesta gent que habitualment no es fixa del grup, no? Sí. Els arranjaments els vares fer tu, te varen dur molt de temps, vareu fer coses especials que queden ara en els discs. Tu ja has dit, no?, que hi havia cançons que en directe havien de sonar sí. Més bé, no? Que estaven pensades pas directe.
1: Sí. Anem a veure, els arranjaments de corda no són meus, no? O sigui, no sóc en Tchaikovsky, no?
2: Estaries mort.
1: Estaria bé, estaria bé.
2: I mort.
1: Però, per exemple, ja en el disco de The Fish and the Net ja varen començar a ficar cordes i allò és en Roman Hill que va fer l'arranjament. Ja li varen dir, volen cordes en aquest trosset, no? I d'aquest estil. I després ells, con suerte, lo hacen. Després, pues, altra gent, no? I una peça molt important d'aquest disc és en Hug Salvat, que és bateria, que has estat s'ànima, perquè gràcies a ell, perquè ella ja me veia que jo ja estava en un pla, no te diré zen, però una mica així, i me va dir, vinga, anem a fer presentar això en directe i anem a fer-ho com cal i com toquen, totes les cordes que hi ha. I això, pues, la veritat és que me va donar molt de suport i, no, i ganes.
0: I la gravació es va fer dia 13 de desembre del sí. 24. A quin espai? On...
1: Sí, es diu Tradicionarius, es cat Tradicionarius, està en el barri de Gràcia. Uh-huh. No és un d'aquests que està... No, saps? No és, jo què sé, Rat Matàs, no? Que tothom... Però, bueno, és un espai... maco i que fan concerts guais i està bé, està
0: no,
1: molt
0: no,
1: bé.
0: A més, bé, en els vídeos sou, sí. Fa molt bona planta,
1: sí, sí.
0: Heu fet servir també el blanc i negre, no?, en sí. Ocasions, igual
1: exacte.
0: Que la portada.
1: Exacte.
0: Per què? Perquè dona més intemporalitat o pues més etern?
1: Pot ser, no sé, va ser la foto que mos va agradar, diguem, no?, i que... Més que sigui una foto maca o que jo surti especialment bé, és que realment demostra la força
0: sí, i
1: exacte, desdirecta, sí, no? Sí. Més que m'haurà quedat, no? Un fili prim, no?
0: No, però està, la veritat és que està molt bé. Abans parlaves també de ses lletres, de
1: sí?
0: Família, del concepte de família. Ara, veure que en aquest disc, clar, supos que depèn del dia cadascun, però hi ha cançons que realment emocionen, no? El que dius,
1: sí.
0: Com ho dius,
1: sí.
0: Ses melodies, sa música, un poc tot, realment arriba, no? Això, clar, se noten aquí els... 30 anys o més, de, o 40, bueno, no vull dir anys, però bé, molts anys,
1: molts anys
0: de fer música d'adolescent,
1: sí.
0: Realment, no?
1: Sí.
0: El missatge, tu tens una filla, no?
1: Sí.
0: El missatge que has de donar,
1: sí.
0: La llei natural, no?, de transmetre sí. Alguna cosa.
1: Sí.
0: Se concentra en les teves lletres, no?, un poc, lo important de la vida.
1: Sí, jo, després de l'etapa dels Tiservans, que va ser una temporada més irònica o més sarcàstica en molts moments, després sí que ja vaig començar pues, una part més, bueno, de xerrar de l'amor, de la muerte, coses espirituals, de l'amistat, no?, de la família, sí. I després, no?, pues, quan comences a tenir... arribes i abajos en totes aquestes coses, pues, no, pues a mi pues m'agrada por treure-lo, no?
2: Incorpores, no?
1: Ho incorpores, sí.
2: Baixos,
1: és una mica teràpia, eh?
2: Sí,
1: també.
2: És catàrtic.
1: Sí, és catàrtic, sí. sigui, jo no sóc una persona d'expressar molts sentiments, però sí que quan els acant, pues, no me dejo nada.
2: No te dejas nada.
1: Saps?
2: Quan t'hi poses, t'hi poses, sí, quan, sí.
1: Exactament. Quan m'hi poso, vinga, a tope, pues.
2: Utilitzes, no? els discos de divan i ja està, sí. I perfecte.
1: Sí, sí.
2: Que bé.
0: Sí. I anem a escoltar més música de com sona aquest disc, però bé, ja que el tenim aquí, aprofitem sempre per parlar més, ja que el disc el podeu escoltar tots a casa vostra, però sempre fragments que serveixin també d'al·licient per endinsar-vos dins aquest projecte, aquest concepte musical d'Steven Monà. Sí.

0: I a part, bé, mos deien l'Estiven, quan ha parlat dels músics que sí. participen al disc en directe, que amb alguns d'ells ja ha començat a gravar el següent disc. Clar, per tu ara això és un poc passat, no? Ara ja estàs concentrat amb els nous temes.
1: Sí.
0: Com serà aquest nou disc, aquesta nova etapa? De què parles? Com ets la música?
1: És difícil realment, no? O sigui, una de les coses que va passar quan vàrem començar a assajar per aquest concert va ser que vaig començar a tocar cançons que feia molt de temps que no tocava, no? A part de Sfamel i tal, i va ser com recordar formes de fer i, saps, i estils que feia temps que no tocava, i supos que pues, serà recordant algunes coses que ja ha fet, no? Un poco de todo lo que he hecho, no? Sí.
0: Com ets tu, no?
1: Com sóc jo, saps? No, nada puro.
0: Claro.
1: Todo un poc picando por aquí y por allá.
2: Bueno, títol, ja ho hem dit.
0: Tens la teva puresa.
2: No, no ho tens encara.
0: Però hi ha la teva puresa.
1: Ah, sí, hi ha la meva forma de fer, sí. Però que dir, és rock, no, és pop, no.
0: No,
1: no és country, tampoc, no?
0: I estant a Barcelona, va molt de concerts?
1: No.
0: Gens?
1: No, gens. Bueno, vaig anar a veure Beat. Beat és un grup que han fet des de King Crimson, que és Adrian Belew i Tony Levin, que és un baixista molt bo, que eren originals de l'època vuitantera dels King Crimson, Discipline i Three of Pearl. I a mi m'agradava molt, no? Perquè me recordava aquella època més de Talking Heads i tot això. I vaig anar, però me va resultar... Ja no estic per a esta labor. Me va resultar massa menjada de tarro. Saps?
2: Ostres.
1: Sí, ja no estic per això.
0: No, molt interessant.
1: Però el concert va estar molt bé, eh?
2: Steve, moltíssimes gràcies per passar una vegada més per l'aviador, per explicar-nos els detalls d'aquest Family Life. Estarem molt pendents, te tenim en el radar en aquest programa.
1: Bueno, moltes gràcies.
2: No? I quan puguis dir el títol i més coses del nou disc, per favor, sí, passa per aquí.
1: L'únic que vos puc dir és que crec que encara estaré 6 mesos a fer-ho, encara hi ha molt de temps.
0: Molt bé, i d'on tornarem a parlar quan puguem avançar algun tema. Mentre vos recordam o vos recomanam que escolteu el disc d'en Steven Monard, tota la seva discografia, per en especial aquest directe, que la veritat li ha quedat molt, molt bé, i és un disc important, com vos dèiem, en la seva trajectòria. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Altres Ràdio és patrimoni.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador. IB3 Ràdio.

6 i 29, continuem a l'aviador. Quadres que sorgeixen de viatges a terres remotes, la Índia, el Marroc, la Xina, Egipte, Etiòpia, per exemple, els seus paisatges, les seves gents transiten per quaderns de Pitàcora i acaben en el llenç. Viajando es va inaugurar dissabte passat i avui parlam amb l'artista Luis Maraver.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'aviador, IB3 Ràdio. Música.

0: Idò, ja sentim i molts podeu reconèixer la veu de Marcel Cranc, que presentarà i farà un concert molt especial demà vespre en aquestes nits a Bellver, en el castell, juntament demà amb altres músics, entenem, i també amb Escó de Dones de la UIB. Tenim en Marcel a l'altra banda del fil telefònic. Com estàs? Benvingut.
1: Bona hora baixa, com va?
0: Molt bé.
2: Encantat d'escoltar-te una vegada més.
1: Que bé. Gràcies.
0: Contem-nos un poc aquest projecte amb Escó de Dones, per què només ses veus de dona i un poc si és un projecte que va per llarg, és a dir, si teniu voluntat de continuïtat.
1: Tenia moltes ganes de ja feia temps de treballar amb un cor, amb veus, i se va sortir la possibilitat de fer-ho només amb un cor de veus femenines. I llavors vaig posar en contacte amb la seva directora, amb la Lídia Fernández, i tot va ser senzill. D'aquests projectes que roden tot d'una, no? I la veritat és que només vàrem preparar per fer dos concerts, i en el final hem fet 5 concerts, no? Demà s'hi ha 5, i de qualque manera és el darrer també d'una etapa, perquè tots hem de seguir fent altres coses, i demà tancam, temporalment, supos, perquè serà guapo tornar-ho a fer d'aquí un temps, però demà tancam, diguéssim, aquest any en què hem fet aquests 5 concerts plegats.
0: Que guapo. I com ets la logística? Realment estàs tu tot sol amb elles o hi ha més músics que t'acompanyen?
1: No, en aquest cas, que hem rodat una mica, també s'ensembla, que li hem posat aquest nom, no? O ensemble, no sé com m'assembla en anglès. El tema és que tenim bateria, contrabaix, dos clarinets i saxo, trompa i trombó. Tenim una formació de 6 músics damunt l'escenari i jo m'encarrego bàsicament de la part electrònica i dels sintetitzadors i també del piano. I després elles, el cos, són unes 20 atletes que canten no bé, fabulosament bé. Són fantàstiques.
3: Com és el procés d'assajos, Marcel, amb un cor? Perquè potser estem més habituats a imaginar-nos com pot ser el d'una banda normal, bueno, normal, de qualsevol gènere, però amb un cor com és?
1: És molt més fàcil que una fàcil, banda normal. És molt més senzill, perquè de qualque manera, quan ja havíem preparat les partitures i els havíem estudiades en la Lídia, la directora, sí. Llavors es pot posar-ho en marxa, fets assajos, és molt senzill, no? Són atletes que llegeixen molt bé i tenen moltes taules i van per feina i va ser una cosa... Posar-ho en marxa és un dels projectes que he fet que ha estat com molt senzill tot i que com a tot ha rodat molt ràpid i ha estat això molt fàcil de fer.
0: Que bo, i és a dir, que elles cantaran, un poc serveix també per presentar el teu anterior disc, no? El darrer disc que vas titular és, aquest verb, en tercera persona, del singular, però realment feis aquest repertori del disc o també altres temes que has fet aposta per aquest repertori, per aquestes 5 actuacions que han estat al final?
1: Sí, feim el repertori del disc i després unes altres peces que vàrem adaptar per escora, com aquesta primera peça que heu posada a l'inici de l'entrevista, que la vàrem gravar i l'hem penjada a les xarxes. Però bàsicament el fil conductor és el disc anterior, dic que jo estic molt satisfet perquè és un canvi també una mica de rumb, d'estil, de dinàmica i que el coro hi ha anat, ha funcionat perfectament bé damunt aquestes cançons noves i les altres que han fet uns arranjaments a posta per aquelles cançons més antigues.
0: Clar, l'espai, sempre mos queixam que no hi ha espais per actuar en el vostre cas amb 20 persones o, jo què sé, 26 o gairebé 30 damunt l'escenari. No és fàcil trobar un espai que no sigui un teatre, però realment el castell és un lloc increïble que supos que estareu millor que a qualsevol altra banda. Ja has tocat mai en el castell?
1: Sí, fa 2 anys vaig fer un concert dins el festival de Fona, de Sons de Nit, i el vàrem fer amb bandes de música. Jo havia adaptat el repertori també, i ho vàrem fer juntament amb 3 bandes de música, amb la del Gaida, la de Petra i la de Llum Major. Bueno, un conjunt instrumental de Llum Major. I és un espai fantàstic, és un espai extraordinari per escoltar música, tant pel públic, quan he anat de públic, i pel qui tocam, també és un lloc molt especial.
0: És difícil a vegades ubicar la teva música, la teva manera de compondre. Avui, recercant també els arxius de la ràdio, és curiós perquè tots els discos posen quin gènere musical és, i en els teus posa indie i posa també alternativa, que m'ha sorprès, no? Perquè no sé si tu te veus més dins la música contemporània, o com te sents com a compositor, que ja necessites extendre un poc els teus braços, incorporar més músics, orquestres, bandes, cors, corals?
1: És una gran pregunta aquesta, Mònica. No ho sé. A més, ho posen tan difícil, la intel·ligència artificial i les xarxes, que te diuen només si has de penjar qualque música o qualque cosa del que tu fas, te donen ja, diguéssim, els estils que ja fets, no? No sé com dir-ho, ja sí. Està encorsetat tot de qualque manera, no? I jo crec que el projecte, la música que he anat fent, ha tingut una evolució des del primer disc a ara. Hi va haver un moment de ruptura fa un parell d'anys, quan vaig fer un disc que se deia 1989, i me trob molt còmode ara, on puc combinar electròniques, m'agrada moltíssim, utilitzar sintetitzadors m'apassiona, i la possibilitat d'experimentar amb instruments de vent o amb el cor en aquests moments, pues és un avantatge que jo tampoc no la sé classificar, no? Queda un poc esnob no saber classificar la teva música, no ho vull ser, ni crec que ho sigui, però sí, però no te podria donar un estil concret. M'agrada molt de tipus de música diferent, i crec que estan barrejats amb això que faig.
0: Idò, sentíem ara també un fragment d'aquest nou tema que heu publicat ja a les xarxes, se diu Amèrica. Allà sentim també aquest cor de dones de la UIB, que demà pujaran a l'escenari amb tu i amb tota la vostra banda a partir de les 9 en aquest cicle de les nits a Bellva, en el castell.

0: Idò, sentim aquest nou tema ja amb les veus del cor de dones de la UIB. Demà serà aquesta, en principi, darrera actuació, encara que inicialment només hi havia previstes dues, han arribat a cinc, ja ho veurem. En tot cas, Marcel, què prepares ara? També projectes que impliquin a molt de músics, moltes veus, o vas tu tot sol?
1: No, ara bàsicament estic preparant un nou treball que segurament mos posarem ja a gravar supos que a finals de la tardor, i això, estic preparant material i no ho sé, en aquesta edat que ja que m'estic fent vell de cada vegada, ara el que m'agradaria és que es fer ballar la gent, no?
2: Ah, que bé.
1: I però supos que no sé si qualcú s'enganxarà en aquest ball que jo li proposo.
2: Home, aquí
1: però...
2: tens dos voluntaris ja.
0: Sí,
1: eh? Ah, sí, està bé.
2: Tu digues ballam i nosaltres ballam.
1: Ballam, idò. Sou molt amables. Aquesta és idea, no? És una broma, però ho dic en el sentit de que m'interessa molt, crec que les noves cançons parteixen més de ritme que més que de la melodia i de l'harmonia, i parteixen més d'aquesta idea física, no? Estic treballant amb caixes de ritmes i altres sons que estic fent en sotsintes, i vaig cap a això, que no sé cap a on m'ho conduirà, però sí que tenim una data ja per ficar-nos a dins l'estudi.
2: Marcel, que ens encanta que no sàpigues catalogar en un gènere concret la teva música. Continua així, per favor. I molta sort en tot allò que facis.
0: I que vagi molt bé demà, a partir de les 9. Encara quedaven algunes entrades que se poden comprar des de la web de Palma Cultura. I ja mos faràs arribar música d'aquests nous projectes. Marcel Cranc, demà a partir de les 9, amb la seva banda i amb aquest cor de dones de la UIB.
2: Gràcies.
1: Salut, que vagi bé.
0: Salut, adéu.
2: I de la música de Marcel Cranc hem acabat el programa d'avui. Mig minut arriben les notícies. L'aviador torna. Demà a les 6, vagi bé.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a encetam setmana de converses polisèmiques, un experiment de ràdio per aquest mes d'agost que va fent camí. Aquesta setmana ens acompanyen cinc grans conversadors. Hugo Ramon, navegant, Jaume Gomila, metge d'urgències i director del Festival de Teatre Infantil i Juvenil, Fanny Guerrero, fundadora d'Educa Clown, Sebastià Portell, escriptor, Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare. En cadascun d'ells han fet una xerrada llarga que vos oferim en trossets de 10 minuts aproximadament de dilluns a divendres. Vos animam a connectar amb ells al llarg de la setmana, si el programa d'avui se vos fa curt. Per començar a conèixer-los, els hem demanat que triïn una cançó.

0: Costa Tellà a Bowie, però Sebastià Portell, no podem deixar que estigui cantant 4 minuts perquè se'ns menjarà mitja part de l'entrevista. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Temptat de continuar nosaltres, justament, cantant.
0: Cantant, no? Podríem, per què no?
1: Jo trobo que sí.
0: No s'ha de tenir vergonya, no?
1: No, i això és un dels aprenentatges que he tret a la meva vida de la música i també de l'actitud d'en David Bowie. Mm-hmm. A ser valent, a ser fidel a un mateix, no tenir por de canviar i d'escoltar-te.
0: Però per això ara dius, no tenir por de canviar i d'escoltar-te, mos hem de conèixer molt bé per arribar en aquesta actitud i en aquesta valentia.
1: Supos que sí, supos que sí. A mi personalment m'ha marcat sempre d'en Bowie aquesta intuïció que m'apareix que tenia a l'hora d'avançar-se en el seu temps, uh-huh. de proposar noves estètiques, actituds que no sempre eren les més fàcils, uh-huh. i és una cosa en què sempre m'he identificat molt. Vull dir, m'agrada tenir aquesta manera de fer, sobretot en el pla artístic, uh-huh. en el pla més personal, crec que som una persona molt fàcil, però sí que en el pla artístic m'agrada investigar allò que és rar, allò que transgredeix qualque cosa i que va un poc més enllà.
0: Val, segurament estèticament més discret que Bowie.
1: Sens dubte.
0: El manco, així com has vengut a la ràdio.
1: Sens dubte, depèn del moment que m'agafis, però habitualment...
0: No sé en altres moments, de moment, avui, més discret que en Bowie, en Sebastià Portell, que encara no l'hem presentat, és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també del European Writers Council. Això que ho he pronunciat d'aquella manera són paraules majors, no?
1: Són moltes presidències juntes, la veritat. Està sent un any entretengut, però és un honor molt gran i estic fent molta feina perquè crec que és un moment important per defensar els drets d'autors, tant en llengua catalana com en l'àmbit europeu.
0: Perquè aquesta entitat europea, quina missió té?
1: L'European Writers Council és una federació que aplega 55 associacions d'escriptors d'arreu d'Europa. Uh-huh. Són més de 260.000 autors en ses llengües, en sa gran diversitat de llengües que hi ha a Europa i en ses grans diferències també de mercat. Uh-huh. I el que fem, jo sempre dic, lluitant pels adjectius, lluitant perquè una llei europea vagi cap a una banda i no cap a una altra, que pareix una nimietat, pareix una cosa molt petita, però que pot canviar moltes realitats, molt de dia, molt es dia a dia uh-huh. dels treballadors culturals.
0: Ja, però els llibres mos connecten en sa vida, vull dir, se fa difícil un món sense llibres físics. Mos pensàvem que online mataria lo físic, però no l'ha mort, el manco de moment. Forma part, no?, de la nostra vida, un llibre.
1: Sí, feliçment. I amb tota la feina que faig a l'àmbit més d'activisme pels drets d'autor, m'he de recordar moltes vegades això que dius, que ho feim pels llibres, ho feim per l'art, i que justament, com bé dius, el paper continua sent el rei. Crec que en el nostre àmbit només és entre un 5 i un 7% de lectors que prefereixen els llibres electrònics, per exemple, i els audiollibres són encara una quota molt reduïda, molt petitona. Jo crec que està bé que hi hagi diversitat, però sí que és vera que el paper encara guanya, supos que per una qüestió de costum i també romàntica. Llegir en paper és meravellós.
0: I no vull xerrar malament de ningú, però l'altre dia algú me deia, no trobes que s'està publicant massa? I massa dolent, com a massa aviat, com a... Dic, bé, pot ser hi ha aquí una... No sé, un camí que no distingeix la frontera entre ser un influencer i un escriptor. No sé, però està passant també molt, eh?
1: Segurament. Jo sempre defens que mai se publicarà massa en català perquè no tenim prous lectors, han d'arribar encara més gent i hi ha d'haver més diversitat. Ara bé, a mi m'encantaria que els editors fessin la seva tasca i abans d'enviar el llibre a impremta diguessin a l'autor, mira, mos asseurem aquí, farem un parell de cafès llargs i millorarem el llibre junts, perquè en el final això és una conversa i se trata de plantejar maneres de fer que els llibres brillin i que realment arribin fins on han d'arribar en termes de qualitat per finalment arribar en els lectors. Per tant, no me preocupa tant la quantitat, sinó la qualitat, que també deies.
0: Sí, sí, i a tot això encara no li hem demanat anar a en Sebastià Portell perquè ha triat aquesta de Bowie, però aquí el seguim i el coneixem, sabem que la seva primera novel·la se titula El dia que va morir David Bowie, que va morir, per cert, un 10 de gener del 2016, 69 anys, i tu en tenies 24.
1: Sí.
0: Era, o 23, però era, es deia que va morir David Bowie, és el títol d'aquest llibre i d'aquesta primera novel·la, perquè recordes aquell dia o què?
1: Sí, volia fer un homenatge tant a la figura d'en Bowie com un artista transgressor que sempre m'ha inspirat, que sempre m'ha convidat a imaginar altres mons, i en el mateix temps hi ha un homenatge inevitable, que era el dia que va morir Marilyn de Terence Moix,
0: Cert,
1: que és un
0: sí.
1: llibre del 69, si no vaig errat, de l'any que Somo va arribar a la Lluna. Llavors, era un llibre que volia establir un diàleg amb aquells referents que m'havien precedit, sobretot en l'àmbit de les llibertats, de l'atreviment, d'espassar-s'ho bé, i és una novel·la que me continua donant moltes alegries i que, seguint l'estela d'en Bowie, ha estat traduïda en el gallec. L'any que ve, si tot va bé, sortirà en una traducció en el basc. I fa poquet, fa un any i mig, va pujar en els escenaris amb una adaptació divertidíssima que va fer en Pau Colla.
0: I de mos ho poses bé perquè podem escoltar un poquet d'aquesta divertidíssima adaptació.
2: Sí, m'ho vull fer la prova ràpida de la sífilis.
3: Només sífilis.
2: Sí?
3: Només sífilis, d'acord. Has de fer un petit qüestionari abans. Com et defineixes?
0: Diu en Sebastià divertidíssima, però dureta, dureta, no?
1: És concebida, és una història d'un jove que se va fer per primera vegada a la seva vida una prova de sífilis, d'infeccions de transmissió sexual, i en aquell moment tota la seva vida, i especialment la seva vida amorosa, però no només, li passa per davant com un gran flash, i és en aquest moment que s'encomana a David Bowie, que vincula amb Bowie en el record que té de son pare, perquè un dels punts àlgids de la novel·la és precisament d'ell escoltant música de petit en son pare, i bueno, tot entra en conversa, i per mi en aquell moment tenia molt de sentit, i encara ara, 10 anys després, aquesta novel·la va girant.
0: I com te quedes quan la veus damunt l'escenari i veus que hi ha uns personatges, unes persones que li posen veu i li posen tot. Tu que a més a més has començat escrivint dramatúrgia, no?
1: Sí, va ser molt curiós perquè jo mai m'hauria atrevit a transformar el gènere d'un llibre meu, és a dir, si és novel·la no el puc fer teatre, i si l'escric com a teatre mai el puc tornar a un altre tipus de gènere, però em va entusiasmar. En Pau Colla va fer una feina magnífica. Jo li vaig dir que havia fet una dramatúrgia TikTok, perquè tot estava molt picadet i anava molt ràpid, que la novel·la també és així quan la llegeixes, i els intèrprets, na Catalina Florit, en Lluís Febrer i en Xavier Frau, estaven meravellosos. A més, fent molts de papers, en Lluís sí que feia el paper protagonista, però tant na Catalina com en Xavi anaven variant, i era un exercici magistral de transformisme, diguéssim, no?
0: Sí. I Bowie és un tipus difícil d'etiquetar, jo crec, no? En sentit artístic, en sentit personal. Tu t'etiquetes a tu mateix?
1: Ui, jo en duc 4 milions d'etiquetes. És que pens, aquesta és una pregunta que sorgeix moltes vegades, no? Quan escriu sobre qüestions vinculades al gènere o a la sexualitat, i pens que no els hi han de tenir por, les etiquetes, sempre i quan n'hi pugui haver moltes i mos duguin a la complexitat. És a dir, una persona pot tenir un tipus de desig en un moment donat de la seva vida, pot identificar-se amb un gènere, però també té una classe, també té un tipus de família, té un tipus d'amistats, o moltes, per sort. Per tant, estem travessats per moltes identitats, i jo crec que mentre unes no tapin les altres, les etiquetes, les maneres de presentar-te en el món, sempre són benvingudes.
0: Vale, etiquetes que mos defineixen, però que no mos han de separar, no? Que
1: Exacte.
0: mos fan un poquet
1: O
0: més...
1: simplificar.
0: O mos reconeixen.
1: Només veure-mos com una sola cosa, trobo que és
0: Tampoc.
1: molt pobre. En canvi, si mos atrevim a mirar-mos amb allò que mos fa únics, allò, aquella mescla que dius, no m'hauria pensat mai, conèixer una persona, jo què sé, de tal lloc que li agradés tal música, o que escrigui sobre això, dius, tu com has arribat fins aquí? Això me fascina.
0: Perquè en el fons tots som un poquet iguals, no? Diferents
1: Sí,
0: però iguals.
1: en allò més essencial jo penso que sí, i crec que en els temps que corren mos hauríem de recordar més, perquè mos entendríem
0: I
1: més.
0: de ja veis, hemos aduit aquesta cançó de Bowie, Starman, així, pim-pam,
1: Com un
0: pim-pam.
1: camaleó.
0: Han passat 10 minutets. No te'n vais, perquè aquesta és una entrevista feta a trossets. Tu no te'n vagis de vora jo. En els oients els hi anirem oferint a trossos de dilluns, que és avui, a divendres. Demà toca viatge.
1: Ben fins on arribam.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquesta d'Antònia Font és la cançó que ha triat na Marta Vilà González. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: Que bé tenir-te. Això de uau, yeah, ho dius tu més d'una vegada quan fas investigació?
1: Sí, de vegades quan surten vets experiments, i tant que sí.
0: És que és aquell, uau, mireu el que he aconseguit. Vos hem de contar que na Marta Vilà González és de Palma, és investigadora, és professora de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2024 i és una dona que se dedica sobretot en el camp de la reprogramació celular i la medicina regenerativa. Que això té tela, m'apareix superinteressant i segur que ho anirem desenvolupant al llarg d'aquesta conversa. Però contem-nos primer per què aquest Why Yeah d'Antònia Font.
1: Perquè és una cançó que per jo fa molt d'estiu, també per la seva senzillesa i la seva motivació que dona. I a la vegada és una cançó que em dona molt de records perquè la varen tenir durant bastant d'anys com a timbre d'entrada a l'escola. I per tant me recorden aquells anys de final d'ESO. Moltes vegades jo la sentia, de fet, des de casa meva, perquè vivia molt a prop de l'escola i no era una alumna gaire puntual. I per tant, quan la sentia des de la finestra de UPS, és hora de partir corrents i arribar just davant que tanquin.
0: Quina escola era?
1: Vaig anar a Mata de Jong, jo.
0: Molt bé, molt bé. I escolta, i na Marta Vilà de Mata de Jong ja sabia que se volia dedicar a la medicina?
1: Bueno, sí, de fet, això era la meva primera idea, estudiar medicina. Llavors, durant el batxiller, i doncs, no vaig treure suficient bones notes i no vaig entrar a cap facultat de medicina, però vaig entrar a Ciències Biomèdiques a Lleida. I, bueno, degué ser un poc una cosa del destí, perquè llavors ja una vegada vaig començar aquesta carrera, vaig decidir que realment allò devia ser el meu. O sigui, jo tenia ganes d'estudiar medicina perquè sabia que hi havia malalties que no tenien cura i deia com és possible això, no? Que no hi ha prou recerca. I resulta que la carrera que vaig fer és per investigar malalties.
0: I investigues des del començament, no?
1: Sí, de fet, ja des del principi de la carrera, jo vaig ser de la primera promoció de Ciències Biomèdiques a Lleida i el programa que tenien ja era molt enfocat en que agaféssim experiència des de molt en el principi. I des del primer estiu de primer any de carrera vaig fer unes pràctiques i el segon i el tercer també, i això era com nosaltres fèiem pràctiques externes, no? Llavors, des de molt en el principi ja van tenir un tast de lo que era fer feina en un laboratori.
0: I mos hauràs d'explicar bé què vol dir fer feina en regeneració de cèl·lules mare, aquesta medicina regenerativa, que no sé si està de moda, què és el present, què és el futur, què és allà com cap on anam. Anam per lo bàsic i així anirem després desenvolupant la conversa, que ja sabeu, oients, que vos l'oferim a trossets al llarg d'aquesta setmana amb la Marta Vilà i la resta de convidats que mos acompanyen. Anam primer a les cèl·lules mares. Com les expliques?
1: Bueno, les cèl·lules mare tenen dues característiques principals, no? La primera és que se poden replicar indefinidament, poden créixer, se divideixen i així en fan més. I la segona és que poden diferenciar-se o esdevenir altres tipus cel·lulars especialitzats, com seria una cèl·lula de pell o una cèl·lula d'esfetge, d'acord? Les cèl·lules mare per se, o les principals, en les que podem pensar, són aquelles que formen els embrions, no? Que al final de molt poques cèl·lules s'acaba desenvolupant un organisme sencer en cèl·lules amb funcions molt especialitzades, no? I llavors veure que dins el cos adult també tenim algunes cèl·lules mare adultes que s'encarreguen de substituir aquelles cèl·lules que van morint, de regenerar un teixit que s'hagi pogut fer un petit mal, no? I per mantenir el que li deim l'homeostasi del cos i un estat saludable. El tema de la reprogramació cel·lular ve quan el 2006-2007 uns investigadors varen ser capaços de, a partir d'unes cèl·lules de la pell, induir l'expressió d'uns factors, val? D'uns gens relacionats amb la pluripotència, que és aquesta capacitat de les cèl·lules de fer qualsevol tipus cel·lular, i varen poder induir aquesta expressió d'aquests gens en una cèl·lula que estava diferenciada i reconvertir-la o tornar-la en el seu estat pluripotent, equivalent a una cèl·lula embrionària. Clar, aquest descobriment o aquesta tecnologia ha permès o ha estat un boom en el camp de la medicina regenerativa perquè ens permet, a partir de cèl·lules més accessibles, generar teixits que són difícils d'accedir. O sigui, a nivell de, per exemple, produir neurones dins els laboratoris, les neurones són molt difícils d'accedir, no? I llavors, el fet de poder fer aquests tipus de teixits a una placa de Petri, dèiem, o una placa de cultius, i és molt valuós per estudiar les cèl·lules que no tenim molt d'accés, o inclús si poden derivar aquestes cèl·lules a partir de pacients, per estudiar malalties dins el laboratori.
0: Pareix de ciència-ficció això que mos contes, Marta.
1: Una mica, però es passa en el dia a dia.
0: I tu, quan estudiaves, quan estaves estudiant la carrera, te podies imaginar estudiant el que ara fas?
1: Bueno, vaig tenir la sort que les primeres pràctiques que vaig fer jo estaven relacionades amb aquesta reprogramació cel·lular i vaig flipar tant que vaig dir, això és el que jo vull fer aquesta vida. I després és vera que fins a quart no van tenir la assignatura de medicina regenerativa i tal, però me va confirmar un poc aquesta passió i des d'ençà m'he enfocat en aprendre a fer-ho i en poder utilitzar això.
0: Necessitem gent com vosaltres, com la Marta Vilà, que investiga en cèl·lules mare, en medicina regenerativa. El nostre organisme és un organisme multicel·lular, no? Tenim cèl·lules moltíssimes, sí, difícils de comptar també, perquè van desapareixent, van naixent, se van gastant, és així. Hi ha aquest moviment en el nostre cos de cèl·lules.
1: Clar, efectivament, o sigui, els organismes, les cèl·lules tenen una vida limitada, la majoria van, imagina't, les cèl·lules d'espai se van descamant constantment o les de l'esòfag, o totes, aquí és on entren les cèl·lules mare adultes, no?, que van repostant aquestes cèl·lules que se van gastant i van fent que els teixits se mantinguin.
0: És molt impressionant i seguirem estirant de la teva feina i de la teva experiència al llarg d'aquesta conversa. Hem començat amb aquest wow yeah d'Antònia Font, que na Marta Vilà ha dit més d'una vegada dins el laboratori, wow yeah, i ara m'aniran de viatge, d'acord?

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Bona nit, Blanca Roseta, que canta Hug. Mos costa baixar el micròfon, baixar-li la pista en aquesta cançó. La deixam darrere. Hug, 1973, varen començar Ja ha plogut. I és la cançó que ha triat en Jaume Gomila. Com estàs?
1: Beníssim, encara amb pell de gallina en sentir aquesta cançó.
0: És que Hug, amb aquestes castanyetes eivissenques, aquesta música, aquesta tonada també com a tan poètica, tan senzilla, no?
1: És que jo, clar, és una cançó tradicional, però que jo la trobo absolutament contemporània, però amb aquesta arrel de tradició i de cultura de les illes que bé, m'emociona cada dia que la sent.
0: I a què te recorda?
1: Home, me recorda bé, aquelles èpoques que mos posàvem a cantar, n'hi havia un que tocava la guitarra, mos juntàvem amb sos amics i amigues, que anàvem de colònies i un esplai que fèiem a Manacor, que jo som de Manacor, i anàvem a la colònia de Sant Pere, i record aquells estius, aquella olor de fonoi que feia allà a vorera de mar, i cantar cançons una darrere l'altra.
0: És que heu fet esplai, se vos nota. Vos queda alguna cosa.
1: Sí, no sé si som allà que diuen un poc xiroqueros o no sé com ho han de dir.
0: També crec que queda alguna cosa de bona persona, de valors, no?
1: Sí, jo crec que sí. Estava en torn, era curiós, era un esplai, però que estava lligat a l'iglesi de Manacor i vulguis que no, aquest valors, aquest humanisme, el tenim empaltat.
0: Sí, sí. I se nota cada vegada que xerram amb qualcú i diu que ell de jove anava a l'esplai, se nota. En Jaume Gomila és moltes coses, tu dius, som metge i teatre i metge. Metge 061, és a dir, metge d'urgències, i també director de FIAT i president de la xarxa que manté aquest festival de teatre infantil i juvenil. Quants d'anys fa ja de FIAT?
1: De fet, en fa 25, però l'aniversari el farem l'any que ve, perquè hi va haver un any de pausa, aquí hi va haver una mica de crisi econòmica,
0: sí.
1: I varen dir, no, aquest no compta, serà un festival solidari, de fet, sí. Mos varen ajudar totes les companyies i tothom, i tot el poble de Vilafranca, de bon any, i l'any que ve la volen fer grossa.
0: Això són noces d'argent, que diuen, eh?
1: Sí, i a més, com que... És que ho han lluitat tant que és que estan molt, molt contents de poder-ho fer.
0: I d'on li ve a en Jaume Gomila aquesta vinculació en el teatre?
1: Això ve d'enrere. Sempre ha estat allò que diuen lots més comedians i més histriònics, o no sé com dir-ho, de petits, i sempre m'agradava recitar, i quan a l'escola qualcú havia de sortir surts tu. I recorden 13 o 14 anys que varen fer el rei Herodes, i de llavors vaig dir, ostres, això de pujar... I jo era super tímid,
0: sí.
1: Però això de pujar damunt l'escenari, que la gent t'escolti i donar vida en aquell personatge i fer riure o fer emocionar, a mi me va donar molt de gust. I arrel d'això vàrem entrar dins una dinàmica, els amics més grans d'un amic meu, d'en Nofre, els seus germans, que tenien 4 o 5 anys més, reivindicaven en muntar un equip de teatre, vàrem començar a fer cursos d'expressió corporal i nosaltres, que érem xitxarel·los, mos hi apuntàrem i va néixer Caps i Grains a Manacor, que en aquella època d'aquests grups de un poc seguint l'estela de Catalunya, de Goll de Goll, de comedians, de tots aquests grups alternatius, pues va començar aquest moviment i jo m'hi vaig apuntar, i tot i que de ben petit havia dit no, jo quan sigui gran vull ser metge, i tothom, oh, ses padrines, man balletes, anem val ser metge. Llavors vaig començar a dubtar i dic, això del teatre, no ho sé jo, si faria art dramàtic. I mon pare va dir, uep, no sé què farem, tu art de ser metge. I com que havia fet ciències en el BUP i això, i col...
0: Però no vares renunciar ni a una cosa ni a l'altra en el final.
1: Estic molt content perquè ha estat una sort. De fet, clar, és que el món de les arts escèniques té una precarització, una mala salut de ferro, que diuen, no? I això m'ha donat el fet de ser metge i de poder alternar-se dues coses, aquesta independència, diguéssim, de fer el que m'ha sortit dels nassos. I si he pogut fer teatre, he fet teatre i sabia que a final de mes
0: Sí.
1: podia
0: Sí.
1: pagar les coses.
0: I a casa teva havia metges o
1: No, no,
0: metgesses?
1: no,
0: No.
1: no. Això, jo crec que bé, ma mare sempre deia són els dos ben més ben invertits de la nostra vida, perquè, clar, volia si no els acompanyaves a les tios, a les padrines, a ells quan tenien qualque de
0: Sí,
1: nou
0: sí.
1: de salut, I estic orgullós perquè aquí a nostra no hi havia cap universitari i els primers universitaris van ser els meus germans, la meva germana i jo, els meus germans farmacèutics, la meva germana biòloga que fa classes i jo metge i aquest vot social que no sé si ara és tan fàcil, n'estan molt contents i que a nostra sempre mos varen ajudar molt.
0: I tu ets de ciències, no sé, però sí, per tu allò de Jaume, ciències o lletres, perquè tu ets un home de les dues coses.
1: Me va ser un poc difícil. No tenc una base, diguéssim, de lletres, perquè no vaig fer lletres, però sempre m'ha tret per aquest valor de lo que pot transmetre, no? Els teatres, llegir, els poemes, això, clar, és que dona molt de gust. I jo crec que també estimula la creativitat i en la meva, jo crec que una cosa alimenta l'altra, no?
0: Sí. I xerrant de medicina, ja ho dèiem, en Jaume Gomila és moltes coses i el aniran coneixent, metge de 061, i ja que avui hem començat escollint una cançó, també podríem posar l'Urrit, no?, per xerrar de medicina.
1: Sí.

0: el dia que vaig saber la darrera nota de la carrera de medicina, que era la història de la medicina, teníem amb els amics unes entrades per anar al velòdrom d'Horta, que jo estudiava a Barcelona, escoltant l'Urrit. I clar, aquell home que era ja una figura
1: gegant
0: musical i un gran poeta, ho record com una cosa màgica, allò que dius, ostres, que va ser carrera i estic aquí en sort meus amics escoltant en l'Urrit. Això, no sé si som a la terra o en el cel.
1: No podies demanar més, no?
0: No, va ser.
1: Mira, me posa pell de gallina a mi, tu que te posaves pell de gallina, Uc, quan hem començat amb aquest Bona nit, i crec que n'has viscut d'altre de memorable, també amb un tipus memorable com en Bruce Springsteen, no?

0: bé, a la vida te passen moltes coses bones i altres de no gens bones, perquè això és la vida, no? Un dia, estant de guàrdia en el 061, que havien fet un trasllat amb avió ambulància d'un pacient que estava greu a Barcelona, i coincidia aquell dia que en Bruce Springsteen havia fet un dels seus concerts allà a l'Estadi Olímpic, i nosaltres estàvem allà a Aviació General, amb l'infermera parlant, i ens van dir, ara ve una personalitat, un senyor. I se mos planta en Bruce Springsteen a davant nosaltres, i mos dona conversa, i mos diu, hello, i te quedes allà com un superfan, saps?
1: Paralitzat.
0: Podem fer una foto.
1: Però ell no era el pacient.
0: No. Ell
1: ah, perquè vosaltres estàveu de guàrdia.
0: Nosaltres estàvem de guàrdia, havien duit un pacient traslladat a Mallorca perquè havia d'anar a Vall d'Hebron a Barcelona per fer un tractament que aquí no se podia fer en aquell moment. Sí. I mos compareix amb Bruce Springsteen i te quedes allà com un beneit i en lloc de jo m'hagués agradat molt xerrar una bona estona amb ell, però podem fer una foto. I tenc una foto amb l'infermera i amb Bruce Springsteen que després l'he pogut veure a concerts allà i és, bé, forma part del meu l'oi que dèiem d'aquesta música que mos acompanya.
1: I tant. I de mos acompanya Hug, Lou Reed i Bruce, gens malament per començar aquesta primera part sa conversa amb en Jaume Gomila. Demà partirem de viatge, Jaume, així que ho has pensat.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Jo no sé quantes vegades i en quines circumstàncies haurà sortit del seu propi cos Nugo Ramon, amb qui encetàvem aquesta conversa polisèmica que vos presentàvem a trossets de dilluns a divendres. Hugo Ramon, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, doncs amb un xute ara d'energia amb aquesta cançó que sempre me poses pas de punta.
0: Aquesta cançó de Leiva, que és la que tu has triat, com si fuéramos a morir mañana, diu el Leiva. Per què aquesta?
1: Bueno, jo normalment els meus estils musicals són, la veritat, que són molt variats, i a lo millor pues, una cançó un poc massa actual, el que la gent podria pensar, els meus amics, no, que podria triar, però és una cançó que quan jo preparava la meva mini transa 2025, aquesta creuada l'Atlàntic en solitari i sense assistència, pues, va començar a resonar dins el meu cap, qualque amic la va posar i em va donar compte que realment era el que estava visquent. No? En el final se va convertir en el meu himne. Cada vegada que la posava era un xut d'energia i ara l'estic emprant molt com a obertura de les meves conferències i tot això, no? I crec que demostra bastant el que vaig viure, no? Que en el final varen ser pues, esforç titànics per estar a la línia de sortida d'aquesta mini transat 2025 després d'un any personal molt complicat, després de molts anys d'allunyat de la vela oceànica en solitari, i en el final m'ha donat compte que l'única solució de solventar tots els problemes i que quedessin en anècdotes era doblegar els esforços i exactament viure com si hagués de morir demà. Uh-huh. I normalment no me sol agradar aquestes coses tan fàcils i tal, ja. Però és que realment és que era clavada aquesta cançó. Per
0: intensament, no amb s'angoixa, sinó amb intensitat. No?
1: Exacte, i perdonau tots, però va ser bastant abans que la selecció espanyola elegís com a seu himne. Però no som un copion.
0: L'haureu reconegut, si no sabeu el nom segur, Nugo Ramon, que és regatista, que és navegant oceànic, ja mos ho ha dit, divulgador, conferenciant, també escriptor, així que és hora de llibre.
1: La paraula escriptor és molt, molt gran.
0: Podrà xerrar el teu llibre, i directiu del Club Nàutic de Palma, i has creuat no una, ni dues, ni tres, sinó quatre vegades l'Atlàntic en solitari. En solitari a la mini transat. Un, dos, tres, quatre. No hi, com és allò? No hi quatre sin cinco?
1: Jo ara li dic la quinta essència. Quan vaig arribar de la darrera mini transat vaig dir mai pus, i crec que va tardar dos dies en començar a formar com faria un projecte per aquesta mini transat. Sí, després jo les mini transat, bueno, són molt intenses, sobretot a mesura que te vas fent més gran, i evidentment quan ets més jove, pues a lo millor només te dediques a l'esport. Ja quan tens un poc més d'edat, pues sobretot que a vegades que els sponsors fallen, pues a vegades has de fer, jo sempre faig coses envoltant a l'esport i a la divulgació i a la nàutica, però he fet altres coses i clar, tot se converteix en un poc més complicat, no? I jo crec que aquesta mitjana va ser més intensa, inclús que se m'ha molt el món del 2011-2012, aquesta va tingut molt de flecos.
0: És que clar, Hugo Ramon, ho dius així com a molt tranquil. Nugo ve torrat de sol, un poquet suat perquè fa molta calor, però ho dius com a molt tranquil. Tu ets una persona molt vinculada a la mà des de molt petitó, però arriba un moment que el que tens en el voltant no t'abasta. Quan passa això? Quan dius hasta l'infinito i más allá, que diria es de Toy Story?
1: Sí, bueno, crec que no sorprendrà ningú si dic que som una persona inquieta, però sobretot som una persona, bueno, m'agrada evidentment treure el millor de mi mateix, tant a la mà com a terra, m'agrada cada dia ser millor persona i també m'agrada pues, descobrir i poder ajudar altra gent, no? I a vegades sempre he dit, també m'agrada pues, navegar per tota la gent que se queda en terra, que no té la sort que jo tinc. Això és una realitat grossa com una catedral. Però també és veritat que la mà té una cosa inexplicable, per això jo crec que s'ha escrit tant a lo llarg de la història sobre la mà, sobre viatges, sobretot perquè jo crec que encara no hem arribat a desgranar el magnetisme que realment és això. Jo crec que puc assegurar que la única mini transat que realment a la mà he disfrutat de veres, i una de les raons, no volia xerrar això, però bueno, ja que hi som, una de les raons és perquè les meves anteriors mini transats, no, que a lo millor passava malament, i jo de, uau, estic ara passant malament, és un mal moment, i després, com jo dic que volia ser navegant oceànic, he de seguir, no puc aturar després d'això, i veia com una muntanya molt grossa. I aquesta mini Transat, quan ja estava navegant, sobretot gràcies al meu psicòleg esportiu, Miquel Salom, tenim uns objectius de maestria, i anava realment passa a passa. Era passa a passa, i deia, bueno, quan acabis la mini Transat, pues jo ja he acabat, ja he complit el que havia de fer, ja està. I per això la vaig disfrutar com una meravella. Perquè això de trobar-se enmig de la mà avui en dia, sense comunicació amb l'exterior, perquè la mini Transat és una de les característiques d'aquesta competició, que no tenim ajuda externa, no tenim mòbil, no tenim ni Apple Watch. De fet, jo que som molt d'Apple Watch, m'ho vaig llevar 3 anys abans de la mini Transat per començar-me a acostumar. Vaig tornar a coses molt analògiques i tal, i aquesta sensació d'estar enmig de l'oceà i tal és meravellosa. A més, jo sempre dic una cosa, és, a vegades és molt, no sé si és més fàcil, però és molt més justa la lluita que tenim a la mà que a terra. A terra sempre hi ha, perdoneu, però els advocats, els bancs, no sé què demanen, la societat a vegades no respon com tu vols, i a la mà realment crec que és una lluita igual. Tu estàs preparat, tu has fet les coses bé, tu tal, doncs la lluita contra els elements serà igualada, no? I això crec que és magnètic.
0: Hugo Ramón diu mini perquè és el nom de la mini Transat, però ja ho heu sentit, de mini no té res,
1: no.
0: Perquè és una regata oceànica en solitari, se celebra cada 2 anys, has de travessar l'Atlàntic amb un veler de 6 metres i mig, aproximadament.
1: Es diuen minis, però això es diu mini Transat, no perquè sigui mini.
0: No, ja, és que mini no...
1: No, no, no.
0: 6 metres i mig és l'hora, no, aproximadament. Sí, no. Són, és, sí, un centímetre en van, centímetre enrere, però són
1: 6 metres i mig, exacte.
0: I sense assistència i sense comunicació. Jo t'anava a demanar quina música escoltaves, però n'escoltes de música?
1: Sí, sí, n'escoltava, n'escolt.
0: T'endús el Wallman, allò analògic, o què t'endús?
1: No, sí que tenim dret a una targeta CD, que me vaig inventar un sistema per no haver de dur un... Bueno, vaig estar molt de mesos desgranant el sistema que havia de tenir, per a més escoltar les partes meteorològiques amb una ràdio analògica, i al final duia uns cascos que tenen una targeta CD. I jo escolt molt, bueno, en Jaume Anglada, escolt molt Muse, escolt molt ara que...
0: Bueno, tu...
1: Sí, Antònia Font, claríssimament.
0: Hem de dir, deixa'm que t'ajudi, perquè la teva web, és que n'hi ha pocs que tenen una llista de cançons i de llibres, Viva Suecia, Estopa, La Fuga, sí. Radiohead, Muse...
1: Extremoduro, Sexy Sadie, també un bon grup mallorquí. Extremoduro també darrerament m'agrada molt.
0: Polis.
1: Quina llàstima que han tingut, jo crec que són dels meus dos grups referits, Jaume Anglada, Antònia Font i Extremoduro, que han tingut per cansos que bueno, ara canviarà un poc la vida estructural de grup o en solitari com d'en Jaume, justament crec que, crec que ara més que mai els estic escoltant per donar força bon toqui.
0: En Jaume ja ha dit que tornarà.
1: Sí, ja ho sé. En Robé, almenys, ja. Mosqués de música i Antònia Font, pues, bueno, que està tocada però no hundida.
0: Sí. I en Jaume li enviem i ho fem sempre que podem, tota la nostra energia des d'aquí. Així que jo vos deman per, com a fil conductor d'aquesta conversa, una música, un viatge, un llibre, una pel·lícula i una recepta, un plat a taula, i Hugo m'ho ha posat relativament fàcil, però en el final...
1: T'ho he liat tot, crec. No, ho tenies estructurat i t'ho he liat tot, ja.
0: En el final has d'escollir. Imagina que esteu viatge, mos durà la mà, sí o sí, però això ja serà demà, vale, Hugo?
1: Vale.

Gràcies, Hugo, Ramon, Jaume Comilla, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, Marta Vilà, per haver compartit amb els oients d'entre avui i demà molt més que una cançó, perquè la cançó ha estat l'excusa per xerrar del món, de la vida, de la vostra professió i per acompanyar-vos, oients, aquests vespres d'estiu a IB3 Ràdio. Recordeu que podeu recuperar el programa, l'aplicació, tot IB3 demà per tirar de viatge.

0: ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem?
1: Hola, ben tornada.
0: Moltes gràcies, gràcies.
1: Sí, sí. T'imagina que, no sé, anant a fer surf, anant a la piscina, maca, bé.
0: No diré que no t'equivoques.
1: Una passada, una passada.
0: Hem gaudit, però ja som aquí per començar aquestes darreres setmanes d'estiu i després nova temporada de Xiu Xiu, que ja en parlarem.
1: Ja en xerrarem d'això, perquè...
0: Exacte.
1: Bé, no diran res, no diran res.
0: Se vienen cositas, com diuen els influencers d'avui en dia.
1: Exacte.
0: No ho diuen així?
1: Sí.
0: Vendran cosetes?
1: Se vienen cosetes.
0: He tornat, he de dir, perquè no me podia perdre res. Tenia FOMO.
1: És que el programa que genera FOMO. O sigui, jo, si fos oient i no escoltéssiu així un dia, un sol dia, tindria FOMO de...
0: Estic completament d'acord. Avui en dia FOMO vol dir por a perdre-se qualque cosa.
1: Exacte.
0: També tenia FOMO de saber com han anat els concerts d'en Bustamante aquest cap de setmana a Mallorca i Menorca. No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. Bustamante és un crack.
1: Un crack? En Bustamante ja ha xerrat català, han dit.
0: Ah, sí?
1: Que el xerra molt bé. Bé, és un gran home.
0: És un gran home,
1: és un gran home.
0: De fet, ha xerrat català.
1: De fet, és gran home perquè també està molt fort. Vull dir que
0: sí.
1: També és gros.
0: Exacte.

0: Exacte. L'art que l'han criticat per això, eh?
1: Sí?
0: Ho va dir en el concert.
1: Ostres.
0: Ell va dir, m'han criticat per gras.
1: Ah, ostres.
0: I no ara tu li has dit
1: no,
0: gros.
1: No, jo no volia dir això, volia dir que estigui fort. Jo, sí, com una persona que està forta.
0: Totalment. En Bustamante és un gran home.
1: Exacte.
0: Amb això estan d'acord. I resulta que, més, ara per afegir, s'ha fet del Mallorca.
1: Veus? És que és un gran home per molt de motius.
2: La meva sang és vermellona, no? És, és mallorquina.
0: És que en Bustamante ha valgut ser vermelló con Xenoa, que va dir això en el seu moment, i resulta que en Jaume Colombàs, el speaker del Mallorca, li va regalar durant el concert una camiseta del Mallorca amb el nom David Bustamante.
1: Ja se la pot posar, el que li queda de gira.
0: T'imagines? No, ell sol anar en traje.
1: Sí, és un, sí, és així, ell.
0: Sí, ell és un gent.
1: No el feia, en traje.
0: Sí.
1: Me l'imaginava més amb una camiseta blanca de tirants.
0: Això era un temps.
1: Mercant.
0: Ara ja no.
1: No, ara ja
0: ara
1: no.
0: És un ara senyor.
1: Clar, sí, madura.
0: Avui tenim la Marga Cifre en el control tècnic.

0: Avui han de dir que han de donar armoldains en aquelles persones que mos escoltau amb auriculars mentrestant caminau, mentrestant feis la passejadeta o vos moveu d'una banda a l'altra.
1: Així és, segur que són molts i ho feim perquè avui és el dia mundial dels vianants.
0: Molt d'anys! Aquesta cançó és d'aniversari, Nordo.
1: Ah, bé.
0: Avui seria com el dia internacional, és equivalent a sonomàstica.
1: I quina és la cançó per això?
0: Sí, no ho sé.
1: Visca
0: el vianant. No ho sé. Avui és un dia molt important,
1: avui
0: perquè hi ha molta gent
1: important.
0: Que mos escolta caminant.
1: Exacte, i és important per reconèixer la tasca d'aquesta gent. És una tasca.
0: És una feina.
1: És una feina, és una feina de no... De no caminar, anava a dir. De caminar i no agafar cotxe.
0: Exacte.
1: Que no és fàcil.
0: És un esforç, eh?
1: És un esforç. Dia del vianant, establert per l'Organització Mundial de la Salut i per això avui a Xiu-Xiu hem hagut d'anar molt d'anys a la gent i s'enhorabona per sortir a caminar cada dia.
0: Per no agafar cotxe, per anar en escat de cantó.
1: Exacte.
0: Sobretot enhorabona per això.
1: Exacte, enhorabona molt d'anys i repartir un pot d'alegria. Avui és el dia de vianant, el dia mundial del vianant. I te volia donar molt d'anys, que tu ets una vianant.
2: Sí, i...
0: Home, Jordi, és que clar...
1: No m'ha fet massa casa.
0: I? A veure, a lo millor hi ha algú que vos escolta i diu, i què? No me donis el molt d'anys per això.
1: És un bon punt, però bé...
0: No és el molt d'anys, sí. Ets enhorabona i ser gràcies.
1: Amb alegria de donar-li molt d'anys i...
0: També t'he dit, qui no té cap, té cames.
1: Quin desànim.
0: Però bé... Exacte, sí, no s'ha après massa bé.
1: Nosaltres hem seguit repartint molt d'anys i molta alegria. Avui és el dia mundial del vianant i te volia donar les gràcies i molt d'anys i s'enhorabona per caminar.
3: D'acord, gràcies a tu.
1: Per aquella gent que agafa el cotxe per anar a comprar el pa, per anar a la feina, com
3: ho veus? Això és terrible. Això és terrible perquè jo disfrut d'agafar l'autobús i el tren quan puc.
1: Clar, perquè poden dir que es perdre tens un poc, no?, això de caminar, però tu què en treus quan camines cada dia a la feina, per exemple, aquests minutets?
3: Ara són minuts de relax. Ara aniré per aquí per sombra, davall els arbres, que fa més fresqueta... Bueno, es caminar ajuda neurològicament.
1: Bé, de molts anys i enhorabona per ser un vianant més.
3: Gràcies.
1: Bé, un aplaudiment.
0: Un aplaudiment,
1: que
0: clar que sí.
1: Li ha ajudat molt neurològicament.
0: No, primer persona. Ha dit, bé, gràcies, s'ha quedat com a teat, perquè no sabia que li des, però després ell mateix s'ha donat un copet a l'esquena.
1: És que a la gent li agrada donar-se copets a l'esquena amb aquest tema.
0: Sí.
1: Però jo crec que és per estar orgullós, dir, jo camino. I no, sí. Tu camines.
0: Jo cada vegada més, he de dir, estic
1: cada
0: millorant molt. Sí.
1: Mira.
0: Sí, me costa, però jo sempre faig voltes amb el cotxe per aparcar just davant la porta.
1: Això,
0: és a dir, no vos enganaré.
1: Que no t'ho llevin.
0: No vos enganaré. També ja. Acabam unes hores.
1: Sí, també hem de caminar nosaltres perquè passar moltes hores segurs, també depèn de la feina. Hi ha gent que camina molt a la feina.
0: Exacte.
1: Si ets un...
0: Sí. No sé, tu com a reporter camines.
1: Sí, quan surts, sí.
0: Quan surts, exacte, com avui.
1: Exacte, però caminat saludable, tots ho sabem. Però jo m'he trobat una persona ben forta que anava al gimnàs. I jo he pensat, una persona forta que va al gimnàs serà experta en aquestes coses.
0: Moment, no és el mateix anar al gimnàs i estar fort que caminar, Jordi. Són conceptes completament diferents.
1: Ja, però...
0: La gent que fa la ruta del colesterol del seu poble, a lo millor no és un gimbro.
1: Ja, però jo he pensat, els gimbros en deuen saber d'aquestes coses. Vull dir, són gent que se preocupa per estar físicament bé, per
0: sí.
1: La salut...
0: La salut física, sí. Aquesta gimbro sí que se preocupa.
1: Per això, jo he anat i li he demanat com si fos un expert.
0: A veure, i què ha dit?
1: Tu que ets una persona que va al gimnasio, que està fuerte, ¿nos puedes dar alguna recomendación a la gente que coge el coche siempre y no va andando a los sitios?
4: Sí, que debería de andar más para mover su cuerpo en ayunas, después de comer, y así estabiliza su cuerpo y le hace funcionar. Es obligatorio porque si no el cuerpo se atrofia, el ser humano es un animal y necesita moverse, si no hay problemas en la vida.
0: Bé, a veure, unes paraules sàvies.
1: Paraules sàvies,
0: a dir,
1: hay que caminar...
0: Jo crec que en aquesta ràdio s'han dit moltes veritats, però
1: sí?
0: Crec que mai una com aquesta.
1: No, un crac aquest lot que mos ha aclarit, ja està. Jo crec que...
0: Però no t'ha dit la ruta que feia ell? La de gimnàs a casa seva, segurament.
1: Pues, devia agafar el cotxe, aquest lot. Però bé, hi ha tipus de vianants. Els que van alerta, els que creuen fora a mirar... Els que se voten els semàfors en vermell, aquells que sempre caminen amb molta pressa, la gent que va mirant el mòbil...
0: És que hi ha gent que camina molt aviat, eh?
1: Sí, sí. Sobretot quan veuen un micròfon d'IV3 que va cap a ells.
0: Sí. Aquí sí que surten a córrer.
1: Aquí sí que surten a córrer.
0: I també hi ha un tipus de vianants que saps que travessa a un pas de vianants sense mirar. Només exacte. Perquè és un pas de vianants kamikaze. Tu ets d'aquests?
1: No, per favor. Ah. Per favor. Això ho fan molt a Tailàndia i en aquests països, que els cotxes ni s'aturen.
0: És que és cultural, això, també.
1: És cultural, eh? Això. Sí, però hi ha de tot tipus. Gent que va amb auriculars, que sempre també. Va amb auriculars. Uh-huh. Els que estan sempre fent una telefonada, que això dius... jo no tinc tanta gent amb qui xerrar, que sempre van en el mòbil telefonant. No sé si
0: aprofiten el camí.
1: Mai.
0: Això se diu ser productiu.
1: Exacte, però a vegades no s'ha de ser productiu. S'ha de caminar i pensar i reflexionar.
0: Exacte.
1: Però bé, no sé si t'ho has plantejat tu mai, quin tipus de vianant ets.
0: Sí, home, jo sóc una vianant conscient de, mm-hmm. del que faig, perquè no me sol posar música quan camin. Sóc una vianant serena, perquè no camin ni massa poc a poc ni massa ràpid. Mm. I feliç i contenta. Si hi ha ombra, millor.
1: Molt bé. Crec que també és un tema cultural en si vius un poble o una ciutat.
0: Per descomptat.
1: Quan vas un poc, clar, quan ets de poble i vas a ciutat, t'assusta un poc.
0: Sí.
1: Veus els semàfors i dius, uf... Això...
0: Me cansa bastant anar per Palma caminant.
1: Psicològicament és dur, eh?
0: Sí.
1: Però bé, n'hi ha de tot tipus, com deim. Avui és el dia mundial del vianant i te volia donar molt d'anys i donar-te l'enhorabona per caminar.
2: Gràcies.
1: Com ho veus tota aquesta gent que agafa tant de cotxe?
2: Creo que Palma, ya que es pequeña, se puede ir caminando en autobús a todas partes.
1: I ets d'aquests vianants que se porten bé, respecten els semàfors, pas de zebra sempre, esperar que passin els cotxes, tot, ho durs bé?
2: Sí, lo procuro siempre.
1: Un missatge per tota aquella gent que agafa moltes cotxes?
2: Es muy sano caminar, es muy bueno para el medio ambiente también no coger tanto el coche, y aquí que hay tantos coches y que todo se puede ir caminando bastante rápido, pues hay que aprovechar que se puede caminar.
0: Jordi, confessa, tu per dins Son Cervera vas a peu o amb cotxe?
1: Jo vaig a peu sempre.
0: Segur.
1: Mem.
0: Ai.
1: No, vas a veure si...
0: Aquest bot en el supermercat.
1: Exacte, sí. Però perquè estàs a l'altra puta del poble, que hem de fer? Després les bosses...
0: Jordi, per favor, caminar.
1: Ja, però sí. També és complicat a Mallorca, eh? A Balears, en general.
0: Excuses.
1: No tenir cotxe és complicat. Però bé, just després d'aquesta dona ha vengut un home que... Clar, aquesta dona feia molt... Ha dit, jo faig cas a la senyalització. Mm-hmm. Però no tothom és igual. Hi ha gent que ja se creu més llesta que la resta i fa un poc el que vol. Però bé, cadascú que faci el que vulgui. O no.
5: Has baixat a comprar spa i avui és el dia de, del vianant, del peatón, i te volia donar molt d'anys.
6: Yo camino mucho.
5: Sí.
6: Yo camino mucho, sí. Que aparte de caminar, porque me voy a caminar a hacer kilómetros, aparte de eso, cada vez que puedo...
5: Per tant, tu te consideres un bon vianant. Avui que és el dia mundial i hem de reivindicar això, te consideres un bon vianant.
6: Sí, sí, claro.
5: D'aquests, a més, que compleixen les normes, els semàfors...
6: Bueno, los semáforos están al servicio del ciudadano.
5: Claro.
6: Cuando estás aquí y resulta que ves la calle, que está incluso aquí en rojo, pero está un coche allá a 500 metros... Pues vas y cruzas.
5: Bueno, però això no ho poden dir.
0: No.
6: Sí, hombre, claro que se puede decir.
0: Escolta, aquest home devia venir d'una d'aquestes ciutats que sempre travessen en vermell. Jo crec que aquí culturalment se respecta bastant. No sé vosaltres què trobeu.
1: Hem de dir que jo he xerrat amb aquest home just després de que se botés un semàfor en vermell.
0: Ah, d'acord, clar, tu ja l'has plegat.
1: Ja l'he plegat sabent la seva resposta, però bé, no ho sé.
0: Jo crec que moltes vegades... Els nins, els infants, tenen més consciència que la gent gran.
1: Sí, tenen bastant més seny i m'he trobat un nin, just després, un infant, que renyava una dona.
0: És vera?
1: Estava renyant una dona perquè havia creuat en vermell. I clar, jo he dit, vaig atracar-me.
0: Ara xerrar amb aquest superheroi.
1: Exacte, jo vull que el missatge d'aquest infant arribi a tot Balears, perquè crec que és important, i aquí teniu el missatge.
5: Avui és el dia del vianant, el dia del peatón. I què li has dit a una dona mentre es creuava?
7: No lo sé, muchas gracias por el día del peatón.
5: ¿Qué le has dicho a la señora que cruzabas en rojo?
7: Que no se puede cruzar.
5: ¿Por qué?
7: Porque estaba en rojo.
1: És que jo crec que...
0: Clar que sí, directe, molt bé. Eh? Escolta, és de les primeres coses que aprenen quan som petits i començam a anar tots sols, que hem de mirar abans de travessar. I el verd i el vermell.
1: De fet, jo mai de la vida he creuat si hi ha un infant de prop.
0: En
1: vermell.
0: Molt bé, Jordi. Es que ets un exemple.
1: Que tens pressa, que pot ser poc caure, però si hi ha un infant allà amb una família, no se fa.
0: Correcte.
1: Que és important. I aquest nin ho ha captat i jo crec que li donarà una bona.
0: Sí.
1: I
0: seria
1: un aplaudiment.
0: Seria s'excelsa per excel·lència aquest infant. Li donaria la medalla d'on el millor vianant un dia com avui?
1: Bé, No ho sé, eh? Que una medalla d'or en el millor vianant, no ho sé, no l'he conegut tant.
0: Escolta, però bé, segur sí. Que hi ha aquesta medalla. Li
1: donaré la medalla d'or en el millor vianant d'avui.
0: Molt bé.
1: Bé, finalment...
0: Així com, clar, no... jo que sé, el mèrit ciutadà i del mèrit vianant.
1: Ja, però és que també ara, clar, ja, jo crec que està entre aquest infant i una vianant exemplança que també he xerrat.
0: A veure?
1: Escolta'm.
5: T'he vist aquí caminant i te volia donar molt d'anys.
8: Per què?
5: Perquè és el Dia Mundial del Vianant.
8: Pues me pots deixar a mi, perquè jo sempre vaig a peu.
5: Sempre vas a peu a tot.
8: No tinc cotxe, no he tingut mai.
5: No has tingut mai cotxe i vius aquí a ciutat?
8: Sí, sí, tota la vida. Sempre tot. I vivia antes en el centre, he vingut a viure aquí. I sempre vaig a peu. I vaig en el servici públic, o en qualque amiga, aprofita el cotxe.
5: Clar.
8: Hi ha gent que s'estima més d'anar al sofà, que el duguin cap aquí, cap allà. Jo no, jo si puc caminar un rato, en què no tingui ganes de caminar, camin, perquè trobo que és molt necessari.
5: Molt d'anys, una vianant exemplar, mos han trobat.
8: Moltíssimes gràcies, jo crec que són normal. Som una persona normal i corrent, i més o menys amb un pot de seny, que això és important.
0: És una superestrella aquesta
1: sí,
0: dona,
1: sí, sí.
0: Perquè era gran,
1: era
0: aquesta dona, i no havia tingut mai cotxe.
1: I s'ha fet sumil, eh? Dit, jo crec que com tothom.
0: I
1: no,
0: viure tota la vida a ciutat sense cotxe, com ho ha fet aquesta senyora?
1: Bé, de,
0: a ciutat és també, més fàcil, jo
1: també
0: crec.
1: Ha dit, ses amigues, a vegades, madures...
0: Home, clar,
1: però bé,
0: si no,
1: no
0: cal de fer, molt bé.
1: Exemplar, aquesta dona.
0: I tant, i tant. Xiu, xiu.

0: La situació, un faraó anegat.
1: Està dins una cova de mama, aniria. Per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira, tira.
2: Una macrofesta celebrada a la Pedrera de Can Coix, espai públic de Sant Antoni de Portmany, s'ha convertit en un dels esdeveniments més comentats d'aquest estiu. Una gran piràmide per simular l'antic Egipte, un llac artificial de 850 metres quadrats, un temple i una gran infraestructura de llums en són les claus per entendre per què s'ha convertit Udam en la festa més polèmica d'aquest estiu.
0: Omplir aquest estanc artificial hauria requerit 170 tonelades d'aigua, segons Diari d'Eivissa, i tot plegat s'ha torbat dues setmanes en muntar. La festa es promocionava com un espectacle digne d'un faraó.
2: L'Ajuntament de Sant Antoni ha explicat que se varen negociar les condicions tot i que no tenien informació sobre aquest famós llac artificial. També han explicat que varen quedar d'acord amb els promotors procedents de Nova York, Estats Units, que farien una aportació de 50.000 euros amb finalitats benèfiques.
3: Ara, quin temps vivim?

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, amb Inés Mateu.
3: Molt bones, gent de Xiu Xiu, com esteis? Som en Xisco Vic. I de res, la meva cançó d'estiu per excel·lència és La Barbacoa. Però enguany és la cançó de Golden de les Hantrix, perquè les meves filles no aturen d'escoltar-la i s'ha convertit en la cançó de l'estiu. Vinga, una ferrada a tothom i gràcies.

0: que va, pot ser que aquesta cançó sigui atemporal?
1: Atemporal, i jo crec que absolutament tothom la coneix.
0: Perquè de quin any és aquesta cançó? De l'any de la pera? De la picó? De la picó! Cançó de l'estiu, Francisco, la barbacoa, però les seves filles no van de la barbacoa. Ha dit que només canten Golden, de les Huntrits.
1: Però ja s'ha passat de moda, aquesta cançó.
0: Jo no sé quina és. Golden, de les Huntrits. Molt... Xisco, tranquil, però això no l'han posat. Mos hem estimat més la barbacoa.
1: És molt 2025.
0: Ah, clar, ja ha caducat.
1: Ja ha caducat.
0: Però qui són les Huntrits?
1: I de les Huntrits són un grup...
0: Tu coneixes, Ida.
1: Jo els conec, clar. Escolta, si fossin les meves amigues. Són un grup de K-pop, però que surten d'una pel·lícula.
0: D'això de Japó?
1: No, de Corea. Ai. Cada de Corea,
0: Déu
1: clar.
0: Meu.
1: Són, o sigui, és un grup de K-pop que surt d'una pel·lícula que és K-pop Demon Hunters.
0: Que són manga?
1: Anime. Ah, el manga és anime, però és
0: perdoneu,
1: còmic.
0: Ara ja està, ja, sí. Ja deix de ser una ignorant.
1: I d'això, surten d'una pel·lícula. O sigui, realment és un grup format dins una pel·lícula.
0: Ahà.
1: Per tant, no existeixen els Huntrits.
0: Però existeix, fan concerts.
1: No, perquè són una animació.
0: Uh-huh.
1: Les veus, les
0: I tot i així,
1: les...
0: han rebentat les
1: han
0: plataformes
1: d'escolta. Nominacions, a Grammys.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí. Nominades en els Grammys,
0: o
1: els cara millor,
0: banda
1: sonora.
0: I qui surt a donar les gràcies, l'animació?
1: La dona que posa la veu a l'animació.
0: Uh-huh.
1: I és que ha escrit la cançó, supos. Però sí, aquesta la cançó que canten, les filles d'en Xisco, Golden, que ha romput rècords, ja t'he dit, que ha guanyat un Oscar... Grammys és aquesta.

0: Ha guanyat un Òscar.
1: Un Òscar a millor, la millor cançó. La millor cançó de... Sí, de...
0: No ho sabia. Com se nota, Jordi, que ets el nostre mestre en gai saber de qüestions de la generació Z, o millor dit, la generació Alfa, que són encara més joves.
1: Són encara més joves i avui tornem amb aquesta generació que l'havíem deixat un poc aparcada aquest estiu, però la recuperam perquè mos ha sortit una notícia bastant curiosa. I és que el govern ha retirat més de 2.000 juguetes per ser perilloses.
0: Ah, sí?
1: I que sempre
0: de,
1: han estat perilloses.
0: Que tenen perquè... de perilloses aquestes juguetes.
1: I doncs ja hi entrarem, però han estat 1.720 juguetes, que ja són, i 583 disfresses dirigides a infants, que dic, almenys no els he agafat a Carnestoltes o tots
0: l'Arta, perquè hi ha molt de carnaval d'estiu, eh?
1: Molt de carnaval d'estiu, però no ho sé. Sí. Jo crec que
0: I
1: ha estat
0: són,
1: un bon moment.
0: Quines són aquestes juguetes? Veurem si la gent que mos escolta ha de revisar es que això de les juguetes.
1: I doncs vinga, 1.720 juguetes. Número 1. Tenim... No, no farem la llista de...
0: Ah, d'acord.
1: T'imagines? No farem la llista de totes, però n'hi ha una que sí que és molt, molt famosa i és la que ha estat impactant. I és que han retirat és Dumplings Squishy.
0: Els Dumplings Squishy.
1: Els Dumplings Squishy.
0: Quina jugueta és aquesta?
1: La gran jugueta de moda de principis de 2026.
0: Mare meva, però que duren les modes.
1: Bé, però
0: han de durar un any el manco,
1: ja,
0: Jordi.
1: Això ja és
0: primer
1: molt...
0: la cançó que estava caducada, ara la jugueta de moda, però només a principis.
1: Els Dumplings són molt gener 2026, ja s'han
0: passat. Ah, d'acord. Bé, però... i són els Dumplings?
1: I són un dumpling japonès,
0: sí,
1: que no sé molt bé, o sigui, dumpling... No sé com explicar que és un dumpling. O sigui, és un dumpling japonès. Jo crec que és...
0: Ho has d'intentar, Jordi, perquè aquí no està entenent res.
1: És com una...
0: Descriu direm, com és aquest objecte.
1: Ho diré en castellà, però una empanadilla.
0: Sí, una panada.
1: Una panada, però que sí, feta
0: una
1: com un pastre
0: argentina.
1: I que té de dins... No, japonesa.
0: Ah, d'acord. Com una galleta de la bona sort.
1: No, perquè és com... no és forta. O sigui, no és galleta, és pasta.
0: És a dir, veurem, tornem a començar. Estan parlant d'una jugueta de textura, jo que sé, d'alumini o un peluix?
1: No, és un peluix, però,
0: és un peluix. És,
1: però imiten el menjar,
0: d'acord,
1: que és un dumpling. Una, saps, una gyoza?
0: Ah, una panada, d'acord, sí.
1: Com una gyoza, un dumpling.
0: És una panada en forma de peluix, d'acord.
1: Així és.
0: Molt bé.
1: I se pot aixafar com una pilota antiestrès.
0: D'acord.
1: Això és idea. Però això no és exactament el motiu de la seva fama. La gràcia és que se varen fer virals perquè quan compres un paquet va tapat i te poden tocar diferents models.
0: Uh-huh.
1: Per tant, n'hi ha de millors, n'hi ha de pitjors, n'hi ha que tenen un color llis, n'hi ha que són els que no li importen a ningú, després n'hi ha que són com a brillants, que són els que te vol que te toquin.
0: D'acord.
1: I és un poc aquest joc de la dopamina, uh-huh, de veure que me toca.
0: En lo fàcil que era entendre les bolles, les caniques de tota la vida, les baldufes.
1: Exacte.
0: Ara no, ara dumplings.
1: Exacte, ara són menjats japonesos, però tens tres, però que n'hi ha diferents tipus.
0: I perquè t'han retirat, però?
1: I de la cosa és que contenen quatre vegades més, això també ho diré en castellà, benceno, de l'opermes. Que segur que això és un producte químic que es cancerigen i se transmet a partir del tacte. Per tant...
0: I clar, si és una pilota, exacte, antiestrès i té aquest producte químic cancerigen, i d'oci, millor que
1: exacte,
0: la retirin.
1: No compleixen... Les jugotes que no compleixen aquests requisits són bastant perilloses. Però clar, tornant a les jugotes...
0: Hmm.
1: Això d'obrir i no saber què te toca mos atreu, eh?
0: Sí, això és divertit, et fa gràcia, no? Com els cromos.
1: Com els cromos, com els huevos kinder.
0: Els cromos sí que estan de moda.
1: Els cromos, sí, sempre.
0: Sí,
1: l'altre
0: dia vaig topar una predina amb els seus tres nets que estaven obrint els cromos, era meravellós.
1: Les cartes
0: estaven
1: també.
0: Estaven tan emocionants.
1: Les cartes de Pokémon, que ara se venen també per milers d'euros. És una passada, això. Però bé, aquests dumplings se posen de moda, sobretot, perquè la gent comença a gravar-se obrint les catses
0: per veure la reacció, no?
1: Reaccionant a veure que els hi tocava TikTok. I clar, quan sortia un de bo, a cridar i cridar, i això és increïble.
2: 1, 2, 3. What? Oh my gosh,
0: ai, per favor.
1: I això és el motiu de tot. Clar,
0: me fa enveja la gent que s'emociona tan fàcil. M'agradaria emocionar-me jo per un dumpling.
1: Sí, vam, si els col·lecciones... Supos que és com quan col·lecciona la gent, no sé. No sé què col·lecciona la gent.
0: Tu què col·lecciones, Jordi?
1: Jo no col·lecciono res, records meravellosos amb la gent que estim.
0: Molt bé.
1: T'has col·leccionat mai?
0: Sí, ferretines, quan anava a primari.
1: Molt bé.
0: Tenia un àlbum.
1: Ferretines de què? De qualsevol temàtica?
0: Ferretines.
1: En general?
0: Sí, n'hi havia de tot tipus.
1: Però això no pots acabar
0: tu
1: mai.
0: Tu les tenies classificades per pàgines. La primera tenies les de Pokémon, la segona les més de princeses, les terceres tenies tots els corets, la quarta les cares, no ho sé.
1: A mi m'hauria agradat col·leccionar segells. Crec que és una cosa xula.
0: Encara ets atents, Jordi. Ja. Aficionar-te a aquests segells.
1: Ja, ja està passat de moda. Però bé... tornant amb això, objectes descatalogats, n'hi ha hagut molts, però aquestes dumplings són les que ha cridat més atenció per la seva viralitat, perquè eren molt famosos. Perquè clar, ara se fan virals les jugades per TikTok, però quan nosaltres érem més petits que no hi havia xarxes, realment com se posaven de moda?
0: Per boca a boca, Jordi, ja, perquè però... tots anàvem a l'escola... i trobàvem que qualcú començava a dur i després ho volien tots.
1: Ja, però és curiós, com jo, per exemple, estic a l'escola de Sant Cervera, però també se duien a l'escola de Campos.
0: Perquè ho venen, ho venen a les botigues, en els estancs...
1: Però ho venen perquè la gent ho compra, però com saben que compres? És curiós.
0: És curiós com funcionen les modes, sí. Investiga, o sigui, investiga, ja no, tu que ets un gran periodista.
1: Ara ja no és curiós.
3: El graduat.
1: És que també s'han graduat en periodisme, poca broma.
0: Ets el graduat en diferents àmbits.
1: Fem la broma de cine, però també és un periodista aquí, on ho veus. Però bé, dins tots aquests productes, una cosa que m'ha agradat molt, m'ha agradat moltíssim, és que hi havia 39 marques d'ueres per veure l'eclipsi descatalogades.
0: Mare meva.
1: Que dius, ja no arribem a temps.
0: Ja està.
1: Aquesta gent ja no hi veu.
0: Sí, sí, exacte, ja ho sap.
1: Que ja ho sap, ja sap que no eren
0: bones. Ja ho sap que les ueres no funcionaven.
1: No saben quines són, no han dit les marques, però poca cosa ja.
0: Esperem que siguin pocs els afectats, per no dir ningú.
1: No crec.
0: Gràcies, Jordi. Molt bona investigació. Enhorabona, eh?
1: Gràcies.
0: Una vegada més, ets el graduat.
3: El graduat.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.

0: Continuem a xiu-xiu, Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres? I no, sobretot, que sé que és el teu primer dilluns de tornada de vacances.
0: Molt ben tornada, molt ben tornada, sobretot ben acompanyada en tots vosaltres, en Jordi, aquí s'estudi, i tu, Maria Antònia, avui des de Solla, no?
1: Exacte, sí, efectivament, des de Solla, novament, aquí, en cos i ànima, però.
0: Molt bé, i tant, i tant. I avui, quin objecte aprendrem amb tu?
1: Mireu, la setmana passada és vera que varen començar fent la primera part de la història del biquini. I avui l'acabarem de rematar, però abans xerrarem del seu predecessor, és a dir, el banyador d'una sola peça.

0: Gràcies.
1: Neva Maria, ets la model per excel·lència a dins el meu imaginari amb un biquini de ratlles, de rotxos.
2: Exacte, de
1: rotxos. Sempre m'he demanat, a veure, mem, o sigui, vosaltres com vos imagineu el biquini de Neva Maria? De quin tipus de rotxos? Jo a una època me les vaig imaginar de lleopard.
3: Ostres,
2: jo
3: ara,
2: sí?
3: Ara me ve com si fos un pot de presoner o de mariner, així blanques i negres, de zebra.
2: Edo, en Jordi no va errat, perquè de fet és un estudi del País que analitzava quin era el biquini més comú que duen les dones, que han de dir que 3 de cada 4 prefereixen tu biquini en lloc de banyador, i diuen que la combinació de colors que se dona més sovint és el blanc i el negre. Per tant, per clàssics. Estadística, Neva Maria anava ratxada blanc i negre. Però han de dir que el color preferit del biquini que duen les dones és el color blau.
1: Un 12% d'aquella
2: enquesta.
1: Que curiós.
2: Però... el vermell és esquiver després, 10%.
3: Però el blau no convé, no? Perquè no te trobaran.
1: Per què?
3: Perquè la mà és blava.
1: No, el verd o la mà?
3: Com?
1: Que sí, el verd.
2: Turquesa.
1: Turquesa.
2: No, turquesa.
1: És jo que només vaig a platja de roca i de muntanya.
3: Però recomanen més com un color cridaner, no? Bé. No
2: bé, jo crec que el que afavoreixi cada una. És veritat que és curiós que siguis color blau, menys si és que ens volem mimetitzar, no? No volem cridar molta atenció. També és veritat que aquest estudi va trobar que el material preferit era la licra i el detall que més els agraven les dones era volants a la braga. No sé si és un biquini que qualcú... Bé, Jordi, ja sé que tu no és biquini, però...
1: perquè dissimula.
2: Tens un banyador blau, exacte. Tens un biquini blau amb volants a la braga?
1: La veritat és que no. Però ho puc entendre, ho puc entendre perquè el volantet pot dissimular segons quines imperfeccions. Exacte. Que les dones a vegades mos imaginem. Jordi,
2: com
1: un volant.
2: Un volant,
1: no saps què és?
2: Com a...
1: un volant?
3: O sigui, un volant sé el que és un volant, però...
1: de cotxe no.
3: Ja
1: un volant és... com li expliquen que és un volant a en Jordi? Com una falda.
2: Sobre si mateixa, sí que dona
1: Val.
2: Com a relleu.
3: Perfecte. Ja ho cercaré.
1: Mare meva.
2: Ja ho cercaré.
1: Impressionant.
2: Però bé, a veure, clar, realment com hem arribat fins aquí? Perquè és vera que jo us vull explicar el que va venir abans del biquini, que era el banyador, no?
1: Sí?
2: És clar, és vera... sí.
1: El banyador clar, més antic, el més antic que el biquini.
2: Exacte. Perquè, clar, si anem a civilitzacions antigues com Grècia o Roma, clar, hem de saber que ells se relacionaven amb el cos i la nuesa d'una manera molt diferent de la que ho feim ara nosaltres. Perquè, clar, per ells hi havia una relació molt estreta en el que era la bellesa i la virtut. Per tant, si el teu cos era atlètic, vell, per exemple, tot això de fer exercici a l'aire lliure, anar a nedar, formava part de la seva cultura. Per tant, si eres vella, eres virtuosa, no? De qualque manera... I, de fet, un dels mosaics que se troben a la vila romana del Casale a Sicília, que són aquests mosaics que són patrimoni de la humanitat, s'hi poden moure un grup de lot

0: estàs fent esport amb el que podria ser un protobiquini. Però clar, encara que si vàrem escoltar la setmana passada, recordeu qui va ser el responsable de que duguessin biquini? Jordi, man, pregunta d'examen.
1: És que, clar, aquí hem de dir que Nina era de vacances i jo era en esmuc. Per tant...
0: Ah, és verdad, no hi era.
1: Tampoc
0: no,
1: hi era aquí. Tenim... Sí, mos hem perdut la classe de banyadors 1.
2: Que som aquí nous a les teves classes, Maria Antònia.
0: Ah, d'acord. Bueno, vos podeu imaginar que va ser un francès, vos ho diré. S'anomia Louis Leard i el seu disseny és del 46. Per tant, efectivament, aquest mosaic no és un biquini, però bueno, sí semblava, no?
2: Molt bé. Sí, sí, sí semblava, sí semblava.
1: I com va evolucionar?
0: Clar, hem de dir que durant molt de temps el que seria la roba per anar a banyar-se va quedar-se completament estancada perquè vàrem deixar d'anar...
2: A la mà.

0: Ai, que senador que ha estat anar a la mà aquestes vacances. Maria Antònia, tu has anat molt aquest estiu, tot i ser de Solla.
1: Clar, tenim relativament a prop esport. De fet, a mi m'ha superbé, me cura l'ànima anar caminant fins a l'esport i pegar un cap fico i tornar a casa nostra a peu.
0: Molt bé. Ho deia pels possibles entrebancs que te poguessis trobar, com per exemple turistes.
1: Sí, he de dir que una té els seus raconets. I hem de dir que els turistes, a l'hora que jo vaig a la platja, me per mi que sopen.
0: Ells tornen, exacte.
1: Exacte. I respecte al que dèiem de que la mà sigui curador, realment no m'ho fem gaire en fora, perquè nosaltres sabem que després d'aquest període de l'antiga Grècia, Roma, arriba el cristianisme, evolució cultural cap a l'edat mitjana, edat moderna, seria el que a vegades li podem dir era peccatorum, que tot era mal vist, i en general anar a la mà, desvestir-se, va quedar com una mica relegat a una activitat ultraminoritària i que pràcticament ningú practicava, no? Però quan tornava un retorn en els banys i a la mà? Seria cap al segle XVIII i a principis del segle XIX a Europa, perquè, entre altres coses, els metges varen començar a promocionar les propietats curatives de l'aigua salada. I, de fet, deien que era molt bo pel cos ficar-se dins l'aigua freda per combatre malalties com raquitisme, tuberculosi o problemes circulatoris. Per tant, d'aquest moment històric neix el concepte d'estiuig i, sobretot, ho fan, evidentment, persones de l'alta societat i de la realesa.
0: I com anaven vestits? Perquè, clar, ho han vist a pel·lícules, a sèries, a revistes i a llibres, i solien anar bastant tapats. No sé si era així.
1: Exacte. De fet, a finals del segle XVIII, per les dones, hi havia una cosa molt curiosa, que se den com carretons de bany, en anglès diuen bathing machines, com màquines de bany, que bàsicament era que tu entraves dins una cabina de fusta a serena per canviar-te i que no fossis vista, i després aquest carretó el movien fins a la mà perquè tu, tal qual obrissis la porta, fessis el cafico, no fos cosa que t'havessin el que serien els turmells a qualsevol altra part, no? Que fins i tot que no estiguis molt de temps vista des de fora amb la roba en la que te banyaves, no? I, com has dit tu, Inet, se ficaven pràcticament totes vestides i fins i tot tenien pesos a la falda perquè no suràs, com que no s'aixecàs dins l'aigua. I, si algunes no els hi bastava, se posaven una capa en acabar d'haver-se banyat. I els homes, evidentment, també anaven coberts, però el que seria un conjunt de pantalonets en cameta i camiseta de tirants. Mm.
2: Però les dones que anaven tan vestides no podien fer una cucabella dins aigua, no podien fer res, no devien poder fer gaire cosa.
1: Clar, és que de fet era comú també en aquestes platges que hagués cordes perquè les dones s'hi agafassin a l'hora de ficar-se a l'aigua. I clar, el que dius tu, el que era nedar, no, se remuaven dins aigua i poc més. I de fet, els primers banyadors moderns dirigits a dones varen començar a sorgir precisament amb aquesta demanda de tenir més mobilitat. Pensau també que eren de cotó i, clar, quan se banyaven pesaven encara més.
0: Imaginem que aquí hi va haver una idea revolucionària.
1: Exacte. De fet, una de les capdavanteres de canviar aquest tipus de banyador tan pesat i tan incòmodo se nom Annette Kellerman. Soldadito marinero, conociste
0: a una sirena. M'ha encantat això de posar soldadito marinero només perquè xerran de banyadors.
2: Exacte. Una revolucionària, era una sirena.
1: Sí. Ja, exacte. És que Annette Kellerman se la coneixia com sirena australiana.
0: Ah, d'acord. Així no dir res. Annette Kellerman, exacte. Va ser la ideadora.
1: Sí, de fet, Annette Kellerman, això era d'origen australià, coneguda així com sirena australària, i a principis del segle XX va popularitzar com un tipus de banyador d'una sola peça, molt més ajustat, que li permetia nedar molt més lliurement. Ella, de fet, era nedadora professional. Què va passar? Aquesta dona va ser arrestada a Boston, Estats Units, el 1907, per indecència, perquè precisament se li marcava molt la figura. Perquè vos ho pugueu imaginar, era com un banyador en cameta negra de tirants. O sigui, no era res tampoc de l'altre món, però clar, era bastant diferent del que havíem vist abans. Clar, aquesta dona realment va obrir camí perquè el 1912, en els Jocs Olímpics d'Estocolm, va ser la primera vegada a la història que les dones varen poder competir oficialment a natació. I de fet, va ser aquest tipus de banyador que duen a Kellerman que és el qui va vestir-se l'equipació oficial, no? Uh-huh. Llavors, directament, arrel dels Jocs Olímpics, això després va incidir a la moda de carrer.
2: O sigui que l'esport va servir per qualque cosa més, va canviar la societat, pràcticament.
1: Mm. Exacte. Sí, sí, és molt curiós i com que se va posar de moda, no? O més que res, com que se va normalitzar, no? I clar, de fet, també va passar una altra cosa que va fer que fos molt més còmode aquesta vestimenta, i és que el 34 apareix un nou material que s'ha de làstex, que era un tipus de fibra elàstica. Per tant, ja tenim un banyador que pesa molt menys i està molt més ajustat.
0: S'apareixien els que coneixem avui en dia ja, o no?
1: Sí, de fet, tu veus fotografies de l'empresa que el va com patentar, que diguéssim, i aparentment és bastant similar. Uh-huh. Evidentment, no com ara, devia durar més, fins i tot vos diria, però sí, era com una primera fibra elàstica i artificial.
0: La cosa és que va calar, jo no sé també què va fer que calés tant el fet de dur banyador, Maria Antònia.
1: Era també un altre canvi que va fer que els banyadors fossin com són ara, era les ganes d'estar morens.
0: Ah, clar, és que qui no vol estar una mica morenet en l'estiu. La Marina està morena, el Pantina fa una trena, lo rompe, lo rompe, ho trenca. Ai, aquesta cançó que mos trasllada directament a l'estiu. Bé, mos trasllada, no? Perquè ja hi som.
2: Ja hi som, ja hi som.
0: Sí.
2: Mos refirme.
0: Tu estàs morena, Maria Antònia, de pell o no? Has
1: no,
0: cuit colorets?
1: No, de fet, cada vegada que me veus qualque tia meva, me diu, és que Maria Antònia te reina, te podria pegar una mica també del sol.
0: Però bé, sempre hem d'anar alerta. Hem d'anar alerta.
1: Clar, clar, jo vull salut.
0: Exacte.
2: La que està morena en aquest estudi és Nines Mateu, que ve d'unes vacances.
0: Moltes gràcies, Jordi. Simplement diré que és el color de la felicitat, no és del sol.
2: Molt bé.
1: Que bé. Perquè, clar, nosaltres sabem que abans el cànon de bellesa era estar pàl·lid, però, perquè volia dir que no fos feina en el camp i de més. Però ara
0: exacte,
1: ja sabem que és tot el contrari.
0: Uh-huh. Fet, ara pot ser que estigui tornant a dur-se, el blanquinó?
1: Sí, perquè ara estem en un període un poc de recessió econòmica i en períodes així a vegades com que se posa de moda cossos que siguin més propis de la malaltia. De fet, ara la primó torna a estar molt de moda.
0: Correcte.
1: I diuen que pot ser en part per els medicaments que ara hi ha per aprimar-se tan ràpid o també per aquesta debilitació de les dones, perquè també les dones estan posant molt de límits i sent molt lluitadores i que fa la moda o les tendències. Castigar-les imposant-li uns estàndards de bellesa que les deixa fora de joc, no?
0: Correcte.
1: Primotes i malaltisses, perquè sí, així són dèbils i sumisses.
0: Uh-huh. Així és. Bé, idò, Coco Chanel, segons tenc entès, va jugar un paper important amb això d'estar moreneta.
1: Clar, diuen que ella va tornar unes vacances navegant pel mar Mediterrani, a la Costa Blava i la Ribera Francesa, i que quan va tornar a París, amb aquella morenó, és com que ella, que era una persona tan elegant i tan icònica, si ella li que ve i ho lluïa, vol dir que com que se permetia que la gent ho fes. Clar, realment no sabem si no Coco Chanel va començar a fer-ho i la gent ho va començar a copiar, però és vera que encaixen els períodes històrics de lo que dèiem en els anys 30, que la gent comenci a poder anar de vacances i que això doni estatus, no? Uh-huh. Però bé, el que passava bàsicament és que en aquell moment les dones començaven a arromangar-se els vestits, a llevar-se els tirants, que diguéssim, de lo que seria el banyador, no? El que volien era bàsicament posar-se morenes i que no els fes nosa el que duen per nedar, no? I a tot això li hem de sumar una altra part, que és que se craca la Segona Guerra Mundial. Per tant, li sumam les ganes d'estar morena i la falta de teixits i la necessitat d'estalviar tot aquest material que s'havia d'anar en el front, i clar, van obligar a que aquestes peces de roba de banyar-se perdessin una franja, que seria la panxa. Per tant, la primera part que van perdre les dones, el que seria el seu banyador, va ser el moment de la panxa. Els homes des dels anys 30 ja fan dobles, per això tampoc no ha incidit tant, perquè la veritat és que és molt més estàtic el seu
0: banyador. Són un calçons, no? I a córrer.
1: I el corre, no? I més o menys ajustats, però sense gaire gràcia. Per tant, tenim aquests canvis i el que mos va dur, finalment, en el biquini.
0: Bomba! Sensual. Un moviment sensual. Ai, aquesta cançó també és ben estiuenca, com el biquini, Maria Antònia. I a Espanya, clar, com va anar la cosa?
1: Clar, el que comentàvem és que Espanya vivia unes circumstàncies concretes bastant diferents a el que seria Anglaterra o França. Llavors, ells van, bueno, nosaltres vam adaptar el biquini a ritmes diferents que aquests altres països d'Europa. Sabem que se l'inventa en Lluís el 46, però, per exemple, se considera Ana Beatriz de l'Enclos, una actriu i vedet, com la primera dona espanyola fotografiada amb un biquini a les platges de Benidorm fins l'any 1953. Clar, ja és bastant més tardà. Ara bé, dos anys abans que ho fes na Brigitte Bardot a Saint-Tropez, per tant, aquesta dona un poc pionera. Però bé, a Espanya, bàsicament, se va introduir el biquini gràcies a lo que seria el turisme i aquesta obertura del moment del franquisme, que era molt més tot rígid i lligat a la moral cristiana, no?
2: I en aquest moment també pot ser que sigui quan apareix aquest famós mite de la sueca.
1: Clar, apareix el mite de la sueca, que representa una dona emancipada, rossa, amb llibertat sexual, i que està exageradament sexualitzada i pensada des de desig masculí, però apareix com a aquesta icona a ficció, també com a reclam turístic, i paral·lelament sorgeix el concepte de mascle ibèric o el que van tenir a les illes, com a la figura d'espicador, que és un home local que va precisament darrere aquest tipus de dones alliberades i llueixen, evidentment, biquinis.
0: Exacte. Tots tenim, jo crec, l'imatge d'espicador darrere les sueques, no? Per així dir-ho, per generalitzar.
2: Sí, una altra
0: aquesta
2: època.
0: Figura. Exacte. Maria Antònia, i de fet hi ha treballs que fan referència en aquesta època, n'hi ha molts.
1: Sí, de fet, és que mentre s'estava presentant la secció vaig trobar un parell de llibres molt interessants que si qualcú dels oients li interessa investigar més dins aquest tema, tenim un llibre que se diu La desfeta del paradís, d'Antoni Gené Torrents, i fa un seguit d'entrevistes de testimonis d'aquella època, no? Del turisme dels anys 60. I després tenim un altre autor imprescindible, si volem entendre aquesta part sociocultural de les illes i el turisme i aquesta obertura, que és en Tomeu Canyelles, que té obres com, per exemple, L'illa desvestida, Moralitat contra la nuosa a les platges mallorquines, que explica precisament això, l'impacte i els trasbals que va suposar el biquini a la moral de l'època, no?
0: Imagina't,
1: idò. I també té un altre...
0: Sí, digues.
1: No, que té un altre que s'hi diu Tacats de desig, on xerra de soci nocturn en aquell moment. Així que res, interessantíssim.
0: En Tomeu és col·laborador de Tentol, company de la casa, en Tomeu Canyelles, que efectivament sí, que té molt bons treballs. Maria Antònia, però tornant en el biquini, avui en dia com se du aquesta part més, això, del biquini més actual? Com és?
1: Eva, mira, si vols, ja tancam i anem a la part més actualíssima de lo que seria la vestimenta de bany, biquini o banyador.
0: Que avui la part de dalt a vegades no s'adú, que s'està perdent, diuen també, el fet de fer topless.
1: Sí, de fet, en el final, el que és molt interessant de l'època que vivim ara és la capacitat de decidir de quina peça mos posam. És a dir, tenim l'opció de dur biquini dues peces, una sola peça, topless, o... També és interessant veure en quin moment vital, en quina circumstància moltes dones prefereixen anar amb banyador, no?
0: Exacte. Sí, sí. Hi ha bastanta pressió estètica també amb això de dur biquini o banyador.
1: Clar, és que de fet volia tancar aquesta secció duent-vos com els biquinis més famosos de la història o com xerrar com de biquinis que hagin sortit a pel·lícules, però a mitjan secció vaig dir no me sent còmode fent això, perquè vos duria la història de la mirada masculina, perquè clar, era com que estava mirant durant molt de temps biquinis de, sobretot, cossos de dones esculturals i sobretot, que jo crec, vestides per aquesta, no sé com dir-ho, per aquest desig, perquè siguin guapes i només que, no sé, funcionals per ells mateixes. Per tant, és veure que jo veig a la tenda de ma mare que hi ha moltes dones que decideixen dur banyador i també el que seria l'operació biquini, no?
0: Exacte.
1: Que clar, no ho sé. També diuen en molts estudis i articles que aquesta pressió estètica ara també està arribant en els homes. No sé si ho percebeu.
0: Jo crec que sí, que la pressió estètica en general, tot i que sempre, sempre les més afectades són les dones, històricament, vull dir, no és una opinió, és un fet.
2: Però és veritat que sí, les xarxes socials ho han democratitzat tot i fins i tot aquestes coses.
0: Exacte, les negatives.
1: És a dir, les negatives, clar. Hi ha una articulista que de l'única sortida de tot això és la lucidesa i la insolència. I després jo podria afegir clar, demanar-nos realment quantes hores o quant de dubbers o quant de sum mental dedicarem a si tenim un cos mereixedor o no de dur biquini. Clar, jo m'agradaria traslladar a tothom que el més important del cos és la seva salut i que la resta no ens hauria d'impedir de gaudir una peça de pany que volem, neda, o fins i tot del que seria l'estiu.
0: Ha de comprar-nos un biquini sense pressió, sense remordiment, sense culpabilitat, sense inseguretat. Per cert, tu tens molt de biquinis, Maria Antònia?
1: Jo tinc una tracalada de biquinis indecentment, perquè, evidentment, ma mare té una merceria i és vera que els que queden a vegades pels pisos de dalt, aquests que són un poc antics o que no s'acabaran de vendre o ja són massa bons i la gent no els compra perquè són cars però encara tenen molt bon patró, van cap a casa nostra.
0: Molt bé, molt bé. I tant, no se compleix allò de a cas fuster, no, a cas ferrer... Cuera de fusta. Exacte. Jo he de dir que tenc un biquinis i que els emplei tot l'any. Bé, tot l'any, tot l'estiu. I des de fa molt d'anys, volia dir. És a dir, que no en tenc gaires.
1: Poc i bo, això és l'important.
0: Exacte. Maria Antònia, miro que tinguis bona setmana. M'ho sentit la setmana que ve. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Adéu. Nosaltres tot d'una tornem. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimarts esperam un cel poc ennigulat i pocs canvis pel que fa a la temperatura. Això vol dir que a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca avui migdia s'activarà l'avís groc per elevades temperatures i també vol dir que han passat nits tropicals o tòrrides a diversos punts de les Balears. El vent bufarà fluix, variable i podria evolucionar cap a moderat al nord de Menorca. Després, ja cap a l'hora baixa, afluixarà. Això quan vos explicam que el TIP, els transports de les Illes Balears, han suspès fins a nou avís el servei express de la línia 203 entre Palma i Valldemossa després de l'accident mortal d'ahir hora baixa. Els fets van passar a l'aturada del municipi de la Serra. Un autocar va pegar accidentalment a un fanal que va caure damunt un turista sirià de 36 anys que acabava de davallar del vehicle i que va morir a l'acte. Els serveis mèdics també van atendre la seva dona, que va patir una crisi d'ansietat, la conductora amb un atac de pànic i una altra dona a qui també va impactar el fanal i que va ser traslladada a la Clínica Joaneda en estat menys greu. La directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, es va traslladar ahir fins al lloc dels fets.
2: Segons les primeres diligències de la Guàrdia Civil, el bus sortia de parada i la part de darrere del bus ha col·lisionat amb la farola que ha caigut al terra ferint de mort a un vianant. Com dic, és un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa, per determinar exactament les causes del sinistre.
1: I aquest estiu han davallat al voltant d'un 20% les excursions turístiques. Són els primers càlculs que fa la Federació de Transport Balear dels mesos de juliol i agost en comparació amb un any enrere. La patronal atribueix aquest descens a la forta calor i a un canvi de tendència de viatgers, Carme Moreno.
3: El president de la Federació Empresarial Balear de Transport, Rafael Roig, ha assenyalat que l'any passat varen notar una disminució de l'activitat al sector. Roig ha reconegut que el canvi climàtic afecta les excursions, ja que la intensa calor d'aquest estiu ha dificultat sortides, per exemple, al centre de Palma al migdia.
4: Sense calor, vam estar dins l'hotel, amb una piscina, on s'ha condicionat que no està per mig de servir les coses.
3: A més, Roig diu que hi ha un canvi de tendència. Els turistes venen manco dies, diu que gasten manco, i alguns prefereixen llogar un cotxe o moure's en transport públic en lloc de viatjar amb el transport discrecional.
1: També els hotelers d'Eivissa consideren que el model està

0: canviant a l'illa amb una caiguda dels visitants que venen en família amb preus més alts i estades més curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Aquells que més ho pateixen són la restauració i l'oferta complementària. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
1: Hi ha una certa tendència a acurtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
0: I també hem sabut que prop del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la Llei de Mesures Urgents, un document que es va crear al principi de legislatura per afrontar l'emergència habitacional mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Aquestes mesures posaran en el mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i que estaran en vigor fins a l'octubre del 2027. Així arribam a les 6:04. Ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Encetant segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui és dilluns. Això vol dir que és dilluns de Coent Coent. I avui, en aquesta secció sobre les cites, l'amor, Coent Coent...
1: Què puc fer perquè se fixi en mi?

0: Un missatge, una mirada, fer-se interessant, dir mentides, piadoses, sempre. Fins on arribaries per aconseguir que aquella persona que t'agrada s'afixi en tu? Existeixen els trucs, les estratègies i, sobretot, funcionen? Hem de deixar que el destí o qualsevol cosa que s'hi assembli decideixi per nosaltres. I ja sabeu que en aquesta secció mos agrada envoltar-mos de savis de l'amor. I per això avui tenim... Diuen que no, fan que no amb el cap. Savis de l'amor, avui tenim estudi ple amb en Joan. Joan, benvingut.
1: Bon vespre.
0: Ets repetidor d'aquesta secció, sí, per tant, sí. Ja et podem començar a considerar expert.
1: Bueno, expert no ho sé. Jo... Lo que pienso y pa'lante.
0: Molt bé. Vens acompanyat avui d'una Victòria, una amiga teva. Victòria, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ets experta en això de lligar?
2: Uf, bueno, no diria experta, ja fa molt de temps que no lligo. Però bueno, m'agrada el tema.
0: Molt bé. I també Anna Lluïsa. Lluïsa, com estàs?
3: Molt bé, gràcies. Bon vespre.
0: Anna Lluïsa Viver, que és oient d'Ivetra Ràdio.
3: Sí, res desperta.
0: Això t'anava a demanar tu. Com ho dius, això de lligar? O ho has explotat molt?
3: No, jo estic casada fa més de 20 anys. L'altre dia vàrem fer 25 anys que mos coneixem, o sigui que imagina't.
0: No, és de plata.
3: Sí, no de casats encara, mos queden un parell d'anys, però vaja.
0: I d'hora bona.
3: Sí, sí, avui en dia m'apareix que ja no és tan fàcil.
0: També te diré per haver... estat 25 anys amb la mateixa persona, és que s'inici el fet de conquerir que aquesta persona va anar molt bé.
1: Va saber com, però...
0: Exacte.
3: Sabeu que sí. Començam. Jo crec que el secret va ser no fer res especial. Ser tu mateix. Molt no sé bien. Què trobar.
1: Totalment d'acord. És que jo també. Sí.
4: Bé, idò, ja hem acabat.
1: Idò, listo.
3: Bé, com a mínim per una relació duradora. O sea, clar, si volen que duri, has de ser tu mateix, perquè si dius mentides, per molt piadoses que siguin, no durarà gaire. Se descobrirà, segur.
2: Exacte. Jo crec que si has de forçar les coses i fer més perquè s'afixin en tu, no val la pena, no val tant la pena.
3: Exacte.
2: O no serà durador, el que tu dius.
0: Sí. Vols dir que si requereix un esforç... no és allà?
2: No,
1: un
2: això.
1: Esforç, jo crec que si és un esforç que te faig ser qui no ets, és que justament t'ho ha dit, és a dir, que el millor si hagi de fer coses que normalment no faries, pues sí, no val la pena, perquè si no és això, després al cap i a la fi, quan seguiu plegats, quan vos comenceu a conèixer, aquella persona que li va mostrar, pues ja no ho és.
0: Clar. Lluïsa, en el vostre cas, qui va conquerir aquí?
3: Jo crec que ella, jo, més que jo, ell.
0: Sí?
3: Sí, diria que sí.
0: Jo crec, a lo millor esteu amb una opina la mateixa.
3: Lliure de demanar, no sé.
0: Vinga, primera pregunta. Heu fet ontes, és a dir, alguna cosa que no anava gaire amb vosaltres precisament perquè la persona que vos agrada s'afixés en vosaltres. Per exemple, anar a un concert d'un grup de música que no suportau, apuntar-vos a qualque activitat que sabeu que no se vos donarà bé, intentar inventar-vos que sou d'un equip de futbol X. No ho sé.
1: Bueno, jo el que dic és que justament això treu algo com a curiosa i interessant de cara a les relacions, que moltes vegades, no? En el principi no, però que te poses a pues, escoltar la música que escoltes l'altre, tal, a, no sé, a fer el que fa i, si per lo que sigui, la relació s'acaba, després no saps qui ets perquè estàs escoltant una música que no era la que t'agradava a tu, fas, tens, no ho sé, hobbies que ja no són els teus, però jo, per exemple, personalment, no sabria dir si fes res.
3: Bé, però jo crec que això t'enriqueix. O sigui, si tu comences a escoltar un grup nou perquè a l'altra persona li agrada i te comença a agradar a tu,
1: eso sí.
3: Això està superbé
1: eso
3: perquè sí, t'està enriquint. Sí. Això està bé. Si després
1: sí,
3: ho deixes, segueixes escoltant els grups i de vera està agradat.
1: Clar.
3: Si li agafes mania perquè clar, des d'ell ja...
1: Jo ho dic per fet, tu tens gran sort de que fa 25 anys que estàs amb aquesta persona, a la qual tu, ja. Sin duda, t'ha enriquit. I olé i toquen fusta. Clar, però, per exemple, jo que potser en qualsevol moment ho he deixat amb anteriors parelles i segueixes escoltant una música durant un temps que dius, però és que realment m'agradava fins ara, però és que realment no és jo, no...
0: Que curiós.
1: Sí.
3: Interessant.
0: Sí. Tu, Vitori, has fet qualque cosa...
2: Ara estava pensant, perquè el punt que ha dit en Joan m'ha agradat molt, això de com perdre la teva personalitat per voler intentar ser qualcú que, qui no ets, o intentar apropar-te més a l'altra persona. Jo, en realitat, sí que crec que qualque cosa així he fet, però no a nivells molt grans, sinó... No he sortit a lo millor de... Això, si jo sé que li interessa un grup de música, pues a lo millor he intentat escoltar un poquet per veure si era el meu estil o no. Si no ho és, 100% que no diria res. Però si a lo millor puc trobar un punt en comú, sí que ho he fet. I anar a qualque festa que a lo millor no hagués anat perquè sabia que a lo millor se mou per allà, això sí que ho he fet. Més d'això, ja diria que no.
4: I sou més partidaris de seduir o que vos descobreixin a poc a poc?
0: Com a per... És a dir, és qüestió d'anar donant informació a gotetes o és igual? Vos obriu directament?
1: Jo personalment, 50-50. És a dir, a mi m'agrada molt que me sedueixin, que m'entén a mi la seguretat d'una dona que, bueno, que li agrades i simplement ve a tu. Això ho trobo molt atractiu, de fet. Però per que dia d'avui que he perdut també, no més vergonya, que tenc més autoestima, també m'agrada el fet de seduir, centrar i tot això.
0: Lluïsa, abans que xerràvem d'això de si havíem fet qualque cosa, tu a que te va ensenyar qualque cosa el teu home en el moment que hagis adquirit ja per sempre, a lo millor una música, una afició...
3: Tant de bo hagués après d'ell que ell és molt constant. Ell és molt constant tant en l'esport com en els estudis, en la feina. És una persona constant, d'hàbits, super, super estructurada i tal. Jo no. Jo som més d'intensius i després ho deixo i tot.
0: Bé, aquí se troba l'equilibri a vegades. Jo vos confessaré, ja que hi som, que sí que he fet coses per lligar, com per exemple mirar-me una sèrie d'anime. Wow. Que m'importava absolutament res.
4: Sí, és que... Ui,
1: i s'animés intens.
0: No m'agradava gaire, però he de dir que li vaig veure el punt. És a dir, que vaig entendre perquè agradava, perquè, és a dir, jo ho veia objectivament que era bona. Però era un estil absolutament contrari en el que tenc jo a l'hora de consumir audiovisual. I sí, i crec que al final no vaig acabar, però vaig veure molt, molt, molt d'episodis. Per tant, i també vos diré que jo sóc del Barça, però sóc del Barça perquè el primer nin que me va agradar a primari era del Barça, i vaig decidir ser del Barça per això.
4: Molt bé,
1: eso viene de atrás.
0: Per tant, ara no ho faria, clar, però...
1: I t'agrada el futbol?
0: Sí, m'agrada el futbol.
3: Jo trobo que t'has de passar en el Mallorca. Encara que siguem a segona, el Mallorca és l'equip que no te du problemes en ningú. Perquè si és del... Jo crec que dius això de quan anàvem a escola, me venien a nins, tu que ets del Barça o del Madrid? I la meva resposta era, jo som del Mallorca. Ningú s'enfadava amb tu, ni la banda del Madrid ni la banda
0: aquí,
3: del Barça.
0: Aquí, Lluïsa, hi ha una estratègia. Hi ha d'haver estratègia a l'hora de conquerir a qualcú?
1: Tu què opines?
0: No. Ara ja no diré respost.
4: Mira, clar, no, aquí jo... ando i tertulians, perquè sí. Clar, nosaltres no ho
0: hem
4: de xerrar.
0: Jo ja m'he obert suficient avui.
3: Sí, no, jo crec que la clau sempre ha de ser la sinceritat, l'honestedat, ser tu mateix. Això és una estratègia, Pantura, sí?
1: Hombre, ho és. La pròpia la feia, Pantura... sí, perquè hi ha molta gent que no ho és.
3: Exacte, ser obert. Això que deies, te mostres o vols que te descobreixin? Bé, jo crec que t'has d'anar mostrant, perquè si no, què fas? Mm-hmm. Jo som xerradora, què he de fer? Callar.
0: No.
3: No ho faré,
0: bé,
3: xerraré.
0: Escolta, a lo millor tu, sabent que eres xerradora, t'entraria una mica d'inseguretat i diries, millor call una estona.
1: Callat, sí.
3: No sé si ho podria aconseguir, però també és important escoltar. És important tant xerrar i obrir-te i explicar coses com escoltar. A tots m'agrada que mos escoltin. Clar. I crec que és una part fonamental.
0: Victori, avui en dia l'estratègia és relativament fàcil pel que fa al mòbil, les xarxes socials. Que si li xerres, que si no, que si li poses un coret a una foto...
2: Això anava a dir que lo bo i lo guapo seria dir que no hi ha estratègies avui en dia i dir que deixant que tot flueixi i que tot segueixi el seu curs. Però crec que la realitat actual és que tenim tot controladíssim. No deixem res fluir com abans.
1: És que clar, això és un...
2: I les estratègies actuals és això. O sigui, que si comences, que si te segueix per Instagram. Instagram és millor que Tinder, quasi, quasi.
1: Una estratègia, claro.
2: Primer te segueix. Almenys si me segueixes o no me segueixes. Després te faig likes a les fotos. Com més antigues, més m'interesses.
0: La Victòria sabe.
2: Hombre. Després te fica close friends. I poi coses que t'interessen.
0: Què és això de close friends, per qui no ho sapi?
2: Clar, els close friends són les històries. A Instagram tu pot pujar les històries. Els close friends són històries que tu tries qui les pot veure. És a dir, no les veu tothom, no les veu tot el públic, sinó que només qui tu tries.
4: Bé, perquè els millors amics, realment. No?
2: Clar, sí, exacte.
4: La gent propera.
2: I és això, és una estratègia que és superpopular, és ficar a la persona que t'agrada en els millors amics d'Instagram i pujar el que tu trobis, que hagis de pujar. I la persona... Sí, clar. La persona, quan veu que l'has ficat en els millors amics, ja sap, òbviament, que te pots xerrar perquè estàs receptiu.
0: Mira, la Victòria en sap... La Lluïsa, no sé si això ho sabies o no. Això.
3: Aquí s'ha vist ara el vot generacional.
2: Clar, totalment.
0: Però quina era l'estratègia, o potser un simil fa 25 anys?
3: Mira, ara me sent superbé perquè no hi havia ni WhatsApp ni res d'això. Ja hi havia mòbils, que hem viscut sense mòbils també.
0: Hi havia perdides,
3: Això ja me va quedar també un poc més en fora. Si això els meus alumnes ho tenien, jo no. Nosaltres ens comunicàvem amb SMS i valia un preu segons les paraules, o sigui, hi havia un límit de paraules.
0: Però existia l'estratègia de ara li envio un SMS, ara no ho sé.
3: No ho sé.
0: És a dir, quina seria símil d'estratègia?
3: No ho sé, supos que, igual que antigament feien en sorventalls o passaven o coses d'aquestes, molt més antic que jo.
0: Sí, bastant més, Lluïsa.
3: Bastant més. En el meu temps passaven per davant, coses d'aquestes, de passejar, i quan ja va als mòbils, jo crec que les perdudes i és a més.
0: Per exemple...
4: En els bars, amb el mir, amb tota la mirada...
3: Sí.
0: Per exemple, a Bunyola expliquen...
1: No, encara...
4: Comita una copa...
3: Sí.
0: A Bunyola expliquen que el passeig, antigament, quan els veus per dins se van conèixer, el passeig era... Ara és de cotxe, se podia passejar, i l'estratègia era pujar i baixar, acompanyant els teus amics.
1: I a mi qui creuaves.
0: Exacte.
4: Era el Tinder de Bunyola.
3: I de Palma i de per tot.
0: Exacte. Cada poble tenia el seu passeig. Deia na Lluïsa si s'ha perdut aquesta estratègia.
3: Sí, això de ses mirades...
0: Jo crec que no s'ha perdut.
1: No, per favor. Però clar, el que passa és que se veu teada... Pues, mòbils i tot això, clar, si caies i tal, però si m'ho mirem i tal, el millor, pues, aconseguiré el teu número a les teves xarxes socials i després sigo por ahí, en lloc de...
3: Xerrar.
1: En aquell moment, sí, simplement xerrar. Sí.
3: Ja. Jo m'han contat que els adolescents van junts a classe i no se xerren, no se miren, no se comuniquen en persona. En canvi, després, per Instagram o això...
1: Clar.
3: Una història de emoticones i de missatges i reaccions a fotos.
2: És que és més fàcil. O sigui, imagina't dir coses que potser no vols dir o que te fa més cosa de dir darrere una pantalla. Sí. Se fa més fàcil.
1: Exacte, perquè no tens l'altra persona davant.
2: Exacte. No li pot veure la reacció, no, però sí que és bastant trist, això.
3: Sí, però que després que jo t'he enviat escora, tu m'has enviat escora, que ja apareix que va bé la cosa, quan te veus l'endemà, no te mires ni te saludes ni bon dia.
2: Home, jo
3: que trist.
2: Sí. Jo espero que sí.
3: No,
0: jo crec que no passa. No moltes vegades hi ha corets i després en persona res.
1: No,
2: bueno,
1: nada.
2: Sí.
4: Clar.
3: Que trist.
4: Mos donar més tímids.
0: Exacte.
4: Però, clar, també volíem donar-vos situacions, no?, diferents i anar veient si és un poc creuar, pot ser línia o... És una cosa que està bé i pots fer per atracar-te en aquella persona. Com seria, per exemple, canviar la teva ruta que fas cada dia per trobar-te-la casualment?
1: Hombre, pues...
0: En Joan ho va considerar romàntic.
1: Pues sí, és veritat. L'any d'antany no és tòquer, però...
3: Exacte.
1: Però sobretot, és a dir, si veus que en aquest cruce a sa ruta, pues hi ha un feedback de sa miradeta, un somriure, o passa
0: el que
1: dèiem bon
0: despesats,
1: dia.
0: No?
1: Exacte. Sí. Sí, mm-hmm. Si és així, mm-hmm. Bien. Molt si en bé. Canvi la veus que quan te creua topa la mirada de una altra vegada.
3: Això ja, ja és assetjament. Ja...
2: També vull romàntic, també si te passa lo millor una o dues vegades que fas com a mos han trobat i començam a xerrar i si volem ja quedam. Però també si m'ho fas cada dia a la porta de ca meva, jo
1: no,
2: clar,
1: millor... no,
0: una
1: no,
0: mica de mala home, espina, sí, no?
1: Clar, i si queda mal rotllo.
2: Hem de trobar el punt d'intermig, però també vull romàntic fer això.
4: Però bé, igual no estàs sent sincer. Dius, ah, quina casualitat que ens han trobat, però no era casualitat, tu ho havies cercat.
3: Bé, i d'haver-hi estratègia. Sí, jo crec que això se pot fer.
0: Una mica d'estratègia sí que ha de bo, Lluïsa.
3: Es mostra interès, això és mostrar interès.
0: Que és una estratègia. Bé, que sí, que sí. Una estratègia natural.
1: Tot ho som, però. Sí. Veiem si n'hi havia o no, clar que sí.
0: Exacte. Per exemple, si vos agrada o vos agradés qualcú de la vostra feina, anar-la a veure cada 5 minuts o comprar-li berenar així espontàniament, què vos pareixeria?
1: Estratègia pura.
0: Però vos, és a dir, ho faríeu, estaríeu disposats?
2: Ja no m'agradaria això.
1: Ja.
2: Veus?
0: No t'agradaria que t'ho fessin,
1: és
0: Vintori.
1: Sí, no?
2: Sí, no.
1: És que, clar, dins el terreno de feina, clar, no, per dir-ho així, no tens escapatori. I si no, és recíproc, te deixen com en un compromís i ja no saps.
0: Per tant, tu no ho faries, Joan?
1: No, sobretot si veig que no hi ha això, sobretot, la reciprocitat. Si veig que cada vegada les converses...
0: Bé, però si tal. No hi ha reciprocitat i la persona se vol apropar a tu, no, Vittori, per exemple, ha dit que se sentiria incòmode.
2: Sí, jo, per exemple, sobretot en tema feina, per... o potser jo som així, massa seca, massa
0: no,
2: sèria.
0: No, no, no, faltaria més, digues.
1: Professional.
2: Jo sa feina, exacte, prima sa meva professionalitat. A sa feina no estiré jo tampoc per altres coses que no siguin sa meva feina. Òbviament, sempre tens 5 minuts, 10, mitja hora de fer un poc més de jau-jau, de lo que sigui. Però que venguis a fer-me això a sa feina, que és el meu puesto professional...
1: I t'exposa davant de més, els companys,
2: també,
1: és que és això. Sí.
2: També, no m'agradaria. Convida'm un cafè en acabar, si vols, sí, i si vols hi vaig, mm-hmm. Però de dins de sa feina no.
0: Molt bé. Per tant, tampoc faríeu d'apuntar-vos a una reunió que no té absolutament res a veure amb altres, només perquè hi ha aquella persona.
3: Això queda fatal,
1: sí,
3: sobretot.
1: Perquè a més l'altra persona sap que no tens res a fer en aquella reunió.
3: I si és que coordines la reunió, t'engega, ja sí que perds molt de punts.
2: Que te demanin qualque cosa de la reunió i no tinguis ni idea.
4: I, per exemple, en temes de no tenir ni idea, per exemple, s'ha llegit un llibre. Vosaltres no teniu ni idea, però ni idea. I deies, ah, jo també me l'he llegit, tal.
1: Liada parda.
4: Que, com ho feim, això?
0: Després, ho heu fet, ho heu fet.
4: Ho heu fet, després te cerques un resum.
0: En llibre, en música, bé, abans ho han dit, però...
3: Jo no, jo en la meva idea de la sinceritat crec que no ho he fet mai ni ho faria, perquè tot d'una t'agafaran i quedaràs fatal. Val més dir, no, jo no l'he llegit, però si tu me'l recomanes...
0: Molt bé, quina elegància.
4: Crec que avui és conxiutori.
1: És que dona molt més... Clar, dona molta més
2: convèncer. Dius que te'l deixi.
1: Clar. Ah, doncs pues explica'm de què va, tant. Me conta si... un pot ser argument.
3: Exacte, i si no, te fa una pregunta, quin persona... I quedes
1: I ja
3: fatal.
1: Està, ja està. Fatal.
0: Lluïsa, tu que no te vas d'estratègia, però...
3: Al final resultarà.
0: Exacte.
1: 25 anys d'estratègia.
4: També, clar, però la sinceritat fins a quin punt? En sentit de... Per exemple, un grup. Ah, a mi m'agrada molt aquest grup. Però tu és que no el suportes per res. Però tampoc és una cosa que t'importi massa, tu li diríeu a la persona, sí. Ostres, doncs a mi no m'agrada, jo no els aguanto.
1: Home, sí, quan dius no els suport, en plan jo diria, buf, pues no gens el meu gènere. No.
0: O li fas una pregunta però realment tampoc t'importa tant, això ho heu fet. Vittori, ho has fet.
2: Com?
0: Que li fas una pregunta sobre un tema que veus que li interessa però tu realment no t'interessa.
2: Ah, sí, no, sí, això m'ho passa moltíssim.
4: Cada dia.
2: Moltíssim. Però, clar, o sigui, també una cosa que jo sí que m'agrada és veure la gent xerrar de lo que a ells els agrada.
0: D'acord.
2: És a dir, el millor el teu tema no m'interessa gens. Però si jo veig que tu te fa il·lusió... També el millor és un poc d'estratègia. Veig que tu te fa il·lusió, que tu t'agrada explicar-ho, que te sent millor... Sí que m'agrada escoltar la gent que està emocionada xerrant d'alguna cosa, però no és perquè jo m'interessi, sinó perquè m'agrada veure com...
0: T'agrades les persones entusiastes. Mm.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Per tant... Aguantaries, per exemple, una persona que li agrada molt El Lobo de Wall Street i te la vol explicar i posar-te-la i aturar cada 5 minuts. Allà aguantaríeu.
1: No
4: sé. Bona pregunta, això.
1: No sé, però jo amb el Senyor dels Anells igual ho faig.
2: Però adorar-la i explicar-la.
4: No. No m'obres les tres pel·lícules.
2: No. És que això fa ràbia.
1: Si veig recepció, si no Lluïsa, me callo.
0: Tu amb 25 anys supos que has vist qualque pel·lícula que no t'agradava amb el teu home.
3: Sí.
0: Només perquè a ell li agradava.
3: Sí, però jo crec que la resposta de, que li farien a en Jordi és que una cosa és ser sincer i una altra cosa és ser mal educat.
4: Clar, clar.
3: Si a l'altre li encanta, o bé li dones una oportunitat i la veus, i bé, no és el meu estil, no és el meu gènere, que deia en Joan, que està molt bé, és políticament correcte, no? I sí, ets sincer, clar. Però no és una mentida, però no entres, però ets educat. No,
1: podeu canviar de tema i ja sí. Està. Sí.
3: I com deia abans també, pots enriquir-te mirant una cosa que tu no miraries i després resulta que, bé, te pot arribar a agradar.
1: Mira, per posar un exemple d'això, a mi, per exemple, el gènere de terror no m'agrada gens. Pues per agradar, no diria, ui, sí, vinga, va, veurem aquesta pel·lícula. No, perquè no passaria a gust. Seria un ambient que no m'agradaria. No, jo prefer dir, ai, pues no el meu gènere.
4: Bé, però amb una lota pots abraçar, ai, quina por.
1: Però m'ho podem abraçar mirant el Senyor dels Anells.
2: Això anava a dir, molta estratega, una pel·li de por, Joan. O sigui...
1: Ja, però així com me sentiré jo quan la vegi, no estiré còmode com per dues bueno, estratègies sí, més enllà.
3: Sí.
4: Més estratègies, per exemple, que seria enviar-li un missatge i després dir, ai, és que m'he equivocat. Però ho has fet expressament. Això.
0: Jo això no seria capaç.
1: No.
0: He de dir.
3: Depèn del missatge, un moment donat.
0: No, perquè te fa quedar malament, realment. És com t'has equivocat, no queda bé.
1: Per posar curiositat, tens idea però quin tipus de missatge?
3: Exacte.
1: Perquè, clar, un emoticó no
3: simplement.
1: Es
3: contingut.
4: Sí, no sé. No crec que sigui hola, t'estim, o tots casant jo, però una cosa més senzilla. Hola, com estàs?
0: Sí. O, per exemple, fer veure que teniu una afició que realment no teniu perquè coincideixi amb una de les seves. Per exemple, fer esport, que si no t'agrada, no t'agrada.
2: Jo no ho faria. O sigui, no ho faria per això. O sigui...
0: No t'apuntaries, ara que està molt de moda, córrer, Victori, a un club de runner, només perquè hi ha una persona que li agrada molt córrer?
2: Bueno, és que no són la persona adequada per aquesta pregunta perquè jo m'apunto a tot. O sigui, avui en Joan m'ha dit, vol venir, jo li dic que sí. Jo m'apunto a tot. És a dir, no em fa falta que hi hagi una persona que m'agrada. És a dir, això sí que ho faria, però perquè m'agrada tot, en realitat. Però és mentir o dir que tinc una afició que no tenc, no, perquè les mentides tenen les potes molt curtes.
1: Sí,
2: és que t'agafaran.
1: Sí, sí.
2: T'agafaran fàcil el que facis.
3: Diguéssim que depèn de l'afició.
1: Exacte.
3: No?
1: Si m'interessa...
0: Per exemple, Lluïsa, quin estaries disposada a fer que no t'agradi?
4: On ets la línia, aquí?
3: Que no m'agradi. És que jo com en Victori m'agrada gairebé
0: sí,
3: tot. Ara, lo de runner segur que no. Córrer justament és una cosa que no m'agradaria, no m'ha agradat mai. I no faria, i no podria dir que ho faria, és que quedaria fatal, en els 2 metres ja estaria enrere.
0: Clar, les coses físiques realistes. Que no se poden fingir de cap manera.
1: Exacte, ahí, patines i patines.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Per tant, vosaltres, així per concloure, la base, Lluïsa, ja el pitch final,
3: sí.
0: Seria naturalitat, que no és l'única estratègia possible, és naturalitat.
3: Jo crec que sí, la sinceritat. Ara te diré que com que sabia que trataríem aquest tema, he fet una cerca a Google perquè jo encara som poc et veia, i he trobat el que hem comentat tots, ser tu mateix o tu mateixa. Deien també somriure molt, ses mirades, fer riure a l'altra persona.
0: Fer riure, molt
3: això
0: important.
3: Això no ha sortit sí. I és important.
1: Fundamental,
3: també.
1: Sincerament. Sí.
3: Tenir una conversa interessant, escoltar, mostrar interès per l'altra persona, mostrar respecte i ser amable, compartir moments divertits, que podria ser això de ses aficions o això, ser autèntic i ser sincer. O sigui, que crec que l'hem encertat.
0: Sí, jo crec que també.
4: Jo crec que la gent ha tret agenda i boli, ha apuntat aquestes recomanacions. I jo crec que les complim aquí a la taula.
0: Jo crec que
4: avui hem estat divertits, sincers i tot.
0: Molt bé, Jordi, és que ja no hi ha res més a dir.
1: Fantàstic. No hi ha res més.
0: Escolta, no hem acabat perquè tenim oients que mos demanen consells i avui vos aprofitarem. Així que ens anem a escoltar. All my dreams.
5: IB3 Ràdio és participació.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
3: Calor?
10: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
11: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
3: La bona companyia.
11: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu!
0: Continuem aquí en la nostra secció preferida de la setmana. Ets la nostra preferida, Jordi?
4: Ets la millor de totes. I avui pinta que anirà bé.
0: Les qüestions de l'amor sempre agrada. Ja ho sabeu que mos podeu telefonar per donar-nos la vostra opinió. És 971-13-99-00. I avui tenim savis de l'amor, com són en Lluïsa, en Joan i na Vitori. Vos esteu passant bé?
1: Fantàsticament.
0: Tenim una sol·licitud de consell.
4: Així és. I diu, hola. Companys de Xiu Xiu. Bueno, companys. No, no són companys seus, però bé. Així.
0: Som amics, tots.
4: Amic de Xiu Xiu. M'agrada molt un company de feina i sempre coincidim a la màquina de cafè. Un dia vaig pensar que podria fer-li cafès per quedar bé. El problema és que en lloc de demanar-li com el volia, vaig suposar que li agradava el cafè amb llet. I així ho vaig fer. Ara fa 3 setmanes que cada matí li duc un cafè amb llet, però ahir m'ha dit... Gràcies, però jo no bec cafè. Què faig ara? Com puc reconduir aquesta situació i aconseguir que s'afitzin jo sense haver de canviar de feina directament?
3: S'ha fixat en tu ja, perquè si no, no estaria 3 setmanes beguent cafè, si no...
2: Això és bueno, molt bé.
0: Que ràpida que és la Lluïsa, per favor.
1: Perquè estava venguent la màquina de cafè també, si no veus cafè.
3: Bé, venen altres coses.
1: Exacte, bueno, claro.
0: No, no, però...
3: Segur, sí, sí. Seguríssim, jo ho he
1: estava tan incòmode que no sabia com dir-ho.
0: Però sí, em sembla que...
4: Clar, aquesta pregunta és, veuríeu cafè 3 setmanes perquè vols ser greu dir-li a aquesta persona?
0: Jo sí, perquè no sabria com dir-li.
2: Jo igual, segurament també.
3: Jo no, jo segur que diria, no, gràcies, jo no prenc cafè, però gràcies, eh? Ja està.
4: Però si ja ho ha fet el primer dia... No, i el segon, que, i s'acumula això.
3: És que la qüestió és que el primer dia ja no ho faig, si no és vera que és difícil tornar enrere, però, perquè exacte. Ja has dit una mentida, que xerràvem.
4: S'acumula, s'acumula. És com això... tornar un llibre a la biblioteca, que a mesura que passa el temps...
3: Una amiga meva... Tenen bústies de fora i no has de donar la cara, tornes i ja està.
0: Una amiga meva se van equivocar a l'hora de dir-li el nom. És a dir, va mal entendre.
1: I va estar permetent.
0: I no sabia com dir-li, que no anomia Marta.
2: Sí. Allò del nom ho pas fatal, també. Quan s'equivoca, no sé corregir el nom.
0: Sí, no, Magda. Mm. Ho va mal entendre.
1: Això i quant de temps van estar digue-li Marta?
0: No, no ho sé, era una qüestió d'un vespre, Joan.
1: Ah,
0: no sé com va acabar la cosa. Però, clar, aquestes confusions, millor dir-les tot d'una.
1: Claro.
0: No?
1: Sí.
0: Vinga, i de la següent consell,
4: Jordi. Més consultes, va. Hola, Xiu Xiu. Tenc un crush amb una persona que crec que no s'ha fixat gaire en mi. Un amic m'ha dit que provocàs una mica de gelosia, així que vaig penjar una story sopant amb una altra persona i vaig posar «Ses millors nits són ses inesperades». El problema és que el meu crush m'ha contestat «Molt bé, me l'he per tu, t'ho mereixes». Com ho interpreta, això?
1: Pues, sincerament... T'ho mereixes per haver empleat una altra persona per poar gelós a qui t'agradava en lloc de verinat directament. T'ho mereixes, sí senyor, ser feliç.
2: Tema gelosia no m'agrada gens. És a dir, ja t'han donat estratègies d'Instagram, likes, close friends. Tema gelosia no és necessari.
0: Però posar gelós no importa.
2: No importa, no importa.
0: Molt bé, Lluïsa, tu estàs d'acord, no?
3: Pot sortir fatal.
1: Si emplees altres persones per això.
3: Això és terrible. Utilitzar una persona
2: i fer sentir malament.
0: Però potser ho sabies, amic o amiga.
3: Imagina'm que sí, que no està en lleig. Bueno, és igual, ja, estàs...
1: En plan, te refereixes a mon anar a sopar perquè vull
0: no,
1: penjar aquesta
0: dius,
1: història.
0: No, tu li dius, pensem aquesta foto, tu ajuda'm. Sí. Jo ja. No ho faig, jo. Però
1: me lo han contado.
0: No.
3: Però
0: no ho recomanau.
3: El que aconseguiràs és allunyar-lo perquè pensarà que estàs una altra persona o que ets una persona...
0: Bé, ara què ha de fer?
1: Pues...
3: dir que era una broma, no sé, que és pitjor, no ho sé. És que jo al món Instagram m'he
0: dit contesta-li, contesta-li, ja, ja, ja, és el que té, tenim amics esplèndids.
2: Ja, ja, ja, la meva germana, la meva
1: cosina. Que sí.
0: Exacte.
1: Sí, exacte, exacte, sí, sí.
0: Ja, ja, el meu germà, el meu cosí.
3: A l'art d'un sermentiu.
0: Ah, sí, és vera.
1: Sí, sí.
0: Bé, idò, que agafi el consell que vulgui, n'han dit molts.
1: O que se m'inventi un de nou.
0: Exacte. Vinga, Jordi, el darrer...
4: Anem a la darrera, va.
0: El darrer missatge que tenim.
4: Necessit consell. M'agrada una persona que és molt esportista. Ja n'hem xerrat, això. I com que jo sóc més aviat de Tobeola i Amaca, vaig decidir fer veure que també sóc una persona activa. Vaig començar dient que m'agrada molt anar d'excursió. Després li vaig dir que feia que anava en caiac. I vaig acabar dient-li que havia anat a fer el camí de cavalls el setembre passat a Menorca. Clar, en tot això, ara m'ha proposat fer el torrent de parells aquest cap de setmana. Jo no tenc ni sabates, diu. Com li explic que el meu concepte d'activitat física és... caminar fins a aigua, a la platja, anar fins a Boia i tornar.
2: Pues així tal qual. Digue-li, me pot agradar, estem a excursió, però no estic avassada.
1: El torrent de cavalls, també. Ai, el torrent de parells és...
3: difícil.
1: També se fan corda.
0: És dificilíssim.
1: Jo que sé, potser sí. Això em fa por.
0: Ai, més ens estiu. Digue-li que ho deixau per novembre.
1: Exacte. Però tu... Si un curs intensiu.
0: I ja està. I ja que s'oblidi.
2: Però d'aquesta és una situació que xerràvem abans, que la persona també se pot enriquir. És a dir, pot ser sincera de... O sigui, ara mateix no estic fent molt esport o...
1: Que no em fa gens, tio.
2: Sí, o no em fa gens. Però a lo millor a través d'aquesta persona te pots començar a ficar a un món que a lo millor t'agrada, a lo millor no.
3: Amb un poc més fàcil.
1: Efectivament, amb una excursioneta.
2: Sí, exacte, però per això, si li vas de cara, el torrent de parells no t'hi dura.
1: Admet, si realment li agrada, que realment li digui, mira, que dius, és que això de que feia esport... M'ha inventat perquè no volia sí. Que me seguissi donant corda.
4: Sí, aquí el problema és que ja s'ha ficat dins... O sigui,
0: ja s'ha ficat ja dins cap, els torrents.
4: Ja dins els torrents. Aquesta dona, pobreta.
1: Pues mentre no plogui.
3: En el final, quan dius una mentida... En el final, has d'acabar dient la veritat i disculpant-te.
4: No, oh, feis torrent de parells i amem, què passa?
0: I sort.
4: Ja veurem.
1: Vinga, ànims.
4: I si ho fas bé, ja ho saps.
0: Exacte, és una ruta preciosa.
1: Has trobat nou hobby.
0: Sí. Lluïsa, t'ho has passat bé?
3: Super, moltes gràcies per convidar-me.
0: I gràcies per venir de tocar, de veres. Igualment Joan i Victòria, espero que vos hagueu passat bé.
2: Super bé.
0: Espero que torneu. Tornareu?
1: Sin duda.
3: Encantada, sí, m'encantaria.
0: Gràcies.
1: A vosaltres. Una passa de

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Però quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: I d'hora és hora de donar la benvinguda, xiu-xiu, a la fada dels boscos de les Balears, que bona. Se passeja en la seva arpa a Rau.
1: Bon vespre, Ines.
0: Assumpció, Janer, com estàs?
1: Bon vespre, Jordi, com estàs tu?
2: Molt bé, molt contents. Bé.
1: Sí, contents.
0: Fa estona que no m'ho veiem tu i jo.
1: Feia molta estona, s'han col·lapsat les vacances i tal.
0: Exacte.
1: Estem bé. La cosa, que vos duc avui cosetes noves, a més, volta la setmana passada no hi éreu.
0: Cap dels dos.
1: Cap dels dos.
0: A veure, en Jordi era en esmuc.
2: Sí, que per cert abans jo he dit que era en esmuc i pareixia que jo era de festa, i no, era en esmuc en directe.
0: Sí. Els oients fidels ho sabran, per cert, com va anar la mucada, Jordi.
2: Va anar bé, el que va en directe va anar bé. Darrere del directe, bé, quan te passeges amb un micròfon TV3 i la gent està de festa, passen moltes coses. Però bé.
0: Exacte, per cert, una ferrada en esmuc, des d'aquí, que sabem que està millorant. Ja en parlarem d'aquest tema. Però, Assumpció, tu avui mos dus la segona part de lo que vas fer la setmana passada.
1: Exacte.
0: Mos posaràs al dia.
1: Vos posa al dia, ara mateix. La qüestió és que quan vaig anar de vacances a Vietnam em vaig adonar compte que els meus amics, que no són músics, quan escoltaven la música vietnamita, sabien dir que era d'allà. I per què, si no són músics? I per què vosaltres, si vos poso una música de qualcun lloc, me sabeu dir que és d'allà?
0: Per les referències culturals que tenim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, les referències culturals, també la matemàtica que s'amaga darrere la música, que només utilitza certes notes, certs instruments, certs ritmes... Tot això fa que la música contextualitza un puesto, un
0: sí,
1: lloc.
0: Sí, intuïtiva, de qualque manera.
1: Sí,
0: normal,
1: bé,
0: no?
1: És un llenguatge universal. Per tant, per això, vosaltres, sense ser músics, me podeu dir de bones cada música que sentim.
0: Sense tenir coneixement.
1: Sense tenir coneixement, és aquest matemàtic que hi ha darrere.
0: Que curiós.
1: Així que ara farem un resum de lo que va passar la setmana passada, que és un resum tipus test.
0: Ah.
1: Com sempre, si heu d'endevinar de bons són, com que no hi éreu, ho puc tornar a fer.
0: M'encanta.
1: I farem un fantàstic resum d'això.
0: Sempre mos posa a prova en Assumpció.
1: Sí, m'encanta.
0: Sempre mos posa exàmens. Quan se nota que, a banda de fada, arpista...
1: Sóc professora.
0: És professora de conservatori.
1: Au, vinga, anem a la primera aturada que vàrem fer la setmana passada. Quina és? Mem, això d'on és?
0: Jordi?
1: Què diríeu?
2: Ja ho he vist en el guió, la primera.
0: Ai,
2: per
0: Jordi!
2: Tant, me sap greu. Ara ja l'he girat. Ja
0: jo he de dir que...
1: A què t'ha sonat?
0: No ho sé.
1: Com que no ho saps?
0: Vos ho promet. A veure, mem, deixa'm l'escoltar un segon més. Asiàtica, segur.
1: Sí, i de bon asiàtica.
0: No ho sé.
1: Com veieries això?
0: El país en concret?
1: Movent el ventre, per exemple.
0: Ah... De la Índia.
1: De la Índia, correcte. Exacte.
0: Sí, però no és aquesta cançó en concret, jo crec que...
1: És com, sí, és la música en general, aquí xerrant de clitxés.
0: No, clar, però aquesta cançó m'ha costat identificar-la una mica.
1: Ai, mira. Bueno, idò, un set. No a veure si progressa adequadament.
0: A veure.
1: Següent destí que agafàrem...
0: Aquesta és més fàcil, ja, de l'Àfrica, no?
1: Molt bé, de l'Àfrica, exacte. Percussió, un coro cantant en resposta d'un solista, però sobretot percussió.
2: Sí.
1: Següent vol. On anàrem?
0: Assa!
2: Latino! Ritmo latino.
1: Molt
2: latino,
1: bé,
2: no?
1: Molt bé, sí, ara, sí, és una salsa.
0: Així, tanta sort que ho ha estat.
2: No, ara va dir, no, és música...
0: D'Amèrica del Sud, perquè
1: d'Amèrica
0: si no...
1: del Sud, d'Amèrica del Sud. El ritme de la salsa de ta, ta, ta, ta, ta.
0: Bé. Home, per si me demanes, la millor música, no?
1: Heu fet
0: per
1: salsa, ballar,
0: per
1: pic.
0: Per ballar, per mor amb mors, alegria.
1: Bé, següent. I finalment, la darrera...
0: Assumpció, bé.
1: Bé, següent parada...
0: Això són per Irlanda, no?
1: No.
0: No?
1: No. A què te sona això?
0: Yeeha!
2: Exacte, country.
0: Yeeha! Sí.
1: Country, Estats Units. Però m'ha encantat que hagis dit lo d'Irlanda.
0: Sí, ja m'ha sonat al principi a Irlanda.
1: Perquè aquesta música concretament ve dels immigrants d'Irlanda.
0: Veus?
1: Que van anar als Estats Units.
2: Sí, molt bé. Va més enllà, Nines, li dona la volta.
1: Molt bé, això. Bona nota.
0: Que ha de guanyar la matrícula d'honor.
1: Sí. I ara sí, perdó, darrer destí. Quin fou? Amem.
0: Això és Viena, sí. Àustria.
1: Correcte. Ostres. De quin compositor?
0: Mozart.
1: Molt bé.
0: Que bona que som, mare meva.
1: Molt bé.
0: És que he tornat de ser vacances lúcida.
1: Això és, no, jo crec que partiré, ja. Bé, i això era la música europea, que nostra. Doncs pues vinga, anem a veure per on passam avui i ja tancarem aquest bloc.
0: Aquest mapa mundi.
1: Aquest mapa mundi.
0: Musical.
1: Ah, oh, vinga, ara sí, primera parada d'avui, definitiva.
0: A veure, anem. Home.
2: Sí, sí, sí.
0: Jordi, ara te toca tu lluir-te una mica.
2: Home, això sona a la Xina.
1: Molt bé, sona a la Xina. A Àsia, en general, no? Perquè això molt sona a Xina.
2: Home, jo perquè vi Karate Kid.
0: I ja he vist Mulan.
2: Poc, això. Clar.
1: Sí,
0: cadascú amb les seves referències.
1: Exacte. És vera que la música del cinema sempre tiren de clichés musicals per contextualitzar la pel·lícula.
0: Talment. I... És a dir, veus un paisatge de la Xina i sona això
1: i
0: de fons.
1: I sona això de fons. Però per què això sona a Xina? Perquè... anem a posar que les notes musicals són números, d'acord? Uh-huh. A Europa tenim 12 notes musicals. De su en els 12. I utilitzant sempre aquests números. Doncs a la Xina només tenen 5 notes musicals. Només utilitzen els números 1, 2, 3, 4, 5. I amb aquesta fórmula matemàtica tot sona xino. Què vos pareix?
2: Wow.
0: No ho sabia.
1: Doncs sí, només se diu l'escala pentatònica. Pentatònica.
2: Mm. Clar. Però vol dir que... O sigui, no sé si tindrà a veure que té menys riquesa la música.
1: És el millor, és més simple. Pues sí, és més simple. És més simple que l'europeu.
0: Sí, però mira, aquesta cançó, per exemple, és màgica, vull dir.
1: Sí, és màgic, però també influeix no té... els instruments que estàs sentint.
0: Compositivament deu ser més simple, és més simple. Però no té per què ser...
1: Sí, i això amb molta més música, que és música simple, però...
0: Però tu demanaves com l'identificam també pels instruments.
1: Exacte.
0: Els plats, no?
1: Estem sentint també per aquí com una espècie de violí, que se diu Erhu. I després, bé, això seria aquesta guitarreta que sentim. Molt bé, i d'ho heu endivinat, estic contenta.
0: Gràcies.
1: Així que agafam avion i m'ho anàvem al següent destí.

0: Home, clarament Orient Mitjà, no?
1: Sí, correcte. Això sona molt a... Quina pel·lícula? Aladdin.
0: Ah.
1: De fet, no sé si surt aquesta cançó por ahí. Bé, jo li dic que és un efecte Aladdin.
2: És vera que, sí, és vera que ara sona això i t'imagines el desert, les piràmides.
1: Exacte, el camell. Clar que sí.
2: Va així.
1: Que amb això volia diferenciar el continent d'Àfrica perquè vas a sentir música africana i això també és música africana, és del mateix continent, però és vera que aquesta és de l'Orient Mitjà, d'Aràbia, etc. Mem, anem a xerrar de la matemàtica que hi ha aquí darrere. Han dit, a Europa tenim 12 notes, 12 números. Doncs ells tenen molt més números que nosaltres no entenem. És a dir, són números que no els entenem. No poden dir 1 i mig, que nosaltres entenem el que és 1 i mig. Heu de pensar que el nostre cervell no arriba a comprendre aquestes notes, que són, se diuen quart de tons.
0: Wow.
1: Bé, és a dir... si ara jo te toqués una nota d'aquestes, la sentiries com a desafinada.
2: Clar.
1: Per això m'ho sona així, aquesta música. Perquè té moltes, moltes notes.
0: Que curiós.
1: Més de 12. Moltes més de 12. I després els instruments...
0: Perdona, i els pentagrames com són? Com se llegeixen?
1: No, no existeixen els pentagrames com a tal.
0: Les partitures, com se llegeixen?
1: Amb una altra notació.
0: D'acord.
1: Igual que la seva notació és diferent.
0: Són símbols, no? Són... També,
1: sí,
0: però...
1: també, no sé quina, com se diu la seva forma d'escriure-ho, però el pentagrama és molt europeu.
0: D'acord.
1: Val? És vera que ara ells també podran utilitzar el pentagrama en la seva forma d'utilitzar-lo, però tenen la seva notació.
0: Uau!
1: Sí.
0: No ho sabíem.
1: I després els instruments, saüt, que és com es para de la guitarra, i després un tambor, el tambor que se sol utilitzar també per fer... la dansa del vientre.
0: Perdona, això que sona no és un cello?
1: És una orquestra de corda frotada, sí.
0: Jordi, quan te quedes?
2: No, jo estic per partir.
0: Ai, és que...
2: No,
1: molt bé, oi?
2: No de res altre ni no?
1: Molt, molt bé.
0: Gràcies.
1: Au, vinga, m'on anant d'aquí.
0: Aquest curs m'he apuntat en el conservatori. M'han agafat, millor dit.
1: Mai és tard per apuntar-se en el conservatori, oi?
0: No, home, no, Assumpció.
1: Mai és tard.
0: No gosaria.
1: Que no.
0: A veure, següent aturada.
1: Vinga, anem.
0: Això sí que seria Escòcia, no?
1: Sí, ara sí, Irlanda.
0: D'acord.
1: Molt bé.
0: Irlanda.
2: Sona celta.
1: Sona celta.
0: Cèltic, absolut.
1: Tota aquesta gent que se'n va anar als Estats Units, pues d'allà sortir el country. Però tornem a Irlanda. És que tots són matemàtiques, és que la música són matemàtiques. Ells, d'aquestes 12 notes, agafen, jo què sé, 1, 3, 5, 7, 9, 11... I amb aquestes notes sona així la música. És a dir, fan una selecció de les notes i sempre utilitzen les mateixes. És que són matemàtiques. Tot la música són matemàtiques. Però bé, superinteressant. Després, la música d'Irlanda, superrítmica. El violí és molt important. Després també tenim el tambor que marca el ritme. I és música molt ràpida.
2: Clar, és que aquí t'imagines una festa. T'imagines la gent en el bar, en gerres...
1: Sí,
0: en gerres de cervesa negra, no?
2: Sí, fent festa absoluta.
1: De fet, aquí un parell de dies vaig a Irlanda.
0: Ah,
1: i
0: sí?
1: Aniré a un pub a veure músics en directe. És com la meva primera parada.
0: Quin viatges, no? Aquestes vacances.
1: Ah, que sí?
0: El Vietnam, Irlanda...
1: Sí, coses bé, superdiferents.
2: Ho fa per xiu-xiu, per després dur molt la música d'allà.
1: Exacte. A menys si després duc un tema nou d'Irlanda, ja veurem.
0: Això m'agrada, aquesta música celta.
1: Sí, està guai. Bé, després jo en sarpa ja no vos cont, que sarpa és l'emblema d'Irlanda.
0: Clar.
1: Tu
0: allà series una Beyoncé.
1: Bueno, vosaltres heu estat qualque pi per Irlanda?
0: Sí.
2: No.
1: Sí? Has estat a Galway?
0: No.
1: O més per la zona de Dublín,
0: He estat a Cork.
1: Ah, a Cork.
2: És que és una illa en cap al món, nines.
0: La veritat és que varen fer el programa d'illans pel món a Cork.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Anda.
0: Sí.
1: Que interessant.
0: Una ferrada en els illencs pel món, que són a Cork, en concret, en Esperança, que és de Pollença, que mos tenim a xarxes, i sí, una ferrada.
1: Interessant. Vinga. Següent parada.

0: Aquesta cançó sona a collar de flors i
1: exacte,
0: faldeta
1: tropical.
0: Cavalla.
2: Correcte.
0: Sí, eh?
2: On diríeu quina illa, és la típica.
1: Hawaii.
2: Hawaii.
0: Aquesta cançó, de fet, se deu ballar així en ses mans d'un costat a l'altre fent tones.
2: Això és supercliché, però m'encanta, m'encanten els clichés. Bueno.
0: Deu ser ball de bot d'allà, no?
2: És el ball de voto.
1: No ho sé, no ho sé.
2: Bueno, per què el nostre servei ha dit Hawaii directament? Perquè també és una música bastant simplona. Només utilitza, diguem, com vos ho diria, de les 12 notes n'utilitza 6.
0: Molt bé.
2: Però és super simplona.
0: I direm senzilla.
2: Senzilla, sí, senzilla.
0: Verde simplona.
2: I els instruments. A menys si m'endivineu qualcun instrument.
0: A veure?
2: Que és típic.
1: No me sortirà el nom.
2: Sukelele.
1: Sukelele.
2: Sukelele.
1: No, vull dir, seguitarrota petitó, no?
2: Seguitarrota petitó. Sukelele, que amb el seu idioma significa una puça saltadora.
0: Ai,
2: curiositat. Curiós.
0: Que manco.
1: Jo ara m'ha fet ganes treure un coco.
0: Tu saps tocar sukelele? Tens una pinta de tocar sukelele?
1: Ja, però no, no. Jo soc en sa música un fracàs. Sí? Ojalà, ho vaig intentar, sí, m'haig d'aprendre una cançó en sa meva vida.
2: Quina?
1: Bé, és com els tres acords que són els
0: Somewhere
1: típics.
0: Somewhere over the rainbow.
1: No.
2: Quina?
1: No sé, hi ha els tres acords que pot tocar com a moltes cançons. I havia com
2: ah.
1: Crec que, per exemple, podies tocar sa de Coco, d'un poco loco.
0: No sé quina és aquesta,
1: poco
0: Jordi.
1: Poco loco.
0: La veritat.
2: Tu. Jo te'n pots ser quines.
1: Pare meva, però no vi Coco, què vos passa?
2: Sí, sí, però no me'n recordo aquesta.
0: A veure, fins a darrere aturada.
2: Vinga, darrere aturada.
0: Aquesta jo crec que és inconfusible, per favor.
2: D'on és això?
0: Del Brasil.
2: Molt bé, una samba.
0: Madalena. Macarella.
2: Madalena. Per què molt anem a Brasil? Bé, instruments, per favor, d'Isma. Que
1: una,
2: sentim?
1: Una batucada.
2: Una batucada. Percussió molt agudet que fa... Tiqui-tic, tiqui-tic, tiqui-tic. Què és això?
0: Un triangle.
2: Molt bé.
1: Hauríem de dur una batucada.
2: Estic
0: no importa, Jordi, per l'amor de Déu.
1: De descontrol tècnic diuen que no.
0: Quan vols entrar una batucada a un estudi de ràdio,
1: mos
0: botaran totes les alarmes.
2: Bueno, idò, Lots, estic molt contenta.
0: Hem aprovat. Avui.
2: Heu aprovat, però ines amb matrícula d'honor.
0: La veritat és que
1: Anna.
0: Sí.
2: Jordi...
1: Només no pot haver una de matrícula.
2: Jordi, molt bé.
1: Un bé.
0: Jordi, ara de ser més ràpid.
1: És que t'he deixat lluir-te perquè t'ha anat a vacances.
0: Sí.
2: Més nines, ha aprofundit en algun tema sense jo haver-ho de demanar.
0: S'ha notat que tornant descansada.
2: Sí. Sí,
1: i que has escoltat molta música.
0: Exacte. Això he fet. Assumpció, moltes gràcies.
2: A vosaltres,
0: sempre per dur la teva música i aquestes lliçons esplèndides musicals que aprenem amb tu. Perquè hem arribat en el Xiu Xiu número 453. Assumpció, tu tornaràs?
2: Sí, tornaré.
0: D'acord, no ho dic per Jordi, anar-te preparant la lliçó. Més que res.
1: Ah, bé, jo la setmana que ve no tornaré, per tant no hi haurà lliçó per jo.
0: Te'n vas de vacances, oh?
1: Me'n vaig de vacances, home. Qui se'n va tothom de vacances? Me toca, qualque dia.
0: La veritat és que sí. On te'n vas de vacances? Ho pots dir? Més que res perquè en Assumpció vagi preparant el repertori.
1: Vaig a Cracòvia.
0: Com ets la música polaca?
2: Com ets la música polaca? Molt europea.
0: Sí, no?
2: Molt europea.
0: Diries que s'assembla a la d'Àustria?
2: Sí.
0: D'acord.
2: Sí, sí, són germans.
0: Sí.
1: Ja vos contaré, que sona per allà.
0: Sí? Diríem que és aquesta?
2: Sí.
1: Jo ja m'he vist passejant pel centre de Cracòvia,
0: sí,
1: això que soni de fons...
0: T'has imaginat? Ja. Bé, jo crec que... Encara no te'n vaig de vacances. Bé, jo crec que... Encara no te'n vaig de vacances, Jordi,
1: no,
0: que mos queda una setmana
1: no.
0: Junts. Assumpció, gràcies, fins la setmana.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, un accident a Valldemossa amb un autobús del TIP deixa un mort i una persona ferida. Va passar a l'hora baixa a la parada del municipi de la Serra un auto que va apagar de manera accidental a un fanal que va caure damunt d'un turista de 36 anys sirià. L'home havia baixat de l'autocar i va morir a l'acte. Una altra dona també va resultar ferida per l'impacte i va ser traslladada a l'hospital per un estat menys greu. El govern ha expressat el seu condol i s'ha compromès a col·laborar amb la investigació de l'accident. Lluïsa Serra és la directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
2: És un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa per determinar exactament les causes del sinistre.
0: El TIP ha suspès fins a nou avís al servei express de la línia 203 entre Palma i Valldemossa el dimarts, dia 18 d'agost. I avui també vos expliquen que baixen un 20% les excursions turístiques a les Balears aquest estiu respecte de l'any passat.
3: És el primer balanç de juliol i el caduny d'agost que fa la Federació de Transport Balear. El president de la patronal, Rafael Roig, atribueix aquest descens a la forta calor i a un canvi de tendència dels viatgers.
4: També sent un... ara també viatgen més directament, allà hi ha un cotxe, allà fa transport públic... Hi ha un canvi total de la manera de viatjar de la gent, així com ja fa 10 anys.
3: També els hotelers d'Eivissa reconeixen que enguany hi ha una caiguda dels visitants que venen en família, amb preus més alts i estades més curtes. Els més perjudicats són el sector de la restauració i l'oferta complementària.
0: I encara a Eivissa continua la polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a la pedrera de Can Coix, un espai públic natural.
3: Per la festa es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. El PSOE denuncia el malbaratament de recursos naturals, mentre que el Batle diu que l'expedient no incloïa un llac i mirarà si es pot sancionar els organitzadors. Són la socialista Pilar Costa i el Batle Marcos Serra.
5: I ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, sí, els hi donaran permís en tanta facilitat.
6: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I prop del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la llei de mesures urgents.
3: Unes iniciatives que estan en vigor fins a l'octubre del 2027 i està previst que posin en el mercat de l'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat.
0: I les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a la nostra comunitat.
3: Són dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos del 2026, una realitat que preocupa el govern i els sindicats que recorden que aquests permisos tenen efectes en les prestacions i les jubilacions.
0: I a Ceuta ja s'han iniciat les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per a immigrants.
3: S'han muntat carpes a prop de la frontera del Tarajal i s'hi han desplegat serveis bàsics com banys

0: i fonts amb aigua potable. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha compromès a habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal.
1: I en els esports, el Mallorca gaudeix avui d'un altre dia de descans abans de començar a preparar la visita de dilluns al Granada. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà a descansar avui, així com ho va fer ahir, per a demà dimecres iniciar ja els entrenaments de la setmana. Tot això en vista el partit de dilluns, el primer de la temporada a domicili. Serà a l'estadi Nuevo Los Cármenes contra el Granada a les 9:30 del vespre. El Mallorca ha acabat la primera jornada en quarta posició amb 3 punts.
1: I tancam amb el temps. Avui tornarà a ser una jornada de molta calor. A les 12 s'activen de nou els avisos grocs a l'interior i al nord-est de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia, així és. Poc canvis avui pel que fa al temps. Aquesta matinada han tornat a registrar nits tropicals a punts d'interior i tòrrides al litoral, on destaquen els 26 graus de Banyalbufar i els 27 a Capdepera. Pel que fa a les màximes, s'activaran avisos grocs a l'interior i també al nord de Mallorca per valors que es mouran entre els 36 i puntualment 39 graus. La novetat, però, la trobam a Menorca, on el vent de component nord, que bufa de fluix a moderat, farà baixar la temperatura al sector nord i desplaçarà els valors més elevats cap al sud, on avui no es preveu que superin els 35 graus. Aquest vent també alterarà la mà amb àrees de maror i de forta maror al nord de l'arxipèlag. Pel que fa a la resta, cel assolellat amb algun interval de núvol prim i novament podria créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca que no es preveu que vengui acompanyat de precipitació. Hores d'ara, la temperatura és de 24 graus a Mercadal, 25 a Pollença, 23 a Artà i 21 a Sant Joan de la Britja, a Eivissa.
1: Són temperatures d'aquesta hora, quan són ara les 7 i 5 minuts. En Víquer Hernández, el control tècnic, i en Cristina Boussant, Cel López i Lluís Hernández. Comencem.
4: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: El tipà ha suspès fins a nou avís al servei express de la línia 203 entre Palma i Valldemossa després de l'accident mortal d'ahir a hora baixa. Els fets varen passar a la parada del municipi de la Serra. Un autocar va apagar accidentalment a un fanal que va caure damunt d'un turista sirià de 36 anys que acabava de davallar del vehicle i que va morir a l'acte.
0: Els serveis mèdics del 061 també varen atendre la seva dona, que va patir una crisi d'ansietat, la conductora amb un atac de pànic i una altra dona a qui també va impactar tal fanal, que va ser traslladada a la Clínica Joaneda en estat menys greu. La directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, va anar fins al lloc dels fets.
5: Segons les primeres diligències de la Guàrdia Civil, el bus sortia de parada i la part de darrere del bus ha col·lisionat amb la farola, que ha caigut al terra ferint de mort a un vianant. Com dic, és un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa, per determinar exactament les causes del sinistre.
0: El govern ha expressat el seu condol i tant el Consorci de Transports de Mallorca com l'empresa concessionària s'han compromès a col·laborar amb la investigació de l'accident.
1: I la Policia Nacional i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral investiguen com a accident laboral la caiguda ahir des d'un cinquè pis d'un home de 44 anys que es troba en estat greu.
0: Va caure ahir migdia i el SAMU 061 el va traslladar a l'Hospital de Sant Espases. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha dit a les xarxes socials que segueix de prop la seva voluntat i ha expressat el seu suport a ell i a la família.
1: I evolucionen de manera favorable els dos infants que es varen ofegar ahir a les piscines de Sant Josep de Satalaé de Pollença. Els dos menors varen ser hospitalitzats en estat greu ahir i ara estan estables.
0: El primer cas és el d'una nina francesa de 2 anys en un hotel de Cala Tarida. L'altre, un nen britànic de 4 anys que es trobava en aquell moment a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença. Els dos casos, els socorristes van practicar les primeres maniobres de suport vital abans que els menors fossin traslladats respectivament als hospitals de Can Misses i a Sant Espases. La seva vida no cor perill.
1: I a Palma, dos nins han estat a punt de caure per la finestra d'un tercer pis mentre els cuidava el seu padrí.
0: Qui ha estat detingut per desatenció de menors després d'assegurar que s'havia quedat adormit fent la migdiada. Els nins es trobaven en una situació d'extrem risc de caiguda a la part exterior de l'habitatge.
1: I encara parlant de més detencions, la Guàrdia Civil ha arrestat 7 persones a Menorca per narcotràfic i per blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'anomenada Operació Tor. Estabilitza Sant Lluís. Els presumptes narcotraficants servien droga arreu del municipi, també a les localitats de Mó i d'Escastell.
0: En l'operació s'han desmantellat 2 punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros, 850 grams de cocaïna i 2 quilos de marihuana, a més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.
1: I ara vos parlem de la polèmica Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar en un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix i en què es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament de recursos naturals en una festa només per a 300 convidats. Alberto Ferrer.
6: L'oposició socialista denuncia que per una simple taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pujaven fins a la Pedrera. Pilar Costa és diputada del Parlament.
7: Festes que, com dic, són un insult a la ciutadania per la mòdica quantitat de 199 euros. La primera pregunta que mos feim és si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, si els hi donaran permís amb tanta facilitat.
6: L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que l'Ajuntament va negociar amb els promotors d'Estats Units. Escoltem a Marcos Serra.
8: Jo estic content que se li puguen aprofitar aquests espais sense ús i sense molèsties pues, per donar sous en aquestes ONGs. Per 199 euros, evidentment, no, segons quina festa no es permet fer. En aquest cas, com que era gent de fora, s'hi va exigir això i ho varen fer i crec que ha anat molt bé.
6: El Batlle mostrarà l'expedient en el que no ha intervingut cap altra administració, també l'oposició, i assegura que no incluï enlloc un llac artificial, un malbaratament de desenes de tones d'aigua que mirarà si es pot sancionar d'alguna manera.
8: I estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement sigui difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
6: Però els socialistes també li demanen comptes per l'enèsima festa que es permet a Serenal, la darrera amb l'excusa de l'eclipsi. Aquell dia no hi havia cap policia local treballant. Pep Marí és portaveu dels socialistes de Sant Antoni.
9: El dia més important que hi ha hagut a Sant Antoni en quantitat de gent, hi havia 0 policies. I segons Mos Costa, la regidora encarregada del tema estava de festa.
6: El Batlle assegura que la regidora hi va anar per feina i diu que si s'ha de reduir el nombre de festes ho farà escoltant els veïns, com aquesta que es va parar la música a mitjanit. També era benèfica.
1: La polèmica per aquesta festa arriba quan hem sabut també que a Eivissa continua en prealerta per sequera. Menorca, però, és l'illa on pitjor estan les reserves hídriques. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat el de Ciutadella, Fanny Mateu.
10: Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i amb l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, milloren la conscienciació.
11: I hem de tenir cura perquè, si no, l'any que ve pues, serà pitjor.
12: Ara estem regant menys, molt menys.
13: Bueno, jo m'he sent exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és la falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
14: Y desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
10: El decret d'Esmarcadal preveu que es puguin fer talls programats del subministrament o reduccions de la pressió si no es redueix el consum. A l'Aior només redueix els edificis públics i Maó, el primer en aplicar les mesures, prohibeix, entre d'altres, omplir piscines amb aigua de la xarxa pública.
4: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I ho dèiem als titulars. Aquest estiu han davallat al voltant d'un 20% les excursions turístiques. Són els primers càlculs que fa la Federació del Transport Balear dels mesos de juliol a agost en comparació amb un any enrere. La patronal atribueix aquesta baixada, aquest descens, a la forta calor i també a un canvi de tendència dels viatgers. Carme Moreno.
15: El president de la Federació Empresarial Balear de Transport, Rafael Roig, ha assenyalat que l'any passat varen notar una disminució de l'activitat al sector. Roig ha reconegut que el canvi climàtic afecta les excursions, ja que la intensa calor d'aquest estiu ha dificultat sortides, per exemple, al centre de Palma al migdia.
16: Sense llavor, vam estar dins l'hotel, en una piscina, on s'ha condicionat que no està per mig de servir-se les coses. jo crec que és això bo, pues, hi ha un canvi climàtic per mig, ens el conscient tot, i pues, això, pues, jo crec que les isles, poig a poig, pues, ho notarem.
15: A més, Roig diu que hi ha un canvi de tendència. Els turistes venen manco dies, diu que gasten manco, i alguns prefereixen llogar un cotxe o moure's en transport públic en lloc de viatjar amb el transport discrecional.
16: També la gent també viatja més directament, allà hi ha un cotxe o allà fes transport públic. Hi ha un canvi total de la manera de viatjar, de la gent, així com viatjar fa... d'abans tot un troperador pues, ara 50% viatja directament i els altres 50% viatja en troperador.
15: Aquest canvi de tendència també ha obligat els empresaris a substituir els grans autocars de 50 places per uns de més petits.
1: També els hotelers d'Eivissa consideren que el model està canviant a l'illa amb una caiguda dels visitants que venen amb la família, amb preus més alts i amb estades més curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Els que més ho pateixen són el sector de la restauració i l'oferta complementària. Ens ho explica David Ventura.
17: L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vingut per quedar-se. Escoltem Santiago García, gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
18: Hi ha una certa tendència a curtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
17: El turisme familiar està en retrocés i al seu lloc l'ocupen dos altres models, el del luxe i un turisme focalitzat en l'oci nocturn. Això castiga una oferta de restauració que fins ara estava enfocada al visitant de classe mitjana. És Miquel Tur, president de Pimef Restauració.
19: En part és degut a certs canvis que venim veient de forma estructurada en el seu model turístic, que el nostre client potencial doncs, a poc a poc està desapareixent i han arribat a Eivissa doncs, altres models turístics que ho estan substituint. Per altra banda, doncs, hi ha molts de restaurants a Eivissa i d'alguna manera doncs, les ventes es redueixen.
17: Els empresaris tenen clar que són canvis estructurals i que no tenen més remei que adaptar-se al nou escenari.
1: I a Mallorca, els bars i els restaurants de l'illa creuen que, si les xifres es mantenen, podran considerar la temporada com a bona, tot i la baixada de la facturació.
20: Les altes temperatures fan que les terrasses estiguin pràcticament buides durant les hores centrals del dia. La patronal de restauració, CAEP, assenyala que les onades de calor i el Mundial de Futbol han afectat de manera negativa. Es tome un Mas, gerent d'aquesta patronal.
21: Hi ha hagut una sèrie de dies que ha fet la suficient calor com per no estar a gust a de fora. Per veure que també és un any o un estiu que hi ha hagut un mundial per mig.
20: El juliol, els bars i restaurants de Mallorca varen patir una caiguda del 6% en la facturació i l'agost va pel mateix camí. Tomeu Mas també explica que enguany els restauradors tenen manco clients també per mort de la manca de poder adquisitiu i la pujada de preus.
21: El consum local, en el tema de les desincrement de preus, que afecta no només a la restauració, sinó que afecta pràcticament a tots els segments i afecta a totes les butxaques.
20: Tot i la caiguda dels beneficis estivals, la patronal i els restauradors confien poder tancar una bona temporada sempre que s'aconsegueixi mantenir la facturació actual.
1: Hem arribat ara a les 7 i 17 minuts.
22: I que també ho ha...
23: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
24: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: I continuem ara parlant d'habitatge. Prop del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit a les mesures de reconversió que permet la llei de mesures urgents, un document creat per afrontar l'emergència de l'habitatge mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Aquestes mesures posaran en el mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i estaran en vigor fins al mes d'octubre de l'any que ve, del 2027.
20: Entre les actuacions que s'hi proposen, una és la reconversió de locals comercials en habitatge. El director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reinés, assenyala que, tot i la reconversió, la llei diu que s'han de mantenir els equipaments. Per exemple, un local comercial pot ubicar-se a la planta baixa i a la primera i segona planta els habitatges.
0: Quan se trata de canvis d'ús d'equipament privat amb habitatges de preu limitat o d'equipament públic, en aquests casos el que diu la llei és que també s'ha de mantenir l'ús d'equipament.
20: Reinés també explica que els municipis tenen autonomia per decidir si apliquen o no aquestes mesures i a quines zones fer-ho segons el seu criteri.
0: Hi ha tota una sèrie de municipis que estan aplicant pràcticament totes les mesures, així com estan redactades a la llei, altres que el que han fet ha estat adaptar-les a determinats nuclis.
1: En el cas de Menorca, des de l'any 2023 s'han reconvertit 21 locals comercials en cases. El darrer municipi que s'ha adherit a les mesures per transformar-los és Mercadal, Blai Barber.
2: El consistori mercadalenc permetrà transformar locals comercials en habitatges només als nuclis urbans d'Es Mercadal i Fornells, que és on es concentra més demanda per trobar un lloc on viure. L'Ajuntament s'ha acollit ara al decret de mesures urgents en matèria d'habitatge del 2023 del govern. Escoltam ara el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
3: Han de complir característiques d'habitabilitat, requisits bàsics de ventilació, il·luminació i això, i després que després tindran un valor limitat. Si es posen a la venda, serà un preu tassat.
2: La reconversió de locals comercials no es permetrà a les urbanitzacions d'Es Mercadal perquè el consistori considera que tenen més oferta d'habitatges. Igualment, el padró ha crescut molt a les zones turístiques i un altre problema ara és la falta de transport públic tot l'any per donar serveis com, per exemple, les extraescolars que s'ofereixen dins el poble.
3: Clar, necessiten que els seus pares els aduguin o necessiten una línia de transport públic. A vegades no fan aquestes entitats perquè no poden venir fins aquí.
2: Segons la Conselleria d'Habitatge del Govern a Menorca, s'han reconvertit 21 locals comercials en habitatges, 7 a Alaió, 8 a Es Castell, 6 a Sant Lluís. A Maó també apliquen el decret en alguns carrers, però juntament amb Ciutadella han transformat negocis en cases, sobretot seguint les condicions que marca el seu Pla General d'Ordenació Urbana.
1: I a Eivissa, els responsables d'un habitatge utilitzat per fer-hi lloguer turístic il·legal a Santa Eulària de Riu afronten una multa que pot arribar als 275.000 euros.
20: L'expedient s'ha obert contra diferents implicats, la persona que comercialitzava l'immoble des de 2025, l'anfitrió que l'havia anunciat en una plataforma de lloguer vacacional en línia, les persones que l'havien llogat i que participaven en la seva comercialització il·legal i també els dos propietaris. A més de la sanció econòmica, el consistori ha precintat l'habitatge com a mesura cautelar per evitar que es continuï llogant de manera irregular.
1: I atenció ara, en aquesta xifra, les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos del 2026 d'enguany a les Balears. Una realitat que preocupa el govern, també els sindicats, perquè fa palès que la corresponsabilitat és encara ben enfora. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que el fet que les dones accedeixin als permisos no remunerats té efectes en les prestacions i en les jubilacions. Ens ho explica Carme Moreno.
15: La responsable d'Acció Sindical i Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginard, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginard, repercuteix en el futur de les dones.
5: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
15: La coordinadora de l'àrea d'igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com ho fan les dones. Les desigualtats es produeixen, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
6: Conciliar no es que las mujeres adapten el empleo a las necesidades familiares. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones. Cuidaré de igualdad.
15: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, explica que el govern de Marga Proens ha aprovat la llei de conciliació. Les Illes són així la primera comunitat a tenir una normativa pròpia en aquest àmbit. També han posat en marxa mesures per evitar que les dones hagin de fer renúncies dins l'àmbit laboral.
7: Que una excedència ha de continuar sent un dret i una opció personal, però el que no volem és que sigui una renúncia obligada per manca d'alternatives i que, més encara, que aquesta renúncia caigui sistemàticament damunt les dones. I que quan parlem de conciliació, pues, ho sentíem tots com una corresponsabilitat tant familiar com empresarial com social.
15: El govern també ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació, que disposa de 70 mesures per facilitar les cures. Entre les mesures hi ha el nou xec Kangur. Altres mesures que s'han impulsat és l'ampliació de les places gratuïtes d'educació de 0 a 3 anys o el reforç dels centres de dia i també l'ajuda domiciliària.
1: I la Conselleria d'Agricultura assegura que la continuïtat del Consorci per a la recuperació de la fauna a les Balears, el COFIP, està garantida. Els treballadors, però, denuncien que encara no saben quin serà el model de gestió del servei ni el seu futur laboral. El conveni que permet a la Fundació Natura Parc gestionar el COFIP acaba dia 31 de desembre i no es pot prorrogar.
20: Aquest servei, segons dades aportades pel seu comitè d'empresa, ha atès més de 114.000 casos de gestió de fauna. Per això alerten que la incertesa de no saber com gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per a la fauna de les illes, ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà.
8: És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
20: És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Parc. Per la seva banda, l'executiu assegura que des del febrer passat fa feina per renovar el conveni i adaptar els estatuts del consorci a la normativa vigent. El govern afirma, però, que discrepen amb els treballadors sobre la quantitat proposada per llogar les instal·lacions. Tot i això, la conselleria diu que si finalment no s'arriba a un acord, activarà una via alternativa per garantir la continuïtat del consorci.
1: Té 26 minuts. Un nou estudi científic ofereix claus per entendre l'epidèmia de pesta que el 1820 va matar centenars de persones al llevant de Mallorca. Fins ara s'havia pensat que el principal factor de transmissió varen ser les puces infectades per rates. I d'haver ara una investigació publicada en una prestigiosa revista internacional considera que el més probable és que el bacteri es va estendre de persona a persona. Els autors Pedro Puig i Joana Maria Pujades es basen en els registres que es varen elaborar, Cristina, durant el brot.
20: Aquests arxius són difícilment compatibles amb una pesta bubònica, és a dir, transmesa per puces que han estat en contacte amb rates. Puig, catedràtic d'estadística i Pujades, investigadora experta en demografia, consideren que l'alta mortalitat, els períodes curts d'infecció i les descripcions clíniques la fan molt improbable. L'estudi ha estat publicat per la revista PNAS de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units.
1: Aquestes són les novetats que hem conegut sobre aquest episodi de pesta, però que és el que en sabíem fins ara.
20: Idò, fins ara es coneixien factors com l'elevada mortalitat, a Son Cervera, segons els registres, varen morir més de la meitat dels habitants i altres municipis afectats varen ser Capdepera, Artà i Sant Llorenç. Gairebé 8 de cada 10 infectats va morir. Segons la creença popular de Son Cervera, la malaltia es va introduir al llevant de Mallorca quan un vaixell provinent de Tànger va fer escala a la costa i hi va enterrar un membre de la tripulació mort. Un pastor s'hauria posat una capa que havien abandonat els mariners i s'hauria infectat. Una escultura d'un pastor a la plaça de Sant Joan del Poble recorda precisament aquells fets i homenatja les víctimes de la pesta. I d'aquí a dos minuts arribarem a les 7:30, ara agafam la premsa editada aquí a les Illes Ivenques, el que destaquen avui a les seves portades. Se centren en la mort d'un turista després de caure-li un fanal copejat per un autobús a Valldemossa, tal com avui encetàvem aquest espai informatiu.
9: Així és, precisament l'última hora titula per aquí, diu, un mort i una ferida en caure un fanal que va copejar un bus del TIP i la seva imatge de portada és per aquest fanal caigut amb el desplegament de la tasca dels tècnics d'emergència a Valldemossa. Diario de Mallorca també destaca aquesta caiguda del fanal i recull, per altra banda, la petició de la Policia Nacional cap al jutge d'imputar més persones pels aldarulls de la manifestació contra la saturació turística del passat 26 de juliol. I la foto de portada, en aquest cas, és pels viticultors dels cellers de Vida a la Terra de Mallorca de la Verema, abans de temps a causa de les elevades temperatures de l'estiu. I pel que fa als diaris editats a les altres illes, a Eivissa, el diari recull que el govern adverteix que el pla hidrològic no permet omplir un llac artificial com ho va fer una empresa en una festa privada a la pedrera de Can Coix. I el periòdico destaca, en canvi, com les pitiuses ja tutelen mig miler de menors migrants arribats en pasteres. I el Menorca, per altre costat, obrin la intervenció d'1,5 milions per part del govern per restaurar elements històrics al port de Mó.
20: I d'on és el més destacat de la premsa editada avui a totes les illes, segons per les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I repassam els principals titulars d'aquest matí de dimarts. Un accident a Valldemossa amb un autobús del TIP deixa un mort i una persona ferida. Va passar a hora baixa a la parada del municipi de la Serra.
2: Un autocar va pegar de manera accidental a un fanal que va caure damunt d'un turista de 36 anys, de Síria. L'home havia baixat de l'autocar i va morir a l'acte. El govern ha expressat el seu condol i s'ha compromès a col·laborar amb la investigació de l'accident. Lluïsa Serra és directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
3: És un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa per determinar exactament les causes del sinistre.
1: I evolucionen de manera favorable els dos menors que es varen ofegar ahir a piscines de Sant Josep de Sa Talaia i de Pollença.
2: El primer cas és el d'una nina francesa de 2 anys en un hotel de Calaterida, l'altre un nin britànic de 4 que es trobava a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença. Els infants varen ser hospitalitzats en estat greu i ara estan estables.
1: I baixen un 20% les excursions turístiques a les Balears aquest estiu respecte de l'any passat.
2: És el primer balanç de juliol i el caduny d'agost que fa la Federació del Transport Balear. El seu president, Rafael Roig, atribueix el descens a la calor i a un canvi de tendència.
4: També la gent també viatja més directament, allà hi ha un cotxe, allà fa transport públic. Hi ha un canvi total de la manera de viatjar de la gent, així com viatjar fa 10 anys.
2: També els hotelers d'Eivissa reconeixen que enguany hi ha una caiguda dels visitants que venen en família amb preus més alts i estades més curtes.
1: I encara a Eivissa continua la polèmica Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a la Pedrera de Can Coix, un espai públic natural.
2: Per la festa es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. El PSOE denuncia el malbaratament de recursos naturals que això suposa, mentre que el Batlle diu que l'expedient no incloïa un llac i mira si es pot sancionar els organitzadors. Són la socialista Pilar Costa i el batlle Marcos Serra.
5: Si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, sí, els hi donaran permís en tanta facilitat.
6: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix de lo que ha fet i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: I les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a la nostra comunitat.
2: Són dades de la Seguretat Social dins dels primers 6 mesos del 2026. És una realitat que preocupa el govern i els sindicats que recorden que aquests permisos tenen efectes en les prestacions i les jubilacions.
1: I a Ceuta ja s'han iniciat les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per a immigrants.
2: S'han muntat carpes a prop de la frontera del Tarajal i s'han desplegat serveis bàsics com banys i fonts amb aigua potable. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha compromès a habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal.
1: I un nou estudi científic ofereix claus per entendre l'epidèmia de pesta que el 1820 va matar centenars de persones al Llevant de Mallorca.
2: Si fins ara s'havia pensat que el principal factor de transmissió varen ser les puces infectades per rates, ara una investigació publicada en una prestigiosa revista internacional considera que allò més probable és que el bacteri es va estendre de persona a persona.
1: I avui dimarts tornarà a ser una jornada, un dia de molta calor. A les Balears, a les 12, s'activen els avisos grocs a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, així és, poc canvis pel que fa al temps. Aquesta matinada les mínimes han tornat a registrar nit tropical a punts de l'interior i també tòrrida de cap al litoral. Valors molt semblants als d'ahir, on destaquen els 26 graus a Banyalbufar i els 27 a Capdepera. En el cas de les màximes, avui avisos actius grocs a punts de l'interior i nord de Mallorca per valors que es mouran entre els 36 i els 39 graus. En canvi, a Menorca, l'entrada de vent de component nord, que bufarà de fluix a moderat, farà baixar el termòmetre al sector nord i desplaçarà els valors més elevats de cap al sud de l'illa, on no es preveu que avui es superin els 35 graus. De la mateixa manera, també alterarà la situació marítima amb àrees de maror i de forta maror al sector nord de l'arxipèlag. En general, s'espera una jornada assolellada amb alguns intervals de núvols prims i, novament, podrien tornar a créixer núvols d'evolució a l'interior de Mallorca, però que avui no s'espera que venguin acompanyats de precipitació. La temperatura, hores d'ara, és de 25 graus a Ciutadella, 23 a Binissalem, 24 a Manacor, també a Eivissa i a l'estació d'Escamarí, Formentera.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: 7:35, encetem els esports. Avui parlem del Mallorca, que gaudeix d'un altre dia de descans abans de començar a preparar la visita de dilluns al Granada. Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà a descansar avui, com ho va fer ahir, per demà dimecres iniciar els entrenaments de la setmana. Tot això de cara al partit de dilluns, el primer de la temporada a domicili, que serà a l'estadi Nuevo Los Cármenes contra el Granada, a les 9:30 del vespre. Ahir es va tancar aquesta primera jornada de la segona divisió amb aquests resultats: l'empat a 0 entre Sporting de Gijón i Sabadell, i l'Almeria 3, el Denc 0, amb el debut en aquest equip com a titular d'Olaizola, cedit, recordem, aquest estiu pel Mallorca. Amb aquests resultats, el conjunt mallorquinista se situa quart a la classificació amb 3 punts. I a banda de l'àmbit esportiu, ahir migdia la presidenta del govern, Marga Proens, va rebre en audiència el president i el cap de negoci del Mallorca. Andy Colbert i Alfonso Díaz van en parlar amb la presidenta sobre el nou projecte del club a la segona divisió. Sentim Alfonso Díaz.
9: Hemos contado, ¿no?, la situación actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Desgraciadamente hemos descendido, no queremos descender, pero ya miramos para adelante desde hace meses y muy centrados en sacar el club adelante, poder subir a Primera División lo antes posible.
8: El cap de negoci del Mallorca també va parlar de la voluntat de continuar fent créixer el futbol femení.
9: Hemos hablado mucho del proyecto de fútbol femenino, en el cual está también muy interesada. Seguramente venga a conocer al equipo femenino, que esta temporada serán dos. Vamos creciendo cada temporada, iremos aumentando el número de equipos, que es un proyecto para nosotros con mucha relevancia y mucha importancia.
8: I pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar un partit, Deportivo de la Coruña 1, Elche 1, i l'Atlètic de Madrid va presentar ahir al Metropolitano un dels seus nous fitxatges, l'ex-mallorquinista Canin Lee. A la primera federació, l'U d'Eivissa viatjarà avui a Bilbao per fer la seva segona estada de pretemporada i continuar amb la preparació per a l'inici de Lliga. Abans de partir cap al País Basc, l'equip té previst entrenar a partir de les 9:30 del matí per complementar així la sessió d'ahir cap vespre. Allà a Bilbao, els blau-cels disputaran demà dimecres un amistós contra l'Arena, serà a les 10 del matí, i completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament a la tarda. Dijous serà el torn d'enfrontar-se al filial d'Osasuna, mentre que divendres la plantilla tornarà cap a Eivissa i s'exercitarà a les 7 de l'hora baixa a l'estadi. El conjunt pitius tancarà la setmana dissabte amb un nou partit de preparació, en aquest cas contra el Mallorca B, a les 11 del matí al Palladium Camp Mises. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui matí a Galícia per afrontar la seva estada de temporada, on disputarà de pretemporada, on disputarà 3 partits amistosos. El primer serà avui mateix, a les 8:30 del vespre, contra la selecció d'Indonèsia. Demà i dijous, l'equip farà 2 sessions d'entrenament i divendres jugarà contra l'Oparrulo i dissabte la final, o el partit pel tercer i quart lloc, al pavelló municipal de Noia. El jugador del Palma, Diego Núñez, ha parlat de com veu l'equip.
10: Muy confiante, ¿no? Siento que el equipo está bien, está bastante bien físicamente, ¿no? Los trabajos que estamos haciendo ahí estas semanitas, ¿no? Ahora vienen estos partidos que nos van a probar, ¿no? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos trabajado estos días.
8: Uns partits de pretemporada que podreu seguir per IB3 Televisió. A més, el Palma ja coneix els horaris dels seus 3 primers partits de Lliga. La primera jornada serà a domicili contra l'Indústria Santa Coloma el divendres 11 de setembre a les 9:30 del vespre. La jornada 2 es jugarà a Son Moix contra el Pozo Múrcia, serà el dissabte 19 de setembre a les 12 del migdia. I la tercera jornada també a casa, a Son Moix, amb la visita del Xota. Serà el divendres 25 de setembre a les 7:30 del capvespre. En vela, la mallorquina Marta Cardona i el català Jordi Xammar s'han penjat la medalla de bronze al Mundial a la classe 470 mixt. La tripulació espanyola va començar la darrera jornada en aigües japoneses en segona posició i amb un 5è i un 9è lloc a les dues darreres regates aconseguiren la tercera posició. D'aquesta manera, Cardona i Xammar no han pogut revalidar el títol de campions mundials aconseguit l'any passat. Sentim Marta Cardona.
11: Molt content d'aquesta setmana, crec que hem fet una molt bona setmana, hem acabat en tercera posició i hem d'estar molt contents, i bé, la nostra segona medalla mundial com a equip, el meu segon mundial, crec que no puc demanar més, així que mirant endavant i seguir fent feina per millorar com a equip.
8: I en tennis, Jaume Munar ha estat convocat amb la selecció espanyola per a la Copa Davis per disputar l'eliminatòria contra Xile. Compartirà aquí per Rafael Jodar, Daniel Mérida, Martín Landaluce i Pedro Martínez, que completen així la llista de David Ferrer per l'eliminatòria del 19 i 20 de setembre al Parc Nacional de Santiago. Espanya cercarà una plaça a la final de Bolonya.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però a nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se feia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
10: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
11: I són ara les 7 i gairebé 43 minuts. Sortim ara a l'exterior. I avui vos parlem del passeig marítim de Palmes, el primer estiu amb aquest passeig marítim totalment remodelat després de diversos anys d'obres. Els restauradors, hotelers, els residents i els empresaris de l'oci nocturn esperen que aquesta renovació marqui un precedent per oferir a partir d'ara un entorn més tranquil, cuidat i de més qualitat en l'oferta turística. No obstant això, tots els sectors creuen també que l'Ajuntament de Palma i l'autoritat portuària tenen encara millores pendents. Així ho assegura el portavoz dels empresaris del passeig marítim, Manuel Jiménez.
12: Hay inversiones que están pendientes de si se va a hacer aparcamiento o no, porque sin aparcamiento no hay futuro en el paseo marítimo. Ahora, vamos a intentar que lo que son los ciudadanos de Palma vuelvan a tener ese paseo marítimo como punto de referencia para salir por la noche y de ocio nocturno. Eso es lo que nosotros estamos trabajando.
11: Per afegir més opinions sobre aquesta remodelació, hi ha el nostre company Lluís Hernández, que es troba amb els veïnats de la zona. Lluís, bon dia.
13: Bon dia. I d'aquí a Ciutat, aquesta primavera passada va concloure el projecte urbanístic milionari del passeig marítim de Palma, una remodelació a la qual molts residents i empresaris encara continuen adaptant-se. I amb nosaltres hi ha Antonio Ruiz, president de l'Associació Veïnal del Passeig Marítim. Bon dia, Antonio.
14: Què tal? Bon dia.
13: Creu que el balanç fins ara d'aquesta regeneració és més positiva o hi ha encara moltes mancances?
14: Home, creiem que realment és més positiva, evidentment, ha millorat molt tot, però hi ha unes quantes importants mancances.
13: Una de les vostres reivindicacions sempre ha estat el renou, sobretot els vespres relacionat amb l'oci nocturn. Hi ha hagut millores en aquest aspecte?
14: Sí, hi ha hagut millores perquè l'Associació de Veïns ha estat damunt de tots els temes aquests i hem denunciat tots els temes que consideraven que no eren adients a un passeig marítim que s'aprecia, no? Per tant, hi ha una feina, jo crec, de les autoritats, però diguem que insistidos per nosaltres. Nosaltres hem fet una feina important de contínuament fer feina per reivindicar una pau en el passeig marítim. En quant a aquest dit antes, del tema de les mancances, crec que el passeig marítim realment ha millorat molt la imatge. Realment això és indudable. Però creiem que hi ha millores que fer. Entre elles, la part de jardins. Els jardins estan molt bé, realment han donat una taca verda a Palma, però el que passa és que el manteniment de jardins, de vegades, que fa molta feina, és molt important. Crec que el que se fa falta és que el manteniment de jardins se racionalitzi més per fer una feina més lògica, perquè hi ha moltes males herbes i tot això. Que fan feina per llevar-les, però han de pensar en que quizà han de posar plantes o herbes que no siguin tan invasives.
13: La remodelació ha eliminat al voltant de 1.200 places d'aparcament, una situació que dificulta trobar aparcament als visitants, però també als mateixos residents. Se sap si l'administració actuarà per donar solució a aquesta problemàtica?
14: Sí, sabem que l'administració està actuant en aquest tema, almenys diu que està actuant, i estan pensant en fer un aparcament nou de vores Club Nàutic, que seria una forma d'esponjar el passeig marítim i donar accés als turistes que venen també a Palma, perquè no hem d'oblidar que a part de demà està pràcticament saturat cada dia. Per tant, això donarà una part perquè puguin aparcar al trient. No solucionarà el problema del pàrquing en el passeig marítim perquè està en fora, però creiem que serà una forma d'això. També creiem que és més important de tot solventar el pàrquing de la plaça Mediterrània. Aquest pàrquing sí que serà un pàrquing que estarà de vora el centre neuràlgic del passeig marítim. Creiem que és més important i, a part d'això, aquest pàrquing només és competència de l'Ajuntament. El pàrquing de l'altre lloc és competència de l'Ajuntament i l'autoritat portuària. I de vegades arribar a acords és complicat.
13: Les millores també inclouen un reforç en neteja que, segons s'ha comentat, encara hi ha molta botó en segons quines hores del vespre, no?, en el passeig marítim.
14: Sí, la veritat és que Maia està fent una feina important perquè estan fent feines de matins a les 6 de matí. Ja venen els camions i la gent per feinat i realment sí, fan net. El que passa és que de vegades li guanya perquè la gent és bastant incívica i el que fan és que deixen brutó per tot. Especialment els puestos a prop dels kebabs i comides ràpides, que la gent el que fa és que menja i després se va a menjar o per la part de demà. Hi ha un bancs on la gent va allà, fa unes tertúlies, per no dir botellons, i beuen i deixen la brutó allà.
13: Bé, moltes gràcies, Antonio Ruiz.
14: De res, moltes gràcies a vosaltres.
13: I ja heu escoltat les paraules del portaveu de l'Associació de Veïnal del Passeig Marítim de Palma, que tot i el balanç positiu de la regeneració d'aquesta zona marítima de ciutat, queden encara moltes millores pendents.
11: I també és una de les opinions, la dels veïnats, que recollim avui en aquest informatiu matí sobre la renovació del Passeig Marítim de ciutat. Són ara les 7:49. I ara vos expliquen quina és la darrera hora de Ceuta, les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per immigrants a la ciutat autònoma ja han començat. S'han muntat carpes a l'esplanada d'espera de l'Home Colmenar, prop de la frontera del Tarajal, i s'han desplegat serveis bàsics com banys i fonts amb aigua potable. Respon al compromís adquirit per part de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i de Migracions, Alma Sáiz, d'habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal i extraordinari.
15: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones.
11: Saiz ho ha anunciat després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
16: El cap de l'executiu autonòmic lamenta que els ministres no fan res perquè la ciutat retorni a la normalitat. Mentrestant, els carrers ceutins...
17: Asilo, asilo, no comida, asilo.
16: Ja ho sentiu, més d'un centenar dels migrants que varen creuar la frontera a finals de juliol i que són a la platja del Trampolín han iniciat una vaga de fam.
18: Y queremos salir de aquí, queremos que abre l'asilo y salimos de aquí para buscar buena vida.
11: I a mig d'aquest context creix la tensió entre el govern central i l'executiu de Ceuta. Vives insisteix en retornar al Marroc les persones migrants i obre la porta a recórrer a la justícia.
19: Tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
11: També augmenta el descontentament entre els partits de l'oposició.
16: La ministra de Defensa, Margarita Robles, no compareixerà avui en la comissió del Senat que ha d'abordar la crisi de Ceuta. Havia demanat més temps per poder ser més precisa i exhaustiva, però no se li ha concedit. Sí que intervendrà al Congrés a finals d'agost, igual que ho faran les ministres de Sanitat, Mónica García, la de Migracions, Elma Saiz, i la de Joventut, Cira Rego. Una informació que han sabut després que el Partit Popular hagi criticat l'absència del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la Cambra Alta del Senat, i hagi lamentat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi presidit una reunió de coordinació sobre la crisi migratòria de manera telemàtica. És la Popular, Cuca Gamarra.
20: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del gobierno de España. Que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
16: Vox, per part seva, ha demanat desclassificar els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI sobre el Marroc i Ceuta.
11: I encara de la política, el PP balear demana al govern de Pedro Sánchez una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les illes. Reclamen més control a les fronteres i mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar. La formació ha registrat una proposició no de llei al Parlament. Cristina Gil és la diputada del PP balears.
21: Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado, mientras Baleares asume una presión migratoria que desborda nuestros recursos y que deja a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad. Pedro Sánchez ha abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores.
11: També aquí, a les illes, la Guàrdia Civil ha rescatat 28 persones migrants que havien arribat ahir migdia en barca a la zona de S'Estufador de Formentera. Tots són d'origen subsaharià.
16: Hores abans havia estat interceptada una altra embarcació amb 27 persones migrants a bord, també a Formentera, a la zona d'Escaló. Amb aquestes, són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular aquest 2026.
11: L'incendi forestal de les Penyes de Riglos, a Osca, evoluciona de manera favorable després de rasar de 7.500 hectàrees.
16: Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. El director general d'Emergències d'Aragó és Miguel Ángel Clavero.
22: S'ha ido trabajando en consolidar el perímetro, s'ha ido trabajando en pequeñas reproducciones que han habido y sobre todo s'ha ido trabajando para perimetrar y asegurar todo lo que es el incendio.
16: Per altra banda, els focs d'Almonacid de la Sierra i Maria de Huerva s'han extingit.
11: I avui estan pendents també de la crònica dels tribunals. Juan Manuel Serrano, que és l'excap de gabinet del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està citat a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díez.
16: Qui també va ser president de Correus compareixerà en seu judicial per verificar el clonatge del seu mòbil efectuat per la Guàrdia Civil el 14 i 15 de juliol o coordinar un de nou amb ell o el seu advocat present. La defensa de Serrano va impugnar el procediment per manca de garanties i va sol·licitar que s'anul·lés o que es tornés a clonar.
11: I de l'exterior, Rússia ha exclòs el partit Yabloko de les eleccions parlamentàries del setembre que ve. La formació és l'única que s'oposa a la guerra.
23: Yabloko.
11: El seu líder assegura que els han deixat fora per defensar la pau i la llibertat.
16: Per altra banda, i poc abans de conèixer aquesta notícia, un tribunal ha condemnat a 11 anys i un mes de presó Lev Schlossberg, dirigent històric de la formació. L'han declarat culpable per posicionar-se en contra de la coneguda com a operació militar especial, és a dir, en contra de la guerra a Ucraïna.
11: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat de bombardejar Oman si s'interposen en el diàleg amb l'Iran sobre el control de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit després que Teheran assegurés haver arribat a un acord amb Mascate per establir rutes segures a través del pas.
16: Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha fet aquestes declaracions al despatx Oval. Considera que l'Iran no acceptarà l'acord que ell vol, que Trump vol, sobre el programa nuclear, insisteix que Teheran no pot tenir armes nuclears.
11: I hem arribat ja aquí a l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio a les 7:55. Moment ara per la cultura. començant parlant de l'Odissea, que és una història d'històries que gairebé 3.000 anys després encara ens fascina. Els déus que juguen amb tots nosaltres, l'heroi que es perd pel camí, les sirenes i els cíclops, la dona que teixeix i desteixeix mentre manté el seu poder. L'Odissea segueix captivant-nos l'exitosa i polèmica adaptació de Christopher Nolan. El cinema en seria el darrer exemple i per això és una bona notícia disposar d'una nova versió en català dels versos d'Homer. L'ha editada Bernat Metge i l'ha traduïda Pau Sabater, que ha mirat de fer una versió planera i accessible d'aquest text clàssic. Sandra Martínez.
0: Explica Sabater, que també ha traduït la Ilíada, que mirar de fer planer el text és, en veritat, tornar a l'essència, perquè tot i que la llengua èpica fos artificial, literària, la resta havia d'arribar ben clarament al públic que escoltava la història d'Odisseu i el seu accidentat retorn, amb aventures, amb sentiments, un retorn que ens interpel·la avui igual que centenars d'anys enrere, i també una lliçó que es deixa entreveure en tot el relat. Tal faràs, te'l trobaràs.
1: La humanitat no ha canviat, és a dir, ara potser anem amb iPhones i enviem gent a l'espai i totes aquestes coses, però al final les nocions bàsiques, diguem, les passions i les emocions són les mateixes, i a l'Odissea estan molt ben captades, precisament, no? I a més és això, és que és una història que després ha sigut l'arquetip de tantes altres històries.
0: La traducció de Sabater s'afegeix a la de l'escriptor valencià Joan Francesc Mira i a la referencial del poeta Carles Riba, que va ser precisament la primera lectura del text d'Homer d'un joveníssim Sabater que ha tingut ara en aquesta traducció de l'original tot un repte, no tenir massa present allò que havia fet el poeta.
1: És tan emblemàtica i és tan esplèndida i té una llengua tan meravellosa que era això, diguem que a l'hora de fer la meva versió de l'Odissea, encara que treballés directament sobre el text grec i que, de fet, m'hagués prohibit, perquè em vaig prohibir mirar les traduccions catalanes mentre feia la meva, allò per no deixar-me influir, la feina va ser això, sobretot no recordar-me massa la de Riba per no deixar-me influir massa.
0: I aquest estudiós, que parla 8 idiomes, té molt clar que per conèixer l'Odissea el millor és llegir el llibre. Així tot, assegura tenir la ment oberta i d'aquesta manera ha anat a veure l'adaptació cinematogràfica de Nolan, per delit dels seus amics.
1: No es pot reflectir massa bé un llibre o una pel·lícula, jo crec que mai. Fins i tot quan es fa bé, fins i tot en casos de pel·lícules que igualen el llibre o que superen el llibre, que també n'hi ha casos, no? Pel·lícules més bones que el llibre en què s'han inspirat. Un amic de la colla d'aquí a Tarragona, que és on visc, diu, jo vull anar a veure la pel·lícula amb el Pau, però no per veure la pel·lícula, sinó per estar mirant el Pau.

0: Iran durant 2 dies en petites sales de teatre en una proposta que permet al públic anar recorrent Ciutadella mentre descobreix històries de gèneres molt diferents. La programació inclou comèdia, drama, música i propostes per al públic infantil. Toni Gené és l'organitzador.
1: 11 obres de teatre breu. Podrem veure obres de Mallorca, de Menorca, de Tarragona, de Barcelona. També tenim una reposició, Codi Negre. Com sempre, farem 6 funcions divendres i 6 dissabte vespre. I el dissabte matí farem 5 funcions de 2 obres infantils. Quiet.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
3: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 18 d'agost, en què parlam de l'accident mortal de Valldemossa. Va passar ahir a l'hora baixa a la parada del municipi de la Serra. Un auto que va apagar de manera accidental a un fanal que va caure damunt d'un turista de 36 anys, sirià. L'home havia baixat de l'autocar i va morir a l'acte. Una altra dona també va resultar ferida per l'impacte. Va haver de ser traslladada a l'hospital, però en estat menys greu. El govern ha expressat el seu condol, s'ha compromès a col·laborar amb la investigació de l'accident. Lluïsa Serra és la directora gerenta del Consorci i de Transports de Mallorca.
4: És un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa, per determinar exactament les causes del sinistre.
3: Tot una voz en compte amb més detalls, abans però repassam els titulars del dia. Baixen un 20% les excursions turístiques a les Balears aquest estiu respecte de l'any passat.
5: És el primer balanç de juliol i el caduny d'agost que fa la Federació del Transport Balear. El president de la patronal, Rafael Roig, atribueix aquest descens a la forta calor i a un canvi de tendència dels viatgers.
6: També la gent també viatja més directament, allà hi ha un cotxe, o hi ha festes per públic. Hi ha un canvi total de la manera de viatjar de la gent, així com ja fa 10 anys.
5: També els hotelers d'Eivissa reconeixen que enguany hi ha una caiguda dels visitants que venen en família, amb preus més alts i estades més curtes.
3: I encara a Eivissa continua la polèmica Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a la pedrera de Can Coix, un espai públic natural.
5: Per la festa es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. El PSOE denuncia el malbaratament de recursos naturals mentre que el Batlle diu que l'expedient no incloïa un llac i mirarà si pot sancionar els organitzadors. Són la socialista Pilar Costa i el Batlle Marcos Serra.
7: Si ara qualsevol vasí de Sant Antoni

0: 2026, una realitat que preocupa el govern i els sindicats, que recorden que aquests permisos tenen efectes en les prestacions i les jubilacions.
1: I el Club de Pollença ha començat la setmana de l'arquitectura i el disseny i en aquesta edició posen el focus en l'habitatge com a gran repte d'arquitectura del segle XXI.
0: Tot tenint en compte la sostenibilitat, el territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar. A les 8:30 en parlarem amb dos dels participants, els arquitectes Pau Cerquella i Carmen Torres.
1: I a Ceuta ja s'han iniciat les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per a immigrants.
0: S'han muntat carpes a prop de la frontera del Tarajal i s'han desplegat serveis bàsics com banys i fonts amb aigua potable. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha compromès a habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal.
1: I en els esports, el Mallorca gaudeix avui d'un altre dia de descans abans de començar a preparar la visita de dilluns al Granada. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà a descansar avui, així com ho va fer ahir, per a demà dimecres iniciar els entrenaments de la setmana. Tot això en vista del partit de dilluns, el primer de la temporada a domicili, que serà a l'estadi Nuevo Los Cármenes contra el Granada a les 9:30 del vespre. El Mallorca acaba la primera jornada en quarta posició amb 3 punts i en vela la mallorquina Marta Cardona i el català Jordi Xamà s'han penjat la medalla de bronze al Mundial a la classe 470 mixt.
1: I del temps, avui tornarà a ser un dia de molta calor. A les 12 es tornen a activar els avisos grocs a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui s'esperen pocs canvis pel que fa al temps. Aquesta matinada han tornat a registrar valors de nit tropical a punts de l'interior i tòrrida al litoral, on destaquen els 26 graus a Banyalbufar i els 27 de Capdepera. Pel que fa a les màximes, s'activaran avisos grocs a punts de l'interior i nord de Mallorca per valors que es mouran entre els 36 i puntualment 39 graus. La novetat avui, però, la trobam a Menorca, on el vent de component nord, que bufarà de fluja moderat, farà baixar la temperatura al sector nord i desplaçarà els valors més elevats de cap al sud, on avui no es preveu que superin els 35 graus. Aquest vent també alterarà la situació marítima amb àrees de maró i de forta maró al nord de l'arxipèlag. Pel que fa a la resta, cel assolellat amb algun interval de núvol prim i també podria créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, però que no es preveu que vengui acompanyat de precipitació. Hores d'ara, la temperatura és de 28 graus a Maó, 24 a Palma, 23 a Llucmajor i 23 també a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
1: Són temperatures ara quan són les 8:05 amb Víquer Hernández al control tècnic i en Cristina Abaussà, en Sant López i Lluís Hernández. Continuem.
4: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La policia local de Valldemossa investiga les circumstàncies de l'accident mortal d'ahir amb un autocar del TIP. Els fets varen passar a la parada del municipi de la Serra. Un autocar va apagar accidentalment a un fanal que va caure damunt un turista sirià de 36 anys que acabava de baixar del vehicle i que va morir a l'acte.
0: Els serveis mèdics del SAMU 061 també varen atendre la seva dona, que va patir una crisi d'ansietat, i la conductora amb un atac de pànic, a més d'una altra dona, a qui també va impactar el fanal, que va ser traslladada de la Clínica Joaneda en estat menys greu. La directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, va anar fins al lloc dels fets.
5: Segons les primeres diligències de la Guàrdia Civil, el bus sortia de parada i la part de darrere del bus ha col·lisionat amb la farola, que ha caigut al terra ferint de mort a un vianant. Com dic, és un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa, per determinar exactament les causes del sinistre.
0: El govern ha expressat el seu condol i tant el Consorci de Transports de Mallorca com l'empresa concessionària es varen comprometre a col·laborar amb la investigació de l'accident.
1: I la Policia Nacional, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral investiguen com a accident laboral la caiguda ahir des d'un cinquè pis d'un home de 44 anys que es troba en estat greu.
0: El 061 va traslladar a l'Hospital de Son Espases. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha dit a les xarxes socials que segueix de prop la seva evolució i ha expressat el seu suport a ell i a la família.
1: I d'altra banda, evolucionen de manera favorable els dos infants que es varen ofegar ahir a piscines de Sant Josep de Satalà i de Pollença. Els dos menors varen ser hospitalitzats en estat greu ahir i ara estan estables.
0: En el primer cas es tracta d'una nina francesa de 2 anys en un hotel de Cala Tarida i l'altre és un nin britànic de 4 que es trobava a la piscina del Club Club Nàutic del Port de Pollença. En tots dos casos, els socorristes van practicar les primeres maniobres de suport vital abans que els menors fossin traslladats als hospitals de Can Misses i a Son Espasa, respectivament. La seva vida no corre perill.
1: I a Palma, dos nins han estat a punt de caure per la finestra d'un

0: tercer pis mentre els cuidava el seu padrí.
1: Qui ha estat detingut per desatenció de menors després d'assegurar que s'havia quedat adormit fent la migdiada. Els nins es trobaven en situació d'extrem risc de caiguda a la part exterior de l'habitatge.
0: I a Menorca, la Guàrdia Civil també ha detingut 7 persones per narcotràfic i per blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'anomenada Operació Tor. Establits a Sant Lluís, els presumptes narcotraficants servien droga arreu del municipi, també a les localitats de Mó i des Castell.
1: En l'operació s'han desmantellat 2 punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros en efectiu, 850 grams de cocaïna i 2 quilos de marihuana, a més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.

0: I polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix i en què es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament que s'han fet dels recursos naturals en una festa on només hi havia 300 convidats. Alberto Ferrer.
1: L'oposició socialista denuncia que per una simple taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pujaven fins a la Pedrera. Pilar Costa és diputada del Parlament.
2: Festes que, com dic, són un insult a la ciutadania per la mòdica quantitat de 199 euros. La primera pregunta que mos feim és si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, si els hi donaran permís en tanta facilitat.
1: L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que l'Ajuntament va negociar amb els promotors d'Estats Units. Escoltem a Marcos Serra.
3: Jo estic content que se li puguen aprofitar aquests espais sense ús i sense molèsties doncs, per donar sous en aquestes ONGs. Per 199 euros, evidentment, no, segons quina festa no es permet fer. En aquest cas, com que era gent de fora, s'hi va exigir això i ho varen fer i crec que ha anat molt bé.
1: El Batle mostrarà l'expedient en el que no ha intervingut cap altra administració, també l'oposició, i assegura que no incluïa en lloc un llac artificial, un malbaratament de desenes de tones d'aigua que mirarà si es pot sancionar d'alguna manera.
3: I estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
1: Però els socialistes també li demanen comptes per l'enèsima festa que es permet a Serenal, la darrera amb l'excusa de l'eclipsi. Aquell dia no hi havia cap policia local treballant. Pep Marí és portaveu dels socialistes de Sant Antoni.
4: El dia més important que hi ha hagut a Sant Antoni en quantitat de gent, hi havia zero policies. I segons mos consta, la regidora encarregada del tema estava de festa.
1: El Batle assegura que la regidora hi va anar per feina i diu que si s'ha de reduir el nombre de festes ho farà escoltant els veïns, com aquesta que es va parar la música a mitjanit. També era benèfica.
0: Aquesta festa la coneixíem just quan es feien públiques les noves dades de reserves hídriques, unes xifres que indiquen que Eivissa continua en prealerta per sequera. Menorca, però, és l'illa on pitjor estan les reserves d'aigua. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer, Fanny Mateu, ha estat el de Ciutadella.
5: Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i amb l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, millora la conscienciació.
6: I hem de tenir cura perquè, si no, l'any que ve pues, serà pitjor.
7: Ara estem regant menys, molt menys.
8: Bueno, jo m'ho sembla exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és la falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
9: Y desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
5: El decret d'Es Mercadal preveu que es puguin fer talls programats del subministrament o reduccions de la pressió si no es redueix el consum. Alaior només redueix els edificis públics i Maó, el primer en aplicar les mesures, prohibeix, entre d'altres, omplir piscines amb aigua de la xarxa pública.
10: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Vuit i 12 minuts. Aquest estiu han davallat al voltant d'un 20% les excursions turístiques. Són els primers càlculs que fa la Federació del Transport Balear dels mesos de juliol a agost en comparació amb un any enrere. La patronal atribueix aquest descens, aquesta baixada a la forta calor i a un canvi de tendència dels viatgers. Carme Moreno.
11: El president de la Federació Empresarial Balear de Transport, Rafael Roig, ha assenyalat que l'any passat varen notar una disminució de l'activitat al sector. Roig ha reconegut que el canvi climàtic afecta les excursions, ja que la intensa calor d'aquest estiu ha dificultat sortides, per exemple, al centre de Palma al migdia.
12: Sense calor, vam estar dins l'hotel, amb una piscina, on s'ha condicionat que no està per mig de servir les coses. Jo crec que sense calor, pues, hi ha un canvi climàtic per mig, hem de ser conscient tot, i pues, això pues, jo crec que les isles, poc a poc, pues, ho notarem.
11: A més, Roig diu que hi ha un canvi de tendència. Els turistes venen manco dies, diu que gasten manco, i alguns prefereixen llogar un cotxe o moure's en transport públic en lloc de viatjar amb el transport discrecional.
12: També la gent ara també viatja més directament, allà llogar un cotxe o allà fer el transport públic. Hi ha un canvi total de la manera de viatjar de la gent, així com viatjar fa... de abans tot un troperador, pues, ara el 50% viatja directament i l'altre 50% viatja en troperador.
11: Aquest canvi de tendència també ha obligat els empresaris a substituir els grans autocars de 50 places per uns de més petits.
0: També els hotelers d'Eivissa consideren que el model està canviant a l'illa amb una caiguda dels visitants que venen amb família, amb preus més alts i amb estades més curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Els que més ho pateixen són el sector de la restauració i l'oferta complementària. David Ventura.
13: L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vingut per quedar-se. Escoltem Santiago García, gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
14: Hi ha una certa tendència a acurtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
13: El turisme familiar està en retrocés i al seu lloc l'ocupen dos altres models, el del luxe i un turisme focalitzat en l'oci nocturn. Això castiga una oferta de restauració que fins ara estava enfocada al visitant de classe mitjana. És Miquel Tur, president de PIMEF Restauració.
15: En part és degut a certs canvis que venim veient de forma estructurada en su model turístic, que el nostre client potencial doncs, a poc a poc està desapareixent i han arribat a Eivissa doncs, altres models turístics que ho estan substituint. Per altra banda, doncs, hi ha molts de restaurants a Eivissa i d'alguna manera doncs, les ventes es redueixen.
13: Els empresaris tenen clar que són canvis estructurals i que no tenen més remei que adaptar-se al nou escenari.
0: I a Mallorca, els bars i restaurants de l'illa creuen que si les xifres es mantenen podran considerar la temporada com a bona, tot i la baixada de la facturació. La patronal de restauració CAEP assenyala que les onades de calor i el Mundial de Futbol, però, han afectat de manera negativa el calaix. Tomeu Mas, gerent d'aquesta patronal.
16: Hi ha hagut una sèrie de dies que ha fet la suficient calor com per no estar a gust a de fora. És vera que també és un any o un estiu que hi ha hagut un mundial per mig.
0: Mas també explica que enguany els restauradors tenen manco clients, també per mort de la manca de poder adquisitiu i de la pujada de preus.
16: El consum local, en el tema dels increments de preus, que afecta no només a la restauració, sinó que afecta pràcticament a tots els segments i afecta a totes les butxaques.
0: Tot i la caiguda dels beneficis a l'estiu, la patronal i els restauradors confien poder tancar una bona temporada sempre que s'aconsegueixi mantenir la facturació actual. I vos parla, mare d'habitatge. Prop del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la llei de mesures urgents. Un document creat per fer front a l'emergència de l'habitatge mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. Aquestes mesures posaran en el mercat d'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat i estaran en vigor fins al mes d'octubre de l'any que ve, del 2025.
17: Entre les actuacions que s'hi proposen, una és la reconversió de locals comercials en habitatge. El director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reiners, assenyala que, tot i la reconversió, la llei diu que s'han de mantenir els equipaments. Per exemple, un local comercial pot ubicar-se a la planta baixa i a la primera i segona planta els habitatges.
18: Quan se trata de canvis d'ús d'equipament privat amb habitatges de preu limitat o d'equipament públic, en aquests casos el que diu la llei és que també s'ha de mantenir l'ús d'equipament.
17: Reiners també explica que els municipis tenen autonomia per decidir si apliquen o no aquestes mesures i a quines zones fer-ho segons el seu criteri.
18: Hi ha tota una sèrie de municipis que estan aplicant pràcticament totes les mesures, així com estan redactades a la llei. Altres que el que han fet ha estat adaptar-les a determinats nuclis.
0: I en el cas de Menorca, des del 2023 s'han reconvertit 21 locals comercials en cases. El darrer municipi que s'ha adherit a les mesures per transformar-los és Es Mercadal, Blai Barber.
19: El consistori mercadalenc permetrà transformar locals comercials en habitatges només als nuclis urbans d'Es Mercadal i Fornells, que és on es concentra més demanda per trobar un lloc on viure. L'Ajuntament s'ha acollit ara al decret de mesures urgents en matèria d'habitatge del 2023 del govern. Escoltam ara el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
20: Han de complir característiques d'habitabilitat, requisits bàsics de ventilació, il·luminació i això, i després que després tindran un valor limitat. Si es posen a la venda, serà un preu tassat.
19: La reconversió de locals comercials no es permetrà a les urbanitzacions d'Es Mercadal perquè el consistori considera que tenen més oferta d'habitatges. Igualment, el padró ha crescut molt a les zones turístiques i un altre problema ara és la falta de transport públic tot l'any per donar serveis com, per exemple, les extraescolars que s'ofereixen dins el poble.
20: Clar, necessiten que els seus pares els aduguin o necessiten una línia de transport públic. A vegades no fan aquestes entitats perquè no poden venir fins aquí.
19: Segons la Conselleria d'Habitatge del Govern a Menorca, s'han reconvertit 21 locals comercials en habitatges, 7 a Alaior, 8 a Es Castell, 6 a Sant Lluís. A Maó també apliquen el decret en alguns carrers, però juntament amb Ciutadella han transformat negocis en cases, sobretot seguint les condicions que marca el seu Pla General d'Ordenació Urbana.
0: I he vist els responsables d'un habitatge utilitzat per fer-hi lloguer turístic il·legal a Santa Eulària de Riu afronten una multa que pot arribar als 275.000 euros.
17: L'expedient s'ha obert contra diferents implicats, en concret contra la persona que comercialitzava l'immoble des de 2025, l'anfitrió que l'havia anunciat en una plataforma de lloguer vacacional en línia, les persones que l'havien llogat i que participaven en la seva comercialització il·legal i també contra els dos propietaris. A més de la sanció econòmica, el consistori ha presentat l'habitatge com a mesura cautelar per evitar que es continuï llogant de manera irregular.
10: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I atenció, ara en aquesta xifra, les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar famílies a les Balears. És el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos del 2026 a les Balears. Una realitat que preocupa el govern, també els sindicats, perquè fa palès que la corresponsabilitat és encara ben en fora. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que el fet que les dones accedeixin als permisos no remunerats té efectes en les prestacions i també, Carme Moreno, en les jubilacions.
11: La responsable d'Acció Sindical i Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginard, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginard, repercuteix en el futur de les dones.
21: I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
11: La coordinadora de l'àrea d'igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com ho fan les dones. Les desigualtats es produeixen, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
22: Conciliar no és que les mujeres adapten l'empleo a les necessitats familiars. Lo que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
11: La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, explica que el govern de Marga Proens ha aprovat la llei de conciliació. Les Illes són així la primera comunitat a tenir una normativa pròpia en aquest àmbit. També han posat en marxa mesures per evitar que les dones hagin de fer renúncies dins l'àmbit laboral.
23: Que una excedència ha de continuar sent un dret i una opció personal, però el que no volem és que sigui una renúncia obligada per manca d'alternatives i que, més encara, que aquesta renúncia caigui sistemàticament damunt les dones. I que quan parlem de conciliació pues, ho sentíem tots com una corresponsabilitat tant familiar com empresarial com social.
11: El govern també ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació que disposa de 70 mesures per facilitar les cures. Entre les mesures hi ha el nou xec Angur. Altres mesures que s'han impulsat és l'ampliació de les places gratuïtes d'educació de 0 a 3 anys o el reforç dels centres de dia i també l'ajuda domiciliària.
0: Avui gairebé 24 minuts. Un nou estudi científic ofereix claus per entendre l'epidèmia de pesta que el 1820 va matar centenars de persones al Llevant de Mallorca. Fins ara s'havia pensat que el principal factor de transmissió varen ser les puces infectades per rates. Ara una investigació publicada en una prestigiosa revista internacional considera que el més probable és que el bacteri es va estendre de persona a persona. Els autors Pedro Puig i Joana Maria Pujades es basen en els registres que es varen elaborar durant el brot.
17: Aquests arxius són difícilment compatibles amb una pesta bubònica, és a dir, transmesa per puces que han estat en contacte amb rates. Puig, catedràtic d'estadística, i Pujades, investigadora experta en demografia, consideren que l'alta mortalitat, els períodes curts d'infecció i les descripcions clíniques la fan molt improbable. L'estudi ha estat publicat per la revista PNAS de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units.
0: Aquestes són les novetats que hem conegut sobre aquest episodi de pesta, però que en sabíem fins ara.
17: Idò, fins ara coneixíem factors com l'elevada mortalitat. A Son Servera, segons els registres, varen morir més de la meitat dels habitants i també va afectar altres municipis que varen ser Capdepera, Artà i Sant Llorenç. Gairebé 8 de cada 10 infectats va morir. Segons la creença popular de Son Servera, la malaltia es va introduir al Llevant de Mallorca quan un vaixell provinent de Tànger va fer escala a la costa i en aquesta estada va enterrar un membre de la tripulació mort. Un pastor s'hauria posat una capa que els mariners havien deixat abandonada i s'hauria infectat de la pesta. Una escultura d'un pastor a la plaça de Sant Jaume del Poble recorda precisament aquells fets i homenatja les víctimes de la malaltia.
10: Informatiu Matí. Esports.
0: 8 i 25 minuts, encetat amb la informació esportiva parlant del Mallorca, que gaudeix avui d'un altre dia de descans abans de començar a preparar la visita de dilluns al Granada. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia. La plantilla mallorquinista tornarà a descansar avui, com ho va fer ahir, per demà dimecres iniciar els entrenaments de la setmana. Tot això de cara al partit de dilluns, el primer de la temporada a domicili, a l'estadi Nuevo Los Cármenes contra el Granada a les 9 i mitja del vespre. Ahir es va tancar la primera jornada de la segona divisió amb l'Sporting de Gijón 0, Sabadell 0 i amb l'Almeria 3, el Dunk 0, amb el debut com a titular d'Olaizola, s'ha dit, recordem, aquest estiu pel Mallorca. Amb aquests resultats, el conjunt mallorquinista se situa quart a la classificació amb 3 punts. I a banda de l'àmbit esportiu, ahir migdia la presidenta del govern, Marga Proens, va rebre en audiència el president i el cap de negoci del Mallorca. Andy Colbert i Alfonso Díaz van parlar amb la presidenta sobre el nou projecte del club a la segona divisió. Sentim Alfonso Díaz.
2: Hemos contado, ¿no?, la situación actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Desgraciadamente hemos descendido, no queremos descender, pero ya miramos para adelante desde hace meses y muy centrados en sacar el club adelante, poder subir a la primera división lo antes posible.
1: I pel que fa precisament a la primera divisió, ahir es va disputar un partit, Deportivo de la Coruña 1, Elche 1, i l'Atlètic de Madrid va presentar ahir al Metropolitano un dels seus nous fitxatges, l'ex-mallorquinista Ganin Lee. A la primera federació, l'UDB viatjarà avui a Bilbao per fer la seva segona estada de pretemporada. Abans de partir cap al País Basc, l'equip té previst entrenar a partir de les 9 i mitja del matí. Allà a Bilbao, els blaucels disputaran demà dimecres un amistós contra l'Arena, serà a les 10 del matí, i completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament l'hora baixa. Dijous serà el torn d'enfrontar-se al filial d'Osasuna, mentre que divendres la plantilla tornarà cap a Eivissa i s'exercitarà a les 7 de l'hora baixa a l'estadi. El conjunt pitius tancarà la setmana dissabte amb un nou partit de preparació, serà en aquest cas contra el Mallorca B, a les 11 del matí a Can Misses. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui matí a Galícia per afrontar la seva estada de pretemporada, on disputarà 3 partits amistosos. El primer serà avui mateix, a les 8 i mitja del vespre, contra la selecció d'Indonèsia. Demà i dijous, l'equip farà 2 sessions d'entrenament i divendres jugarà contra l'Oparrulo i ja dissabte jugarà la final del torneig o el partit pel tercer i quart lloc serà al pavelló municipal de Noia. El jugador del Palma, Diego Núñez, ha parlat de com veu l'equip.
3: Muy confiante, ¿no? Siento que el equipo está bien, está bastante bien físicamente, ¿no? Los trabajos que estamos haciendo ahí estas semanitas, ¿no? Ahora vienen estos partidos que nos van a probar, ¿no? Vamos a poner en pràctica tot el que hem treballat aquests dies.
1: Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió. A més, el Palma ja coneix els horaris dels seus tres primers partits de Lliga. El primer serà a domicili contra el Santa Coloma el divendres 11 de setembre a les 9:30 del vespre. La segona jornada es jugarà a Son Moix contra el Pozo Múrcia, serà el dissabte 19 de setembre a les 12 del migdia, i la jornada 3 a domicili contra el Xota el divendres 25 de setembre a les 7:30 del capvespre. En vela, la mallorquina Marta Cardona i el català Jordi Xamar s'han penjat la medalla de bronze al Mundial a la classe 470 mixt. La tripulació espanyola, que va començar en aigües japoneses en segona posició, va aconseguir, com dèiem, acabar tercers. D'aquesta manera, Cardona i Xamar, això sí, no han pogut revalidar el títol de campions mundials aconseguit l'any passat. Sentim Marta Cardona.
4: Molt content d'aquesta setmana, crec que hem fet una molt bona setmana. Hem acabat en tercera posició i hem d'estar molt contents. I bé, és la nostra segona medalla mundial com a equip, el meu segon mundial, crec que no puc demanar més, així que mirant endavant i seguir fent feina per millorar com a equip.
1: I en tennis, Jaume Munar ha estat convocat amb la selecció espanyola per a disputar la Copa Davis, l'eliminatòria contra Xile. Compartirà el mallorquí equip amb Rafa Jodar, Daniel Mérida, Martín Landaluce i Pedro Martínez.
10: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. Un accident a Valldemossa amb un autobús del TIP deixa un mort i una persona ferida. Va passar a Llora Baixa, la parada del municipi de la Serra.
6: Un autocar va pegar de manera accidental a un fanal que va caure damunt d'un turista de 36 anys de Síria. L'home havia baixat de l'autocar i va morir a l'acte.
0: I baixen un 20% les excursions turístiques a les Balears aquest estiu respecte de l'any passat.
6: És el primer balanç de juliol i el caduny d'agost que fa la Federació del Transport Balear. També els hotelers d'Eivissa reconeixen que enguany hi ha una caiguda de visitants que venen en família amb preus més alts i estades més curtes.
0: I encara a Eivissa continua la polèmica a Sant Antoni per una festa exclusiva de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar a la pedrera de Can Coix, un espai públic natural.
6: Per la festa es va muntar un llac artificial fent servir desenes de tones d'aigua. El PSOE denuncia el malbaratament de recursos naturals, mentre que el Batlle diu que l'expedient no incloïa un llac i mirarà si es pot sancionar els organitzadors. Són la socialista Pilar Costa i el batlle Marcos Serra.
7: Si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, sí, els hi donaran permís en tanta facilitat.
8: Que ho han dut a la xarxa d'aigües grises, no tinc més constància ara mateix del que ha fet, i estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
0: I prop del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la llei de mesures urgents.
6: Unes iniciatives que estan en vigor fins a l'octubre del 2027 i està previst que posin en el mercat de l'habitatge prop de 10.000 llars a preu limitat.
0: I avui també vos hem explicat que les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a la nostra comunitat.
6: Són dades de la Seguretat Social dels 6 primers mesos del 2026, una realitat que preocupa el govern i els sindicats, que recorden que aquests permisos tenen efectes en les prestacions i jubilacions. Cati Ginart és responsable d'Acció Sindical i dona de Comissions Obreres.
21: En so temps, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
0: I a Ceuta ja s'han iniciat les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per a immigrants.
6: S'han muntat carpes a prop de la frontera del Tarajal i s'han desplegat serveis bàsics com banys i fonts amb aigua potable. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha compromès a habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal.
0: I ara parlem d'arquitectura i habitatge. El Club de Pollença s'ha començat la setmana d'arquitectura i disseny. En aquesta edició posen el focus en l'habitatge com a gran repte d'arquitectura del segle XXI, tenint en compte la sostenibilitat del territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar. Cal tenir en compte que les maneres de dissenyar, d'ordenar i de construir s'han d'adaptar a les necessitats d'una terra que pateix l'impacte del canvi climàtic, més calor i fenòmens meteorològics de cada vegada més adversos. També la sobrepoblació. Per conèixer millor quin futur es comença a dibuixar, tenim a l'altra banda del telèfon a Pau Cerquella i a Carmen Torres, que són fundadors de Cerquella i Torres Arquitectes. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
0: Sou un dels ponents de la Setmana d'Arquitectura i Disseny del Club de Pollença. Avui la jornada comença a les 8 de l'hora baixa i vosaltres sereu els segons a parlar davant del públic. De manera resumida, senyor Cerquella, què exposareu?
5: Doncs mira, explicarem entre 4 i 6 projectes. Molts d'ells, projectes que hem desenvolupat aquests darrers anys. A destacar segurament dos llars d'infants, una projectada i construïda relativament lluny, podríem dir, a Tailàndia, i la darrera una mica més a prop, a Banyoles, que és la població on residim i també tenim el nostre estudi.
0: Mm-hmm.
5: A part també explicarem un petit projecte que ens lliga bastant amb les illes, que és el projecte de la Persiana Barcelona.
0: Tots dos vareu ser co-comissaris del Congrés Mundial d'Arquitectes que es va celebrar, que va tenir lloc a Barcelona el mes passat. En aquestes cites va parlar dels canvis i de les evolucions de l'arquitectura. Senyora Torres, de quina manera ha evolucionat en els darrers temps?
9: Doncs bé, al final l'arquitectura evoluciona una mica a cop de reaccionar als canvis i a les transformacions d'aquest planeta, no? Que no és un espai estable on vivem, sinó que està subjecte, pues, a canvis climàtics, a canvis polítics, a canvis socials, i d'alguna manera l'arquitectura es veu obligada, no? O s'hauria de veure obligada a reaccionar i poder-se adaptar amb aquestes noves situacions.
0: I de quina manera s'adapta l'arquitectura en aquestes situacions? Per exemple, el canvi climàtic.
9: Doncs mira, el canvi climàtic, hi ha qüestions a aprendre, bueno, i reaprendre, perquè moltes coses s'havien perdut en uns anys d'optimisme energètic, no? Pues aprendre, pues, a construir d'una manera que requereixi menys energia per generar confort, no? O a fer servir recursos de proximitat en comptes de recursos de llarga distància. Materials, estic parlant, o sistemes de producció. O pues, reaprendre, per exemple, a tornar a tenir com a màxima prioritat una protecció solar.
0: Uh-huh. És a dir, que també s'adapten als materials, no?, en aquest canvi climàtic. Senyor Cerquella, quins són els papers, quin paper juguen aquests materials que s'utilitzen relacionats amb el canvi climàtic?
5: Com ja introduïa la Carmen, els materials que s'utilitzen per combatre el canvi climàtic són materials que, sobretot, són de proximitat i que, per tant, podem trobar a la vora i que són els materials que, tradicionalment, l'arquitectura popular ha utilitzat i experiència rere experiència, amb molts anys d'acumulació, han sapigut millorar la seva performativitat, no? Estem parlant de materials que, depenent de les regions, són més petris, depenent de les altres regions són més de fusta, o depenent d'altres regions són més ceràmics, no? Entendre com aquests materials funcionen i com s'assemblen entre ells ens permet fer arquitectures més sostenibles i més belles, segurament també.
0: Uh-huh. Una de les altres preocupacions principals ara és de l'habitatge, fer un habitatge assequible per a tothom i l'habitatge públic. Senyora Torres, quin és el principal repte i com se li hauria de fer front? Quines són les polítiques sobre habitatge que estaria bé tenir en compte?
9: Bé, doncs, com tu dius, estem en una mica d'emergència habitacional i és important fer habitatge públic, de qualitat, però també de gran confort, però també de qualitat estètica. Han de ser espais que estiguin bé, que siguin bonics, que els vulguem cuidar, que vulguem que aquests edificis no durin ni 30 ni 50 anys, sinó que vulguin durar 200 anys, perquè al final això també té a veure amb la petjada ecològica, no? Com més cuidem les coses i com més durin, menys energia requerim per fer-ne de noves. Però també hauríem de tenir en compte que això no va lligat tan sols a efectes de construcció arquitectònica, sinó a polítiques molt més generals, no? De protegir l'habitatge, de dosificar la quantitat de turisme, i molts altres paràmetres que no depenen només de la construcció arquitectònica.
0: Uh-huh. Ens agradaria saber també si la manca d'espai per construir habitatge condiciona el disseny final. Es tendeix, senyor Cerquella, a construir de cada vegada habitatges més petits?
5: Segurament hauríem de parlar no de la manca d'espai, sinó de la optimització de l'espai, no? I entendre que al final, per construir habitatge públic, ja hi ha també molt parc construït, molt parc d'habitatge que potser no s'està utilitzant, o molt parc d'edificis que potser no es van concebre per ser habitatge, i que ara mateix no tenen un ús concret i que, per tant, podrien rehabilitar-se cap a aquest fi, no? Creiem que el luxe sempre, evidentment, és tenir una qualitat espaial, i aquesta qualitat espaial no és segurament sinònim de quantitat, sinó de qualitat. Mm-hmm. I en aquí és segurament on els arquitectes podem afegir més aquest valor afegit que des de les nostres propostes podem dotar els espais que projectem.
0: Idò bé, avui hem volgut conversar sobre habitatge just quan en el Club de Pollença s'ha començat la Setmana d'Arquitectura i Disseny. Avui, a partir de les 8 del capvespre, serà el torn de Pau Cerquella, de Carmen Torres, fundadors de Cerquella i Torres Arquitectes, i hem volgut aprofitar aquesta cita per parlar avui amb ells. Gràcies per haver estat tots dos amb nosaltres a l'Informatiu Matí, aquí a IB3 Ràdio.
9: A vosaltres, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Amb aquesta doble entrevista hem arribat a les 8:40. Faim ara una pausa.
12: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
13: Amb espais d'educació i criança.
14: Per pares i mares.
15: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
24: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
25: Amb continguts i reportatges.
26: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
27: Som una ràdio.
28: Efectivament.
26: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
29: Aquest programa de ràdio legendari.
30: És un facto.
31: A l'Informatiu Migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu Migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Passen 41 minuts de les 8 del matí. Vos explicam ara quina és la darrera hora de la situació. A Ceuta, les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per a immigrants a la ciutat autònoma ja han començat. S'han muntat carpes a l'esplanada d'espera de Loma Colmenar, prop de la frontera del Tarajal, i s'han desplegat serveis bàsics com banys i fonts amb aigua potable. Respon al compromís adquirit per part de la ministra d'Inclusió de Seguretat Social i Migracions, Alma Sáiz, d'habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal i extraordinari.
1: Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones.
0: Sáiz ho ha anunciat després de reunir-se amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives.
2: I el cap de l'executiu autonòmic lamenta que els ministres no fan res perquè la ciutat retorni a la normalitat i, mentrestant, als carrers ceutins passa això. Ja ho sentiu, més d'un centenar dels migrants que varen travessar la frontera a finals de juliol i que són a la platja del Trampolín han iniciat una vaga de fam.
3: Y queremos salir de aquí. Queremos que abren el asilo y salimos de aquí para buscarmos buena vida.
0: A mig d'aquest context creix la tensió. Mentrestant, entre el govern central i l'executiu saudí, Vives insisteix a retornar al Marroc les persones migrants i obrir la porta a recórrer a la justícia.
4: Tengo la intención de transmitir la situación simplemente para que la conozcan a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
0: També augmenta el descontentament entre els partits de l'oposició.
2: I és que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no compareixerà avui en la comissió del Senat que ha d'abordar la crisi de Ceuta. Havia demanat més temps per poder ser més precisa i exhaustiva, però no se li ha concedit. Sí que intervendrà al Congrés a finals d'agost, igual que ho faran les ministres de Sanitat, Mònica García, la de Migracions, Alma Sáiz, i la de Joventut, Cira Rego. Una informació que han sabut després que el Partit Popular hagi criticat l'absència del titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la Cambra Alta del Senat i hagi lamentat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi presidit una reunió de coordinació sobre la crisi migratòria de manera telemàtica. És la Popular, Cuca Gamarra.
5: Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del gobierno de España. Que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
2: Vox, per part seva, ha demanat desclassificar els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI sobre el Marroc i Ceuta.
0: I el PP Balear demana al govern de Pedro Sánchez una resposta específica per als menors estrangers no acompanyats que arriben a les illes. Reclamen més control a les fronteres i més mecanismes de cooperació amb els països d'origen per promoure la reagrupació familiar. La formació ha registrat una proposició no de llei al Parlament. Cristina Gil és la diputada del PP a les Balears.
6: Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado, mientras Baleares asume una presión migratoria que desborda nuestros recursos y que deja a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad. Pedro Sánchez ha abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores.
0: També aquí a les illes, la Guàrdia Civil ha rescatat 28 persones migrants que havien arribat a migdia en barca a la zona de s'Estufador de Formentera. Tots són d'origen subsaharià.
2: Hores abans havia estat interceptada una altra embarcació amb 27 persones migrants a bord, també a Formentera, a la zona d'Escaló. Amb aquestes són més de 4.500 les persones que han arribat a les Balears per via marítima de manera irregular enguany.
0: I també a l'estat espanyol, l'incendi forestal de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona de manera favorable després de rasar de 7.500 hectàrees.
2: Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. El director general d'Emergències d'Aragó és Miguel Ángel Clavero.
7: Se ha ido trabajando en consolidar el perímetro, se ha ido trabajando en pequeñas reproducciones que han habido y sobre todo se ha ido trabajando para perimetrar y asegurar tot el que és l'incendi.
2: Per altra banda, els focs del Monacid de la Sierra i Maria de Huerva s'han extingit.
0: I avui, pendents de la crònica de tribunals, Juan Manuel Serrano, que és l'excap de gabinet del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estarà citat a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díez.
2: Qui també va ser president de Correus compareixerà en seu judicial per a verificar el clonatge del seu mòbil efectuat per la Guàrdia Civil el juliol o coordinar un de nou amb ell o el seu advocat present. La defensa de Serrano va impugnar el procediment per manca de garanties i va sol·licitar que s'anul·lés o que es tornés a clonar.
0: I de la crònica internacional, Rússia exclosa el partit Yabloko de les eleccions parlamentàries del mes de setembre que ve. La formació és l'única que s'oposa a la guerra.
8: Yabloko.
0: El seu líder assegura que els han deixat fora per defensar la pau i la llibertat.
2: Per altra banda, i poc abans de conèixer aquesta notícia, un tribunal ha condemnat a 11 anys i un mes de presó a Lev Schlossberg, dirigent històric de la formació. L'han declarat culpable per posicionar-se en contra del que Rússia es coneix com l'operació militar especial, és a dir, la guerra a Ucraïna.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat de bombardejar Oman si s'interposen en el diàleg amb l'Iran sobre el control de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit després que Teheran assegurés haver arribat a un acord amb Mascate per establir rutes segures a través del pas.
2: Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha fet aquestes declaracions al despatx Oval. Considera que l'Iran no acceptarà l'acord que ell vol sobre el programa nuclear i insisteix que no poden tenir armes nuclears.
0: I a Grècia, dues persones han mort a conseqüència dels incendis a l'illa de Salamina.
2: Les autoritats preparen vaixells per evacuar prop de 40.000 residents davant la dificultat de contenir el foc. A Bèlgica s'enfronten a l'incendi més gran de la seva història. Les flames amenacen de passar cap a Alemanya, on ja s'han hagut d'evacuar els veïnars d'una localitat fronterera.
0: I encara un darrer punt de la crònica exterior, les autoritats de Colòmbia han tornat a rebaixar a 289 la xifra de morts pel sisme que va sacsejar al nord-oest del país fa una setmana.
2: D'altra banda, han elevat a 4.147 la xifra de persones ferides i les desaparegudes ascendeixen a 194. Una setmana després, ja no s'espera trobar més supervivents entre les tones d'enderrocs.
0: 8:48 minuts. Sortim ara a l'exterior.

0: És el primer estiu amb el Passeig Marítim de Palma totalment remodelat després de diversos anys d'obres. Els restauradors, hotelers, empresaris de l'oci nocturn i residents esperen que aquesta renovació marqui un precedent per oferir a partir d'ara un entorn més tranquil i cuidat, però alguns sectors creuen que hi ha millores pendents. Connectam en directe amb Lluís Hernández, que és el Passeig Marítim. Lluís, bon dia, quin balanç en fan els veïnats i els comerciants?
1: Bon dia, Ido. Aquí al Passeig Marítim de Palma el balanç és diferent entre els residents de la zona i els seus restauradors. Per una banda, els veïnats expliquen la bona millora a l'hora de passejar i fer esport a causa de l'ampliació de les zones per als vianants. En el cas dels restauradors, tot i no haver sofert canvis en la demanda de clients, són crítics en la mancança d'aparcament després de la remodelació.
2: Yo en general estoy muy contenta, lo valoraría muy positivamente. Yo tengo un perro y salgo por aquí a correr.
1: I el portaveu d'empresaris del Passeig Marítim de Palma, Manuel Jiménez, també ha estat crític en relació amb la falta d'aparcament. Un problema, diu, que l'administració ja fa feina per evitar zones d'aparcament al voltant del Club Nàutic de Palma.
3: Hay inversiones que están pendientes de si se va a hacer aparcamiento o no, porque sin aparcamiento no hay futuro en el paseo marítimo. Ahora, vamos a intentar que lo que son los ciudadanos de Palma vuelvan a tener ese paseo marítimo como punto de referencia para salir por la noche y de ocio nocturno. Eso es lo que nosotros estamos trabajando.
1: I després de 3 anys d'obres, aquesta temporada d'estiu és la primera amb el projecte urbanístic milionari del Passeig Marítim totalment finalitzat.
0: Gràcies, Lluís. I anem ara, quan manquen 10 minuts per arribar a les 9 del matí, amb la cultura.

0: Aquesta matinada ha fet 90 anys que Lorca va ser assassinat pels feixistes. El seu cos és un dels 100.000 desapareguts a les fosses de la Guerra Civil com un símbol de tantes coses. Mataven Lorca per esquerrà, per homosexual, però 90 anys més tard la seva obra continua igual de viva que el primer dia. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Avui museus, rutes i espectacles al voltant de la seva figura ompliran Granada, la seva ciutat natal. De fet, la seva vida, la seva obra ha inspirat i segueix inspirant pel·lícules, concerts, muntatges teatrals i espectacles arreu del món. S'està pendent, per exemple, de l'estrena de La Bola Negra, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, inspirada en una obra inacabada del poeta i que arribarà a sales el dia 25 de setembre, després de triomfar a Cannes. Mentrestant, Camarón, Lou Reed, Miguel Poveda, Ana Belén, Amaya, Sílvia Pérez Cruz segueixen cantant els seus poemes i Juan Diego Botto o Pep Tosa han duit el seu univers als escenaris. En la seva darrera entrevista, Federico García Lorca assegurava que el que més li importava era viure. Dos mesos després l'assassinaven, fent-lo etern per sempre més.

0: I l'adaptació cinematogràfica de Christopher Nolan la torna a posar de moda, i és que l'Odissea, la història d'història, segueix fascinant gairebé 3.000 anys després els déus que juguen amb tots nosaltres, l'heroi que es perd pel camí, les sirenes i els ciclops, la dona que teixeix i desteixeix mentre manté el seu poder. L'Odissea continua captivant-nos i per això és una bona notícia disposar d'una nova versió en català dels versos d'Homer. L'ha editada Bernat Metge, l'ha traduïda Pau Sabater, que ha mirat de fer una versió plena i accessible d'aquest text clàssic.
1: Hem parlat amb ell i ens ha explicat que ha traduït, per cert, que també ha traduït la Ilíada, i que ha mirat de fer planer el text. Això és, en veritat, diu, tornar a l'essència, perquè tot i que la llengua èpica fos artificial, literària, la resta havia d'arribar ben clarament al públic que escoltava la història d'Odisseu i el seu accidentat retorn, amb aventures, amb sentiments que ens interpel·len avui igual que centenars d'anys enrere. I també és una lliçó que ens deixa entreveure en tot el relat. Tal faràs, tal trobaràs.
2: La humanitat no ha canviat. És a dir, ara potser anem amb iPhones i enviem gent a l'espai i totes aquestes coses, però al final les nocions bàsiques, diguem, les passions i les emocions són les mateixes. I a l'Odissea estan molt ben captades, precisament, no? I a més és això, és que és una història que després ha sigut l'arquetip de tantes altres històries.
1: Sabater, que parla 8 idiomes, afegeix la seva traducció a la de l'escriptor valencià Joan Francesc Mira i també a la referencial del poeta Carles Riba, que va ser precisament la primera lectura del text d'Homer d'un joveníssim Sabater, que ha tingut ara, en aquesta traducció de l'original, tot un repte: no tenir massa present allò que havia fet el poeta.
2: És tan emblemàtica i és tan esplèndida, i té una llengua tan meravellosa que era això, diguem que a l'hora de fer la meva versió de l'Odissea, encara que treballés directament sobre el text grec i que de fet m'hagués prohibit, perquè em vaig prohibir mirar les traduccions catalanes mentre feia la meva, allò per no deixar-me influir, la feina va ser això, sobretot no recordar-me massa la de Riba per no deixar-me influir massa.
1: Té molt clar que per conèixer l'Odissea el millor és llegir el llibre, però així tot assegura tenir la ment oberta i d'aquesta manera ha anat a veure l'adaptació cinematogràfica de Nolan per delit dels seus amics.
2: No es pot reflectir massa bé un llibre o una pel·lícula, jo crec que mai, fins i tot quan es fa bé, fins i tot en casos de pel·lícules que igualen el llibre o que superen el llibre, que també n'hi ha casos, no? Pel·lícules més bones que el llibre en què s'han inspirat. Un amic de la colla d'aquí a Tarragona, que és on vist, diu, jo vull anar a veure la pel·lícula amb el Pau, però no per veure la pel·lícula, sinó per estar mirant el Pau i veient les cares que fa.
1: L'edició de la Casa dels Clàssics, col·lecció Bernat Metge Universal, inclou una lectura de la poeta Dolors Miquel i també un pròleg de Roger Aluja.

0: I així sona una de les propostes culturals que ens espera demà al Teatre d'Esborn de Ciutadella. Elles són Tartar Helena i és la primera de les nostres propostes d'agenda.
1: Es tracta d'un projecte musical que explora les possibilitats del cant a capella des d'una mirada contemporània. Duen damunt l'escenari el seu nou treball, És pregunta, que s'endinsa en el pensament tràgic, el destí i els límits del coneixement humà. Dijous, però, al Jazz Bar.

Mazzoni presenta el seu darrer disc i ja en duc 14. Es titula Banderes per Daltònics, és un disc enèrgic que marca el retorn als escenaris amb l'empremta dels inicis. Això dijous, però divendres, Localari Menorca Live Fest.

És un festival que se celebra a l'estadi de l'Sporting Maonès a partir de les 6 de l'hora baixa i a part dels Pèl de Gall també hi actuaran The Tyets, Marlena... Això serà, com dèiem, divendres, el mateix dia que el claustre del Carme. Just

0: Arriba Xoel López, una de les veus més representatives i sòlides de l'escena independent després de dues dècades de carrera, i du el seu darrer treball, Caldo Espírito, un disc íntim, cru i visceral que convida a la reflexió i al sentiment. Now, baby, listen, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. A Sillot la cosa anirà de música i patrimoni amb l'actuació del grup vocal Capella al Poblat Talaiòtic, un dels espais més singulars de la costa llorencina. L'actuació serà a partir de les 9.
1: Hey! Que aixequi sa mà tothom que aquesta nit se vulgui pegar sa festa. Sa penya està present ballant-se festa.
0: I a Consell fan festa i la nit de Revetlla la protagonitzaran, entre d'altres, Xanguito. Serà a partir de les 10 a la plaça Major i també hi tocaran Oasis, Duplicats i els DJs Roni i Pinko. Tot això fins divendres, però a partir de dissabte el Salitre Fest torna a Santa Margalida amb, entre d'altres, la Mujer de Verde i See the Wise, mentre que el Lluc Major...

0: I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Un accident a Valldemossa amb un autobús del TIP deixa un mort i una persona ferida. Va passar a Hora Baixa, a la parada del municipi de la Serra.
1: Un autocar va pegar de manera accidental a un fanal que va caure damunt d'un turista de 36 anys. L'home havia baixat de l'autocar i va morir a l'acte. El govern ha expressat el seu condol i s'ha compromès a col·laborar amb la investigació de l'accident. Lluïsa Serra és directora gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
2: És un tràgic accident del que es farà càrrec l'estat, la policia local de Valldemossa, per determinar exactament les causes del sinistre.
0: I baixen un 20% les excursions turístiques a les Balears aquest estiu respecte de l'any passat. És el primer balanç de juliol i el caduint d'agost que fa la Federació del Transport Balear.
1: El president de la patronal, Rafael Roig, atribueix aquest descens a la forta calor i un canvi de tendència dels viatgers.
3: També viatgen més directament, allà hi ha un cotxe, o allà fes transport públic. Hi ha un canvi total de la manera de viatjar de la gent, així com viatjar fa 10 anys.
1: També els hotelers d'Eivissa parlen enguany d'una caiguda dels visitants que venen en família, amb preus més alts i estades més curtes.
0: I enguany és el primer estiu amb el passeig marítim de Palma totalment remodelat després de diversos anys d'obres, segons els empresaris de la zona, i manquen espais d'aparcament. Així ho assegura el portaveu dels empresaris del passeig marítim, Manuel Jiménez.
4: Hay inversiones que están pendientes de si se va a hacer aparcamiento o no, porque sin aparcamiento no hay futuro en el paseo marítimo. Ahora, vamos a intentar que lo que son los ciudadanos de Palma vuelvan a tener ese paseo marítimo como punto de referencia para salir por la noche y de ocio nocturno. Eso es lo que nosotros estamos trabajando.
0: I les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a la nostra comunitat autònoma.
1: Són dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos del 2026, una realitat que preocupa el govern i els sindicats, que recorden que aquests permisos tenen efectes en les prestacions i les jubilacions. Cati Ginart és responsable d'Acció Sindical i dona de Comissions Obreres.
5: En sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilació, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o amb excedències.
0: I el Club de Pollença ha començat la Setmana d'Arquitectura i de Disseny i en aquesta edició posen el focus en l'habitatge com a gran repte d'arquitectura del segle XXI.
1: Amb qüestions com la sostenibilitat, el territori, la innovació, els materials i les noves formes d'habitar, l'arquitectura del canvi climàtic haurà de prioritzar de nou els materials de proximitat, segons han defensat a l'informatiu Matí els arquitectes Carmen Torres i Pau Cerquella, que avui intervenen en aquestes jornades.
6: Pues aprendre pues, a construir d'una manera que requereixi menys energia per generar confort, no? O a fer servir recursos de proximitat en comptes de recursos de llarga distància.
7: Estem parlant de materials que, depenent de les regions, són més petris, depenent de les altres regions, són més de fusta, o depenent d'altres regions, som més ceràmics, no?
0: Arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Passau un bon dimarts.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dia dimarts, dia d'avui d'agost, i ara mateix tenim calor, 29 graus de temperatura a l'exterior d'aquests estudis. Per avui, malauradament, més calor encara, tot i que sembla que aquesta darrera setmana d'agost tindran temperatures normalitzades segons el model europeu. Com dèiem, dia sense canvis, predomini de cel poc ennigulat, temperatures estables, nits tropicals o tòrrides, això segur que ho heu notat avui vespre, però sí que ja podem avançar que per dijous podria arribar un canvi de temps a la vista. Atenció, perquè avui el nivell màxim de perill per incendi forestal és d'alerta foc 4 a les Illes Balears, així ho anuncia el seu perfil de xarxes socials la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Aquí teniu l'adreça agricultura.goi per si voleu consultar-ho. I des d'aquí també ens afegim a la recomanació d'evitar qualsevol risc i ser molt prudents. Començar amb programa, ja hem escoltat els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio parlant de successos i contant-vos tot sobre el tràgic accident que es va produir ahir a Valldemossa. Un home va morir després que li caigués al damunt un fanal que va tomar l'autobús del TIP en fer marxa enrere en aquesta aturada que compartim a pantalla. En el sinistre varen resultar ferides dues persones més de caràcter lleu. Joana Marató, bon dia. Avui, malauradament, hem de parlar d'aquest tràgic succés per encetar aquesta jornada.
1: D'aquest i d'altres successos, Marta, bon dia. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes d'aquest sinistre i el govern ha expressat el condol pel tràgic accident. Lluïsa Serra, directora gerent del Consorci de Transport de Mallorca, ho explicava així a IB3 Notícies.
2: Bé, en primer lloc, expressar en nom del govern es condol a la família de la víctima. Pareix ser, no, jo quan he arribat hi havia la Guàrdia Civil que ha fet les primeres diligències i el que ens han dit és que quan el bus sortia de la parada, la part trasera del bus ha impactat a la farola ha caigut impactant contra, en aquesta persona i ha provocat la mort instantàniament.
0: D'altra banda, van ser rescatats dos infants per ofegament.
1: Sí, tots dos estan ingressats greus a l'hospital. El primer cas va passar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença, quan es va haver de treure de l'aigua un nen, un infant de 4 anys. L'altre cas és a Sant Josep, a Eivissa, va ser poc després, quan es va salvar una nina, en aquest cas francesa, de la piscina d'un hotel a Cala Tarida.
0: Sense deixar de banda els infants, a Palma, dos nins van estar a punt de caure per la finestra d'un tercer pis mentre els cuidava el seu padrí. Maria Antònia Esquines, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Així és, el padrí dels infants ha estat detingut per desatenció de menors després d'assegurar que s'havia quedat adormit fent la migdiada. Els nins es trobaven en una situació d'extrem risc de caiguda a la part exterior de l'habitatge.
0: Parlam precisament d'habitatge i vos contam que prop del 80% dels municipis de les Illes Balears s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatges que permet la llei de mesures urgents.
1: Sí, un document creat per afrontar d'alguna manera l'emergència habitacional d'habitatge que vivim en aquests moments mitjançant l'oferta d'immobles a preus més assequibles. Aquestes mesures posaran en el mercat habitatges prop de 10.000 llars a preu limitat i que estan en vigor fins a l'octubre de 2027. Entre les actuacions que s'hi proposen, una és la reconversió de locals comercials en habitatges.
0: Que precisament serà un dels temes que abordarem al programa, perquè avui ens visita José Miguel Artieda, president dels agents de la propietat immobiliària. Més coses, perquè avui parlarem d'una qüestió molt important i tal vegada durant l'estiu es fa més present encara: cures i cuidadors.
3: Les dones assumeixen 8 de cada 10 excedències per cuidar familiars a les Balears. És el que reflecteixen les dades de la Seguretat Social dels primers 6 mesos de 2021 a les Illes, una realitat que preocupa el govern i els sindicats perquè fa pales que la corresponsabilitat és encara ben en fora. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que el fet de les dones accedeixin als permisos no remunerats té efectes en les presentacions i jubilacions.
0: I avui posarem també rostre i veu en aquesta realitat dones que són curadores, dones que es fan càrrec dels fills, de familiars dependents. Coneixerem a més dos casos en concret, dos casos particulars, el d'Anna Francisca i també el de Nana. Es fan càrrec la primera del seu home i la segona de dos fills amb discapacitat.
1: I també parlarem de gent que viu o passa per un procés de solitud no desitjada i de com afecta això en l'àmbit emocional i també en l'àmbit social. Coneixerem un programa d'acompanyament de gent gran i entendrem com pot afectar els majors el fet de no tenir ningú amb qui conversar o amb qui passar una estona.
0: I atenció també, perquè avui farem teràpia de parella, com sol ser habitual cada setmana, Maria Antònia.
3: De fet, torna Susana Iborra disposada a fer-nos teràpia teràpia en directe. Avui parlarem amb ella de com canvia la nostra relació de parella quan tenim fills i sobretot ens donarà consells per sobreviure a un estiu amb infants.
0: Frase del dia, sempre tenim temps per reflexionar, per aturar una mica i per plantejar-nos qüestions, a vegades algunes molt transcendentals.
1: I doncs, mira, Marta, avui fa 90 anys exactament que va morir assassinat Federico García Lorca, el poeta, i volem aprofitar aquesta efemèride per recordar-lo i per recordar també algunes de les seves frases. Avui no una, n'han triades dues. La primera diu: allò que és més important és viure. Una lliçó de vida, supos que també que ens podem aplicar a tots nosaltres. I la segona diu així: el més terrible dels sentiments és el de tenir l'esperança perduda.

0: I de què parla tothom avui? Què hem triat avui?
1: Idò, mira, una història ben curiosa, la d'un home que ha fingit la seva pròpia mort per evitar anar a la presó.

0: ho explico. Un home de la província xinesa de Hunan va arribar a l'extrem insòlid d'evitar o de voler evitar la presó després de ser detingut per tercera vegada conduint begut i, a més, sense carnet de conduir. Mentre estava en llibertat, sota fiança, va idear un pla, va maquinar un pla amb la seva família per fingir la seva pròpia mort. Va comprar un baúl, va preparar casa seva com si hagués mort per una sobredosi de medicaments i fins i tot va practicar com aguantar la respiració durant molta d'estona i va utilitzar sistemes de refrigeració per fer que el seu cos semblés sense vida. La família va organitzar una vetlla i també un enterrament. Mentre els veïnats assistien en aquesta cerimònia, aquest home ja havia fugit del poble per començar una nova vida. Però la policia va detectar diverses incongruències. No hi havia certificat de defunció, ni tampoc hi havia comparegut l'ambulància, ni notificació oficial de la mort, ni tampoc ni registre de cremació. Les càmeres de vigilància i les seves transaccions bancàries el varen delatar, varen acabar demostrant que l'home continuava ben viu i, per ventura, ara canta com el Miguel Ríos aquest rock de la càrcel. Què trobau?
1: He quedat un poc estorada per començar.
2: No, no, i una simulació molt sofisticada, sí, sobretot per al mètode, perquè, evidentment, aprendre a respirar de forma pausada, aconseguir càmeres refrigerades per... Mira, no sé, no és la primera vegada que passa això, gent que fingeix la seva mort, però supos que aquest nivell de professionalitat jo mai l'havia sentit.
0: Però és el guió d'una pel·lícula de Hollywood, però nowhere. Finalment la policia el va localitzar, també l'han detingut, el tribunal l'ha condemnat a 5 mesos de detenció penal i també a una multa. Poc m'apareix, 5 mesos de presó, tant però bé. I en resum, volia evitar 5 mesos de presó i en el final ha hagut de fer la presó i pagar una fiança o pagar una multa per haver fet aquesta broma de mal gust i en el final acabar condemnat igualment. No vols parir molt de pel·lícula? O ja trobava una
2: realitat per la cara? La realitat supera la ficció, això que diuen. Idò, aquí...
1: Ha posat en risc la seva vida. Perquè has pogut saber això de deixar de respirar, ficar-se a un babaúl, això és molt perillós i no sé si es pensava que és fàcil prendre-li l'espel a les policies, però evidentment si no hi ha un certificat, qualque cosa que digui això és realitat, per molt que ho vegin perquè ho està fingint, qualque tard o d'hora, qualque moment arribaria a la veritat i ha arribat, i a més crec que pitjor de si hagués anat a la presó pel que havia fet, per tant, ja ha sortit ben ja rana, com diria jo.
0: Ja diuen coses i veurem, no? Quantes vegades també hem hagut de comentar aquella notícia de que, per exemple, una persona ha mort i un familiar l'ha duit a cobrar un taló assegut a la cadira mort, vull dir que no és una... És una...
2: O recordeu aquell home a Itàlia que se va fer passar per la seva mare morta.
0: Exacte, per
2: i
0: cobrar.
2: I duia una disfressa i damunt s'assemblava un poc, o sigui, és vera, no? I aquella escena és vera que es va fer molt viral, perquè, no, home, no has de tenir escrúpols, perquè aquesta gent té família. Imagina't el censur que li dones a tot el teu voltant, amics, familiars que se pensen que has mort.
0: Home,
2: o sigui, has de ser molt barrut per fer això.
0: En aquest cas, la família estava implicada. La dona i la mare i la predina estaven implicades en aquesta història tan curiosa, peculiar i de tan mal gust, també, perquè també ho hem de dir.
2: Jo sempre penso en aquestes persones, sobretot sol passar amb famosos, no? Que de sobte publiquen la seva mort, se'n surt, no? que s'adona a la gent que els estima, que de sobte els ha de cridar i, evidentment, és un fake, és un bulo, és una notícia falsa i això passa molt sovint. Mira, amb el nostre Tomeu Penya, que va passar. O sigui, això és una realitat.
1: M'apareix molt fort que juguin amb algo, amb qualque
2: amb
1: cosa tan fort
2: clar.
1: Com sa mort. O sigui, si fos en qualsevol altra cosa, fes comèdia, pots difondre qualsevol tipus de notícia. Ara bé, ja jugues en el seu entorn, en la vida d'una persona, i a més, aquella gent que ho ha hagut de patir de veres, és com a no hi ha necessitat.
0: No, no, meritòria està ben clar,
1: Amb
0: això no se juga.
1: Amb això no se juga.
0: Amb això no se juga.
1: No són bromes.
0: Amb això ni ens ho menjar.
1: Que se'n va i sa presó. I ja està.
2: I de només li han caigut 5 mesos, no és així, exactament, 5 mesos de presó, que com explicava
0: a
2: Joana, que això no fa la reconversió, però no sona molt encara.
0: No sona molt, tampoc.
2: I de a partir de les 11 vos contam aquestes i moltes més històries curioses que marquen l'actualitat d'aquest dimarts, d'aquest dia de 8 d'agost, d'aquest dia amb moltíssima calor, però el manco aquesta setmana sí que sembla que veurem un canvi. Si mos acompanyeu fins a les 12, a través de la ràdio, també a través de la televisió, i sempre, sempre, amb bona bona companyia. Avui Ivan López, als comandaments tècnics, també ens acompanya Cata Jaume, Miquel Rosselló, Jolanda Ruiz, Victòria Cerdà i tot l'equip que fa possible aquest programa. Així que comencem el dimarts.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Tens calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Al dia, amb Marta Grau.

0: Manquen només 5 minuts per les 10, així que feim el darrer apunt d'aquesta tertúlia que té a veure amb la manifestació del passat dia 26 de juliol. La Policia Nacional ha demanat al magistrat de Palma que investiga tots els altercats que varen ocórrer aquest dia que imputi més persones per aquest fet. De moment, el procediment obert per la plaça número 12 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància figura només un investigat i ara, sobre la base d'aquest informe, el que se sol·licita al jutge és que pugui investigar més implicats en els altercats. De fet, la policia té imatges, té fotografies també, diferents vídeos, alguns presos per la unitat de drons, en els quals se pot veure l'evolució de la marxa. Com penseu que això podria acabar? Recordem que és una notícia que va tenir moltíssima repercussió, no només a nivell local, sinó a nivell nacional i fins i tot internacional, perquè la base de tot això, el motiu de tot això, era posar un debat sobre la taula, la gestió del turisme, un debat que va quedar com en un segon pla, precisament per tot el que va ocórrer, no? Jo crec que podia haver estat un debat interessant, però sí, és veritat que ara se parla dels altercats, no se parla de si se va aconseguir, Manuel, sí, arribar, no?, amb el missatge, que jo crec que hagués estat molt més interessant tenir aquest debat, no, sí, no el que tenim actualment.
1: No, és una pena i, además, jo des del primer dia lo vi claro. Lo peor que podia ocurrir ese dia es que hubiera algún tipo de enfrentamiento, disturbio y tal, porque si va a retirar el foco del éxito de la manifestación. Y además, el mensaje así general me parecía de la manifestación, que era más menos turismo, más vida, creo que era muy transversal, y no quiere decir que sea turismofóbico ni nada, sino que hay que cambiar el modelo. Y además, en eso creo que casi todo el mundo está de acuerdo. Luego tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de modelo queremos, ¿no? Pero que vamos por mal camino, estamos de acuerdo, y bueno, salió la gente de manera masiva para lanzar ese mensaje.
0: ¿Pan María?
2: Sí, yo creo que...
0: I que podien aportar aquestes noves investigacions també.
2: Jo crec que és un poc aquí fent autocrítica dels periodistes, és a dir, m'han xerrat diverses vegades el 99 i Busca, jo crec que va ser un comportament admirable i era un debat molt interessant, transversal, hi havia gent de dretes, de centre, d'esquerres, nacionalistes, independents, hi havia gent de tota edat, era impressionant. I en el final va passar el que va passar i potser han pecat un poc per excés de vegades els periodistes per titular, perquè el debat autèntic i va haver tantes coses positives en aquella manifestació que ens han quedat en veure qui va pegar aquí, si s'hagués pogut evitar, si les forces de seguretat se van limitar, si va haver gent que ja hi anava, que la manifestació era igual i anava a provocar, i això em sap greu, perquè d'una idea i d'un tema que s'hagués pogut xerrar i molt en positiu, mos han quedat efectivament.
0: S'ha eclipsat, no?, un poc l'essència del que podia haver estat aquest debat.
3: Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Creo que no nos tenemos que olvidar que fue la semana pasada la manifestación de Sóller, que seguía con,
0: exacto,
3: el mismo lema, ¿no? Y volvió a poner el debate y volvieron a ser cifras históricas. No si la comparamos con la movilización en Palma, pero claro, es que estamos hablando de llegar a Sóller con la dificultad que tiene ya por el atasco permanente en el que vive, ¿no? Yo creo que ese mensaje se va a mantener vivo. En eso soy, mira que normalmente soy pesimista, pero en eso soy optimista, y creo que se va a mantener vivo porque las consecuencias las sufrimos todos cada día, ¿no? Ahora hablábamos de la vivienda, es una consecuencia directa de eso. Y luego, respecto a la causa judicial en sí, ¿no? Yo creo que hay un imputado y medio en este momento.
0: Claro, només que si te ha dado origen cubà.
3: Sí, este es el nuevo, ¿no? Y había una o dos personas imputadas antes. O sea, estamos hablando tres de una manifestación de cuántos miles de personas,
0: exactamente,
3: ¿no?
0: Exactamente.
3: Entonces, yo creo que también el otro debate es necesario. Las cargas policiales se pueden justificar si solo había tres personas que tuvieron que agredieron a las fuerzas de seguridad, ¿no? Yo creo que la medida es algo también que deberá medir el juez, ¿no?
0: Clar, perquè si ho fem estadísticament sí que és anecdòtic, si ho compares amb la gran quantitat de persones, no, de la manifestació.
3: Claro, y creo que también hay que medirlo no solo en relación al grupo, a la cantidad total de personas, sino al

0: Segons ha informat la policia local a les seves xarxes socials, l'accident amb tres vehicles implicats ha tingut lloc a la carretera principal de Sant Josep, concretament a la incorporació de les pistes esportives municipals, un punt negre de la via, en el qual ja s'han produït diversos sinistres. Hores d'ara, la carretera continua tancada i els serveis d'emergències continuen fent feina a la zona.
1: I el TIP ha suspès fins a nou avís el servei exprés de la línia 203 entre Palma i Valldemossa per mort d'un accident mortal, en aquest cas a la parada de Valldemossa.
2: Un autocar va topar accidentalment amb un fanal que va caure damunt un turista sirià de 36 anys que acabava de baixar del vehicle i que va morir a l'acte. Els serveis mèdics del SAMU 061 també varen atendre la seva dona, que va patir una crisi d'ansietat, la conductora amb un atac de pànic, i una altra dona, qui també va impactar el fanal, que va ser traslladada a la clínica Juaneda, han estat menys greu.
1: I els bars i restaurants de Mallorca creuen que si les xifres es mantenen podran considerar que la temporada ha estat bona, això tot i una davallada de la facturació.
2: Les altes temperatures fan que les terrasses estiguin pràcticament buides durant les hores centrals del dia. La patronal de restauració, CAEP, assenyala que les onades de calor i el Mundial de Futbol han afectat de manera negativa. És Tomeu Mas, gerent d'aquesta patronal.
3: Hi ha hagut una sèrie de dies que ha fet la suficient calor com per no estar a gust a de fora. Per veure que també és un any o un estiu que hi ha hagut un mundial per mig.
1: I prop del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit a les mesures de reconversió d'habitatge que permet la llei de mesures urgent, un document creat per afrontar l'emergència habitacional mitjançant l'increment de l'oferta d'immobles a preus assequibles. En el cas de Menorca, del 2023 ençà s'han reconvertit 21 locals comercials en cases. El darrer municipi que s'ha adherit a les mesures per aquestes transformacions és el Mercadal. Permetrà transformar locals comercials en habitatges només als nuclis urbans d'Es Mercadal i Fornells, on es concentra més demanda per trobar un lloc on viure, segons el seu batlle Joan Pellicer.
4: Han de complir característiques d'habitabilitat, requisits bàsics de ventilació, il·luminació i això, i després que després tindran un valor limitat. Si es posen a la venda, serà un preu tassat.
1: La Conselleria d'Agricultura assegura que la continuïtat del Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Balears, el COFIP, està garantida. Això després que els treballadors han denunciat que encara no saben quin serà ni el model de gestió ni el seu futur laboral, perquè el conveni que permet gestionar la Fundació per part de Natura Park acaba dia 31 de desembre i no es pot prorrogar. En estatal, a Ceuta ja s'ha iniciat les tasques per habilitar els 4 nous espais d'acollida temporal per immigrants.
2: S'han muntat carpes a prop de la frontera del Tarajal i s'han desplegat serveis bàsics com banys i fonts amb aigua potable. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, s'ha compromès a habilitar 1.500 places noves d'atenció humanitària de caràcter temporal.
1: Amb aquesta informació arribarem a les 10 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: 10 i 5 minuts, continuem. Aquesta és la segona hora de programa del dia. Seguim pendents del temps, com sempre fem de manera habitual, o millor dit, de la calor. És dimarts, és 18 d'agost i sabem que el cel, predominarà poc ennigulat i continuarà amb moltíssima calor, 29 graus de temperatura i pujant, i només són les 10 i 5 del matí. Una situació que no ajuda gaire. Joana, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Marta. En el final acabem sempre dient que apareix el dia de la marmota, no?
0: Totalment.
1: Calor i més calor, però sí, les temperatures se mantindran sense canvis importants, de màximes que poden arribar a fregar avui els 37 graus de temperatura. I atenció, perquè una nit més, un vespre més, tindrem nit tropical o tòrrida, amb dificultats una vegada més per dormir a causa precisament d'aquesta calor.
0: L'interior de Mallorca estarà en avís groc per temperatures elevades i també hi haurà avís al nord i nord-est de l'illa. Ho compartim aquí a pantalla i ho descrivim per als oients en el mapa, on sabeu perfectament com està delimitada aquesta zona groga.
1: Sí, i pel que fa al vent serà fluix, moderat de component nord-est a Mallorca i també a Menorca, amb brises costaneres. A les Pitiüses, en canvi, bufarà de component est, Marta.
0: Sembla que després d'aquest estiu marcat per les altes temperatures comencen a arribar alguns canvis en el temps. Ja ho vàrem anunciar ahir, que hi havia un punt d'inflexió, un canvi de temps a la vista, avui parlant que ja pot ser una realitat, no?
1: Sí, Marta, de fet, en Albert Dardé avui ja m'haurà enviat un missatge de bon dematí, sí, per anunciar-nos que a partir de dijous aquest canvi podria ser possible. Però bé, dimecres encara farà molta calor i les màximes fins i tot poden pujar situant-se entre els 32 i els 38 graus. El cel se mantindrà poc ennigulat o serè, tot i que a partir del cap vespre de dimecres, dijous, poden aparèixer intervals de núvols mitjans i alts.
0: Fins
1: i
0: tot,
1: tant, hi hauria aquest canvi que dèiem.
0: I fixa't que hi ha fins i tot una possibilitat baixa, però, de precipitacions febles durant el vespre. El canvi, com deies, arribarà dijous, però mira, encara podrien tenir una mica de pluja.
1: Sí, segons l'AEMET, el canvi serà lleuger durant la nit i especialment la matinada de divendres augmentarà la possibilitat de ruixats acompanyats de tempesta. Serà una petita treva perquè sembla que encara no podríem dir amb exactitud que arriba la fresqueta.
0: Temperatures, però, canviaran a poc, mentre que el vent moderat seguirà del sud-oest.
1: Mira, i sempre diuen allò de que Sant Bernat la paga.
0: Sí, però no sé si és molt vera, ja.
1: És que justament divendres és 21, dijous és 20. Supos que
0: I creus que sí?
1: Jo crec que sí, jo vull pensar que sí. Divendres sí que notarem una baixada de les màximes que quedaran entre 31 i 36 graus. No serà una baixada massa considerable, però bé, al llarg del dematí el cel tendrà a quedar un poc ennigulat i disminuirà la possibilitat també de precipitacions. Aquesta dana que se formarà en el golf de Cadis causarà tempestes fortes en algunes zones entre dimecres i dijous, amb possibilitat de calabruix fins i tot i ratxes fortes de vent, però no afectarà en aquest cas a l'arxipèlag.
0: Parlem dels incendis també, canviant de qüestió, perquè atenció, el nivell màxim de perill a les Illes Balears és d'alerta foc 4.
1: Sí, és el nivell més alt d'alerta, així que fa falta extremar les precaucions, en alerta, fer escap viu i evitar qualsevol activitat que pugui causar un incendi.
0: Cal dir que a Osca l'incendi de les penyes de Riglos evoluciona favorablement després d'haver cremat unes 17.500 hectàrees, posant el focus a la península.
1: Sí, les pluges de les darreres hores han facilitat les tasques d'extinció, precisament, i han ajudat a millorar la situació. Els incendis d'Almorací, de la Sierra i també de Maria de Huerva, per altra banda, ja han estat del tot extingits.
0: I no només a Espanya, al conjunt del sud d'Europa, la situació encara és molt complicada.
1: Sí, a Portugal els bombers continuen fent feina per controlar 4 incendis al nord del país, i a Grècia 2 persones han mort en els incendis de l'illa de Salamina, que ja han estat controlats.
0: Preocupa també la situació al centre d'Europa. Bèlgica fa front al que es considera l'incendi més gran de la seva història, amb més de 3.000 hectàrees afectades a prop de la frontera amb Alemanya. Però per acabar sí que tenim una notícia al manco més positiva, meteorològicament parlant, que ens arriba des de l'espai i que té fixat Espanya com a protagonista.
1: Sí, Marta, l'agència espacial nord-americana ha triat una espectacular imatge captada a Benavente, a Zamora, com la seva fotografia astronòmica del dia. La fotografia mostra, com podeu veure en aquestes imatges, l'eclipsi total de sol i especialment un detall que va cridar l'atenció, que és la corona solar, que va adquirir una tonalitat daurada poc habitual durant els moments o el moment de la totalitat. La imatge és obra de l'astrofotògraf portuguès Rui Santos i ha estat elaborada a partir de diverses exposicions combinades en una composició HDR.
0: No sé si seran igual d'espectaculars aquestes imatges, a vegades sí, perquè tots els indrets que tenim aquí a les nostres illes, és veritat que alguns són dignes de postal, així que obrim les nostres càmeres, les beauties, i les descrivim per als nostres oients, sobretot aquells que hagin pensat tal vegada passar un dia de platja, anava a dir excursió poques amb aquesta calor. Però aquí compartim la primera de les imatges, en concret,
1: Puig de Randa.
0: El Puig de Randa, una de les habituals d'aquest programa, on sí que veiem la presència d'alguns núvols baixos, no un cel totalment blau com dies enrere, o sigui que podria ser aquesta possibilitat feble de precipitacions que feien referència just abans.
1: Ben febles serien en tot cas, i del Puig de Randa anam a una altra zona, en aquest cas fins a Cala Mesquida, a Menorca, on sempre apareix una estampa de postal, aquesta imatge.
0: Però avui bufa el vent,
1: fixa't. Fa una miqueta de vent, hi ha una mica d'onatge que empeny cap a les roques. En qualsevol cas, també molt de sol en aquesta zona de Menorca, on sempre que hi connectam sempre hi ha o ocellets o embarcacions que mos alegren una mica la vista.
0: Aquesta és la previsió del temps per avui, moltíssima calor, alt risc d'incendi, així que màxima precaució també, i recuperam, o més ben dit, no? Repassam el titular que mos anunciaven els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, el butlletí informatiu de fa just només uns minuts. Un motorista de 35 anys ha mort aquest dimarts en un accident a la carretera de Sant Josep en sentit a Eivissa, és informació facilitada pel consistori, un sinistre que s'han vist implicats 3 vehicles més. La carretera roman en aquest moment teada al trànsit en sentit a Eivissa, com dèiem, un motorista de 35 anys ha mort en aquest incident. Són les 10 i 12 minuts, parlam d'altres qüestions en aquest programa i unes xifres que no poden deixar a ningú indiferents. Gairebé el 80% de les excedències per cura de familiars que es demanen a les Balears les assumeixen les dones. És una dada que ens obliga, sobretot, a mirar de prop una realitat que moltes famílies viuen cada dia. Qui cuida quan qualcú necessita que el cuidin?

0: Sí, Marta, perquè cuidar pot ser un acte d'amor, però també implica temps, renúncies i moltes vegades haver de fer malabars a la feina i a la vida personal. I aquesta càrrega no es reparteix de la mateixa manera entre homes i dones, normalment. Avui, però, no volem quedar-nos només amb aquestes xifres, volem posar rostre i també veu en aquestes cures. Per això, avui ens acompanyen dues dones que coneixen aquesta realitat de primera mà. Per tant, si vos sembla, Marta, anem a saludar-les i a conèixer cada una de les seves històries. D'entrada, saludam a Francisca Coll, que té cura des de fa uns anys del seu marit. Bon dia, Francisca, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Benvinguda. I també saludam a Nana Vera, que és mare de dos bessons amb TEA, amb una discapacitat. Bon dia, Anna, com
2: bon
0: estàs?
2: Bon dia, va bé.
0: Vos agraïm a ser dues que heu acceptat aquesta convidada. I clar, dues situacions diferents, però amb un punt en comú podríem dir ser dues. Quan una persona que estimam necessita unes cures, la nostra vida pot ser canvia una mica, no? Volem saber com és el seu dia a dia, el vostre dia a dia, que heu hagut d'aprendre, que han hagut de deixar de fer o que heu hagut de deixar de fer les dues, i sobretot si sentiu que la societat i les administracions vos acompanyen realment, no? Que aquesta és una altra, un meló bastant, bastant gros i important. Per començar, de la vostra experiència, quan vareu començar a assumir el paper de curadores, de cuidadores? Vareu ser conscients de tot el que implicava i de tot com canviaria la vostra vida, Francisca, per exemple? Poden començar per tu. Com va ser aquest procés per tu?
1: Bueno, es cuidar, jo crec que n'anem aprenent cada dia. No és una cosa que se mos ensenyi. Sabien ja de molt enrere, jo no havia tingut per dins, però sempre havíem de cuidar la gent major, per entre nosaltres, i reivindicaria que crec que és una cosa que s'ha de fer. És veritat que hi ha ajudes, no tantes com n'hi hauria d'haver, per jo hi ha molta de part que no dic que no s'haga de fer, bastant, diguem, de protocol, de burocràcia, que crec que s'ha perd moltíssim de temps i moltíssim d'obvés, i ho vull dir, ja que m'ho donat l'oportunitat, ho vull dir. Jo, de tot el que hem fet, bueno, jo és el meu home, té el CEM fa bastant d'anys, i penso que ve d'ull bé, o sigui, és una cosa que la vull fer, sempre dic que vull estar a primera fila, com el millor soldat, tinc ajudes, però que costa un poc massa. O sigui, quan comences, és un, bueno, l'Alzheimer és una cosa... Jo em faria una de pregunta. Sabeu què és? Vos heu plantejat que és no tenir memòria?
0: Clar, és una situació molt complicada i molt dura, no només per la persona que la pateix, sinó per tot el seu entorn i voltant, no?
1: I comences a veure coses que veus que no són normals, te costa obrir-te, te costa demanar, tens un dia una confiança en una persona, vas observant, vas llegir llibres, i després, clar, un metge te creu, un altre no te creu, un altre te diu exagerada.
2: Dius això, d'un metge te creu o no, perquè el diagnòstic també, sobretot en el cas
1: és
2: de
1: molt
2: la
1: difícil,
2: molt,
1: és molt
2: no?
1: difícil,
2: no sap, a vegades fins sí. que t'ho diuen, sí. i clar, a partir d'aquí ja se pot accedir a aquesta burocràcia a la que fas referència.
1: Sí. Després també diria per la gent que se pot trobar, diguem, dins aquest, perquè tot no te sents com dins un, bueno, dins un temporal que no saps quan anar de sortir. I mos han d'obrir, han de ser valents, i no hem d'amagar les coses, o sigui, si una persona té un braç que li fa mal, mos surt un bony, el que sigui, sabeu, però això no sabeu, però han de ser valents, mos han d'exposar, equivoquem-mos. I una cosa que jo sempre he tingut molt clara és que ells no demanaran res, no tenen res que les faci mal. Us ho puc ben garantir.
0: És una malaltia una mica també silenciosa en aquest sí. cas, no?
1: Com pales de gran el metge, crec que tots els familiars han sentit si tu no estàs bé, ves-hi tu. Si qui ha de gran el metge, tu. Si és un pare, un fill o un pare, jo sé el que he de fer, coses així. I crec que això sí que van d'exterioritzar.
2: Dos perfils diferents, però si qualcú s'incorpora, estem parlant d'Anna Francisca i Anna, totes dues són dones, la notícia és que el 80% de les excedències laborals que se demanen per tenir cura de familiars, infants, persones majors, són de dones, i dos perfils distints, perquè en el cas d'Anna, com dèiem, té cura dels seus dos fills, tots dos tenen el trastorn de l'espectre autista i intenta conciliar la vida com pot, que no és fàcil, en veritat. Com és el dia a dia d'Anna?
3: Bueno, el dia a dia és bastant durat, perquè... són petits, són no verbals, necessiten ajuda per tot, no se saben expressar, i això du a una crisi cada moment, perquè ells volen que tu l'entenguis, però claro, a vegades és difícil i és molt frustrant per ells i per nosaltres, la veritat. És complicat el tema. I, bueno, jo estic tota sola amb ells, la meva filla gran, que és la que m'ajuda, i entre nosaltres dues pues, ja l'entenem, perquè ja fa 4 anys que van tenir el diagnòstic, amb les terapeutes també molta ajuda, però el que diu una Francisca, hi ha molt poques ajudes, n'hi ha, però hauria d'haver més ajudes. I una cosa és, les cuidadores també haurien de tenir una ajuda.
0: Clar, abans de no, que cuidar o tenir cura d'un familiar és un acte d'amor, però també implica de molt de temps, renúncies i de fer molt de malabars, no? Supos que en el teu cas, no? Passar d'edat que tens, per aventura, és hora de fer feina, és hora de conciliar, és hora de haver-los de dur activitats o l'escola. Jo vos voldria demanar que és, per vosaltres, el més difícil de cuidar a una persona que estimau o que estimes, la part física, l'organització, el cansament emocional, és no poder desconnectar, no sé, o la sensació de que sempre has d'estar pendent de qualcú, no? Que no se fa vacances d'això, que és el més complicat per vosaltres. Francisca.
1: Bueno, jo crec que tenim dies bons, tenim dies que no mos ho creiem, o sigui, nosaltres mateixes, o jo mateixa me volia fer creure que no passava res, o sigui que allò s'hauria estat un dia dolent, com deim a mallorquí, i després veus que no, que allò va minvant, fins arribant al punt de que són les 24 hores del dia. O sigui, ni siquiera pots dir, en el meu cas, jo sempre pensava que en els 60 anys o una edat així havien d'anar cadascú a la seva habitació. Jo dono gràcies de no me'n venir nada, perquè mos evitam, aixequen molt, moltes de vegades. Si mos aixecant 2 vegades, mos aixecarien 4 o 6. Perquè faig això així, Miquel, què te passa, què tens, i és que no sé on són, no sé a quina hora em troc, quina hora és, no, que són les 3 de la nit, són les 4, són les 2, has d'anar al bany o no, jo sé que he anat a pintura fa 2 hores, i això, però jo no sé, dir, ho vols fer, el que a mi com m'embue més és això de que sí, de que hi ha, però després quan tu vas a, diguem, a la miqueta que tu necessites, veus que hi ha moltes de traves. I, per exemple, nosaltres nosaltres vam començar a fer un 4 anys en el programa PROA de Sant Joan de Déu, un 20, un terapeuta, però encantadors, i si sí, la veritat, una hora amb ell, aquest neuropsicòleg, llavors ja va provar que el havia de parar amb equip, perquè un tot sol, que ara se sentia molt, aquella hora era dura, i molt bé, però llavors van passant els centres de dia, també me deman qui cuida el personal que cuida aquesta gent.
0: Sí, és una pregunta que també molt fa amb nosaltres,
1: no? Me faig molt de dies, perquè estan fent una feina des que nosaltres coneixem, extraordinari. Són encantadors, si ho fan, o sigui, que a qualsevol moment penses, se pot fer això per un sou?
0: Clar, i tu parles de professionals, però després hi ha a casa una altra realitat que és la vostra,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però perquè jo crec que tenim molt assumit els mallorquins, i crec que el ser humà, o sigui, la humanitat, crec que té assumit que el nostre ho defensam en el màxim.
2: Anna, tu t'organitzes a través d'aquests serveis, no?, que ofereixen els diferents hospitals, tu tens cura del teu amor a casa, has dit que manca suport. Anna, quin suport tens tu a banda de la teva filla en el dia a dia? Perquè la Francisca diu que ella va al centre de dia, no el seu amor va al centre de dia. Quin suport tens tu a banda de la família, com has explicat, per als teus infants?
3: Bueno, l'escola.
2: Sí.
3: És l'únic que tenen suport, només horari d'escola. No tenen res més, o sigui, és hora de teràpia i a les hores escolars. No hi ha més suport. No t'ho donen més.
2: Manquen ajudes per accedir a aquestes teràpies? Són teràpies finançades? O...
3: Bueno, fins en els 6 anys sí que eren gratuïtes. El govern te les subvenciona. Ara varen fer 6 anys i ja no són gratuïtes.
2: I a partir d'aquí tu has d'enfrontar aquestes teràpies?
3: Exacte.
2: Que m'imagino que no són especialment econòmiques,
3: no.
2: Perquè a més parles de 2 nins, sí. Tu tens 2 bessons,
3: sí.
2: I clar, és tot partida doble.
3: Sí.
2: Com t'organitzes?
3: Bueno, pues intent donar tot el que puc. Jo faig feina, per exemple, a l'horari de vespre, perquè de dia entre escoles, teràpies, metges, no se pot compaginar.
0: Mira, i ara que dius això, una qüestió molt concreta, Anna, què és el que necessita una persona que cuida d'una altra persona per poder continuar, ara això que deies, fent feina, en el mateix cuidar dignament, no sé si serien més ajudes econòmiques, més serveis, més flexibilitat laboral per ventura o més suport psicològic també per vosaltres?
3: Això és el que jo reclamo, que m'agradaria, suport psicològic, per nosaltres, però per cuidadors, perquè jo mentalment és molt agotador.
2: Home, Joana, pensa que Nana, quan dorm? Que també seria aquesta pregunta, perquè si fa feina de vespre, no? M'imagino que aprofites exactament les hores en què els infants estan a escola, seran les hores que dorms.
3: Sí, exacte. Exacte. És poques hores de descans, però escassament igualment no descansa, perquè saps que després tens això, tens allò, dolors a qualque activitat, dolors a teràpia, dolors a...
2: Tu trobes a faltar una assistència psicològica per a les persones que curen, que el manco pogués estar finançada, no? Poder accedir en aquest suport per dir, mira, necessita ajuda. Quantes vegades, na Francisca, s'ha demanat aquesta mateixa pregunta? Necessita ajuda, necessita contar-li el que me passa, necessita el manco exterioritzar tot aquest cúmul de sentiments, d'esgotament.
1: Bueno, jo crec que el cas és diferent, o sigui, els nens són nens, començam una vida, ja som un poc més, nosaltres hem participat en un curs que està muntat per través del Consell de Salut i Família, que està centrat a Inca, van pels pobles, fan bastant d'anys, com és normal també de tot, no hi volia anar, o sigui, ell no havia de master, ell tenia moltes de feines, i varen començar, jo vaig començar amb 57 anys, i me demanaven què havia de fer jo a aquella hora, a l'hora i mitja, això d'anar a escola de memòria. I jo sempre deia que s'havia de conservar, com conservàvem, feien gimnàsia o feien activitats per conservar els membres del cos. Però, bueno, jo tinc admiració per aquesta lota, no la coneixia, però tinc admiració. No crec que la seva edat m'hagués de fer, sincerament.
0: Segurament doncs això... que és mutu, no? Perquè en el final bueno, també ella deu veure la part que també la Francisca
1: fa. Quan són així tan majors, bueno, després hem participat també, que també ho vull reivindicar, en el nostre poble hem tingut aquesta sort, a musicoteràpia, un pic o dos en la setmana, que també és una cosa que ens ha donat molt de suport, i la música, perquè això sí, si anem a missa canta, vos ho puc ben assegurar, no se perd res.
0: Hi ha coses que no s'obliden, no?
1: No, se veu ben bé. I en la nit crida sa mare, i si anem a sa finca crida son pare.
0: Que curiós,
1: era
0: no?
1: Era quan anava de petit,
0: que en el final mos aboquen, no? Sí. Els records de
1: sa infantesa. Normal, jo li contesto i no me diu, no me diu, jo no t'he cridat a tu. O sigui, el que necessites, si no veus la sombra davant, és que ha de saber estar acompanyat.
0: Clar, l'acompanyament, importantíssim. Sí. Jo vull tornar, perdona, Francisca, en aquell moment de descans. No sé si, per exemple, més enllà de poder dormir, que és importantíssim, és dormir, és descansar, és poder agafar forces, si teniu un cap vespre, per exemple, o un cap de setmana, o unes petites vacances, no?, sense estar pendents de les cures.
2: Un dia lliure.
0: Un dia lliure. Sí. O si també hi ha també aquesta càrrega emocional de la culpa, no?, de poder, o de voler descansar, de sortir, de dedicar-nos una estona en altres mateixes, no? Vos sentiu així una mica culpables, que això en ser dones una mica que va un poc a dins del nostre ADN, i que moltes vegades també hem de saber dir, no, mira, és que he de tenir una estoneta per poder descansar o llegir un llibre i estar tranquil·la. No sé si a altres vos passa.
3: Sí, jo necessito també sortir de casa i despejar-me, però sempre te sents com malament de dir, ostres, pobre, que l'er deixa, ai, com estaran, ai, si li... Saps?
0: Sempre pendent.
3: Sí. Sí, la veritat, sempre en som mòbil en sa mà, per si passa alguna cosa.
1: Bueno, això em vas aprenguent. Jo ara aquest curs passat he pogut participar a gimnasi dos dies a la setmana, perquè vam parlar tres de matí, o sigui, no se'n feia de matí, però el que dèiem és... N'hi ha de... O sigui, burocràticament, n'hi ha de programes d'aquests, però se tarda molt... No arriben mai. Nosaltres estem escrits per si poden venir a la part des de cap vespre, dues horetes, no sé si són dos dits de setmana ni tres, però no arriba mai. Ja t'hi diuen, això pot estar dos anys, això pot estar dos anys...
2: Pugui servir també aquesta conversa per fer una crida, no? Quan? A les administracions, no, és que això se pugui agilitzar, perquè
1: quan se fa una cosa d'aquesta, ja s'hauria de fer, tenint les bases, o sigui, ja sabem que personal en falta sempre,
2: exacte.
1: Però el que dèiem, crec que hi ha, per la part d'aquesta, bones intencions sí que hi són, però arribar és molt difícil, o sigui, i la pintura s'aprèn massa, massa temps, com de, antigament que de, no ens hem de perdre per les voreres o no hem de deixar les llobades. Però jo, els mallorquins, ens hauríem d'entendre així.
2: I no, així. No estàu soles.
1: I no me sent culpable. Sí? Jo, el temps que em centre de dia és un temps que sí que jo el tenc per jo. L'hem d'acompanyar-la i anar a cercar. Jo tenc costat, els dorfins ens ajuden i només fan bastant, això sí, qualque vegada feim aquesta passa de partir a les 12 i quan ja ho tenim arregladet i que els ho poden fer també, però tenim aquest, també duim sí, això, sí. Nosaltres arrelats les dones. I després tornar a les 7 de sora baixa, tornar a les 8, anar un vespre a un teatre que ara ja no disfruta, si res de música encara m'ho anant tots dos, si mos hi duen, si mos acompanyen. Clar. de cada vegada menys, perquè no sap on va, això, però llavors allà sí que ho disfruta. El teatre dient que me l'ha donat molta de vida, sincerament, hem anat molt, fa molt poques coses que no hi participem. Però ja he dit, jo crec que sí que és un cas molt diferent, perquè els infants és tot una vida, nosaltres hem passat una vida...
2: No, però té molts aspectes en comú, són casos diferents perquè són dues etapes de la vida ben diferents, però a la fi parlam de dues dones que dediquen gran part de la totalitat del seu temps a tenir cura de la gent que estima, en el cas d'Anna Francisca, el seu home, en el cas d'Anna, els seus fills.
1: Interrompem, Marta, sí, s'ha d'estimar molt.
2: Clar que sí.
1: Això ho puc ben
2: és que és així, perquè o sigui, implica entenc, molt de temps.
1: Entenc
2: i
1: que
2: hi ha
1: persones que passin a un costat, o sigui, que diguen jo ja no puc més. Ho entenc, o sigui, quasi ho veia malament, o sigui, tenim, però hi ha moment que sí que ho compren després.
2: Vos deixeu sense paraules perquè, i a més, vos dic una cosa, no vos sentiu soles perquè hi ha moltíssimes persones, dones sobretot, que vos estan escoltant, que segur que han sentit aquest recolzament de sentir-se acompanyades, no? Dones que ara mateix veuen la tele, escolten la ràdio perquè se senten així, no? No puc evitar emocionar-me en les vostres històries i és així. I, darrera qüestió, què li diríeu a aquestes persones que vos escolten i que realment ara mateix senten aquest acompanyament? No sé si algun consell, Anna, per tirar cap endavant, per no desistir, per no sentir-se sola, per demanar ajuda, per exemple.
3: Això, que demanin ajuda, que intentin mirar el poquet lado positivo que hi ha, que sempre n'hi ha un, perquè ja m'ho fico quan me donen un abrazo, se m'olvida tot. Però això, que molta força, molt d'ànims, que fa falta, perquè te trobes molt tot de sola.
2: Crida a les administracions, per favor, que se pugui agilitzar la burocràcia, que se donin les ajudes pertinents i que se pugui al manco donar una mà a totes les persones que ho necessiten. Anna Francisca, ha estat tot un gust, veritat, ha estat una conversa molt gratificant, sobretot d'aprendre d'aquestes històries.
0: I agraïm moltíssim, no?, que les dues hagin vingut a contar-nos, perquè a vegades no és fàcil haver d'explicar la teva vida personal,
2: i
0: no?,
2: tant
0: la teva història.
2: I obrir-te, no?, obrir el teu cor davant tota la nostra audiència. Gràcies a totes dues.
3: No, gràcies.
2: Fem una pausa per publicitat i parlem d'altres qüestions.

0: El dia. IV3 Ràdio.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: IV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre o...?
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
9: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
10: Si a tu te dic pinta,
11: mur, portada...
12: Si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol!
15: Tèntol! Tèntol!
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IV3 Ràdio.
16: 10 i 33 minuts, continuem aquí al dia, per si just vos acabau d'incorporar. Estàvem parlant de vegades la dificultat que se té per conciliar, com les dones són la majoria de les vegades les persones que tenen cura, no?, de familiars, de fills. I ara parlem d'una realitat social també molt important i poc visible, si cal. 40.700 persones, aquesta és la xifra, 40.700 persones majors de 65 anys viuen soles aquí a les Illes Balears, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I en només un any, que és tal vegada la part més cridanera d'aquesta notícia, aquesta xifra ha pujat en més de 2.000 persones.
17: I què passa, Marti, que l'estiu pot posar aquesta realitat encara més de manifest, perquè mentre un fan maletes, per exemple, per partir de viatge, se'n van de vacances, omplen les platges i queden amb la família, amb els amics, d'altres persones passen aquests mesos pràcticament tots sols.
16: Ara bé, una cosa és viure sol i una altra, ben diferent, és sentir-se sol. Hi ha persones grans que viuen soles, són autònomes, tenen una vida social, que aquesta part també és molt important, de plena, però clar, no és desitjada sempre, no? En tots els casos és una solitud desitjada.
17: Clar, aquest és el problema, no? Que aquesta solitud a vegades arriba quan no la volguda, no? No és el mateix decidir estar tot sol que no decidir-ho. Quan falta la parella, els fills, desapareixen les rutines del dia a dia o les activitats que durant l'any ajudaven a mantenir el contacte amb altres persones, passa que ens sentim encara una mica més tots sols i això sol passar els mesos d'estiu. Per parlar d'aquesta situació, si vos sembla, anem a parlar també en diverses veus. D'entrada volen saludar a la Laura Moreno, que és responsable d'intervenció i inclusió social a Eivissa, de Creu Roja. Bon dia, com estàs, Laura? Benvinguda.
18: Gràcies, buenos días, gracias por invitarme.
17: A vosaltres, per participar en nosaltres, començam parlant d'aquesta xifra, d'aquesta dada, 40.700 persones majors de 65 anys viuen totes soles a la nostra comunitat, no? Què vos diu a vosaltres aquesta xifra en l'àmbit social? I per què passa que cada vegada hi ha més gent que viu tota sola?
18: Sí. Bueno, la primera distinción que haría sería, claro, están las personas que viven solas, pero tienen una vida social sólida, y luego están las personas...
16: Què vos sembla, companys, si passam a la Laura per via telefònica? No sé si podem mantenir la cridada. Mentre intentam o bé mantenir la cridada o bé cridar-la telefònicament per recuperar o per millorar la connexió, saludam Núria García, que és psicòloga. A la Núria sí que la tenim, veritat. Bon dia, Núria.
10: Aquí estic, bon dia.
16: Des del punt de vista psicològic, Núria, per què l'estiu pot tal vegada fer que la sensació de soledat, de solitud, es faci més intensa, més visible?
10: Pues jo crec que si faim una miradeta cap al carrer, veurem que hi ha poca gent. Veurem que hi ha poca gent, la gent viatja, van a la platja, si poden, nosaltres bé, des de Mallorca, pues, tal vegada és més fàcil, però les parts que vivim més en el centre, ens hem de moure si volem suportar el calor, i molt de pics implica això, que hi ha menys gent, també fa tanta calor que entenc que els mesos de juliol o agost hi ha moltes activitats que s'aturen perquè és insostenible, també perquè la gent ha de descansar, i tal vegada els que més ho paguen són aquestes persones majors que durant la resta de l'any pues, tenen aquests espais per anar i per estar una mica acompanyats.
17: Clar, Núria, parlam molt de la diferència entre estar tot sol o sentir-se tot sol, que no és ben bé igual. Com definiries o com faries aquesta diferència per entendre que no sempre triam estar tots sols o no sempre volem estar tots sols?
10: Clar, això és importantíssim, perquè estar tot sol implica una experiència objectiva on no hi ha persones que estiguin al voltant. I una altra cosa molt diferent és sentir-se tot sol, que és una experiència completament subjectiva. Podem sentir-nos tots sols quan tenim gent al voltant o estar completament a gust quan no tenim a ningú perquè ho hem triat o perquè ho desitjam. També crec que depèn molt de la personalitat de la persona. Hi ha persones que són més extrovertides i, per tant, necessiten i se carreguen la seva energia estant al voltant de persones. Hi haurà persones que no i que, per tant, podran percebre que no hi ha cap problema amb estar tots sols.
16: Incorporam de nou Laura Moreno, que recordam és responsable d'intervenció i inclusió social a Eivissa. Ara sí, t'escoltam. Laura, conta-mos des del vostre punt de vista, des del servei d'inclusió social, què suposa aquesta xifra, aquest 40.700, aquest número de persones que viuen soles a les Balears?
18: Sí, anteriormente, al final está la persona que vive sobre una red sólida y luego está la persona que vive acompañada y es preocupada una profunda. Pero sí que es identificativo este colectivo, cada vez está más puesto en situaciones de aislamiento, especialmente cuando...
16: Ai,
17: se'n va una mica la cobertura.
16: Sap greu perquè ho hem intentat
18: no
16: de les dues maneres.
18: Sí,
16: no?
18: Se n'escucha?
16: Videotelefonada i per via telefònica, la telefonada clàssica. Si vols, fem un darrer intent, continua, i si no, intentarem recuperar aquesta connexió. Però estaves dient, no?, que és una xifra important, també estaves valorant, no?, l'augment d'aquestes 2.000 persones en només un any. Continua, Laura.
18: Sí, escucha, perdonarme. Al final, bueno, la calidad de vida que tenemos, reconsigo una esperanza de vida más leve. Las personas mayores cada vez necesitarán más apoyos sociales y de los recursos.
16: ¿Quin tipus d'assistència se li pot donar a una persona major que viu sola des del vostre servei?
18: Sí, bueno, es cierto que durante los meses de verano las actividades del día a día se cierran porque al final con las olas de calor que estamos
16: claro.
18: Serían tremendas que vinieran. Entonces, digamos que las actividades se reconvierten. Se hacen actividades en playa, se intensifican un montón lo que son los seguimientos por parte de los equipos de voluntariado con las visitas.
16: Ai, Laura, me sap greu, però te tenc que acomiadar perquè malauradament no podem tenir una connexió fluida. Però, recuperant el que diu una Laura de com realitzen aquest tipus d'activitats i aquestes activitats se reconverteixen durant l'estiu, no tothom pot anar a la platja, no tothom pot tenir activitats només adaptades a l'estiu, hi ha gent que malauradament se queda a casa, però Núria, què pot suposar per una persona rebre la visita d'un assistent, d'un voluntari? Sentir que qualcú, perquè d'aquestes persones que viuen soles, a vegades no tenen família, o a vegades els fills no viuen a la mateixa ciutat o no existeix una relació, qui sap, no? Cada cas és un món. Què pot suposar la visita, no?, d'una persona d'aquest servei, ja sigui d'assistència, de Creu Roja, un voluntari, què pot suposar?
10: Pues jo crec que suposa molt més de lo que probablement podem imaginar, perquè per una persona que no té família o que se sent tota sola i que no té desig d'estar tota sola, tenir una persona que estigui pendent, en qui poden mantenir una conversa, que el miri, que l'escolti. Jo crec que, verdaderament, com a éssers socials que som, pot ser completament beneficiós i que impliqui una gran connexió i un gran benestar per a aquestes persones.
17: I, Núria, què podríem fer? Quines petites coses podrien ajudar a combatre aquesta sensació durant els mesos d'estiu, no especialment? No sé si, per exemple, sortir a passejar, mantenir uns horaris, una rutina, passar a parlar amb qualcú, no sé, intentar forçar, entre comentes, per dir-ho d'alguna manera, aquesta activitat per intentar poder sentir-nos més acompanyats.
10: Sí, sempre que hi hagi el desig de compartir, tenir una rutina ajudarà moltíssim, perquè si jo tinc una rutina on me despert, berent, faig quatre tasques, és a dir, on puc estructurar una miqueta el dia, serà molt més fàcil que hi hagi espais en els que tal vegada me senti amb energia, me senti amb ganes d'anar a donar un passeig, de ser amb la veïnada, és a dir, trobar aquests punts de connexió, no només amb les persones que tinc a propet, sinó que també si els familiars, els nens, els fills estan de viatge, estan fora, pues, tenir un dia, unes hores de fer una cridada. Dic, doncs, mira, el dimarts de matí te cridaré i xerrarem una estona de com has passat el dia, de què has fet aquesta setmana, és a dir, trobar una miqueta un punt d'acord, que hi hagi un paper d'organització, que no se deixi tot molt obert, perquè això ajuda també.
17: Bé, i jo no sé si afegiria, Núria, si m'ho permets, no? Que evidentment les persones que estan totes soles han de fer cosetes per no sentir-se totes soles, però que, per favor, si tenen amics, familiars coneguts, que també aquestes persones no se cuidin de passar a veure-los, de fer-los una telefonada, de fer-los una visita, no? Que també pot ajudar molt a que aquestes persones se sentin una miqueta millor i, per ventura, no m'ho donar en compte i...
5: De petit gest, petit que gest, pot canviar
17: exacte,
5: tot, eh?
17: Exacte, sí, sí, també important, no? Que nosaltres empatitzem amb les persones que, per ventura, passen per aquest procés.
10: Exacte, que ens posem a la seva pell, que pensem que a nosaltres realment tampoc ens agrada sentir-nos tots sols, encara que estiguem en una altra etapa de la vida, i que qualsevol coseta, per mínima que estigui, que podem fer, per aquestes persones probablement és molt important, perquè potser és l'únic que tenen de contacte o de vincle en un dia.
5: Núria, tot un gust, com sempre, saludar-te i fer aquesta petita reflexió sobre l'empatia, no? Que a vegades és molt necessària. Gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies a vosaltres.
5: Són les 10:42, fem un breu repàs a la crònica de successos d'aquestes darreres 24 hores. Recordem, un motorista de 35 anys ha mort aquest dimarts en un accident a la carretera de Sant Josep en sentit a Eivissa. Segons la informació facilitada pel consistori, en el sinistre s'han vist implicat també tres vehicles. La carretera de moment roman tallada al trànsit en el sentit d'Eivissa, com deien. Destacant també, Joana, un dels accidents amb el qual no hem començat aquest programa d'avui, que és el que es va produir ahir a Valldemossa, un accident mortal, malauradament.
17: Sí, Marta, un home ha mort després que li caigués al damunt un fanal que ha tomat l'autobús del TIP en fer marxa enrere a l'aturada del bus. En el sinistre han resultat ferides també dues persones més de caràcter lleu. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes del sinistre i el govern ha expressat el condol pel tràgic accident.
5: D'altra banda, varen ser rescatats dos infants per ofegament.
17: Sí, tots dos estan ingressats greus als hospitals o a l'hospital. El primer cas va passar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença, quan es va haver de treure de l'aigua un nen de 4 anys. L'altre cas, a Sant Josep, també a Eivissa, va ser poc després, quan es va salvar una nina francesa d'una piscina d'un hotel de Cala Tarida.
5: Vos contam també que la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones a Menorca per narcotràfic i blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'anomenada Operació Tor. Els presumptes narcotraficants servien droga arreu del municipi i també a les localitats d'Amó i Es Castell.
17: A l'operació s'han desmantellat dos punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros, 850 grams de cocaïna i 2 kg de marihuana, més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.
5: I també un home de 44 anys ha caigut des d'un 5è pis a Palma mentre feia treballs de manteniment a la façana d'un edifici, un accident que va ocórrer ahir a les 12 del migdia al carrer del metge Josep Darder.
17: L'home va caure quan intentava canviar-se l'arnès de seguretat, tot i l'impacte es trobava conscient. Ha patit ferides greus i ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Espases, on està ingressat en estat greu amb múltiples fractures.
5: I acabam aquest bloc compartim unes imatges de les quals ens varen fer ressò ahir i que descrivim per als oients. Ens referim a l'incendi d'un camió ahir matí que va causar retencions quilomètriques a l'autopista d'Andratx en sentit Calvià a l'altura
16: l'altura de la sortida de Palma Nova, el quilòmetre 12.
17: Així com veus, va quedar el vehicle, així com heu vist ara fa uns instants, un camió que des de les 10 del matí es va calar foc, els serveis d'emergència varen haver de tancar tot un carril de la via de cintura a l'extinció i varen participar efectius dels bombers de Mallorca, dels parcs de Calvià i també d'Alcúdia. Les tasques d'extinció i les retencions a l'autopista es varen allargar fins passat el migdia.
16: 10:45, una petita pausa per escoltar uns anuncis. Avui ens visita José Miguel Artieda, el president del Col·legi dels Agents de la Propietat Immobiliària, precisament per parlar d'habitatge, de la reconversió d'habitatges com una possible solució a aquesta crisi que vivim durant els darrers anys i també d'algunes altres notícies relacionades amb aquesta matèria. Tornem tot d'una.
0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raúl Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Dual de les 9.
11: No, i no t'obram, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
15: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
19: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la Ràdio Pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: El preu de l'habitatge és una de les qüestions que més preocupa la societat, ja que es preveu que continuarà pujant un 5% anual durant els pròxims anys. Espanya, però, se situa per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Per als economistes, aquesta bretxa suposa un risc no només per la formació de noves llars, sinó també per la competitivitat, per la cohesió social, una situació que provoca que molts de joves, malauradament, hagin decidit partir fora del país, fora de les illes, fora d'Espanya.
1: Sí, Marta, la situació aquí a Can Nostre, les Balears, és encara més preocupant, podríem dir. El lloguer ha experimentat aquest mes de juliol passat un creixement del 0,3% respecte al juliol de l'any passat, del 2025. El preu se situa en una mitjana de 1.500 euros mensuals per un habitatge de 80 metres quadrats.
0: Mitjana de preu altíssima, com explicàvem. Per això, totes les mesures són més que benvingudes. Ara s'han posat en marxa, ho abordàvem abans a la nostra tertúlia, unes mesures de reconversió d'habitatge per poder fer front en aquesta emergència mitjançant l'oferta d'immobles a preus assequibles. El bon tant del 80% dels municipis de les Balears s'han adherit en aquestes mesures, així que han pensat que era una ocasió perfecta per convidar el president del Col·legi dels Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda. Com va, José Miguel?
2: Hola, bon dia.
0: Conversió o reconversió d'habitatges podria ser una solució a la crisi?
2: Sí, ja tots ja saben quin és el diagnòstic, no? Uh-huh. I ara fa falta pues, trobar mesures. Fa 2 anys se varen facilitar aquest tipus de reconversió de, uh-huh. de local a vivenda. Quan el planejament urbanístic no ho permet, pues, si ho destines, fas aquest canvi a preu topat, vull dir, pues, són quines zones, la majoria de zones, que no afecti en els comerços, pues se permet. També se permet la segregació de vivendes, pisos uh-huh. grossos, perquè també la tipologia dels pisos de fa que se construïen fa 40-50 anys són pisos grossos, pisos de 120-140 metres, i avui en dia la realitat és una altra. També aquesta flexibilitat de reduir també se permet i pujar amb altures per igualar les altures de la zona. Totes aquestes mesures són petites mesures, són mesures que impliquen un cost, una inversió, però que de vegades pues, donen una sortida interessant en el propietari.
1: Clar, sempre que parlem d'habitatge, la realitat, les xifres, les notícies que anem coneguent, mos fan ser una mica pessimistes, no? Mos fan ser una mica... allò de veure estar una mica mig buit, tu ara mos des que ets optimista, que vols ser optimista. Clar, segurament si te demanam si en algun moment això tocarà sostre, si en algun moment haurem de pensar que tornarem una mica a la normalitat. Hem de pensar o creus que poden pensar que això passarà?
2: Amb això de pensar si tocant sostre, jo, és que ja fa 10 anys que pensant que sí. Tocarem sostre i no arribem a tocar. És vera que hi ha un límit, no? Que la capacitat que té la gent a accedir a una vivenda i ja veiem que estem arribant en aquest límit, sobretot els residents ja ho han trobat. Però hi ha un altre mercat de compra que és l'estranger que també arrastra, però el que és el resident i un OTAM, sobretot amb el tema de lloguer, veiem una certa frenada. Ja ho veiem fa quasi un any i s'ha mantingut. El preu de compra, pues, la compra és que està molt, hi ha molt poca oferta i això no atura de pujar. De fet, estem sortint a rècords a nivell estatal de preu de vivenda per municipi. Aquí estem, tenim 8 dels 10 municipis més cars de tot Espanya i 15 dels 25.
0: Això. I les cases de luxe i de superluxe... que van conèixer la notícia, no? Concentren gran part del mercat espanyol aquí, a les Balears.
2: Exacte. És veritat que això és un mercat que, clar, és realment és que hi ha més immobles en venda d'aquest tipus de tipologia que destinats a residents. No? Llavors, el que me deies, no? Si som optimista, jo som optimista perquè han de reaccionar, ja la ciutadania és conscient d'aquest problema i s'estan prenent mesures per part dels governs, perquè fa falta que florin, no? Però totes aquestes mesures d'agilització, de reconversió, de creació, sobretot creació de vivenda pública o protegida. Ara s'està damunt la taula, estan 1.200 vivendes de protecció oficial i hi ha bastantes més de prelimitat que estan a punt de construir.
0: Hem agafat una xifra de referència, tu vens amb moltes més xifres, no? I comparatives, que és la de 1.500 euros mensuals per un habitatge de 80 metres quadrats. Això parla també d'una reconversió del model d'habitatge. Ja no tenim habitatges grossos, ara mateix l'única opció és transformar els habitatges per poder accedir.
2: Seria una solució modificar el pla general. El problema és que aquestes modificacions que donin una solució de fer immobles més reduïts, avui en dia és veritat que la unitat familiar és més reduïda, ja la mitja d'hogar és de 2,6 persones i cada cop hi ha més persones que estan pues, totes soles, no?, visquent, i això fa que una vivenda de 100 i pico metres pues, no sigui útil, sobretot un territori limitat. El que hem de fer és poder construir vivendes més reduïdes de 40-60 metres, i també s'estem que també se parla molt del tema de co-living, no?
0: No sé si és la solució o és un pegat, no? Com se diu, un parche en castellà.
1: Un pedaç.
0: No sé si és exactament, no? La solució, perquè ara pensam en necessitats de familiars amb tres fills, per exemple, famílies numeroses. Clar, tota aquesta gent on se queda, no? Lo dels minipisos o el tema del co-living, un se demana si realment és una solució. O realment és...
2: S'ha de mirar la demanda, no? Si és 60% de la població demanda aquest tipus de vivenda de més de 3 pisos, pues s'haurà d'actuar. I sobretot l'Estat o els governs, qui ha de posar les mesures per aquest tipus de residents, que és veritat que les famílies és necessari seguir tenint famílies d'aquest tipus.
1: I quines altres mesures creus, José Miguel, que se podrien prendre per evitar que els joves, per exemple, hagin de fugir, no?, de partir de les Balears? Perquè precisament una de les qüestions que preocupa és això, que els joves no se poden establir, no poden comprar o no poden llogar un habitatge i trien, en molt de casos, començar una nova vida a una altra comunitat autònoma.
2: Bueno, aquí pues, les ajudes que s'estan fent dirigides en els joves de menys de 30, 35 i ara 40 anys. No?
1: Sí, s'està allargant una miqueta. Ara són perquè... joves fins més tard.
2: Sí, també perquè la solució tarda en arribar, m'imagino. Però bueno, ja hi ha el tema de si TP reduït, superreduït o inclús zero. El tema és important, és hora de tenir una ahorros per comprar, pues que els imposts no siguin un impediment. També se val que faci BAB, i per aconseguir aquest més 20% que te demana el banc, pues també és una ajuda. I després, pues, sobretot és el que he dit abans, no? Les UVP, en aquest cas les vivendes de preu limitat, seria una bona solució per joves, que passa perquè tinguin un interès, un incentiu en anar ahorrant avui per avui, per d'aquí un parell d'anys pues, poder optar en aquestes vivendes que esperant que surtin.
0: Des de la vostra experiència com a agents de la propietat immobiliària, hauria alguna mesura que no s'està prenent que tal vegada podria ser útil? Hem parlat de la reconversió que proposa el govern dels habitatges, tu parles de la necessitat d'habitatge de protecció oficial. Hauria alguna mesura més que se podria tal vegada establir que no se contempli? Estic parlant ara mateix com si tinguessin la fórmula, en veritat, de l'eterna joventut, però no sé si des de la vostra experiència hi ha alguna cosa que no s'estigui fent i que podria ser útil.
2: Bueno, lo seu seria les mesures, totes les que estan fent, pues de cara dels professionals són no només nostres sapis, sinó els economistes, els abogats, són positives, no? Els constructors, ningú te dirà que no són bones aquestes solucions. El que passa que el que no pot ser és que d'un costat del govern, d'una part d'un govern se tiri cap a un costat i de l'altra part se tiri cap a l'altra. Això fa crispar l'ambient de propietaris, propietari llogater en aquest cas, o bueno, no arribar als fons necessaris, les ajudes per poder crear, s'ha de remar, fer un gran pacte d'estat, que és el que també estem demanant tots, i que els governs centrals i els governs autonòmics pues, vagin de la mà, llevin aquesta sa vivenda de l'equació política i que mirin quina és realment la solució, i saben quina no és la solució, i el que saben que no és la solució, pues, lleva-la de damunt la taula.
1: Aquesta seria una bona carta en els Reis, no? Que tots els polítics se donin la mà i que facin feina i remin plegats. Però si te demanam quin consell podries donar a una persona que vulgui comprar-se un habitatge, ara mateix que els recomanaries? Que és allò primer que han de fer a l'hora de cercar un habitatge?
2: Jo, primer de tot, ahorrar, això ja ho saben, no? Però després mirar sobretot a l'Ajuntament que estiguin empadronats, si és que estan empadronats, mirar quines vivendes de protecció de preu limitat estan projectades. no? I ja mirar qui és el constructor que els construirà i anar a xerrar amb ell per estar adaptat davant de la llista, no? Després també el pla lloguer segur és una altra opció, el que passa que surten quan surten i el que aquí s'ha de fer és animar en els propietaris, perquè n'hi ha, quan feim la ruta pel poble, sobretot, que ara estem fent, doncs veiem que hi ha bastant d'immobles que s'ha d'animar en els propietaris perquè els treguin.
0: Quan podria arribar el canvi? Aquest punt d'inflexió tan desitjat que podria millorar les coses? Parlam de mesos, parlam d'anys, parlam, no sé, ens queda un minut i sé que és una pregunta complicada, no? Però tot va per etapes, tot és cíclic, tot té, no?, un temps limitat. Quan canviarà la situació?
2: Bueno, a les bones que seguint així com estem, pues tardarien 3 anys. 3-4 anys quan comença a veure realment tota aquesta progressió de vivendes. De fet, està augmentant el número de vivenda nova que està sortint en el mercat i això se nota, se comença a notar i esperant que comencin a sortir i arribem en aquest 10% desitjable de vivenda de protecció oficial.
0: José Miguel Artieda, president dels agents de les agències immobiliàries, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Són ja les 11, notícies a la part de ràdio del programa, publicitat a la part de tele, tornant tot d'una encetant la nostra part de magazine. Continuau amb nosaltres.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El govern insisteix a reclamar a l'executiu central una política migratòria que freni en origen l'arribada de persones a les illes i que protegeixi les que són objecte de les màfies.
2: En aquest sentit, la consellera de Família

0: Això mentrestant que a Ceuta el govern ha obert la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal anunciades per donar atenció a les persones migrants que continuen a la ciutat autònoma. I de tornada a les Illes, la Federació de Transport Balear calcula que aquest estiu han davallat un 20% les excursions turístiques en relació amb l'any passat. La patronal atribueix aquest descens a la forta calor i també a un canvi de tendència dels viatgers. El president de la Federació Empresarial de Transport, Rafael Roig, ha assenyalat que l'any passat ja varen notar una disminució de l'activitat al sector.
1: També la gent ara també viatja més directament, allà hi ha un cotxe, o allà fes transport públic. És un canvi total de la manera de viatjar de la gent, així com viatjar fa 10 anys tot un troperador, pues, ara 50% viatja directament, i els altres 50% viatja en troperador.
0: També consideren els hotelers d'Eivissa que el model està canviant a l'illa, amb una caiguda de visitants que venen en família, amb preus més alts i estades més curtes.
2: I els empresaris s'han d'adaptar de dia a aquest nou escenari. Els que més ho pateixen són el sector de la restauració i també de l'oferta complementària. L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vengut a les illes per quedar-se, ho explica Santiago García, ell és gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
3: Hi ha una certa tendència a acurtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
0: I la reducció de la burocràcia arriba a l'acreditació del català. El govern ha activat la consulta telemàtica dels certificats oficials de català a través de la plataforma Pimbal. Es tracta d'una eina que, segons l'executiu, facilitarà l'intercanvi d'informació entre administracions i això contribuirà a una gestió més eficient dels procediments administratius.
2: A tall d'exemple, aquesta mesura pretén agilitar la comprovació dels requisits lingüístics en els processos de selecció de personal de les diferents administracions públiques, tant pel que fa a l'accés als cossos i escales de funcionaris de carrera, com en els processos de selecció de personal funcionari interí i també laboral temporal. D'aquesta manera, les administracions podran verificar directament la informació disponible als registres oficials, també evitarà que les persones interessades hagin d'aportar certificats que ja es troben en poder de l'administració.
0: I abans de tancar aquest butlletí informatiu, dic que un terratrèmol ha tornat a sacsejar Granada, aquesta vegada amb magnitud 4,6. L'epicentre s'ha registrat a Lendín, el mateix municipi on dissabte es va produir un altre sisme. Amb aquesta informació arribem a les 11:04. És tot de moment. Més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Són les 11 i 5 minuts, nosaltres encetem aquesta tercera hora de programa, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i ja sabeu que allò que feim ara és parlar-vos de la notícia curiosa, d'aquesta que ens ha cridat tant l'atenció, d'allò que tothom parla i allò que ens sorprèn. Un home, atenció, ha fingit la seva pròpia mort per evitar entrar a la presó.

0: per evitar anar a la presó després de ser detingut per tercera vegada consecutiva per haver begut i conduir i, a més, anar fora carnet.
1: Mentre estava en llibertat sota fiança, va idear un pla amb la seva família per fingir la seva pròpia mort. Va comprar un taüt, va preparar casa seva com si hagués mort per una sobredosi de medicaments i fins i tot va practicar com aguantar la respiració durant molta estona i per allò va utilitzar sistemes de refrigeració per fer que el seu cos semblés sense vida.
0: La família, a més, el va ajudar, va organitzar una vetlla i també un enterrament. La mare i la padrina li varen tapar la cara amb una tela amb l'excusa que els medicaments li havien desfigurat el rostre. Mentre els veïnats assistien a la cerimònia, en aquest enterrament, ell ja havia fugit cap a la província de Yunnan per començar una nova vida.
1: Però, Joana, la policia va detectar diverses incongruències. No hi havia certificat de defunció, ni ambulància, ni notificació oficial de mort, ni registre de cremació. Les càmeres de vigilància i les seves transaccions bancàries van acabar demostrant que l'home continuava ben viu.
0: Una mentida en ses cames curtes, diria mo mare. Finalment la policia el va localitzar i el va detenir el mes d'abril. El tribunal l'ha condemnat ara, aquest mes d'agost, a 5 mesos de detenció penal i també a una multa de 20.000 yuans. La mare i l'àvia, la padrina, també estan sent investigades per haver participat en aquest muntatge i haver-lo ajudat a escapar de la justícia. El resum, volia evitar 5 mesos de presó i en el final que ha aconseguit i que aniràs a presó i pagarà una multa. Ben que dic, no sé si vos pareix que li ha sortit bé la jugada o li ha sortit ben foradat, Espaner.
2: Li ha sortit ben foradat. Paga la multa, se lliura de la presó, ara tindrà antecedents, la qual cosa evidentment condicionarà la seva vida. És vera que a mi me sorprèn la família, o sigui, família implicada, però què és això? O sigui, és que hi ha gent per tot, de tot tipus, hi ha gent que és capaç de no tenir escrúpols, de dormir bé
0: coses
2: durant
0: veurem,
2: el vespre.
0: No? Coses veurem.
1: També
0: coses
1: dit, no era ni el primer ni el segon pic, ja era la tercera vegada que havia d'entrar a presó, hagués pogut fer qualque cosa abans per evitar-ho. Si ho va fer així és perquè veia que cosa li venia dolenta, la família no el volia tornar a tenir dins la presó i va dir li donaran suport en aquesta idea, cosa que no entenc. Però supos que entre famílies...
2: I com creus que va perfeccionar la tècnica de respirar molt a poc perquè no se notàs? Perquè
0: no
2: a mi això me té boca vedada.
0: Mira, per ventura, aquí hauria d'anar a unes classes, o ha anat a unes classes per ser actor. Ara quedem que això no era d'un guió d'una pel·lícula de Hollywood. Per ventura, el fitxaran per una pel·lícula de Hollywood perquè, mira, bon actor ha estat, no?
1: Fins és allà, l'actor per... ha hagut de fer classes d'apnea o cosa.
0: També.
1: Perquè jo crec que tots els actors saben aguantar la respiració. No, gens.
0: Se te notaria.
2: I, més, i sobretot no riure, no estar nerviós.
1: Clar, és que és això. Fins i tot
2: no sé,
1: has fet
2: has de ser d'una altra pasta.
1: A mi se me veuen els ulls ja per molt que dongui. Això és que s'ho ha preparat amb molt d'anys.
2: I sobretot, tornar... Ja sé que part de la família està implicada, però a mi me generaria moltíssima angoixa, moltíssima ansietat saber que hi ha gent que tu estimes que se pensa que has mort. Ostres, com vius amb això?
0: És que clar, aquí hi ha molt de melons que se poden encetar. Ara te tornaries a fiar qualque vegada d'aquest home.
2: Home, no.
0: Si ha fingit la seva pròpia mort. És que clar, fia-te en tu d'ell ara.
2: Tenia parella, no sé, qui és el seu millor amic? Per favor, si és que són moltíssimes preguntes. Se'n penedeix d'aquesta situació. M'imagino que ara no anirà a la presó, la qual cosa tampoc ho entenc, perquè els asiàtics tenen el concepte de la mentida molt arrelat, és vera? No és
0: sí,
2: com altres...
0: Sí, multa i presó, no s'escaparà aquesta
2: no
0: vegada.
2: No s'escaparà aquesta vegada.
1: Però no saben si és presó un manco de sa que li tocava.
0: Això tampoc ja ho sabem.
1: Això ja seria gros, encara que haurà sortit guanyant. Jo ho he dit, però és que ha pogut enriquir la seva vida. Imagineu-vos que li sorrana el fet de deixar de respirar. S'hagués fet realitat, fora bola. Ja no hi has anat bé.
2: En tot cas, aquí sí que podem dir que és un d'aquests casos que la realitat supera la ficció. I no és l'únic que fingeix la seva mort, perquè just a les 9 fèiem un repàs de la quantitat de persones que ho han fet, que són moltes, o que s'han vestit de persones de la seva família que havien mort per cobrar un subsidi, per cobrar una ajuda. O sigui que aquí sí que podem dir que la realitat supera la ficció. Avui és un dia important, 11 i 10 minuts. Volem recordar el poeta Federico García Lorca.
3: Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.

0: comprendí.
1: Avui, de 8 d'agost de 2026, fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, afusellat, com dèiem, el 8 d'agost del 36, de l'any 1936, al barranc de Biznar, a Granada, quan només tenia 38 anys. Lorca continua sent una figura universal molt més enllà de la seva llegenda. Poeta, dramaturg, músic, pianista, artista, va saber combinar tradició i també modernitat, cultura popular i experimentació i convertir Andalusia en un univers literari reconegut arreu del món. També és considerat un símbol de la llibertat i una figura especialment important per a la cultura LGTBIQ+.
2: El seu llegat continua molt viu en el teatre, en el cinema, en la poesia i la música, i aquest aniversari ha coincidit en diversos descobriments relacionats precisament a la seva obra. Fa pocs mesos es van localitzar unes imatges inèdites de Lorca en moviment, probablement de l'any 1932, viatjant en la seva companyia teatral. També s'ha recuperat una peça musical que va compondre quan només tenia atenció de 7 anys, anomenada Canción de Invierno, i el cantor Miguel Poveda va descobrir un poema inèdit darrere d'un manuscrit adquirit a un antiquari alemany.
1: Tot i aquests descobriments, encara hi ha un gran misteri. No se conserva cap enregistrament conegut de la seva veu, de la veu de Lorca, malgrat els intents de localitzar alguna de les entrevistes que va concedir. 90 anys després de la seva mort, Lorca continua fascinant perquè la seva obra parla de l'amor, de la passió, del dolor, de la sang, de la mort, la llibertat i la marginació, temes que continuen plenament vigents a dia d'avui. Aquesta setmana es faran nombrosos homenatges arreu d'Espanya, especialment a la seva terra, a Granada.
3: Quina incògnita de la veu, i malauradament l'arxiu de Ràdio Nacional és un dels més complets, però no se té aquest arxiu.
1: Jo afegiria que tampoc sabem on està.
3: Exactament.
1: Bé, enterrat no està enterrat, però no sabem on...
3: Ni ell, ni més de 100.000 persones, que és una xifra que no pot deixar ningú indiferent ni molt manco. Són les 10:13. Un apunt, si me prometeu, respecte al trànsit, que just acaba de publicar a l'Agència de Notícies Europa Press, un accident a la MA13 a prop d'Alcúdia, que està provocant també retencions importants a les a prop d'Alcúdia, com deien. Segons la informació de la policia, ha ocorregut entre la rotonda de Can Vicanys i Can Seguer. La policia està regulant el trànsit i està treballant també per poder restablir la normalitat. Continuem amb altres qüestions que tenen a veure amb l'estiu, si és que moltes coses tenen a veure amb l'estiu, que just ja està pràcticament a punt d'acabar. Encara queda, encara se pot gaudir d'uns dies, aquells que siguin afortunats, però ja fa temps que ho feim en aquest programa, i avui no serà una excepció, fent teràpia de parella amb Susana Iborra, que també torna després d'unes merescudes vacances, i amb ella parlarem precisament d'això, de parella sense fills i de gestió de l'estiu.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
4: Onze i 28 minuts, vos organitzem una mica l'agenda de cara a aquest estiu. El pròxim dia 29 d'agost tenim una cita a l'església de Sant Felip Neri. Rafael Blos i Elias Henry Picó oferiran un concert únic. Serà una ocasió per escoltar, sobretot, molt de talent, però també per descobrir dues històries de passió i dedicació total a la música.

0: Aquests dos joves despunten i apunten maneres. Tot i la seva joventut, perquè són molt joves, ja acumulen una trajectòria destacada, destacadíssima, diria jo, i han estat reconeguts en concursos nacionals i internacionals. En Rafael actualment resideix a Viena mentre acaba la seva formació musical superior i en paral·lel fa feina des dels 13 anys amb Olivier Charlier en el marc de les masterclass organitzades pel Conservatori d'aquí, de Can Nostre, de Palma.
1: Joan Enelies també continua la seva formació musical superior a Madrid i va ser seleccionat per rebre el préstec d'un violí d'excepció del Fons Instrumental de Music and Vino Clos Vouget. Una de les iniciatives de mecenatge musical més prestigioses d'Europa. Un any abans, en Rafael havia estat seleccionat per rebre el mateix préstec.
0: Com podeu veure, com podeu observar, molt de talent d'aquests dos joves. Avui han vengut aquí per explicar una mica més sobre aquest concert que oferiran dia 29 d'agost i contar-nos també una mica més sobre aquesta gran passió que els uneix a la música, així que ja els poden saludar. Molt bon dia, com esteu?
2: Bon dia, què tal?
0: Benvinguts.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Ben, primer de tot, jo volia demanar quant d'any teniu, perquè clar, que sou molt... Clar, és que he d'anar directe a saber la vostra edat, no? Joves, joveníssims, i a més... lligats i fermats a la música des de molt petits. Començam, quant d'any teniu?
3: Jo de 9 anys.
0: De 9?
2: De 9 igual, el que passa és que ell és 2007 i jo 2006.
0: Ah, bé.
2: Però a veure, sí, quasi sí. Igual.
0: I des de quina edat començau a tocar, no? Quan neix aquesta història de Montse Música per vosaltres?
3: Jo vaig començar a tocar el violí en els 4 anys. Bueno, a tenir classes i tot, però ja des de molt petit, bueno, no tinc records, però sí que tinc fotos, ja va tenir un violí... Molt petit, en uns quants mesos i...
0: Un de jugueta, no?
3: Sí, sí.
0: I en el teu cas?
2: No, doncs pues jo, igual, realment, amb els 2 anys també tenia... Ja potser violí així, que era de Playmobil, quasi, no? I, però sí, això, i al principi, doncs, pues, tocava improvisant un poc sense partitura, perquè quan ets tan petit no pots tenir la partitura davant. O sigui que m'anava en el camp i escoltava Renaud dels ocells i feia Renaud dels ocells així un poc. Però bé, a poc a poc varen començar a donar classes i aquí estem.
4: 14 anys dedicats al violí, tenen de nou, com explicàvem, varen començar aproximadament amb 4. Això és molta dedicació, perquè no sabeu el que suposa una infantesa renunciant a moltíssimes coses... també moltes hores de pràctica. Això era dur, especialment, quan éreu petits?
3: No, perquè finalment és per fer el que ens agrada més.
4: Clar, és una passió.
3: Sí, és una
2: realment,
3: passió.
2: També quan, crec que quan ets petit t'ho dones compte realment en el principi de lo que estàs fent, és com un joc un poc més. Després sí que és, quan creixes dius, ostres, estic fent algo que serà el meu futur, no? I ahí sí que et dius compte, de vegades pot tenir alt i baixos de dir... Uf, ja estic fart, però després en mateix sens dius, ostres, no, he de fer això perquè és el meu, saps? És a dir, que pots tenir dues maneres de pensar.
1: Jo ara tenc curiositat, companya, si m'ho permeteu, li faré aquesta pregunta, perquè jo, de petita, m'agradaven tots els instruments i veia la meva cosina tocar el piano, volia tocar el piano, si no la guitarra. Però realment, en 4 anys, com sabeu quin és el vostre instrument? Per què es violi? Per què vareu elegir aquest instrument?
0: Que també diria jo que és el més difícil de tocar.
1: Sí,
0: és que... Sí, difícil.
3: Sí, sí. Pues, bueno, la veritat és que jo no tinc records, se diu, crec?
1: Sí, sí. Sí. Sí,
3: no tinc records de quan era tan petit, però sí que bueno, he nascut en una família pues, sí, de música i des de molt petit anava a veure concerts i quan tinc vídeos de quan era petit tocant el violí, se nota que ja des de petit era el que m'apassionava i m'agradava molt.
1: El violí te va elegir, a tu, així, ho podríem no, no, dir. No t'ha interessat mai un altre instrument?
3: No, bueno, després, claro, que m'agrada molt el cello, el piano, però per tocar-lo, no, m'apassiona el violí.
0: El violí. I en el teu cas, Elias?
2: No, pues jo, és que més o menys igual. Jo, bé, tinc molta sort de que... Jo no som... Mem, la meva família no hi ha ningú músic, ningú. Mon pare eren ballarins i sí que tenia un taller d'art i hi havia un violinista. I van demanar si tenia un violí petit per donar, per exemple, classes. I vaig començar amb ell, que de fet és un músic de la Simfònica de les Balears. I vaig començar amb ell de petit i pues, vaig conèixer amb els professors, però sí que gràcies a ell vaig començar amb el violí.
4: I després un dia a dia, molt de tragí, no? Visites a diferents ciutats, viviu, de fet, no? Vos moveu entre Madrid, Viena, Mallorca... com és l'organització del dia a dia? Rebre la formació, diferents concerts... com és aquesta logística?
3: Difícil, però m'ajuden els meus pares, dic, menys mal, perquè si no... Uf, no, però si no, és complicat i sobretot que cada dia se té que estudiar molt i organitzar els dies per poder estudiar molt, també quan hi ha viatges o aquestes coses.
4: Home, però... Viena és un referent ara sí, mateix, no? Sí, no podeu estar millor lloc.
3: No, segur que... bueno, jo estic molt agradecido,
4: com sí,
3: agradecido, sí, d'estar allà, perquè la música clàssica està dins la cultura, realment, i un munter de músics de tot el món venen a estudiar allà, i per, no estic en un... no se pot estar, jo crec, en un millor lloc per jo, per lo menos, perquè després, bueno, cada un... hi ha o altres puestos. Però Viena ja m'agrada molt, sí.
0: Clar, sou aquí avui perquè dia 29 d'agost feis oferireu un concert molt especial aquí a Mallorca, que és d'on sou, tot i que evidentment viviu a altres llocs i també proveniu de famílies estrangeres. Tocareu les quatre estacions de Vivaldi i també hi haurà altres sorpreses. Què pot esperar el públic? Com els podeu avançar?
4: Volem xiu-xius.
0: Exacte, sí. Volem spoilers, no?, d'aquesta actuació. Què podrem veure?
2: Jo crec que és un concert que seria que és super especial. Primer perquè tenim els dos els instruments que ens han deixat aquest concurs fundació i tocant dos instruments així, pues seria i junts a mateix temps i més que en Rafa i jo en coneixem de fa 10 anys i són super amics, o sigui, són quasi com germans i tenim una bona comunicació a l'hora de tocar i també fora de tocar. I jo crec que és un concert super interessant també perquè ens acompanyen una petita agrupació, una jove camerata, i són músics excepcionals, que estudien a Viena, a Àustria, també estan a Berlín, a Madrid, bueno, i també a Mallorca, també. I la veritat que tenim molta sort perquè són gent excepcional, persones fantàstiques i també d'un nivell altíssim. I el que pot esperar la gent és veure joves, a més que són tots de Mallorca, però estudien fora, però són de Mallorca tots, així que també hem d'impulsar la nostra cultura. Després, talent, virtuosisme, passió, molta passió, i jo crec que això és l'important.
0: Clar, i d'aquí també me sorgeix una altra pregunta, perquè clar, molta de gent associa la música clàssica sobretot a persones més grans, a persones, per ventura, gent més clàssica, no? Vosaltres també en el vostre dia a dia escoltau música clàssica o què més escoltau? Perquè imagina que no només escoltau música clàssica, què més escoltau, Rafa?
3: Jo, per exemple, m'agrada molt el jazz, per exemple, sí, també. Uh-huh. Hi ha artistes com Django Reinhardt, Edith Piaf també, que té cançons increïbles, però sí que en el dia a dia pues, també...
0: Un pot de reggaeton, perquè segur que l'història vols demanarà, escoltau reggaeton o no?
2: No coincidem del teu música.
4: A vegades hi ha sorpreses, eh? A vegades hi ha sorpreses perquè hi ha grans músics que és vera, que són molt eclèctics, però no, en el cas del reggaeton no és el cas, sembla, no?
2: Nosaltres, bueno, hi ha pel gust de colors, no?
0: Exacte.
2: Ja està.
3: Jo crec que és una cosa també que, bueno, si funciona és perquè li parla molta gent i, bueno, després jo no me parla, jo no crec que sigui el tipus de músic més profundo. Que és, però, sí, bueno. Però bueno, cada un té els seus gusts i, bueno, jo... Cada un va com va.
0: Jazz no està gens malament, també. Sí, ja, i en el teu cas...
2: No sé, m'agrada molt improvisar i sempre quan he acabat d'estudiar em posant junts a improvisar i és com disfrutar.
4: Com vos comunicau? Que he vist les fotografies, no?, de tots dos i abans heu dit que era important, no?, el feeling, la comunicació. Sé que a vegades una mirada basta, vos coneixeu de fa molt d'anys, però teniu algun tipus de, no sé, senya, gest especial per tocar plegats, no? O simplement ja...
2: Bueno, s'ha integrat, ja ve de tot sol, sí. No pactant res, la veritat. El que sí que sempre en el concert donem el màxim d'un altre. Si pots, igual si venen 5 persones com si venen 1.000, és igual, o sigui, són públic avengut i hem donat el màxim. O sigui,
4: i també, Elias, és un poc com les parelles de ball, no?, que amb algunes tot d'una t'entens, no?, i amb altres no tant, o sigui, també depèn, no?, del músic, del caràcter, del talent, no? Supos que intervenen molt de factors.
2: Tenim la sort, en Rafa i jo, d'entendre'ns molt bé i sabia que... Això, perquè després hi ha gent que toca junta, però realment no són amics i només s'ajunten per tocar i ja està, i se nota molt perquè és una sensació molt freda. Sí. En canvi, quan tu toques amb una persona que te tens bé, que te, que tens una bona connexió,
0: se nota
2: el públic i diuen, ostres, però és que sou com un alma gemela, saps? Mm. I això era guapo, crec que ja.
4: I vos passa la vida, perdó, diària, perquè estava pensant que si musicalment, no sé si ara tu el mires i dius, ara està pensant, que això ara mateix tal vegada està un poc nerviós, o tal vegada, vos passa també si musicalment hi ha una compenetració brutal, no? No sé si és aplicable a la vida diària. Ja l'arribes a conèixer tant que saps el que pensa en tot moment, o no?
2: Sincerament, no, perquè tenim tantes coses en el cap que no sabem realment el que pensam. És algo que no massa coses en el cap, fill, no.
0: Jo vos volia demanar, més enllà d'aquest concert de dia 29, que supos que hi ha molta de gent que ara segur que vos està veient, escoltant i diu, mira, jo m'acostaré a Sant Felip Neri perquè les vull veure en directe i actuar. No sé, teniu altres plans de futur, més enllà de fer aquest concert plegats, per separat, quin és un poc de cara a setembre? Què vos espera? Supos que tornareu a Viena i a Madrid, però com us podeu contar?
3: Pues jo, jo vull fer aquest any molt de concurs. També vull tenir temps d'estudiar moltíssim, d'aprendre repertori nou i també començar a fer moltíssim de música de càmera.
2: Música de càmera.
3: Música de càmera. I bueno, ja els concerts vendran sempre.
4: Elias, Rafael, moltíssimes gràcies a tots dos. Anotam la data, 29 d'agost, a l'església de Sant Felip Neri. Podríem dir que talent balear en estat pur, talent amb aquest grup de violins i una interpretació única, una oportunitat molt important també per compartir aquesta història. Hem pogut escoltar un petit fragment d'aquesta història de compenetració absoluta d'ells dos aquí a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
4: I a tothom que pugui gaudir d'aquest esdeveniment. Sens dubte. Gràcies a tots dos. Són les 11:40. Uns consells i seguim.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Josep, com
5: Hola.
2: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
5: Ah, que bé.
2: Servei públic.
5: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada,
7: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: L'estiu també ens deixa algunes curiositats. Parlem ara de luxe i de la mà, una combinació habitual, sembla, aquests dies.
1: Love, exciting and new. Mireu aquestes imatges que molts arriben, ja sentiu de fons aquesta música que també molts du directament en aquella sèrie, no?, de Vacaciones en el Mar.
0: La Marintònia no sap ni què.
1: No, la Marintònia no sap què és. Love Boat és precisament aquesta música que molts trasllada en aquesta sèrie dels anys 80, però en aquest cas per explicar-vos, contar-vos que aquest creuer, el Four Seasons, ha fet aturada a les Balears, ha començat a guanyar la seva primera temporada de navegació i ahir va fer escala en esport de moda, després de fer escala també en esport de Palma. És el primer iot de la nova divisió nàutica de la coneguda cadena hotelera.
2: Atenció, companyes, el vaixell de 207 metres d'eslora té 95 suites. La més espectacular té prop de 1.000 metres quadrats i un preu de 300.000 euros setmanals. El preu mitjà de la resta de suites és d'entre 18.000 i 60.000 euros per setmana.
0: O sigui, per favor,
2: m'apareix una
0: qualcú
2: cosa...
0: Qualcú pot explicar qui pot pagar... Aquí diu, mira,
1: nosaltres no.
0: Per passar un estiu, i a més, tant de contrast, no? Abans que parlàvem d'habitatge, de preus, de senada de la compra, però de sobte sí, hi ha gent que se pot permetre 300.000 euros setmanals per una suite en aquest vaixell. Molt curiós, també hi ha gent que ho pot pagar i mai pagaria per una suite d'aquestes característiques. En tot cas, el vaixell és que és una ciutat flotant.
1: Una ciutat flotant de luxe que podem veure aquests dies a l'arxipèlag, en aquest cas ahir en Esport de Mó, també ha passat per Palma, clar, contrasta també amb aquell llaüt que vam abans de fons,
0: sí,
1: tan
0: sí.
1: Modest.
0: Petitet, sí.
1: Has unes de tenir dimensions. Molt de dos per poder passar una setmana, ja no en aquesta habitació de luxe, sinó a una de les habitacions normals que valen entre 18.000 i 60.000 euros per setmana.
0: Estic veient com se retoca. No, impressionant. Que més veurem aquest estiu? Vaixells, celebrities, festes il·legals a les platges...
2: Queda una setmana tímida. Queda,
0: exactament, però no segur que sirem aquí per contar-lo. Mentrestant, què vos sembla si acabam aquest programa en música? Són les 11:45 minuts i la darrera proposta la té la nostra companya a Menorca, Clara Imamí. Aquí ja podem saludar. Clara, bon dia, bon dimarts.
3: Bon dimarts, i de sí, avui rellam a Menorca del 53è Festival de Música de Mahó, que està dedicat enguany a la música clàssica espanyola, organitzat, com és habitual, per Joventuts Musicals de Mahó. El festival ha arrencat el 3 de juliol i finalitza el 26 d'agost en Espar Rubió i Tudoria amb una conferència inicial. Hi han hagut diferents concerts i encara en queden, perquè demà és claustre del Museu de Menorca, allà en Diego Ortiz. Ens acompanyen aquí als estudis la presidenta de Joventuts Musicals de Mahó, Ana Maria Antonieta Muggiano. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Benvinguda.
4: Muchas gracias por la invitación.
3: I en Marc Pascual, que és el tresorer de l'Associació de Joventuts Musicals de Mahó. Com va? Benvingut.
5: Bon dia. Gràcies.
4: Muchas gracias.
3: Bueno, tenim una veu experta i una veu experta també, però jove. Teniu, no?, bastant aquesta...
4: Pues sí.
3: La junta amb... També el futur assegurat,
4: sí,
3: no, Maria Antonieta?
4: La verdad que sí, estoy súper contenta, súper ilusionada, porque es nuestro también primer año en la Junta y el primer año en que estoy al frente de esta asociación. Por tanto, esto es también nuestro primer festival de verano y es muy bonito y muy emocionante compartir esta experiencia con personas que siempre digo con espíritu joven y con jóvenes, porque en mi junta hay tres personas que tienen 20 y pico de años, por tanto, dando lo que necesita una asociación que se llama Joventuts Musicals.
3: I tant, una associació amb molts anys d'història, 53 anys, per tant, moltes persones que han passat i que continuen fent bona feina. Ana Maria Antonieta, com bé diu, és el primer any al capdavant de la presidència de l'associació, però bueno, amb gran experiència en organització de festivals de música clásica.
4: Sí, bueno, es un poco un recorrido. He estado 12 años organizando un festival de música antigua y este año y con esta experiencia es como que he abierto un poco el abanico y abarcado otros géneros musicales, pero siempre dentro de la música clásica y con la idea pues de comunicar, divulgar y crecer en esta experiencia musical.
3: ¿Cómo está sienta que está aquesta experiència, Marc. Vau arrencar a principis de juliol. Esteu ara a la recta final d'aquesta nova edició del festival.
5: Sí, la veritat és que un festival com els de Juntos Musicals de Mom, el nom que té i tota la història de 53 anys amb concerts magnífics, quan vam començar la junta, era una de les nostres grans preocupacions, no? No només la programació de tots anys, sinó aquests grans esdeveniments d'assistiu, i crec que el públic mos està responent molt bé. El resultat, el nivell qualitatiu de la música, estem molt contents. Creiem que hem aconseguit dur propostes molt interessants que en el dia a dia no vindrien a Menorca, ja sigui perquè els espais escènics que tenim són o molt grossos o molt petits o no estan preparats per aquestes actuacions de cambra de mitjà format. Per tant, crec que hem fet molt bona feina enguany amb totes aquestes propostes i també amb aquest objectiu de cercar nous espais escènics a Mo, no només el claustre de Sant Francesc, on durant tants i tants d'anys se fan aquests concerts, sinó que enguany recuperem una proposta que és trobar aquest espai escènic d'Espar Rubió, un parc natural, un parc amb molta història, molt i molt important, i que poder-li posar música també és un gust per nosaltres.
3: En aquest programa Nits de Música als Jardins d'Espanya, no? Que és un poc això, treure la música clàssica en les nits d'estiu, no veig millor escenari que un parc, i jo sobretot el parc de Rubió i Tudoria a Mahó.
4: Pues sí, la verdad que ha sido todo muy redondo, y como nos llegaban las propuestas y la idea inicial que teníamos, nos ha ido cuadrando todo y finalmente sí que hemos podido proponer este festival con una coherencia y una idea de base, que era la de celebrar Manuel de Falla, pero también ofrecer un festival de música clásica donde se pudieran ver todos los colores, toda la fortaleza y la magnificencia que tiene la música clásica española, que es una preciosidad y una riqueza tan importante que a veces no le damos, creo, el peso que merece. Y relaciones internacionales, para hacer ver también que esta sensación y esta grandeza que tiene la música española también está reconocida en el extranjero. Entonces, en nuestro festival hemos tenido tanto intérpretes muy importantes y muy de peso españoles, pero también con esta ventana internacional y han venido un grupo italiano, y mañana precisamente vendrá un grupo francés que hace la música españolísima, que más española no se puede, dedicada a Diego Ortiz.
3: Quina meravella d'aquest cicle dedicat a la música clàssica espanyola, aprofitant aquest 150 aniversari del naixement de Manuel de Falla, que sempre és unes cites importants que teniu ben controlades, no? I sempre s'aprofiten aquests moments de la història per poder portar i posar en valor per aquells més joves que potser no ho coneixen tant, no? I apropar també la música clàssica i la música antiga a tots els públics.
5: Sí, al final, una mica cercam aquestes excuses, aquests aniversaris, per posar en valor lo nostre. I una dificultat que ens vam trobar en el moment de programar és quines agrupacions poden representar bé i que siguin molt diverses i molt variades, no? Perquè tenim des d'un quintet de metalls, tenim música antiga, hem tingut un trio de violí, cello, piano. És a dir, trobar tota la varietat que representin aquest fil conductor que cercàvem, la veritat que no és fàcil, però trobarem la qualitat que ho hem trobat, jo crec que té molt de valor, i aquí la Maria Antonieta crec que ha fet molt bona feina a nivell de programació.
4: Bueno, son muy buenos. Porque la programación también es algo que hemos estado escogiendo conjuntamente.
3: No ha de ser gens fàcil, escollir què programar, i a més, un cop ho has escollit, que sigui realment factible i pues que vinguin sí. I que puguin venir a Menorca.
4: Exacto. Però sí, també és molt entusiasmant.
5: Aquí hem trobat una cosa que jo m'ha sorprès molt gratament, que el nom que ja comença a arrossegar aquest festival està fent que molts artistes tinguin ganes de venir a Menorca. Per exemple, aquest darrer concert que fèiem d'Spanish Brass, una de les agrupacions més conegudes a nivell espanyol, són els que van tocar en el Mundial, els que van tocar a l'Himne d'Espanya, no?, antes de la final.
3: T'imagina't, ja els teníeu, mira, Clar, aquests són els que venen demà, és aquest concert?
5: No, la setmana que ve.
3: El dia 26, aquests són els que tanquen el festival. Va, conteu-nos ben bé, què és el que queda per apuntar-nos bé a l'agenda, els dos concerts finals, va.
4: Pues sí. queda, bueno, mañana. Realmente tenemos una venta online, el público también está respondiendo muy bien a la venta online. Y después, siempre a taquilla, tenemos nuestro público fiel que viene a todo y estamos muy agradecidos con nuestros socios, la verdad. Y siempre también se puede adquirir alguna entrada una hora antes del concierto. Así que animamos el público a acompañarnos en estas dos últimas citas y sobre todo porque mañana el concierto de música del Renacimiento será bastante especial porque hay una grande variedad de instrumentos. Cada uno de estos músicos tocan diferentes cosas. Hay dos cantantes y también hay un instrumento muy poco conocido que es el serpentón, con un intérprete de relevancia internacional que sí que creo que vale mucho la pena venir a escuchar.
5: Com a curiositat, Serpentó és una mica Sant Assessor de sa tuba, no?
4: Pues sí.
5: Ja que soc tubista, li don moltíssim
3: Mira,
5: valor.
3: Mira, ets tubista, eh?
5: Sí, sí, sí, soc músic, soc
3: també
5: tubista.
3: Músic.
5: I són instruments que toquen molt poquetes persones, que tenen una sonoritat molt espectacular, quan els escoltes tocar, la precisió amb la que se podia tocar en aquella època, és fascinant i és un concert que d'haver jo penso que no se pot perdre, perquè hi ha molt poques persones que toquin aquests instruments, aquest estil, i que ho facin d'aquesta qualitat com es concert que tindrem demà és una oportunitat magnífica, la veritat. Sí. I d'aquí anem a l'altre extrem completament per tancar el festival amb aquests Spanish Brass, que, bueno, els Spanish Brass els hem demanat que facin el seu repertori Caminos d'Espanya, que tenen un CD ja amb aquest nom, i mos duran una mica tota la discografia que tenen i seguint aquest fil conductor del festival. Ja serà una música una mica més romanticisme, aquí sí que ja entrarà falla, sí que entraran altres estils de música una mica més moderns i, per tant, bueno, els dos concerts que ens queden són molt contrastants i també el que cercam una mica amb aquest darrer concert dels Spanish Brass en Espar Rubió és podem-nos apropar una mica més, no estar sempre en el claustre del museu i en el nostre públic superfidel, que estem supercontents, sinó sortir i que tot molt pugui venir en aquest concert d'Espar Rubió, que és un lloc fantàstic. Passarà fresqueta, que a vegades en el claustre tenim molta calor.
3: Cert, cert, cert.
5: I la veritat que serà fantàstic.
4: Però muy agradecidos con el museo, que nos ha siempre facilitado todo, y un espacio tan encantador que incluso los músicos quedan muy sorprendidos por la acústica fantástica que tiene, la belleza, y esto creo que es un grande lujo que tenemos en Mahón.
3: Idò, un gran luxe que tenen a Mahó de tenir un equip tan fantàstic al capdavant de les joventuts musicals de Mahó, dos representants aquí, però també n'hi ha d'altres que fan bona feina. Enhorabona per aquest 53è Festival de Música de Mahó i aquí queden aquestes dues cites, demà i el dia 26, per acabar de fer-li un bon llacet en aquest festival. Moltes gràcies a tots dos i enhorabona.
4: Moltes gràcies.
3: Idò, no ens els perdrem aquestes dues propostes fantàstiques de joventuts musicals, de molt que ja veieu que gaudeix d'una salut meravellosa la música clàssica a la nostra illa.
0: Moltíssimes gràcies, companyes. Són les 11:56, temps d'esport. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia, Marta.
0: Actualitat esportiva que passa per el Palma Futsal.
6: Sí, avui el Mallorca descansa, ja demà començaran a preparar el partit contra el Granada. I el Palma Futsal, que es troba a terres gallegues perquè ha viatjat avui de matí per continuar aquesta pretemporada i avui té partit amistós. Ho farà a partir de les 8:30 del vespre contra la selecció d'Indonèsia, no? Avui tindrem a Charuto com a protagonista del programa, el futbolista del Palma Futsal, el pivot. Vamos a parlar un poquet de com va la temporada, una mica, no? Aquesta sessió que ja duen acumulades al pavelló Toni Pisà, perquè el Palau d'Esport de Sant Moix encara estava en obres, per tant, continuen de preparant-se en aquest pavelló de Sindioteria de Palma, i ara l'equip disputarà un parell de partits amistosos a terres gallegues. En aquest cas, divendres jugarà contra l'Oparrulo i dissabte la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. Això per un costat. Per altra banda, la U d'Eivissa, idò, viatjarà avui hora baixa cap a Bilbao per seguir la pretemporada. L'equip s'ha entrenat avui de matí a Camp Misses i avui van de partir cap al País Basc, no? Han fet aquesta sessió. Disputaran demà un amistós contra l'Arena de Getxo, a partir de les 10 del matí i completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament el cap vespre. Dijous se jugaran contra el filial del Osasuna, no? I divendres la plantilla ja tornarà cap a Eivissa. Una UD que està preparant aquesta temporada exigent a la primera federació, per tant no serà una temporada fàcil, no? Però, clar, l'objectiu no és altre que tornar a recuperar qualque dia el futbol professional. Per tant, veurem si ho poden aconseguir i la UD fa una bona pretemporada, no? I després té un bon inici de campionat.
0: Moltíssimes gràcies. Ampliem aquesta informació en poc temps, en una hora. Moltíssimes gràcies, Toni. Ara repassa el contingut del programa El Dia Menorca. Clara i Mamí, de nou, bon dia.
3: Bon dia. El Dia Menorca conversarem amb el meteoròleg jubilat, el menorquí Agustí Jansà. Amb ell parlarem de sa calor, de ses danes que tenim a la vista ara amb les primeres pluges, aquestes possibles danes que hi poden haver a final del mes d'agost i ara que justament el govern balear ha activat el pla Inumbal davant aquesta possible arribada de gotes fredes. Parlarem també de meteorologia i seguirem amb el ferrerienc David Gené, impulsor i creador d'IB Meteo, una plataforma de dades meteorològiques a temps real de les Illes Balears. Coneixerem les dades exactes de les temperatures registrades aquest estiu a Menorca. Avui és dimarts, ens visitarà el genealogista de capçalera del programa, Antoni Tudurí, amb la seva secció Ses cosetes d'en Tudurí. Salutació musical a càrrec del cantant Xanti Gordi.
0: I acabam amb el contingut del Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
7: Mira, avui parlarem de Banyarriques a Bunyola, que han agafat 3.200 només de la comuna, de jaciments arqueològics a Porreres i també d'aigua a Esporles, que tenen un bon berenar, però tindran un bon pou, un nou pou. Bona notícia.
0: Posant punt i final en aquest programa, recordem, tornant demà a partir de les 9 i, com sempre, moltíssimes gràcies a tots per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Els passatgers internacionals augmenten un 2,8% a Balears fins al juliol. En 7 mesos varen passar per les illes 9 milions i mig. Són xifres publicades avui per Tour Espanya i que només tenen en compte aquells que entren pels aeroports.
2: I hem de dir que només al mes de juliol han arribat 2,6 milions de passatgers procedents d'aeroports internacionals aquí a les illes. És una xifra que implica un increment del 2,1% respecte al juliol de l'any passat. Per aeroports, el trànsit internacional ha augmentat un 2,7% al juliol a Sant Joan a Palma i un 2% a Eivissa.
1: Part de l'arxipèlag entren a aquesta hora en avís groc per elevades temperatures. Per saber quina és la situació a hores d'ara i també què diu la previsió del temps per

0: Pollença ha començat avui la Setmana d'Arquitectura i Disseny, unes jornades que es faran fins dijous i que enguany posen el focus en l'habitatge com un repte del segle XXI, el gran repte, de fet, del segle XXI. L'arquitectura actual s'enfronta a un moment de canvi en molts aspectes, que poden ser, per exemple, bandes de l'accés, fins als fenòmens meteorològics i les noves maneres d'habitar. Uns reptes que demanen canvis, però, avisen els experts, no seran ràpids.
1: Els fundadors de l'estudi d'arquitectura Cerquella i Torres i ponents del Congrés, Pau Cerquella i Carmen Torres, han valorat l'espai que ja s'ha d'entendre, diuen, d'una manera diferent. No es tracta només de construir un habitatge, sinó de fer-ho pensant a llarg termini, també de valorar la qualitat de vida de la gent que habiti les noves construccions.
2: Volguem que aquests edificis no durin ni 30 ni 50 anys, sinó que vulguin durar 200 anys, perquè al final això també té a veure amb la petjada ecològica, no?
3: Per construir habitatge públic ja hi ha també molt parc construït, molt parc d'habitatge que potser no s'està utilitzant. Tenir una qualitat espaial.
0: I si ens escolteu i esteu de vacances cercant plans pels pròxims dies, heu de saber que el Parc Natural de Salbufera de Mallorca estarà tancat al públic des de demà i fins dia 24 d'agost, amb dos inclosos. Es fan obres de millora per unes actuacions que permetran millorar els camins i també els aguaits d'aquest parc natural. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. És tot un moment. Més notícies a la 1.
4: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

govern balear ha activat el pla especial davant del risc d'inundacions en fase de prealerta per ser possible arribada de gotes fredes o danes intenses que poden arribar a ser violentes. Aquí a Menorca ho sabem bé perquè ho van viure en primera persona, sobretot els veïns d'Es Mercadal i Aló van patir fa 2 anys les conseqüències de les pluges intenses que es formen a final de l'estiu quan tenim la temperatura de la mà entre els 25 i els 30 graus. També ho saben a Eivissa que ho van patir l'any passat. Amb l'escalfament de la mà, les pluges s'avancen i poden ser més virulentes, el que confirma, segons els experts, la tropicalització del Mediterrani. Quines són les temperatures que s'han registrat aquest estiu? Estem acabant un estiu de rècords. Quines màximes s'han arribat a registrar? Avui ho intentarem esbrinar.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimarts 18 d'agost.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

El dia d'avui és per donar esperança a les persones que estan passant per un mal moment perquè no es rendeixin mai i lluitin per la seva felicitat. Així que si estàs passant per un mal moment, ja ho saps, continua perseguint els teus somnis, superant obstacles, tot i les caigudes, perquè quan caiem ens aixequem més forts i dels errors se n'aprèn. Així que avui celebrem el dia més motivador de l'any. Avui retem homenatge a la resiliència.

0: Pere Gibert, com estàs? Bon dia!
1: Bon dia!
0: Bueno, tu no ets això de resilient i ets d'aquests que quan tens una complicació a sa vida i poses tot el positivisme i dius, va, no passa res, seguim?
1: I
0: no
1: tant.
0: No et rendeixes mai?
1: Sí, tot i que de vegades convé aturar.
0: A vegades convé rendir-se, també.
1: I avui tinc un mal dia.
0: Sí, i a vegades...
1: Ja no em rendiré demà.
0: Sí, depèn de quin sigui el propòsit i vulguem anar molt a contracorrent, escolta'm, també digues, bueno, depèn de quina cosa, deixem-ho anar. Tampoc cal, no?
1: Sí, sí, per tant, no ens hem de rendir mai, però si un dia has d'aturar i agafar forces, t'atures i agafes forces.

El caràcter menorquí té aquest tret de personalitat innat. És un tret col·lectiu de caràcter insular. Al llarg de la història, la nostra illa ha estat un exemple de resiliència. Ha afrontat invasions, malalties com la pesta, dominacions estrangeres, aïllament en cas de crisis econòmiques o sanitàries. Els menorquins hem desenvolupat una gran capacitat d'adaptació i superació davant l'adversitat.

Per exemple, el 9 de juliol a Ciutadella es commemora un tràgic moment de la història on 150 vaixells i 1.500 otomans van atacar la ciutat de Ponent i la van arrasar en un dels episodis més cruels i durs de la història insular. Uns 800 ciutadellencs van intentar defensar-se, liderats per en Bartomeu Arguimbau, però l'exèrcit va ser tan violent i abrumador que no hi van poder fer res. Ciutadella va quedar arrasada i destruïda i 4.000 persones supervivents van ser venudes com a esclaus. La reconstrucció de la vila des de la cendra simbolitza la resiliència històrica més profunda de Menorca.

I disculpeu els maonesos, perquè abans del 9 de juliol a Ciutadella, d'aquesta cita que es commemora cada any, hi ha fets històrics a Maó que demostren també la resiliència del poble maonès al saqueig de Maó l'any 1535, quan en Barba-roja va atacar en Esport de Maó la nit de l'1 de setembre a Maó. En aquell moment no tenia armament, només un o dos canyons, no tenia munició ni pólvora per a defensar-se, tampoc homes aptes en Barba-roja. Es va fer amb un botí considerable i centenars d'esclaus que es van portar amb ell a Argentina. L'armada otomana amb 2.500 soldats va entrar al port de Maó camuflats i van atacar la ciutat, que va caure al cap de dos dies i es van apoderar d'ella.

També... Un altre exemple de resiliència és el pintor maonès en Josep Begú, que ens ha deixat aquest 2026 aquí al Consell Insular de Menorca, reconegut enguany dins el programa de reconeixement a persones rellevants de l'art contemporani. La seva mostra, Josep Begú, Humanisme i Resiliència, l'hem pogut gaudir a Can Oliver, a Mó, i també a la Sala del Roser, a Ciutadella. En aquesta mostra, el pintor, a través dels seus quadres, mostra la seva lluita personal després de perdre sa vista, un gran exemple de resiliència.

0: Ja ho diu Nassú, que fa uns dies estava aquí a Menorca, va actuar a Ciutadella, meravellosa, Nassú, amb aquesta cançó que dedica a Menorca, i avui de la mà ratllarem un poquet també de les temperatures de la mà.
1: Sí, sí, i del temps que està fent. Conversarem amb el meteoròleg menorquí jubilat n'Agustí Jansà, de calor i de danes, ara que tenim a la vista les primeres pluges de finals del mes d'agost i ara que el govern balear ha activat el pla Inumbal davant la possible arribada de temporals. També en parlarem amb el ferrerienc David Jané, impulsor i creador d'IBMeteo, una plataforma de dades meteorològiques a temps real de les Balears. Coneixerem les dades exactes de les temperatures registrades aquest estiu a Menorca. I avui és dimarts, ens visitarà el genealogista de capçalera de l'Aldia Menorca, Antoni Tudurica, ja és aquí amb la
0: moment,
1: seva secció.
0: Moment, però és que ja és aquí, però avui ve molta gent, guapo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quants endús? Que tota sa família? 3, i d'aquí una estona els coneixerem.
1: Hola, i també tindrem una salutació musical avui a càrrec del cantant Xanti Gordi.
0: Abans d'entrar en matèria, fem una oada a l'actualitat. Aquesta hora del dia, els companys dels serveis informatius d'IB3 Televisió i IB3 Ràdio fan bona feina i na Fanny Mateu ens ho conta. Com estàs, Fanny? Bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Amb quines notícies feis feina avui dimarts?
2: Bé, destaquem un parell d'elles que són, per una banda, no dic res nou si parlem de fems i acumulació de fems al voltant dels contenidors, un mal que de cada dia ens envolta. Hi ha molt d'incivisme, això ho sabem tots, però també el Consorci de Residus es mostra desbordat perquè hi ha molta població flotant, hi ha molt més residus, i avui parlarem amb el vicepresident del Consorci, amb en Mateu Ainsa, perquè ens expliqui quines són les mesures que s'estan prenent, que es poden prendre de cara al futur, perquè això ja és sempre així, perquè ell ens parlava que hi ha 15 dies a l'agost que són molt complicats, no només per la recollida de residus, sinó per totes les empreses de servei de Menorca, que tots ho sabem, estan molt atents a que les empreses concessionàries del servei compleixin amb totes les recollides marcades, han ampliat el nombre de contenidors a les àrees on es posen, però demana una mica de paciència a la ciutadania fins que puguin redactar el nou contracte de recollida de fems, que ja tindrà previst, doncs, això, que a l'estiu tota cuca viu. També parlarem de Montgofre, de les dunes de Montgofre, on un grupet de persones van anar amb la seva barqueta fa uns dies, van treure les navaretes, el seu serpentín, i es van fer una paella damunt les dunes de Montgofre.
0: No pot ser.
2: Doncs això, anirem al Parc Natural i parlarem a veure com ha estat això. Unes persones que anaven en barca i ho van veure, doncs van avisar, i un guarda del parc va anar fins allà i els hi va dir que què esteu fent. A més, hi ha una imatge molt bona que es veu davant les dunes un cartell de prohibit pujar, prohibit banyar-se, prohibit fer foc, prohibit no sé què, i tots per allà pujant pel costat amb les neveres i tot. Vull dir que era difícil no saber què no es podia fer. Doncs d'això parlarem avui als informatius de Tele i Ràdio.
0: Moltes gràcies. A partir de les dues vos escoltam. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Si estiu que és sumament calorós, que fa molta calor. Que vos penseu? Que jo no ho veig? Ah, clar que fa calor. Jo vull dir un altre vídeo. La calor existeix. Afronteu-la. Compreu-vos un pingüino. Si teniu doblers, compreu-vos un split o un ventilador. Molts estius
0: queden per viure. En Colau de Vinigaus Band, que mos dona bons consells per sa calor. Quin concert ahir, que van estar a Sucalari Festival, com es diu? Sucalari...
1: Menorca Live,
0: ahir van estar actuant. Ahir va ser també amb en Bustamante? Van fer... No sé si estarien...
1: No, ahir no. Ahir era UBK...
0: Ahir era UBK.
1: I La Guàrdia.
0: I en Bustamante va ser abans d'ahir.
1: Sí.
4: De fet, el dijous és una petició d'ells expressament, perquè entre ells mateixos van fer les seves votacions i hi havia la possibilitat que fos dimarts.
0: Jo m'imagino aquí en Bustamante i en Colau fent un poc de... Què tal la vida, no? Me'n li demanarem, avam, si... Què tal per allà de fora, la finestra? Què? Fa calor?
1: Fa calor, diuen. Temperatures que es mantenen molt altes, amb mínimes de 23 graus i màximes de 34. El que s'ha canviat avui és el vent, que bufa de tramuntana i mestral entre fluix i moderat, amb brises costaneres, un vent de nord que redueix aquesta sensació de xafogó per una humitat més baixa que de costum, que es troba al voltant del 60%. No hi estàs d'acord, Toni? Diu, fa que no amb el cap.
0: No, fa que no. Ara li
1: demanarem. No fa tanta xafogó, fa calor, però menys xafogó que altres dies.
0: No ho sé jo. Bé, això és el que diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Són les 12:17, pausa i tornem. No.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: El dia Menorca, fet a casa.
3: Aquest dissabte s'ha activat a les Illes Balears el Pla Inumbal davant l'arribada de l'època de gotes fredes o danes, és a dir, possibles tempestes que poden comportar possibles inundacions. El pla ha quedat activat a partir del 15 d'agost, just quan es compleixen 2 anys de les inundacions d'Es Mercadal i 1 any de les inundacions que van afectar a Eivissa. Una situació que es produeix per mor de l'escalfament de la mà i les altes temperatures de l'estiu.
4: Aquest cap de setmana, es proper, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu pluges a Menorca, per tant, són molts els que ja miren un poc les previsions per veure si es poden formar aquestes depressions aïllades a nivells alts. Tenim comunicació amb Agustí Jansà, meteoròleg menorquí jubilat. Com està, Agustí? Bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia. Sí, bé. Gràcies.
4: Un plaer saludar-lo una vegada més el dia Menorca. Les pluges del cap de setmana es podrien convertir en danes o quines són les condicions meteorològiques que s'han de complir perquè es formin, Agustí?
5: Bueno, les pluges no es converteixen en danes. El que fa que si hi ha una dana, pot provocar pluges fortes. Bé, que si es pot formar una situació de pluja forta aquest cap de setmana, o és possible o és. Diguem que comença a haver-hi situacions favorables que hi hagi perturbació amb altura, que és el que permet que el que hi ha baix, que el que hi ha amb aquesta mà de la mà i que se pot transmetre a la atmosfera baixa, doncs engegui en lloc a pluges fortes. Segurament no és segur encara. El que està molt clar és una cosa. El fet que la mà sigui calenta no significa automàticament que aquestes pluges que es produeixen, si es produeixen, hagin de ser extraordinàriament fortes. No hi ha una relació directa, encara que indirectament sí. De fet, s'han fet estudis d'un camping, jo mateix vaig col·laborar amb ell, va fer un estudi per veure les tempestes més violentes a les Balears, si tenien que veure si tenien alguna relació amb temperatures altes a l'abast. I el resultat és que, en general, estadísticament sí, o sigui, estadísticament, la majoria de pluges, la majoria de tempestes de gran intensitat, no necessàriament de molta pluja, però sí de cops de vent fort, de cas de fibló, etcètera, aquest tipus de fenomen, la major part de tempestes d'aquest tipus violents, se produeixen quan la temperatura de la mà està per damunt del normal. Això és cert. Però ja dic, no hi ha automatisme, perquè pot succeir que la temperatura estigui per damunt des que toca a la mà i no estigui passant res. Per exemple, aquests dies passats, quan la mà que ens envolta arribaven als 33 graus, el grup que no era real, 33 graus de temperatura a la mà, aquests dies, d'extraordinària que a la mà, no hi ha hagut tempestes a Menorca. A Menorca sí que hi ha hagut alguna cosa, però és una mica diferent perquè ja intervé molt el sector illa. No hi ha automatisme, però sí que podem dir que la temperatura alta a la mà és un factor favorable perquè produeixin fenòmens de tipus violent, sense automatisme, insistesc.
4: I llavors, quins són els factors que s'han de donar perquè aquestes tempestes es puguin convertir en danes?
5: No, el que no succeï és que la mostra superior hi hagi una dana. I qui diu una dana, diu una perturbació a nivell alt, encara que no sigui tancada. Dana no vol dir altra cosa que depressió aïllada a nivells alts. Uh-huh. Ja podem dir, les pluges fortes estan lligades, a part de calor a baix, estan lligades a que d'alta hi hagi una depressió i que aquesta depressió sigui organitzada a nivells alts. Que sigui aïllada o no, o sigui, que sigui dana o que sigui un altre tipus de perturbació amb altura, no és massa important. Per tant, és que sí que hi hagi una perturbació clara en aquest nivell, junt amb el fet de la mà calenta. Uh-huh. Diguem que passen cada setmana, hi ha una probabilitat no molt clara encara, però hi ha una probabilitat de que se formi una depressió en nivells alts. No necessàriament una dana, perquè no seria tancada probablement, però sí un suficient com per engegar tempestes que ocasionalment podrien ser violentes. Hi ha que dir que hi ha que juntar molt de factors i moltes coses perquè un fenomen d'aquest tipus sigui realment important. Per posar un exemple, les inundacions del Mercadal de fa dos anys. Aquelles inundacions estan relacionades, evidentment, amb una marca lenta, per l'època en què se van produir, estan relacionades també amb una presència d'una dana, en altura hi havia una dana, o sigui, hi havia una depressió d'aire, hi havia una depressió aïllada al nivell alt, això hi era, però a més hi va haver un afegitó que va ser molt important, i és que una de les tempestes formades dins d'aquest marc general de la situació, una de les tempestes que hi havia o que es formaven, es va estacionar damunt les illes de Menorca, que concretament a la zona de Ferreries i el Mercadal va permetre que caigués una quantitat enorme d'aigua, perquè plovia fort i perquè la pluja forta va durar més de 2 hores. I al durar més de 2 hores i ploure fort, el total de pluja de recollida va ser suficient per produir-se la inundació. Però ja, en un cas que tenim marca lenta, depressió en altura, aïllada en altura en aquest cas, i, a més, unes circumstàncies particulars que van permetre que una tempesta s'estacionés. Les grans inundacions de València, que aquestes travessers que hi ha hagut tant de morts, tant de catàstrofe, bona paraula, què hi havia? Pues també hi havia una depressió amb altura, també hi havia, o sigui, una dana, també hi havia aire calent procedent de mar calenta, que alimentava els núvols de tempesta. I hi va haver núvols de tempesta molt potents per aquests motius, que també es van estacionar i van estar clavats en el mateix territori durant hores. I clar, se van acomodar centenars, en aquest cas eren 600 o 700 litres per metre quadrat, es van acomodar. O sigui, una situació, no d'ana, perquè d'ana ja dic, és una cosa concreta, una situació de pluja molt forta en el Mediterrani o de tempestes molt violentes en el Mediterrani requereix una sèrie de factors. La marca lenta és un factor, però no és únic. Té que haver una perturbació adequada a nivell alt, que és el que pot ser una dada, però això ja confon i confones la dana, que és, diguéssim, un dels elements de la situació, el confon amb la pluja forta en si. La pluja forta en si no és la dada, sinó que se forma dins
4: l'ada. Se forma, han d'haver-hi altres factors com aquesta depressió en alçada, més enllà de la temperatura calenta de la mà, que a vegades no sabem exactament com, però hi ha aquesta sensació de que pugui passar en aquestes primeres pluges quan s'acaba l'estiu. Moltes gràcies, Agustí Jansà, meteoròleg jubilat, per tot i estar jubilat, atendre tan amablement com sempre la telefonada del Dia Menorca.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, i dia 28 d'agost sabem que és el seu sant, així que el celebri molt bé.
5: Gràcies, sí. Gràcies.
0: El Dia Menorca, fet a casa.
4: Seguim xerrant de meteorologia i ho fem ara amb un ferrerienc, en David Jané, que controla a través de 200 estacions, 150 a Mallorca, 25 a les Pitiuses i 25 a Menorca, les dades meteorològiques que ens deixa aquest estiu gràcies a la plataforma de dades meteorològiques a temps real que ell mateix va crear, IB Meteo. Com estàs, David? Bon dia!
6: Hola, bon dia, Clara. Moltes gràcies per convidar-me.
4: Gràcies a tu, en ple matí de feina i a dies de Sant Bartomeu. Quines són les dades que mos deixa aquest estiu de moment, David?
6: Pues, com tothom ja sap, estem vivint un estiu de rècord. Inclús ara, pràcticament, quan tanquem segon, ja es podrà dir que ha estat estiu més calent des d'aquests registres de Balears. I res, serà per recordar que aquest estiu semblava que no podíem superar els estius del 2003, quan jo encara només tenia 5 anys, i l'estiu del 2022, però una vegada més s'ha demostrat que la tendència va a l'alça i anem a un estiu de rècord.
4: 2003-2022, imagino que són estius amb rècords històrics en quant a altes temperatures i enguany els estarem superant?
6: Sí, correcte. Ja venim, per exemple, a nivell de Balears, vam tancar el quart juny més càlid des del 1961, des de que hi ha registres, pràcticament, i ara, el juliol, ja sí que ha estat el juliol més càlid des del 1961, també. La mitjana climàtica ara juliol s'ha situat damunt 28 graus, on normalment està damunt 24,5, és a dir, hem superat la mitjana climàtica un 3,5 graus a Menorca.
4: Quan vas començar, David, amb la plataforma IB Meteo, des que tens registres tu per les teves pròpies dades?
6: Sí, jo, IB Meteo, al final, sempre compt que va néixer d'una necessitat, que era unificar moltíssimes dades que tenim a Balears, però escampades per tant de fonts públiques com de fonts privades, i res, va començar seguint un projecte per unificar dades i ha anat creixent i creixent, i ara ja tenim tant dades d'estacions meteorològiques com dades de les boles de la mà, bàsicament, i a poc pues, anem fent creixent la comunitat.
4: De fet, fa uns mesos, no?, vau estrenar aquesta nova estació a Benimoti, a Ferreries, un lloc clau per el fet del microclima que hi ha a les muntanyes del teu municipi.
6: Correcte. Jo, al final, sempre que algú m'ha demanat ajuda, sempre he estat disposat a donar-li, i en aquest cas, el pagès de Benimoti, per tant, volíem dir, per exemple, tenir un control per l'agricultura i un control del joc, doncs ell m'ha proposat instal·lar-li un que guanya per tot el que acabo de comentar, i jo, per l'altra banda, doncs, també doncs, tenim les dades, tothom els pot consultar, i no deixa de ser més una eina més per ajudar.
4: David, va, titulars, dades d'aquelles que fan fredor. Quina és la temperatura més alta registrada aquest estiu, segons la teva plataforma i les teves dades a temps real?
6: Pues ara mateix, com a dada oficial, a Menorca es va arribar dia 8 de juliol a 30... t'ho dic... a 37,6 a la Mola, és a dir, com a dada oficial aquesta figura més alta, i després jo tinc altres estacions repartides per Menorca, zones més concretes, que han arribat a fregar quasi 40, depenent de quins dies a juliol. No deixa de fer que Menorca, tenim tot el nord de Menorca, on es vent, per exemple, molt destacables, doncs tenim l'interior, on hi ha Ferreries, i l'O que destaca per tant les temperatures altes com les mínimes, doncs jo sempre remarco que a Menorca només hi ha 5 estacions oficials d'AEMET, i sempre faig una crida de que, bueno, hi ha molt de punts que es tindria que tenir molt més control. Per no anar molt d'enfora, només Mallorca en té 33, que Mallorca és molt més gros i té la serra i tot el que enxerrar, però jo sempre faig el pitch de que a Menorca i a Pitius també, pues, potser es tindria que fer ja un poc més en tema d'estacions oficials.
4: Per tant, registrat 8 de juliol 37,6 graus a la Mola i en altres punts de Menorca gairebé 40 graus en alguns dies de juliol, i això, a més, amb tota aquesta humitat que hem patit en dies llargs també, que fa que la sensació tèrmica hagi estat encara més superior.
6: Sí, la sensació tèrmica és una cosa que, bueno, que intentant també fer un poc de divulgació perquè la gent ha d'entendre com es mesura i tot. I també tenim una, com deies abans, la mà molt, molt calenta. Hem fet el rècord de la boda tant de la Dragonera de Mallorca com de Menorca. A Menorca s'ha arribat a 32,36 graus dia 8 d'agost, o sigui, fa 10 dies només, i no deixa de ser una dada, bueno, que fa un pot de por. És a dir, el rècord anterior era del 2021 i era de 31,3. És a dir, hem superat amb un grau el rècord anterior que no deixa de ser moltíssim.
4: I això cada vegada més de pressa, no? Si mirem un poc les estadístiques, cada vegada se van superant, i si abans se superava amb 10 anys, ara amb 2 anys ja hi hem arribat.
6: Totalment, és a dir, jo, per exemple, hi ha una dada que intento també explicar i s'ha d'entendre, i és el que he dit al principi de la mitjana climàtica que es fa des del 2013 aquí a Balears. I bàsicament la mitjana climàtica calculen la mitjana de totes les estacions, bueno, no de totes, sinó de les que tenen dades ja des del 1980-90, és a dir, ja venim d'uns registres bastant ja que es poden fer mitjanes bé, i no deixa de fer que cada mes que estem visquent ara, des del 25-26, és positiva aquesta mitjana. Per no anar molt d'enfora, només el març han tingut un mes negatiu, que ha estat menys 0,3 de mitjana, però és que tots els altres mesos els estem superant per més d'un grau. El juny, com t'he dit abans, més 2,1, el juliol més de 2,9. No deixa de fer que estem cada vegada a un clima més calent.
4: Per tant, a una tropicalització també de la mà?
6: Sí, és a dir, el problema que tenim ara és que els estius ja són molt calents, la mà, bueno, quan se'l posa molt calenta, i a l'hivern no li dona temps a refredar el que hauria de refredar per la seva època.
4: Que tot això comportarà uns canvis en el medi ambient i a les espècies que hi habiten, que crec que no estem ni preparats encara per la magnitud que pot significar.
6: Sí, jo crec que s'ha de fer molta divulgació, perquè la gent no s'ha d'explicar molt bé, perquè, per exemple, la Posidònia que tenim aquí a les Balears, quan ja fa més de dues setmanes a una temperatura superior de 28 graus, ja es comença a morir. Ara, per exemple, duim ja quasi un mes on la temperatura estem assolint 30, 32 graus, 33 a Mallorca, i a la nit, que és quan en teoria es té que mesurar de debà, ja no baixem de 30. És a dir, estem damunt 2 graus, damunt el que es recomanen com a molt per el tema de la Posidònia, i l'estem superant de molt, i bueno, sí, preocupa un poc on quins efectes podem arribar a veure.
4: Una situació que estem visquent des de fa dies, altes temperatures, molta calor, i a Balears, Menorca, tota aquesta situació, la mar calenta, fa mesos que no plou, altes temperatures, elevada humitat, tot i les pluges de l'hivern, els aqüífers estan sense aigua, per tant, restriccions per sequera. Ara venen les pluges i tenim risc de danes actiu. Què està passant?
6: Que, bueno, ara el que deu un poc negustir, que ho ha explicat molt bé, és, jo vull deixar una frase molt clara, que és que la mà, bàsicament, més calenta fa que hi hagi més combustible, però al final el que ha de fer que encendre la metxa ha de fer una atmosfera que vengui bé amb totes les variables. Que és un poc el que ha explicat en Negustí, és a dir, ara, per exemple, diumenge s'està configurant una vaguada que al final les capes altes entrarà fred, i depenent de com es posicioni, bàsicament la mà el que li farà és donar-li gasolina, no? Hauríem d'adaptar, així com ve ara el clima, ve un clima diferent des que del que coneixem. Una de les proves és que, per exemple, en Duncan Wingen, que és un meteoròleg mallorquí, ell sí que està fent un estudi des del 2010 on compta les tormentes violentes, vale? I l'any passat, el 2025, van fer rècord a Balears amb un total de 12, i la tendència és molt clara que cada any pues, és a l'alça. És a dir, el 2010, 2011 n'hi va haver una, 2012 ja vam arribar a 4, i ara a partir del 2018 ja arribem a les 4, a les 8, i l'any passat vam arribar a les 12.
4: David, segons el teu punt de vista, amb tot el que rellam, tot el que ens ha explicat també en Agustí, les administracions, les autoritats, la ciutadania, estem fent el que és necessari per pal·liar els efectes del canvi climàtic?
6: Jo crec que arran del que va passar a València, molta gent t'ha obert els ulls. Una prova és que jo, objecte d'IBMTO, pues, està arribant a molta més gent de lo que pensava. Jo crec que això ha fet que la gent s'interessi molt més amb el canvi climàtic, amb el dia a dia també. I jo crec que ara, per exemple, s'estan fent actuacions de neteja de torrents, crec que sí que s'ha de fer, sobretot perquè no torni a passar lo de Mercadal de fa 2 anys. A Ferreries també fa 3 anys es va inundar un poc la zona del torrent, i jo crec que l'administració, bueno, fa un poc el que ha de fer, que és neteja els torrents, sobretot ara en tema d'avisos també. Jo crec que gràcies a les xarxes socials arriba més gent, i sobretot avisar, perquè no sigui per avisar.
4: Sí que es veu que de totes les situacions adverses, el canvi climàtic i tot el que en rellam de la meteorologia han fet créixer l'interès per la meteorologia de la població en general, estem més pendents, i també eines com la teva i Bemeteo, que són ben útils per poder, sense ser experts, poder conèixer al màxim possible tot el comportament de la meteorologia. Per Sant Bartomeu, que supos que ho mireu com amb aquells ulls de què passarà a les festes de Sant Bartomeu a Ferreries. Donen pluja?
6: Jo me sap greu per les de Ferreries, jo mateix, però dilluns, dia 24, sembla que de moment els models ja comencen a veure una situació on podríem tenir pues, pluges. De moment la donen més cap a cap vespre a nit, on es perd almenys
4: escàpeu. I de dia 24 dilluns, que just és Escaleo de Sant Bartomeu, sembla que pot ploure, i abans que comenceu Sant Bartomeu, Sant Climent també viuran ses festes, divendres també pot ploure?
6: Sí, el que tindrem ara és un temps bastant curiós, a partir de demà i dijous, la dana que està ara mateix damunt Portugal, a l'oest de la península, es anirà desplaçant cap a Balears. Això farà que tant demà com dijous tinguem molta calor, farà que els vents del sud pues, pugin la calitja i tota la temperatura. Per tant, dijous farà molta calor, però després serà, en teoria, sembla que s'ha de convertir en una vaguada que baixarà ja més de damunt dels Pirineus i és on pues, tindríem precipitacions ja a principis de setmana cap a dilluns. Això ara ho tindríem que seguir i jo si tingués que dir quin dia plourà de moment segur, diria de dijous vespre cap a divendres.
4: De fet,
6: moment sembla que dissabte no.
4: Sembla que no. Dissabte ja és Escaleo de Sant Climent es fosquet i pel que veig ara de l'Agència Estatal de Meteorologia hi ha un avís groc activat per dijous que, com bé dius, hi ha pluges a partir del capvespre, un 65% segons la AEMET, però altes temperatures, avís groc per altes temperatures màximes de 36 graus amb aquest vent de migjorn. Això dijous, vull dir que sí que serà un clima curiós.
6: Sí, és a dir, dijous farà moltíssima calor, però el que comptava abans de Sardana, que es anirà desplaçant cap a nosaltres i fa que pugin els vents del sud i de la calitja, i en el moment que ja toquis la Mediterrània, pues, ja girarà el vent i farà que baixi la temperatura cara a divendres.
4: Idò, alerta per aquestes novetats en el clima a partir de dijous. David, moltes gràcies i bones festes de Sant Bartomeu. Ens veiem per allà.
6: Sí, moltes gràcies i ja està. Que vagi bé.
4: Igualment.
0: El dia Menorca, fet a casa.
7: Hola, bon dia, com esteu? Aquí Xanti. Me fa molta il·lusió dir-vos que avui som en el claustre, a partir de les 9. L'entrada és gratuïta, amb Xanti and Friends. Riurem, ballarem i ja veureu que serà superxulo. I que demà, dimecres, a les 9:30, serem dalt escenari de Ucalari Festival en el camp de l'Sporting Maonès. Amb The Other Side, l'homenatge a Pink Floyd, que tant vos agrada a tots i totes. Veniu, tant avui com demà, que serà superxulo i superespecial trobar-vos a tots i totes. Que vagi molt bé, que tingueu bon dia. Adeu.

0: El dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: El dia Menorca. Fet a casa.
5: I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des de Castell.
6: Ara em toca jo.
7: Atención.
6: Em paguen bé. Diuen gràcies.
0: Ses cosetes...
8: Com es diu vostè?
0: D'Antoni Tudorí.
9: Et toca.
10: Que em toca?

0: Què està passant avui? Què és aquest bordell? Què és aquest?
1: És un bordell.
0: És un bordell, això,
1: un
0: Toni?
1: Un gran bordell.
0: Pam. Toni Tudurí, primer.
1: Jo, primera, no som aquí, som un holograma.
0: Ets un holograma. Perca.
1: O sigui, perquè volia venir de sorpresa i qualcú, un bocamoll, es va xivar.
0: Així que volies venir de sorpresa, però
1: sí. És
0: que Menorca, mos coneixem tots. Llavors un dia vaig trobar en Bocamoll, que anomenes
1: sí.
0: És en Marc.
1: Marcos.
0: Si m'ho sent, perdó, però me'l vaig trobar pel carrer i em va dir no saps en qui vaig estar ahir en Escau, que vam xalar moltíssim,
1: sí.
0: Amb en Toni Tudurí. I dic, que és a Menorca? No m'ho havia dit, que era a Menorca. Dic, i fins quan es queda? Fins dimecres. Jo tinc tota aquesta informació.
1: Ja.
0: Llavors ell es va enfadar perquè va dir ara ja no vindré, es va ofendre, i d'ara ja no venc.
1: Sí, és que no hi ha un palmo de limpio que diuen aquesta part. Què és això? Ai.
0: En Pinyeta Pinyol. No ens has pogut fer la sorpresa de venir sense avisar, però sí que mos has fet una sorpresa, perquè has vingut molt ben t'acompanyat.
2: Vinga, saludeu, vale, molt.
0: Aquí saludeu. Mira, en Axel, que és de vacances, demana que saludi la gent.
1: No sé quants de graus hi ha per aquí, dos graus per aquí, un per aquí, l'altre. On és aquell?
0: Graus vols dir graus d'intel·ligència?
1: No, graus hi ha de...
0: De què? Perquè ara ratllaven de temperatura
1: abans,
0: de la mà.
1: Érem batxillers, elementals o superiors.
0: D'estudiants.
1: Ara hi és un...
3: Graus universitaris.
0: Graus universitaris. Qui és aquesta veu que acaba de sonar? Ella és na...
3: Nadaia.
0: Nadaia, que és sa...
1: Neta d'Antoni Tudurí.
0: Home, ens ha duit sa neta.
1: Ja un petit com balla, tu també.
0: Com estàs? Benvinguda, Daia.
3: Hola, bon dia.
0: Bé, no ens fa molta il·lusió que estiguis per aquí.
3: A mi també em fa molta il·lusió
0: estar
3: aquí.
0: Sí o no? Com és que t'ha enredat l'avi a venir?
3: Doncs que ha dit que venia aquí a la ràdio i jo, pues, curiosa com sóc, dic, pues jo vull venir a veure. Jo sempre he vist que els vídeos del meu avi aquí a la ràdio i dic, pues ja que estem aquí, ja que estem en directe, pues vinc a veure.
0: Clar que sí, que és que tens un avi famós.
3: Sí, sí.
0: Un avi és el col·laborador més antic I més fantàstic que tenim el dia a Menorca.
1: El que més cobra, sí senyor.
0: Això és un altre capítol.
1: Amb pipes que no arriben mai.
0: Escolta'm, Daia, i tu què estudies? Vius aquí? Vius a la península?
3: Jo visc a la península, a Barcelona. Acabo d'acabar un grau universitari de disseny art digital i ara començaré un màster a concept art i character design.
0: Uau, d'això dels graus, no?
1: Sí.
0: Que tenim un elevat grau. Però no ben sola, perquè has vingut molt ben acompanyada,
3: sí,
0: amb una amiga... Quanta més...
3: Que aquí, com veus, som 3, però són 4 graus universitaris.
0: 3? Va, amb 4 graus, conta'ns-ho, això. Aquí, ella en té dues.
3: Ella en té dues.
0: Que ets de nom, ella? Que és...
3: Ainhoa.
0: En Ainhoa, que la tenim per aquí en els estudis. Hola, Ainhoa, com va? I tenim també en
3: Sergi.
0: Hola, Sergi. I Ainhoa té 2 graus.
3: 2 graus.
0: Quins graus té Ainhoa, vam?
3: D'informàtica i telecomunicacions.
0: Telecomunicacions. Llavors deu estar, clar, interessada en veure com ens telecomuniquem aquí a la ràdio, no?
1: Sí, perquè no em prengui exemple, perquè això és un caos.
0: Aquí sí. No,
1: però com ve Antoni Tudurí, el resta de vegades sembla que ho feu bastant seriosament.
0: Fem el que podem. Que és el nostre teleenginyer i telegenealogista.
1: Sí, tele tot.
0: Sobretot expert en llinatges i noves tecnologies. Ho saps, no? Que l'avi...
3: Bueno. Sí, sí.
0: Que sí.
1: Bueno, aviam, parlem en seri...
0: I en Sergi, el grau que té en Sergi, que mos ha quedat en Sergi?
3: D'informàtica, també.
0: També d'informàtica. A quins van molt bé els informàtics? Que tenim problemes informàtics, com és habitual en general, eh? Avui hem tingut una impressora que no funcionava. Això és habitual.
1: Però això és un problema mecànic.
0: Això és mecànic.
1: O a vegades econòmic, que s'acaba la tinta.
0: A vegades
1: i no es reposa.
0: També és bé.
1: Això és un problema econòmic.
0: Hem pogut imprimir aquesta llista que mos has duit avui. Va, perquè, de què mos ratllaràs, Toni?
1: És un tema... Com que ja t'he dit que a Menorca l'any 61 van sortir 29 batxillers. 29 amb tota l'illa, ara suposo que en deu ser 300 o 400, no sé quants. I em vaig dedicar genològicament a veure els llinatges, perquè diuen que a Menorca hi ha una gran endogàmia. I tu mires bé i dius, no, només hi ha un llinatge repetit, que és el Mesquida.
0: Mira.
1: Tots els altres són diferents. O sigui, el Mirall, de... Ballot, Camps, Canyo, Coll, Comella, Febrer, Flotit, no Florit, van fins a Tudorí. Són 29, dels quals 15 són de Mó, 12 són de Ciutadella, un és des Castell, un servidor, i un de Madrid. I ara jo et pregunto, qui pot ser aquest de Madrid? Perquè què feia aquí un tio de Madrid examinant-se de revàlida a Mó?
0: A quina època?
1: A 1961.
0: 1961.
1: I a més ell és madrilany, però ell estava per Lleida.
0: Ell estava per Lleida,
1: sí,
0: i de Madrid, tenir... i va venir cap
1: no,
0: aquí.
1: No, si un pare devia ser un militar o funcionari, una cosa, un metge, no ho sé.
0: Ara estic suant, ho he de cebre.
1: No sé, sí.
0: Ara ho sap, hauria de cebre, hauria
1: i
0: de
1: cebre. I ell es havia trencat ai, ai, ai. El braç aquest dret i no podia escriure. I per aquell temps hi havia una cosa que es deia el Districte Universitari de Catalunya i Balears. I Amó va coincidir que va ser el darrer lloc de tota aquesta demarcació que es feia l'examen, que ja era el mes de juliol. Van ser els darrers, com sempre. Va arribar un barco vell amb tres catedràtics de la Universitat de Barcelona i van fer aquest examen. Van passar 29. I aquest bon al·lot va fer una mica de trampa, son pare no sé què, perquè el va apuntar aquí a Mó per demanar un tal Canyo.
0: T'anava a dir? No serà en Canyo.
1: En Canyo Díaz, sí senyor.
0: No serà exacte. En Juan Canyo Díaz.
1: Sí.
0: Oh, mira.
1: És en Juan Canyo Díaz.
0: I qui és en Juan Canyo Díaz?
1: Jo t'ho demano tu, no al revés. Juan Canyo Díaz, amb un molt breu. Que t'ho has mirat, tu?
0: Així de reulla. No, m'ho he mirat.
1: Va ser,
0: mal
1: va
0: mirat.
1: Ser anys, llargs anys, va ser director d'un setmanari. Avui ja no tal, perquè ja tothom fa successos i premsa groga, que és de El Caso. Director del Caso prop de 20 anys, que el va refer ell. Va ser fundador o director de revistes com l'Actualitat Espanyola, Dunia, Muy Interesante, Teleprograma i Cuo, entre altres coses. Durant 20 anys va ser vicepresident editorial de Xet. Ep, palabras mayores. I va ser president de l'Associació de la Premsa de Madrid entre el 2009 i el 2023. I ara encara hi és, però de vocal, perquè diu, jo no sé què tenc a fer. Evidentment, no puc seguir com a president, que som el Lucas Vell, però bueno, és de la meva quinta, del 45. Però segueix estant allà. Professor d'empresa informativa, diversos llibres, etc. Què li mostres al Jordi? Tu,
0: no t'ho puc mostrar.
1: No t'ho puc mostrar.
0: Després ho entendràs.
1: Ah, bé.
0: Cosa que se m'ha ocorregut ara.
1: Bé. Doncs pues aquest era el discordant, perquè, clar, Ciutadella i Mó, 14, 15 i 12, 15 i 12, un des Castell, pobre desgraciat, fill d'un lleoner, i el tal Canyo, a la qual no he vist mai més.
0: Fill de Llauner és en...
1: Antoni Tudorí.
0: Per aquells que no ho sàpiguen.
1: Sí.
0: Jo ja ho sabia.
1: I net de Llauner, també.
0: Clar.
1: Respecte aquí, eh?
0: Total.
1: És una professió important.
0: Neta de Llauner.
1: Però ella... Neta,
0: ell és neta?
1: No, besneta.
0: Besneta, clar, besneta, i aquí tenim...
1: I rebesneta. Sa
0: besneta de Llauner.
1: Besneta i rebesneta de Llauner.
0: Imagina't tu. Tota aquesta història familiar la ben coneixes, no?
3: Sí, sí. Sí, tinc aquí tot l'arbre genealògic també que li va passar a ma mare.
1: Sí. Tot inventat, eh? Ah, per cert, ahir vaig anar a entregar una bret, perquè em vaig trobar, mentre hi havia aquest Bocas...
0: En Marc, vols dir?
1: En Marcos, sí, Marcos.
0: Tu li dius Marcos, eh?
1: No, perquè ell va confessar que no li van baratar el nom. Ell és
0: Marcos
1: Didac.
0: Clar, ell és Marcos. Val. I ell és el que va xivar-me que tu estaves en escau. I llavors...
1: Amb aquestes, aterrissa per allà un al·lotet pelirroig de Ferreries. I no ens coneixíem, fot molt bé... I li demanen, quan ja va deixar la guitarra, dic, tu, quin llatge tens? Diu, a mi igual, no, que es diu... com es diu el primer llinatge seu?
0: De qui? De l'amic?
1: De
0: l'amic d'en Marcos?
1: Del pelgrós, no, del... que està en el Vinigaus.
4: Arguimbau.
1: Arguimbau, Taltavull.
0: Ara anem amb en Vinigaus.
1: Pere o Perico.
0: En Pere, sí. Què hi pinta ara en Pere aquí? Doncs
1: pues que en Pere m'adona això. Jo, quan arribo a casa, entro en els serveis secrets meus i podrà un arbre increïble. I el vaig fer imprimir en el diari, perquè no tinc presor, jo tampoc. I li vaig dir, demà, què? Diu, demà anem al camp de l'Sporting, camp de taloners, de no sé què, no sé quantes
0: bales.
1: Sí, sí. I jo dic, ja vindré. Però resulta que tenia una baraneta de vells a les 7:30 a Trabaluja.
0: No vas poder anar de concert.
1: Vaig anar amb el paper, me vaig presentar per allà, vaig fer cua com un tonto.
0: Això vas fer?
1: Sí. A més, vaig mirar, jo calculo que el 80% eren senyores.
0: Ah, sí?
1: Contra un 20% de senyors en aquell moment.
0: En el concert?
1: Sí. I com que hi havia una cua i ja no ho podia esperar, em vaig atracar el securata de Tor, li vaig dir, escolta, li podria passar aquest, i va cridar una de l'organització, li vaig donar un abret de 5 generacions, una branca totalment de Ferreries, una altra branca totalment sa mare.
0: Arguimbau, eh?
1: Arguimbau.
0: Mira tu, i li vas donar sabre en es...
1: una tal...
0: a Xines, abans del concert de Vinigaus, en Perico, li vas dir, mira aquí, deixo
1: no,
0: jo...
1: No, la vaig donar perquè li entreguessin.
0: Li entreguessin. Em diuen, llavors, llavors si ha arribat aquest arbre genealògic, el té en Perico al final o no?
1: Sí, perquè sí? Em va telefonar.
0: Et va cridar.
1: Telèfon, som en Perico, som en Perico. Estava emocionat. Dic, jo, m'escrius, jo te n'enviaré una cosa una mica més. Això és un trailer, és un inici, és una cosa que no... Però encara no m'ho telefonat, deu estar de trotes, deu estar recuperant
0: del concert. I doncs és que en Marc me va dir que també hi havia una persona allà que té cosa a veure amb aquesta cançó.
5: El meu avi,
6: el meu avi,
5: el meu avi.
1: El Saulís Ortega Monasterio fa molt d'anys que és mort, 2012. El meu

0: No que hi havia nascut un net de qui va escriure,
1: no, però no
0: o
1: aquell
0: qui
1: dia,
0: era,
1: un altre dia,
0: un
1: Leopoldo, que
0: veus?
1: És psiquiatre forense, que està com un llum, com és habitual amb els psiquiatres, especialment si són forenses.
0: I en Leopoldo és qui?
1: Fill de José Luis Ortega Monasterio.
0: Que era
1: gran amic meu.
0: Veus, és que jo tot això ho sabia, que és el que va escriure aquesta cançó.
1: Bueno, aquesta i tantes altres. I tantes que la gent es pensa que són de Menorca. Quan ell aquí va estar-hi 2 anys només. Però li va entrar un virus menorquinista. I la gran producció la té fora d'aquí.
0: Veus? I com que avui has vingut amb sa neta, l'avi avui li queda de meravella sa cançó del meu avi, o no?
1: Sí, van a Cuba, a bord del català.
0: I has anat qualque vegada a Cuba?
1: Una vegada.
0: Ah, mira.
1: L'any 99, a un simposi, pobres, que va ser el més trist que he vist en la meva vida.
0: Perca.
1: Que era trist.
0: Era trist, així.
1: Imagina, fa 27 anys...
0: Bueno, a Cuba sí.
1: Messi de Coc.
0: Bueno, avui hem anat d'un lloc a un altre, hem acabat de xerrar dels llinatges i d'en Canyó.
1: Com sempre, bueno, però 29 batxillers en tot Menorca.
0: Molt bé.
1: 29.
0: Molt bé, fantàstic.
1: I ara aquí no res, tenim 3 graus universitaris. Sort, no és el que era, tu.
0: Bueno, què t'ha semblat l'avi amb la seva secció?
2: Home, a mi sempre m'agrada molt escoltar el meu avi explicar històries. És més, ahir, quan ens vam anar a dormir, ell seguia xerrant. És com, de fons.
1: Se'm us acaba.
0: És una sort tenir aquest avi. Jo també vull en Toni com a avi.
1: Som neura perdut, vull dir, no tenen fills.
0: Home, jo, és que clar, nosaltres som tan fans de l'avi.
2: Sí, quan era petita era... Anar a casa l'avi era anar al traster a rebuscar i a la biblioteca a mirar llibres tota l'estona.
1: Ara surt en vermut, ara surt en vermut.
0: Bueno, ha estat un plaer conèixer sa neta. Gràcies, Adaya, per estar aquí. Molt d'èxits amb tots els teus graus, estudis i tot el que facis. Ja ens ho aniràs explicant.
1: I podies localitzar en Canyo, que està per Madrid,
0: vale,
1: que està de vocal de l'Associació Professional de Premsa, i li passeu un...
0: Espera't, em diuen que ja el tenim. És una broma d'en Jordi Fàbregas, eh? En Canyo, eh?

0: No hi ha res com sa caseta per anar a veure i aixalar.
1: I on anem a aixalar avui cap vespre, que m'ho anem de concert? A Fornells?
2: Sí, anem a Fornells, al castell de Sant Antoni de Fornells, perquè a les 9 i dins el festival Quilòmetre Zero hi ha actuació musical de Nana Sostac, acompanyada d'en Manuel Álvarez al contrabaix i d'Ignasi Terraza al piano.
1: Bueno, quin trio. Nana, en Manuel i Ignasi Terraza. No us els perdeu. A quina hora has dit, abam, que no m'ho tinc ben apuntat?
2: A les 9.
1: A les 9. I d'allà mos veiem, i aquí el dia Menorca puntuals a les 12, demà.
3: Hem xalat molt.
1: Aquest missatge és per tu, és el rei, que
4: sí,
1: diu que li agrada molt la teva secció,
4: El sexto,
1: sí. Però també tenim... Bueno, és que aquí tenim tants amics el dia menor, que a vegades el papa mos diu coses per tu, també.
4: Clar.
1: Sí.
4: Des de que
1: li
4: vas fer l'arbre genealògic.
1: Li vas fer també l'arbre genealògic.
4: Que l'han amagat, l'han amagat, l'han amagat.
1: Fins demà.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bon dia. La conductora de l'autobús del TIP, que es va veure implicat en un accident mortal ahir a Valldemossa, ha donat negatiu al control d'alcoholèmia. Se li han fet les proves en el marc de la investigació del succés.
7: Quan maniobrava per sortir de la parada, l'autocar va topar de forma accidental amb un fanal que va caure damunt un turista sirià de 36 anys que acabava de baixar del vehicle i que va morir a l'acte.
6: I mentrestant, la policia local de Palma investiga dues conductores que van causar dos accidents de trànsit mentre estaven en estat d'extrema embriagadesa.
7: En dos casos gairebé multiplicaven la taxa d'alcohol permesa al volant. En el primer accident investigat, els agents varen trobar la conductora dormida dins el cotxe que havia xocat contra un vehicle estacionat. Quan varen aconseguir despertar-la, la dona va reconèixer que havia consumit gran quantitat d'alcohol per celebrar el seu aniversari. Al segon sinistre, la conductora també va col·lidir en cotxes que estaven correctament aparcats. En ambdós casos, la policia va determinar que varen prendre el control per molt dels efectes de l'alcohol.
6: La Fundació de Xalles va oferir més de 160 contractes d'inserció laboral durant el 2025, una xifra que aquesta entitat considera que consolida l'economia social contra

0: dues o tres, i que vivien en situació de carrer. Llavors aquest 40% ja comença a ser bastant significatiu en el 2025.
1: I el govern demana un esforç per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a l'arxipèlag. L'objectiu, segons el govern, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
2: La consellera de Família i Benestar Social, Sandra Fernández, ha assegurat avui que la situació de molts d'aquests infants i també adolescents no és de desprotecció real. Fernández afirma que molts dels menors mantenen, de fet, el contacte amb les seves famílies i que aquests retorns i que aquests entorns es podrien catalogar com a famílies protectores.
1: Mentrestant, Ceuta Interior ha xifrat en 2.168 els menors identificats a la ciutat autònoma des de final de juliol. Són 270 més respecte del darrer recompte que va ser facilitat pel Ministeri. D'altra banda, el govern també ha obert la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal per atendre persones migrants que continuen a Ceuta. Tot això en una jornada en què les Balears, part de les Balears, estan novament en alerta groga, avís groc de l'AMT, per altes temperatures que poden arribar fins als 37 graus en alguns municipis de l'arxipèlag. Amb aquest apunt arribem a la 1:04. Ha estat un moment aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Segon dia lliure de la plantilla mallorquinista que demà començarà a preparar el partit de dilluns a Granada, encara que la feina continua, això sí, als despatxos i al mercat de fitxatges d'entrada i de sortida. Quant a la primera jornada, 7 equips, entre ells el Mallorca, han guanyat el primer partit. Ahir a Riazor, a l'estadi del Joc i a l'estadi dels Jocs Mediterranis, es va tancar la primera jornada amb empat del Depor per un costat i victòria de l'Almeria per altra. D'altra banda, tenim de viatge l'Illes Balears Palma Futsal. D'aquí uns minuts connectarem amb l'autocar del Palma, que ja va des de l'aeroport de Corunya cap a Chantada, Lugo, per jugar a les 8:30 un amistós contra la selecció d'Indonèsia. També tenim pel món el gimnasta Nicolau Mir, que demà començarà un campionat d'Europa important. De cara als Jocs Olímpics de Los Angeles, Mir està a Zagreb, a Croàcia. I en bàsquet, el Palmer té nou fitxatge. L'ala pivot georgià Vladimir Salaritsa, de 24 anys i 2,01 d'alçada, que arriba procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. Tot això i un munt de coses més per contar d'aquí fins les dues, amb la producció de Marta Sampas i Toni Fuster i el control tècnic d'Ivan López. Això és Esports 3, començant.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Una i set minuts. Poca cosa que contar d'un Mallorca que disfruta, gaudeix avui d'un segon dia lliure per començar demà dimecres a preparar el partit, això sí, de dilluns. El Mallorca tancarà la segona jornada el dilluns que ve, sabrem el que ha fet tothom, però de moment ja sabem el que han fet tots a la primera jornada. Toni Fuster, bon dia.
2: Com anem? Bon dia, Gavi.
1: I de tots els equips, només set, només podrien ser 11, però set han guanyat el primer partit i sumen 3 punts.
2: Això és la segona divisió. El Real Mallorca i 6 més. Andorra, Almeria, Tenerife, Burgos, Les Palmes i Castelló han arrencat amb bon peu la competició, sumant el que primer és 3 punts de la temporada.
1: I si no vaig errat, espera que ho miraré, perquè si no vaig errat, l'únic... n'hi ha 2, 3 en porteria.

0: Almeria 0, el Castelló, l'Almeria i el Mallorca.
1: Sí, l'Almeria que hi va guanyar 3-0 a l'Aldanc amb el central mallorquí Javier Olaizola titular ja, a la fila del conjunt alacantí.
0: Ja al descans anaven 3-0. Sí. La segona part no va passar res
1: la
0: més.
1: La segona part jo crec que l'Almeria va afluixar un poc.
0: Segurament.
1: Va afluixar una mica.
0: Jo vaig veure el Depor.
1: El Depor i... Sí. No va veure el Gijón Sabadell.
0: No, me feia ganes veure la tornada del Deportivo de la Coruña a primera divisió.
1: Leo Román, no?
0: Sí, sí, vaig veure un Leo Román.
1: De quatre ets mallorquinistes, que,
0: quatre.
1: Pedro Vigar no va jugar.
0: No, però sí Ferniño, per part de l'Elx, i el Chimo. Depor estaven en Chimo i Leo Román. Un Leo Román que va tenir una doble intervenció molt bona a una mateixa jugada, però després, per jo, en el gol de l'Elx va tornar a quedar entre pals sense sortir una pilota que li varen rematar des de la frontal de l'àrea petita.
1: S'està guanyant, l'afició, a poc
0: sí,
1: a poc.
0: Sí, de moment sí, després l'escoltarem. Sí, bueno, va acabar empat a un, que és un resultat mitjanament lògic, també, no?, entre el Depor
1: sí,
0: i l'Elx.
1: Sí, el Depor ha pujat en guany, o el Depor no era aquell superdepor.
0: No, clar.
1: Serà un equip que lluitarà per mantenir la categoria i
0: l'Elx
1: també.
0: Crec que són 7 anys donant vots entre segona i primera federació. El Depor,
1: L'Elx ja té un poquet d'experiència en aquesta categoria. Primera sabia que se trobaria a l'estadi Riazor amb un Deportivo un poc pressionat, vulgui o no, de qualque manera, per aquest primer partit, per jugar davant la seva afició, i va aconseguir finalment empatar, no?, perquè anava perdent 1-0 i finalment l'Elx va aconseguir el gol de l'empat. Uh-huh. Però bé, com deies, el Mallorca tornarà demà a la feina, en principi en tota la plantilla disponible, sessió de lesionat de llarga durada, que ja coneixeu, i res, a davant profit. Un Granada que ve d'empatar dins Oviedo, dins sí. Carlos Tartiere, que ho va fer bé, va defensar bé.
0: Era un dels partits importants de la primera jornada.
1: Va defensar bé i serà un equip que no serà fàcil. A més, la darrera vegada que ha anat a Granada, a Mallorca li ha costat molt.
0: No ha estat massa positiva.
1: Serà sí. Dijous a les 9 i mitja del vespre a l'estadi de Boscar Més.
0: Recordant precisament aquesta propera jornada, la jornada 2, Córdoba-Girona, jugaran divendres. Per dissabte tenim l'Oviedo-Leganés, Albacete-Reial Societat B, Ceuta-Les Palmes i el Denc-Cádiz. Ja queden per diumenge l'Eibar-Valladolid, Castelló-Sabadell, Sporting de Gijón-Burgos, Tenerife-Almeria i dilluns a les 7, Celta-Fortuna-Andorra i a les 9 i mitja el nostre Granada-Mallorca. Ahir la presidenta del govern, Marga Proens, va rebre la direcció del Reial Mallorca, Andy Colberg i Alfonso Díaz, amb Albert Salas. Varen parlar de la continuïtat del projecte. Aquest era un dels arguments de la reunió. Escoltam el cap de negoci, Alfonso Díaz, parlant de l'inici de temporada i del projecte que va cap endavant.
2: Está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente... con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Desgraciadamente hemos descendido, no queremos descender, pero ya miramos para adelante desde hace meses y muy centrados en sacar el club adelante, poder subir a Peña y ser lo antes posible.
0: Les declaracions ahir d'Alfonso Díaz després de la reunió amb la presidenta del govern balear.
1: La presidenta que va estar present en el partit contra sí. El Real Valladolid.
0: Sí, a la primera jornada de Lliga. I que
1: no me faltaria que l'objectiu no fos pujar primera, tornar
0: sí,
1: a primera divisió.
0: Faltaria més. I dos dies abans vas amb el Palma Futsal posant-s'hi la nova camiseta amb llengua mallorquina. Una i 11 minuts, tenim que continuar parlant de futbol. Tenim l'Eivissa que avui viatja cap a Bilbao, sí. Jugaran dos partits amistosos contra l'Arenas i contra l'Osasuna B, i ja contarem aquests dies, i tenim que parlar amb un jugador del poble. Si ho fem tot d'una, 1:11.
3: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és esport.
5: Para ti, también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 60 céntimos el kilo. El filete de ternera balear al corte a 16,99€ kilo. La rodaja de salmón granel a 12,99€ kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
0: 1:13, anem a parlar de la segona federació. Ens escolta un dels nous fitxatges del Poblense, el central Pere Amé. Pere, bon dia.
7: Bon dia.
0: Com estem?
7: Vaig ser veritat que molt bé.
0: Sí? Fixa't, quina pregunta més benedita que te faré ara. Què fa un poble com tu al Poblense?
7: Bueno, vaig ser veritat que tornar a casa, ser veritat que és un plaer. I res, aquestes 3-4 setmanetes que havíem entrenat, la veritat que estic molt a gust i molt content de poder tornar.
0: Estava repassant quatre dades avui de matí i veig que tens 24 anys, fins al desembre no fas els 25, i ja has passat pel juvenil del Manacor i del Mallorca, pel Josetense, Poblense, Andratx, Mallorca i una altra vegada Poblense. Quin carreró amb 24 anys, no?
7: Bueno, així és. Hem tocat un poc per tot i res, allà on he estat, la veritat que he estat molt a gust i com t'he dit, tornar a casa sempre és un plaer, sempre m'he tractat molt bé i això, almenys si podem fer un bon any i seguir amb aquesta línia. Mm-hmm.
1: Segona ref, no? Que ja és una categoria exigent, una categoria complicada també, no? I enguany, a més, nova, diria jo, no? Perquè molt d'aquests equips no vareu jugar, no vareu participar a la temporada passada.
7: Exacte. De fet, ja ven de Mallorca, que tampoc estem a segona ref, i aquest canvi de grup, pues bueno, ens haurem d'adaptar aviat, i res, jo crec que hi ha un molt bon grup, un gran grup de jugadors on se fa molt bé la feina i res, a poc anar preparant-nos per quan arribi dia 6, que és el primer partit de Lliga.
0: Fa no res, jo te recordo, la gespa de Son Bibiloni rebenta el trofeu del Mallorca B com a campió de tercera, després arriba l'ascens. Bueno, com és el canvi? Com has viscut això en tan poc de temps?
7: Bueno, pues la veritat que he estat 2 anys allà al Mallorca, he estat molt a gust, m'han tractat molt bé, i res, va acabar la temporada i me varen dir que pues jo, que al final havien decidit apostar per altres jugadors, i res, i tot d'una que me varen dir això, pues vaig rebre la cridada del Poblense i no me vaig pensar.
1: En Llorenç Enric, m'imagino que ja ho ha apurat un poc el dia, no?, de bo que serà aquesta categoria.
7: Exacte. En Llorenç ha estat 2 anys amb el Baleares i n'ha viscut des de tot colors. I la veritat que sí, que m'ho dona consells i m'ho està tractant molt bé.
1: I en Julián, que ja el coneixem un poc, també, pel seu pare amb el Mallorca i també ha estat altres aquí, no? Vull dir que estant amb aquest, m'imagino jo que feina segur que n'hi ha, segur que en fareu i bona.
7: Sí, juntament amb en Jaume, el preparador físic, que han format un molt bon tàndem i res, de moment està fent molt bona feina, hi ha un molt bon grup i, com t'he dit abans, dia a dia i per arribar el millor possible dia 6, que és el començament de Lliga.
1: De moment, vareu guanyar l'altre dia el trofeu de l'agricultura, l'Atlètic Balears, i vareu tornar a guanyar d'Imporreres. Començat bé.
7: Sí, és veritat que hem començat bé, però bueno, la pretemporada sempre, com diu la gent, és per posar-nos a punt, és veure que el resultat és lo menys, però guanyar sempre va bé per agafar confiança i anar dia a dia, com t'he dit.
0: Se fa feixuc entrenar i jugar amb aquesta calorada?
7: Bueno, la veritat que un poc, però bé, al final hem d'estar preparats per tot i fent el que ens agrada.
0: Uh-huh. Escolta, el llistó del Poblense està molt alt, eh?
7: crec que el que van fer l'any passat, crec no, té molt de mèrit, serà molt difícil igualar-ho, però bueno, com t'he dit abans, nosaltres hem d'anar a lo nostre, fer feina dia a dia, i els resultats arribaran.
1: President, té molta il·lusió,
7: Sí, és veritat que en Miquel sempre és un home que li agrada molt guanyar, i ho té clar, ell vol fer igual o millor que l'any passat.
0: Se pot repetir, lo de l'any passat, trobes?
7: Jo crec que és molt difícil, perquè el que vàrem fer té un mèrit increïble, però per què no?
1: El problema d'enguany també és que Gavi i Pere, hi ha equips històrics. Equips històrics,
0: sí, però això hi ha sempre.
1: En aquesta segona rev, no? Que estan més obligats que Poblense també, no? A intentar ascendir, estan en categoria superior, no?
0: Suposadament amb millors pressupostos.
1: Per ser ciutats, per allà on se visitarà. Vull dir, també hi ha un poc per això. Per tant, jo crec que el Poblense el que ha de fer és formar futbolistes, anar pujant, anar fent, no? I el temps ja mordirà on ha d'estar el Poblense. Ara mateix, a segona rev, va fer un molt bon playoff la temporada passada, és una llàstima, no? Però jo crec que a poc d'un equip que fa res estava a tercera divisió i va viure tercera moltíssim d'anys, o sigui que tampoc és complicat, no? Es pot anar més.
0: Què trobes, Pere?
7: Sí, sí, man, el que deus és veure que el Poblense du un parell d'anys sense pujar a segona rep, se va aconseguir i l'any passat se va fer una grandíssima temporada, i jo crec que aquesta gran temporada també ha fet que el Poblense se guanyi un respecte dins d'aquesta categoria, i al final aquest respecte també s'ha de demostrar, i crec que en guany, en el que vam fer l'any passat a company que hi ha en guany i company que hi ha en Puig, crec que hem d'intentar fer-ho igual i millor, perquè aquest respecte que se pot començar a tenir el Poblense a segona rep continuï.
0: Pues seguirem aconseguint cada temporada la segona federació. Pere, molta de sort i que vagi molt bé aquesta temporada al Poblense.
7: Moltes gràcies a vosaltres i res, ha estat un plaer.
0: Gràcies a tu, adeu.
1: Gràcies.
0: Una i de 9 minuts. Torna
1: a jugar
0: el futbol.
1: No, sí, torna. Dijous, 7:30.
0: Sí, sí, sí. No, no. Sí,
1: contra el Cardassà.
0: El cartell d'amistosos està sent ben ample pels
1: partit
0: equips balears.
1: Partit de pretemporada, Poblense-Cardassà.
0: Tant l'Auda Eivissa com els equips de segona federació tenim un bon marge de partits amistosos, de preparació. Anem a veure si els equips arriben bé al començament de temporada a la segona federació. Com deia, deixem el futbol per parlar de futbol sala. Trobes que mos podríem colar dintre de l'autocar del Palma Futsal, que va
1: que sí.
0: Per les carreteres de Galícia?
1: A veure, ho hem fet nosaltres, no? Quant de pits hem entrat, tu i jo?
0: Un munt. I doncs anem a intentar-ho. Anem a veure si podem establir connexió amb en Charuto, un dels pivots del Palma Futsal, que ara estan de camí entre l'aeroport de Corunya, camí d'Eixantada a Lugo, on avui jugaran contra la selecció d'Indonèsia a les 8:30 al trofeu Terres d'Oasma. Anem a veure. Charuto, buenos días.
8: Buenos días.
0: ¿Cómo estáis?
8: Sí, estamos en viaje para Galicia, para hacer un amistoso y contento.
0: Uh-huh. Un amistoso que es todo un misterio, porque me imagino que de la selección de Indonesia no sabéis nada, ¿no?
8: Sí, la verdad es que yo ya miré algunos vídeos de Indonesia, pude ver alguna final contra Irak que jugaron un año pasado, y es una buena selección, tiene mucha velocidad y creo que será un desafío difícil, pero bueno, para nosotros que estamos mejorando poco a poco, físicamente y técnicamente.
0: Uh-huh. Y además, con tanto entrenamiento...
8: ¿Cómo?
0: Que después de tantos entrenamientos, que lo que de verdad os gusta es jugar partidos, ¿no?
8: Sí, sí, para nosotros es bueno jugar también. Claro que estamos mejorando como estamos y ya hicimos un gran partido contra Sporting y ahora tenemos otro partido contra la selección de Indonesia, esperamos ganar este partido, estamos preparados para...
0: Contra el Sporting, con todo lo que supone un enfrentamiento Sporting-Palma, que tiene mucha historia, que fue la última Champions, que ganaron ellos, no sé...
8: Sí, un primer partido con 15 días de trabajo y... me quedé contento porque el equipo presentó durante el partido, creo que merecíamos en los penales que puede pasar, pero estoy contento por lo que la equipo aportó en defensa, en ataque. Creo que esta temporada será ilusionante y será una buena temporada.
0: Uh-huh. Estabais perdiendo 3-0, empatasteis el resultado finalmente 4-4. Tú marcaste el primero, el chute aquel cruzado entre las piernas del portero, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Contento por el primer gol de la temporada y a seguir así marcando y ayudando a los compañeros. Y bueno, tenemos que mejorar un poco en defensa para no tomar tantos goles así, pero creo que poco a poco vamos mejorando.

0: Jo m'imagino que, Gavi, l'equip millora individualment, però també una mica, jo diria, col·lectivament, ¿no? El otro día Núñez dijo en IB3 que veía el equipo bien, pero que hay margen de mejora, que ahora hay que trabajar sobre todo la parte colectiva. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo también veo eso. Tenemos mucha margen de mejora, pero es de un grupo muy bueno y tengo la certeza que vamos a mejorar poco a poco y cuando empezar la temporada de verdad estaremos a tope para disputar todos los títulos posibles. Estoy contento por lo que veo de equipo, tanto de entrenamiento como en el primer partido. Y hoy esperamos hacer un gran partido para demostrar esto.
2: Nosotros lo vemos desde fuera. Tú desde dentro, ¿tienes la percepción de que este año hay una plantilla, además de muy amplia, muy, muy compensada en cada posición?
1: Sí, creo que en todas las posiciones tenemos gran jugadores y con características diferentes en cada posición. Entonces esto ayuda mucho a Vadillo para poder colocar una equipo buena para jugar y bueno, espero que todo dé cierto durante la temporada, que no perdamos ningún por lesiones y que sea una gran temporada y que podamos estar todos juntos y creo que este grupo va a conquistar cosas buenas.
2: No solo crece la plantilla, crece también el cuerpo técnico. Ahora hay un entrenador para los porteros. Que se vayan preparando Luan, Denis y Carlos, ¿eh?
1: Sí. Palma está mejorando cada año más, cada año trayendo más personas tanto para el cuerpo técnico como jugadores. Entonces es importante cada vez mejorando más. Estamos más cerca de ganar títulos.
2: Y la última, Charuto. Todos estos amistosos están sirviendo, me imagino, para preparar lo que va a ser la Supercopa, el primer título de la temporada, ¿no?
1: Sí, con toda certeza es un título muy importante para nosotros que vamos a pelear mucho para traer a Palma y esos amistosos son importantes para que estaremos preparados para ver dónde estamos dejando un poco, dónde estamos mejorando para estar bien y llegar en Barcelona y hacer grandes partidos y si Dios quiera salir con un título.
2: Y preparando una liga que va a ser un misterio también, ¿eh? Con tantos cambios, cambio en la competición, cambio en algunas normas reglamentarias, no sé, va a ser un poco un lío al principio.
1: Sí, va a cambiar algunas cosas, pero creo que para nosotros también va a ser un poco diferente de los otros años, pero estamos preparados para hacer una gran liga también y espero que hagamos una gran Supercopa para ir bien para la liga.
0: Al final todo esto de amistosos sirve para eso, ¿no? Para preparar lo que son las competiciones ya oficiales, para preparar esta Supercopa, el primer partido contra el Pozo Murcia, que luego, curiosamente, ya en la segunda jornada, 10-12 días más tarde, os volvéis a
2: En liga otra
0: enfrentar
2: vez.
0: al Pozo en liga en Somosh.
1: Sí, ya estamos nos preparando, ya estamos viendo vídeos, ya estamos nos preparando para este partido. Claro que tenemos que pasar las cosas para los más nuevos que llegaron ahora, pero estamos preparando para hacer grandes partidos contra el Pozo. Sabemos la dificultad, pero vamos a estar preparados.
2: Charuto, que tengáis buen viaje, que tengáis buen amistoso y buena preparación para las competiciones oficiales, que yo creo que este año nos vamos a divertir.
1: Gracias, gracias, y vamos con todo.
2: Un
1: Un
2: abrazo,
1: abrazo.
2: crack.
0: Gracias.
2: 1:26 minuts, deixem l'autocar del Palma Futsal per parlar amb l'especialista en futbol sala d'aquesta casa, que no és un altre que en Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com anem?
3: I bueno, i va bé, no? Acabant
2: Com
3: l'estiu i esperant ja el començament de la temporada.
2: acabant l'estiu, però continuem amb la calor,
3: Sí, una cosa no té res que veure amb l'altra, ja, no?
2: eh? Mos
3: Avui en
2: queda
3: dia estem a les
2: molt.
3: temperatures...
2: Mos queda estona, Miquel, encara d'estiu, t'he dit jo.
3: Sí, que és vera.
2: Encara podran anar a nedar, eh? Jo crec que fins a octubre poden nedar tranquil·lament.
3: Així és,
2: Al
3: així
2: gener
3: és.
2: que neden tot l'any, no té res a veure. Coses que volia xerrar amb tu, Miquel. T'has preparat?
3: Digue, ho intentaré.
2: Hi ha 10 noves mesures de reglament per aquesta temporada en el món del futbol sala. Jo m'imagino que estàs contentíssim en totes, no?
3: Absolutament, absolutament. No sé si vos ha arribat el document oficial de la federació, on tot és molt més estès que en aquests gràfics que han sortit,
2: sí,
3: no? per les publicacions i tal.
2: Sí, mira, anar un poc de, per damunt de lo més important, això hi ha qualcuna d'aquestes mesures que m'ha cridat molt l'atenció. Per exemple, que cada equip tindrà només un temps mort per partit, i el podràs emprar o a la primera o a la segona part, però un en tot el partit.
3: Així és. Així
2: no
3: és,
2: ho entenc. Així és.
3: Bueno, mira, t'explico un poc de on venen aquestes modificacions, no? Hi havia una petició, per, diguem, generalitzada, no? De que se dinamitzés un poc més el joc.
2: Val, molt bé.
3: Lo que passa és que jo crec que no s'han utilitzat precisament els recursos que tal vegada tothom tenia en el cap, no? Per exemple, aquest d'estem mort, que fa que hi hagi menys aturades, en el final lo que fas és que hi hagi dues aturades menys, sempre i quan s'haguessin utilitzat aquest temps morts, no? Hi havia peticions, pues, mira, n'hi havia una que anava molt encaminada en el tema d'utilitzar els porters, perquè donàs dinamisme, perquè donàs un poc més de velocitat, no? I aquest tema ni s'ha tocat. S'han tocat pues, qüestions que tu trobes curiosa aquesta, i lo de reduir a 8 minuts el descans, pues també és, no sé...
2: Aquesta és una vanitura.
3: I van repinyant, i després, ara me demano jo, no sé si heu vist el protocol d'actuació dels MOPAS.
2: Sí, vale? també.
3: Els MOPAS tindran autonomia i podran entrar, mentre s'està col·locant una barrera, podran entrar a l'altre costat, de manera autònoma.
2: Sí, uniformats. Han d'anar uniformats.
3: Sí, uniformats. I després lo dels balons, o sigui, no sé si ho dic, que el camp estirà rodejat de balons o damunt unes bases, diuen ells, que a qualsevol moment pot ser objecte de... Tu saps, per exemple, Sant Moix, és poc puesto que hi ha.
2: No hi ha.
3: I la quantitat de vegades que el jugador pega per laterals o per fons.
2: Exacte.
3: O sigui, jo m'imagino que hi pot haver un moment que hi hagi balons repartits per la pista.
2: Sí.
3: No sé, és a dir... Són normes que no sé qui ets ha pensades, però que crec que... Ja no que no hagi jugat a futbol sala, és que ha vist poc partits.
2: No ha vist res. Qui té aquest poder per justificar aquestes coses? No sé, m'assembla que han de justificar un sou a la federació, a un responsable, o això crec, del futbol sala concretament, i m'assembla que ha de justificar la seva figura i el seu càrrec fent coses, i fa coses que no tenen cap sentit.
3: El document que ha sortit surt de la Comissió Tècnica d'Àrbits. M'explic?
2: Sí, ja està tot dit.
3: A partir d'aquí, pues, poc més que afegir. Jo sé que hi ha una comissió on participen una sèrie d'entrenadors de primera, a la que hi ha incluïda Antoni Vadillo.
2: Uh-huh.
3: Vale? Sé que hi ha Antoni Vadillo, hi ha Duda, no sé si hi havia en Josan, i ara no record, crec que eren quatre.
2: Uh-huh.
3: Sí, en Juan Lu, crec que eren aquests quatre. Uh-huh. Però bueno, me permet dir que probablement en qualque nom m'equivoqui. Però simplement són gent que donen la seva opinió, però després no participen quan se creen aquests documents o quan se prenen les decisions. És a dir, se'ls escolta, saps? Aquests entrenadors el que fan és demanar a la resta de companys pues, suggerències i evidentment no hi ha un acord en tot, perquè mira, tu per exemple te pots imaginar, hi ha entrenadors que estan molt en contra del tema de les incorporacions del porter, perquè troben que ralentís el joc, que el futbol sala perd aquesta essència d'espectacle que sempre havia tingut, i hi ha altres entrenadors perquè com te pots imaginar que li estan traient un rèdit tremendo en això, pues que no tenen la mateixa opinió, però bueno,
0: si s'ha de canviar qualque cosa, que millor que siguin els mateixos professionals del futbol sala
2: que
0: haurien de dirigir realment,
2: però
0: no?
2: És que jo vaig més enllà, anem a veure, faré la pregunta a l'enrevés. Quin benefici té per qualcú que el descans es redueixi a 8 minuts? O sigui, on està el benefici d'això?
0: Molt temps a fer feines, no? Jo
3: m'imagino que ells veuen que tant mateix el futbol sala, quan hi ha emissions televisives, no hi ha massa facilitat de trobar publicitat, ¿vale? No és futbol, que li sobra temps i que ara també juguen el Mundial i foten pauses d'hidratació i descansen més llers per cada cantant a Shakira. Aquí això no passa, saps? Ni pauses publicitaris.
0: De moment.
3: Llavors, ells van arruir perquè supos que serà més fàcil col·locar un partit de Teledeporte o allà on el donguin, d'Azón o on tots el donguin els partits, si tu l'espai que ocupes és molt més reduït. I vull suposar que amb això treuen qualque profit, saps? Si fes, de fet, hi ha una norma que supos que per segon quin tipus de grans competicions que organitzi la pròpia federació, que, per exemple, en el tema dels temps morts, diu que aquests dies ells poden establir temps morts, però que sigui l'organització ses que els organitzi. És a dir, el club seguirà tenint un temps mort, però que a efectes publicitaris o de qualsevol altra qüestió que li interessi a l'organització, hi podrà haver altres aturades. Com hi ha algun, per exemple, en el Mundial de Futbol, es tenen les pauses d'hidratació.
2: Que eren mentida. Però és que dintre de la que parlàvem al principi dels temps morts, en competicions de Copa no hi haurà temps morts a les pròrrogues, que són partits que necessiten moltes vegades una instrucció clau per resoldre un partit.
3: Així és. Sí, perquè tu pots anar a una pròrroga sense haver utilitzat ni el temps mort ni el porter jugador, que moltes vegades, quan arribes en aquest darrer moment, és quan s'utilitza. Hi ha molts entrenadors que, si no tenen un caos tremendo durant el partit, el temps mort s'ho guarden per en aquest darrer moment o preparar, tu ho veus, no? Faltant no res, aquella jugada d'estratègia que te pot donar aquell gol que decanti el partit. O en el cas d'una pròrroga que, si no hi ha gols, ningú li fa res. Però si hi ha un gol, automàticament hi ha l'equip que traurà 5x4 perquè ja no li queda temps i l'equip que ho ha de defensar, i és vera que això suposen aturades en aquests darrers minuts que fan que s'allergui, però això forma part precisament d'aquest joc. Mira, jo entendria, si tu el que vols és llevar estem morts, comença a aprendre d'esports de pista, i per exemple també estan en el tema del bàsquet i fica 4/4 que tindràs unes aturades. M'explic, tindràs unes aturades regulades, de la duració que tu vulguis, estipulades en el moment que tu trobigues, però que el manco hi seran. Llavors, mos estan duent. Mira, hi haurà un més aturades en aquest darrer Mundial de Futbol que en el futbol sala, quan sempre havia estat en el revés. La dinàmica d'un esport de pista és completament diferent. El fet de que són esforços físics diferents, de que és que tot és diferent. Llavors, el que no pots és que cada vegada mos apropem més a la normativa de futbol que a la normativa de la resta dels esports de pista.
2: Hi ha una altra que també entenc tal vegada el fons de la qüestió, però físicament és inviable, i sobretot a pistes com, per exemple, Son Moix. És a dir, els jugadors que patesquin una lesió i necessitin assistència hauran de ser atesos fora de la pista, i si no obeeixes, veuràs targeta groga i falta acumulable. Anem a veure. Segons quina lesió, tu no pots agafar el jugador i treure-lo de la pista així com te dona la gana. I si on el poses, a Son Moix, Miquel? A un jugador
3: no,
2: de
3: lesió? No,
2: on el poses?
3: Però, i pensa que Son Moix encara tenim un pavellón que és privilegiat. Tu has anat a molt dels pavellons
2: sí,
3: de primera.
2: Sí, sí.
3: Hi ha pavellons que són extraordinaris, però hi ha pavellons de segons quines poblacions que són el que són.
2: Quan dic que entenc els fons, és que m'imagino que això ho fan per no simular lesions i aturar el joc amb cuentos. Molt bé.
0: Refredar el partit.
3: Totes aquestes normes van enfocades a la dinamització, com diuen ells, no?
2: Sí.
3: Ara, el que no pots és desnaturalitzar un esport, i jo crec que aquestes normes el que fan és desnaturalitzar un poc el que ha estat el futbol sala, el que pretenia ser el futbol sala, que de cada vegada li queda menys de futbol sala que mos va enamorar en els que fa molts anys estem darrere això.
2: Te'n recordes que fa durant posar en pràctica l'invent aquell de la treta de banda amb les mans? I no va conduir a res. I només va ser a Espanya. Després sorties a jugar a Europa i te feies un embolic.
3: És que és això, és que, a més, hi ha aquesta altra part. És a dir, ara ells, per exemple, mantenen segons quines normes que a Europa no se mantenen, com, per exemple, el saque de porta. És a dir, entrenador, i sobretot de cara a l'espectacle, que és millor que el saque de porta sigui com se fa a Espanya que no com se fa a la resta d'Europa. Però en el final hi hauria d'haver qualque cosa que se regulés i que se discutís a un altre foro.
2: Sí, perquè després juguen campionats d'Europa o Champions i ja tenim el lío fet.
3: Claro, no, no, i les seleccions, o sigui, jugadors sí, sí, que van a les seleccions, ara juguen amb unes normes, ara juguen amb unes altres, és molt complicat, és a dir, la feina dels entrenadors se complica, perquè en el final tu totes tens un model de joc que va enfocat a una normativa que te limita, i després de cop i volta te canvien tot, no? No sé, hem d'aconseguir qualque dia, no sé com, deixar de ser aquest circo que som.
2: Saps què passa, Miquel? Saps què passa?
3: I convertir-nos en un esport sèrio.
2: Que hi ha una manca de respecte per aquest esport.
3: Clar, perquè és que el govern...

0: no l'estimen, i és que el govern no l'han parit i ni l'han patit, i és una pena, la veritat, és una pena.
1: Bueno, què hem de fer avui en la selecció d'Indonèsia?
0: Bueno, jo de segon quin tema m'estic...
1: Jo m'imagino que forma part d'aquell viatge que va fer en José Tirado a Indonèsia per establir unes relacions i totes aquelles coses, no?
0: Ja t'anava a dir que ahir que ells eren los amigos de Tirado contra los amigos de Falcao, no, saps?
1: Bueno, i una altra cosa, Miquel, ja han sortit els horaris de les tres primeres jornades de Lliga. El primer partit, el Palma, el juga a la pista de Santa Coloma, que per cert deixa d'anomenar-se Indústries ja aquesta temporada. Se juga 9:30 del vespre.
2: Deixa'm fer un petit incís, horaris pràcticament copiat de la Liga. És a dir,
1: se juguen
2: cada dues hores, partit cada dues hores en diferents dies.
1: No hi ha coincidència de partits. Un altre invent, sí. Dit això, primera jornada, Santa Coloma, Palma. Divendres, 11 de setembre, 9:30. Molt bé. Segona jornada, a Son Moix, Palma, si estan acabades les obres, El Pozo Múrcia, un dissabte, dia de nou, a les 12 del migdia. Això perquè és partit de Teledeporte. Però ara vaig en la tercera jornada, Miquel. Xota Palma, divendres 25, 7:30. Xota tal vegada, quan arribi la tercera jornada, no existeix. Perquè aquesta història tampoc s'ha resolt.
0: No. Hi ha moltes històries sense resoldre a dates d'ara. De fet, el calendari de... hi ha calendaris de competicions d'èlit que no han sortit encara. Hi ha calendaris que no han sortit perquè hi ha un cacao jurídic en certs clubs que ho té tot bloquejat i que no hi ha manera d'aclarir-se. Pareix que ha d'anar endavant, és que surti Xota i és que surti Màlaga, i... però probablement fins al darrer moment no sabrem exactament què passa.
1: Qui mos havia de dir que estaríem xerrant d'aquestes coses en el món del futbol sala, que era un esport que només xerràvem d'esport, i ja s'ha sí. ja introduït tot el malefici també,
0: En el final, pues mira, estàs dins una casa molt grossa que te guanya en tot, i que es contagi, pues era normal que fos de futbol cap a futbol sala i no de futbol sala cap a futbol. Llavors, bueno, sí. Per desgràcia, i jo trob que és una desgràcia, cada dia mos pareixem més en el món del futbol i mos anem allunyant del món de lo que era el futbol sala i que molt enyoram.
1: Sí, de moment encara podem xerrar amb els jugadors amb total tranquil·litat i normalitat. De moment mantenim això. Miquel, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Adéu, una abraçada.
0: Adéu.
1: Tancant comunicació amb Miquel Vidal, parlàvem de jugadors, hem parlat fa uns minuts amb en Charuto i podem sentir també Núñez, l'estrella que ha tornat a casa després de 4 anys, que va parlar amb els companys de televisió abans d'aquest viatge cap a Galícia. Sentim Núñez.
3: Bueno, claro que una vuelta aquí ha cambiado muchas cosas, ¿no? Después de ganar un par de títulos, la ambición y todo. Claro que un sitio, un lugar donde fui muy feliz y la gente totalmente diferente, ¿no? Hoy soy uno de los más viejos del equipo, pero bueno, la acogida que me han dado fue brutal. Me he sentido como en casa, como me había ido antes, ¿no? Y la vuelta ha sido mucho más fácil. El ambiente del grupo, del equipo. La verdad que estamos trabajando mucho, muchísimo. Se ha reflejado, ¿no?, el último partido ahí, buscar un partido que iba totalmente en contra nuestra. Y fue un partido ahí donde nos hace más equipo todavía, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos por buen camino de preparación.
4: ¿Qué tal de sensaciones? ¿Cómo ves al equipo deportivamente y individualmente?
3: Bueno, yo la verdad que muy confiante, ¿no? Siento que el equipo está bien, está bastante bien físicamente, ¿no? Los trabajos que estamos haciendo ahí estas semanitas, ¿no? Ahora vienen estos partidos que nos van a probar, ¿no? ¿no? Vamos a poner en práctica todo lo que hemos trabajado estos días. Pero yo veo el equipo bastante bien, un equipo joven, ¿no? Un equipo, como he dicho, físicamente bien, con una margen para mejorar muy grande, ¿no? Y ahora es trabajar totalmente la parte colectiva, ¿no? Hacer todo lo bueno que tenemos individualmente, poner en práctica el colectivo. Y eso nos va a hacer más equipo. Y bueno, individualmente yo creo que bien, y solo quiero aportar mi mejor versión para ayudar al equipo.
4: Ahora tenéis dos semanitas bastante intensas, ¿no? El fin de la pretemporada son 5 partidos, creo, que jugáis en unos 15-20 días. ¿Cómo lo afrontáis y qué supone esto ya de cara a los oficiales?

0: Bueno, yo creo que todos aquí están con la cabeza muy puesta en la Supercopa, ¿no? Yo creo que es nuestro primer objetivo de temporada. Estas 2 semanitas ahora de partidos, lo que más nos gusta es jugar, ¿no? Y bueno, queremos probar todo lo que hemos entrenado, como he dicho. La gente muy focada, muy ambicionada, ¿no? También. Pero como he dicho antes, lo primero es con la cabeza puesta en la Supercopa, que es el objetivo principal nuestro. Y estos partidos ahora, como he dicho, poner en práctica todo lo que hemos trabajado, todas las cualidades que tenemos, escuchar mucho a Vadi, ¿no? A lo que nos pide, para llegar ahí con nuestra mejor versión.
1: Y tú, en comparativa con la etapa en la que tuviste antes, ¿cómo te sientes? ¿Ha cambiado algo para ti o ha cambiado algo en el equipo en general? Como antes, como en casa.
0: Bueno, el equipo yo creo que es totalmente diferente, ¿no? Estos años que me marché, el Palma ha cambiado, todos los años han cambiado jugadores importantes, ¿no? Tomás, Mancuso, Chaguinha, Kleber, y cada año el equipo ha cambiado, ¿no? Y ahora he vuelto totalmente diferente. Yo creo que conozco a 2, 3 jugadores que estuve con ellos el tiempo que estuve aquí, pero yo creo que Vadi lleva esa condición muy bien, ¿no? Yo creo que tiene muy, muy trabajada ya de saber llevar el ambiente del grupo, de trabajar la parte psicológica con los jugadores, y se ve que parece que no cambiaron nada, parece que es lo mismo, ¿sabes? Parece que trabaja es el mismo, parece que la gente, como he dicho, un club es una familia y la gente parece que ya se conoce a mucho tiempo. Para mí fue mucho más fácil la vuelta.
1: Y ya por último, con la mirada a la Supercopa, ¿objetivos claros? ¿Cómo ves el primer torneo oficial?
0: Bueno, ya en la primera entrevista de presentación lo he dicho, yo creo que nuestro objetivo es jugar finales, están llegando siempre a las finales porque el club, ¿no? Ha cambiado el chip, es un club ya que gana cosas importantes y queremos ganar ese título nacional, ¿no? Yo creo que este año el máximo que podamos ahí jugar finales y quizás volver a estar en la Champions otra vez es mi sueño personal. Y sobre todo del club también.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3.
7: Canviant d'assumpte, parlam de gimnàstica artística perquè des de demà tenim campionat d'Europa a Zagreb, a Croàcia, i allà està el nostre Nicolau Mir, que ja mira cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 28, no estem massa lluny, estem a mitjan camí, i tot això és important tenint en compte el que queda per davant i el que encara se pot fer. Hi ha molt de canvis a la selecció espanyola i vull parlar d'això amb el director tècnic del club Chelsea, Pedro Mir. Pedro, bon dia.
8: Bon dia, Gavi, com estàu?
7: Estava repassant la selecció i crec que Nicolau és l'únic integrant dels passats Jocs Olímpics en aquesta selecció.
8: Sí, per diverses raons, és l'únic supervivent, per dir-ho de qualque manera, no? Uh-huh. Degut a la lesió que va tenir en Joel Plata fa escasses 2 setmanes, Després la baixa de Néstor, que pareix que està un poquet lluny ja d'estar al nivell que estava, i després també tenim que en Tierno no se va classificar perquè els joves venen espitjant fort, i és que pareix que ha aguantat aquest tirón d'aquests joves que venen pujant ha estat en Nicolau, que ara mateix s'ha erigit un poquet amb el capità de l'equip, a pesar de que Zagreb també ha en Rai Zapata, però que només participarà fora de l'equip com a especialista a terra. Per lo tant, en Nicolau és, ara mateix s'ha convertit en el capità de l'equip, l'únic supervivent dels darrers jocs. Sí.
7: Està amb en Unai Ibaigorri, Daniel Carrión, Ignacio Jokers i Pau Jiménez. M'imagino que l'objectiu és quedar el millor possible i és una perogrullada, però és així.
8: Sí, bé, l'objectiu principal és quedar dins els 12 primers per poder anar en el Mundial, però realment les ganes són de quedar dins els 8 primers per poder passar en aquesta final d'equips, d'aquest europeu, que jo crec que ho poden aconseguir, perquè la veritat és que és un equip bastant compacte a pesar d'aquesta renovació, no? Però bé, ja ho veurem demà. O sigui que l'objectiu és aquest, entrar a final per equips, els 8, i si no, com a mínim quedar dins els 12 primers.
7: Què té aquest equip i què ha perdut en aquest camí, amb les baixes?
8: Bé, jo crec que el fet de que estiguessin aquest quasi 10 anys junts les mateixes 5 persones fent tot, era molt difícil que a qualque moment no caigués ningú, no? O sigui que el que perdem és una cohesió molt grossa, un equip molt conjuntat, molta amistat entre ells, que s'entenien molt bé en tots els aspectes, i el que han guanyat és la renovació, gent jove que ve per darrere, gent fresca,
7: fam.
8: I bé, en aquest cas, nosaltres estem molt contents que en Nicolau estigui en una bona forma, amb aquest canvi dins el seu staff que va fer a final de la temporada passada, i però és que està donant bon fruit, no?
7: L'experiència és un grau, però tenir fam també, eh?
8: Sí, ell és ambiciós, té el cap ben enrajolat i també sempre ha sabut quan era el moment de canviar qualque cosa, canviar-la, perquè les coses no són les mateixes en 18 anys que en 26.
7: Clar.
8: O sigui que, sí. Uh-huh.
7: Qui agafes el 26?
8: Sí, està clar, però no és el mateix parlar de 26 anys fent una vida normal,
7: sí.
8: O fent, cercant un tercer Jocs Olímpics, que això seria un per nosaltres un èxit, un excitar, la veritat. Esperem que sigui així. De moment anem per bon camí, creuarem els dits, però és molt
7: seria
8: difícil.
7: Seria arribar a uns tercers jocs per en Nicolau, seria la cirereta, la seva carrera?
8: Sí, ell en té moltes ganes de tancar aquest període amb aquests tres Jocs Olímpics, perquè la veritat és que hi ha molta gent que diu, però si encara és molt jove, 26 anys,
7: clar.
8: Però no hem d'oblidar que no és el mateix ser un especialista de parells, que ell també ho és, a terra i a paral·leles, però no un top per cercar una medalla olímpica en això, però sí que és especialista, però sobretot ell és un all-around, i clar, ell feia 6 de parells, des de fa no sé quants anys s'està lluitant per fer aquesta parella, tu pensa que acabarà aquesta competició de campionat d'Europa i directe viatge a Itàlia per el joc del Mediterrani, per tornar a fer uns altres 6 aparells. O sigui que és bastant difícil, és bastant dur.
7: Mira, anímicament i de cap ja saben com és i no te demanaré. Jo te vull demanar com l'has vist en la preparació, tècnicament, com l'has vist precisament en els aparells, com està, com arriba en aquest campionat d'Europa?
8: Jo et diria que molt bé, està molt bé. Jo crec que està en un estat de forma òptim, físicament, tècnicament, ell se troba molt bé, i psicològicament també, però sí, tècnicament i físicament se troba molt bé, amb aquests canvis que ha fet de preparador físic, de fisioterapeuta, d'entrenador, de nutricionista, ell està molt centrat en cuidar molt el seu cos, i jo el veig molt bé.
7: És molta de gent, al voltant d'ell?
8: Sí, però el que algo quiere, algo le cuesta, no? Uh-huh. És el que hi ha.
7: És el cinquè campionat d'Europa ja per en Nicolau. És que el currículum que du Nico és espectacular, eh?
8: Sí, curiosament duig més campionats del món que d'Europa, perquè se n'ha perdut qualcun, però sí, en l'edat que té 26 anys i el que te dic, sempre fent els 6 de parells, és molt difícil, per això és la nostra satisfacció, és la nostra alegria de veure que després de tant d'anys pensa que ell ja a l'etapa júnior va haver de renunciar per petició del seleccionador a ser un possible campió d'Europa júnior per donar l'ajuda a l'equip sènior que en aquell moment havia de menester i va ascendir un any antes de lo que tocava a l'equip sènior i ja per aconseguir el que després va ser la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio. Uh-huh. O sigui que sí, un currículum molt, molt gros, molt gros.
7: I com se fa per no caure a una rutina? De fer sempre el mateix, bueno, any rere any?
8: Bueno, jo crec que una de les claus és estar a casa. Això, hem estat revolucionaris ja en el nostre club i en el centre de tecnificació i els Balears, hem estat revolucionaris sempre, siguem tots units, que no ens hem desplaçat en el CAR de Madrid per fer concentració permanent allà. Vam començar amb la femenina, després en Nicolau va ser el primer. Clar que ja s'aconsegueixen també una bona preparació, un bon èxit. L'exemple d'en Fabián quan va estar als Jocs Olímpics de Londres, no? Però a llarg plaç està que teva, estan els teus, poder estudiar a la universitat de que teva, jo crec que és molt important per poder dur una vida més normaleta, per dir-ho d'alguna manera, no? Uh-huh.
7: Fora Nicolau, hi ha qualque novetat al Club Chelsea? Com està tot el demés? Com estan les gimnastes? Què hi ha per davant?
8: Bueno, la gran majoria estan de vacances.
7: Mira que bé.
8: Però després tenim ses tres que han hagut de renunciar a tenir vacances. No han tingut una miqueta, però tant elles com jo estem preparant el que molt bé per damunt, que ens ha quedat de fora de l'equip de l'europeu. Hi ha dos gimnastes com són Nana Martín i Namaya Lacer, que estan preparant la seva possible participació en la Copa del Món de París. Probablement m'arribi la convocatòria d'aquí no res, això dins el mes de setembre. I sobretot estem preparant a Luana, que ja està classificada per el Mundial, en aquest cas per la selecció de Perú, però se va classificar en els passats campionats panamericans i l'estem preparant a tope per anar-la a acompanyar qualcú de nosaltres també, des de Mallorca, com a peruanos, uh-huh, adoptados.
7: Molt bé. Escolta, i la darrera, això no entrava al pressupost, no? Que quan Cíntia Rodríguez deixés la gimnàstica es convertís en guanyadora de carreres de ciclisme, això... preparau ciclistes també o ha estat una casualitat?
8: Escolta, ella va començar a preparar-se per ser ciclista quan encara feia gimnàstic, perquè diumenge ella i jo, en vez de descansar, anàvem a fer bicicleta per posar-se fortes les cames. O sigui que entra, tot això entra també.
7: O sigui que ets una mica culpable de que ara guanyi carreres, no?
8: Bueno, se li ha de demanar a ella, però jo crec que dirà que sí.
7: Pedro Mir, un plaer com sempre.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: I bona sort per en Nico, estem pendents d'ell, eh?
8: Molt bé, gràcies.
7: Gràcies a tu, adéu. 4 minuts per les dues, anem acabant sentint altres protagonistes. Per exemple, ha arribat a casa Marta Llompart, jugadora de bàsquet or a l'Europeu Sub-18. Va triomfar a la Lliga Challenge amb 17 anys. Ha jugat ja a la Lliga Femenina, a l'Eurolliga, i ara el seu futur està als Estats Units. La sentim parlant de l'emoció que va sentir en pujar al podi.
9: Sí, m'haig emocionar molt. Al final, comences l'Europeu amb aquest objectiu i veure que ho tens tan a prop, pues, super, super, super contenta. I res, d'aixecar la copa, que m'ho donessin la medalla, que estiguessin a sagrada amb mon pare i mon mare, pues, molt, molt contenta.
7: Quan diu mon pare i mon mare... Son pare, per si qualcú no ho sap, és Miquel Llompart, que va ser un grandíssim jugador de bàsquet fa uns anys. Parlant amb els companys d'IB3 Televisió, parla de la recompensa que suposa aquesta medalla després de tant d'anys d'entrenar, de sacrificar-se i tot el que ja sabeu.
9: És una recompensa i és un... o sigui, en el final jo em vaig anar de cameo quan era molt jove. Bé, el meu germà gran també se'n va anar amb 13 anys. Jo quasi ni me'n recordo de viure els tres germans junts a cameo. I també mon pare i mon mare tot el que han fet per nosaltres, d'acompanyar-nos, viatjar de cap a Barcelona, a València. Però en el final jo crec que això són molts de sacrificis que en el final pues, després donen, per exemple, una medalla d'or.
7: I ara el futur més immediat, ni més ni manco que la Universitat de Houston.
9: Tenia clar que me'n volia anar als Estats Units quan acabés júnior, perquè no sé, és una experiència que jo crec que no m'ho vull perdre, que vull anar a provar, a jugar allà a bàsquet i a viure.
7: I la darrera, què li sembla el que ha fet l'Azul Marino fins a arribar a la màxima categoria del bàsquet espanyol?
9: Jo estic molt content de tenir un equip a Mallorca que jugui una competició alta i més amb un equip que pot competir perquè han fet molt bon equip. Ojalà que pugui en Eurolliga i tot. Seria espectacular que estigués aquí un equip a Mallorca que pogués fer això.
7: Espectacular també el bàsquet femení a les Illes en aquest estiu, perquè si Marta Llompart ha estat campiona d'Europa, Paula Valenzuela va ser fa unes dades plata al Mundial Sub-17 i recordem que tenim Alba Torrens i Elena Puello en la selecció absoluta pel Mundial de Berlín. Dit això, més veus de l'actualitat. Ahir escoltàvem una mica amb un so, una mica no massa bon, a Marta Cardona avui amb millor so que ahir després del seu bronze al Mundial de bola 470.
10: Molt content d'aquesta setmana, crec que hem fet una molt bona setmana, hem acabat en tercera posició i hem d'estar molt contents, i bé, la nostra segona medalla mundial com a equip, el meu segon mundial, crec que no puc demanar més, així que mirant endavant i seguir fent feina per millorar com a equip.
7: D'altra banda, Leo Román, el porter eivissenc i exmallorquinista, que ahir va debutar a la Lliga amb el Depor, molt aplaudit pel públic de Riazor.
11: Sí, la verdad que estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día y bueno, hoy encima me veo recompensado con eso, que bueno, aprovecho para agradecerles ese cariño, que todavía no me he ganado, que tengo que seguir trabajando para seguir ganándome la gente y nada, agradecerles el cariño recibido, la verdad.
7: I altre exmallorquinista, Kang In Lee, presentat ahir com a nou jugador de l'Atleti de Madrid.
12: Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de ayudar al equipo, de poder ganar muchos títulos juntos y bueno, creo que vengo con esa ambición de poder ganar todo.
7: Vostè, qualque cosa més?
13: Vol guanyar tot aquest home.
7: Sí, mira,
13: el PSG ja ha guanyat coses.
7: Sí. Aquí va estar a prop, però no va tenir l'oportunitat definitiva.
13: Ara més informació, l'informatiu migdia.
7: Vinga, nosaltres tornem demà a partir de la 1:05, com sempre, aquí a Esports 3. Adéu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. La crisi migratòria continua ocupant un espai destacat de l'actualitat. L'IMAS ha anunciat avui l'inici dels tràmits per ampliar la capacitat d'acollida de les instal·lacions de Son Tous davant les darreres arribades de menors migrants no acompanyats a les Balears. L'espai ha quedat petit i s'ampliarà per poder atendre en condicions dignes aquests infants i adolescents que arriben a les illes sense els seus pares. El centre acull en aquests moments 26 menors, que és el doble de la capacitat màxima prevista. Davant la situació de saturació dels centres d'atenció de les illes, el govern insta a l'executiu espanyol a localitzar les famílies d'aquests menors i valorar si poden ser retornats als seus països d'origen. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts, de 8 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic, titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una jornada que ens deixa un nou accident mortal a les carreteres de les Balears.
2: Un motorista de 35 anys ha mort a Sant Josep Eivissa després de col·lidir frontalment amb una furgoneta. Ha passat poc abans de les 8 del matí. Els tècnics del 061 que s'han desplaçat al lloc no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: Avui també hem sabut que la conductora de l'autobús de l'accident mortal de Valldemossa ha donat negatiu en el control d'alcoholèmia.
2: Les analítiques s'han fet dins de la investigació del succés de Llora Baixa mentre els operaris de l'Ajuntament revisen el punt de llum per saber si el fanal estava en males condicions.
0: Avui també destacam que el consum de l'anomenat gas

0: i heu de saber que avui sortirem a prendre la fresca.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara en la primera hora han jugat amb set salines, amb molt bona puntuació que han fet aquests saliners. Ara s'incorpora a la part tècnica la nostra estimada Marga Cifra, que pren el relleu en Lluís Fortesa. I si ara hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el municipi de set salines, ara ha arribat el moment de conèixer que ahir a Binissalem se va celebrar la primera convenció internacional de Madones a la Fresca.

0: Idai Maria, ja que hi som, avui parlarem d'això, de prendre la fresca. No sé si tu n'has pres,
1: em prens... Sí, perquè ara t'anava a dir que abans has dit balancí i després m'ha vengut, que jo sempre, quan he pres la fresca, sempre ha estat en el balcó, no en el carrer, sí. Però en el balcó de Carmeu Predí, amb els dos balancins, tots dos engronça que engronça, perquè jo el que més m'agrada en aquesta vida és una ximeneu, un balancí i una bugambilla. Per tant, el dia que tingui una casa on em pugui tenir aquestes tres coses, que de moment no és possible, jo ja seré feliç. I és veure que en sa balancí la fresca passa millor. O tu què trobes?
0: Jo aquell grup de gent, de família, d'amics, de veïnats, fins i tot, de Montsabora Via, o damunt fins i tot el carrer, que tu, si enfiles el carrer, has de voltar un poc, i de jo aquests moments m'encanta.
1: De xerrar de tot i de res.
0: Sí.
1: Oh? Del poble,
0: fins i tot que has de baixar de Sabora Via per passar, perquè ocupen, clar, aquell espai.
1: Però està molt bé.
0: I està bé, i ben ocupat.
1: A més, es troba de cera, deu ser seu.
0: Sí, et seu, clar. És davant casa seva, o és davant que has veïnat, i fan veïnatge. A sa poble, clar, tu deies
2: poble,
0: que,
2: sí,
0: que en veus.
2: Encara n'hi ha. N'hi ha manco quan jo era més petit, que és vera que sempre n'hi havia, sempre em veus cada dia. Ara sempre veus els mateixos, però n'hi ha pots.
1: En ventall o fora ventall?
2: Jo crec que en ventall, en balancí... en tot el que toca.
1: Tot esquit. Ves que aquest estiu fora ventall no se pot sobreviure, eh? També no. Tot sigui dit. No.
0: Clar, s'apleguen germans, germanes, veïnats,
2: sí,
0: amistats,
2: un
0: pot de tot, eh? I sempre hi ha qualque, pot ser qualque net, qualque neboda...
2: Que m'agrada quan passa qualcú per de vora.
1: Sí. Ai, després et xiu-xiu-et aquest, no?
0: Qui és aquest?
1: M'han
2: dit que...
0: Bona nit.
1: Sí. Saps qui és?
0: I tu has passat i sents un silenci. Que tots aquells balancins i cadires han quedat en silenci. I sents aquell xiu-xiu.
1: Sí.
0: Bé, d'avui anem fins a Binissalem per xerrar precisament, no sé si ho sabíeu, d'aquesta convenció internacional de madones a la fresca.

Ja, sí, avui parlant de prendre la fresca, aquell costum tan nostrat que es va extingint de cada vegada veïn manco en els carrers dels pobles, la gent asseguda fora davant els portals de casa seva fent la xerrada

0: contacte amb els veïnats i amistats.
1: Ahir la companyia de teatre Xamo Xamo va organitzar a Binissalem la primera convenció internacional de madones a la fresca, un esdeveniment que precisament vol reflexionar sobre aquesta pèrdua dels costums mallorquins.

0: I què era aquesta convenció? I de tot començava amb la representació de l'obra de teatre La revolta dels ventalls. És que m'agrada tant aquesta, aquest títol com el desesdeveniment sencer.
1: Millor títol, idea i tot, impossible. Sí, sí, sí, sí. Sigui
0: Convenció
1: brutal.
0: Internacional de Madones a la Fresca i Revolta dels ventalls.
1: Pam.
0: Increïble. I la segona part era participativa, amb una rotllada i col·loqui entre els assistents que volguessin parlar sobre els temes que els preocupen.

0: I el més interessant de tot és que els assistents també prenien la fresca mentre miraven l'obra de teatre i, de fet, des de l'organització ja avisen que era obligatori dur ventall i que estava permès dur cadira plegable, geladeta i fins i tot sopar.
1: Ui, imagineu.
2: Sí, sí, sí.
1: L'estesa que teníem.
2: Sí, quina estesa.
1: Aquesta plaça.
2: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres...
2: És un prendre la fresca completa.
1: Ben complet. Ben complet.
0: Premium.
1: Sí. Premium, sí. Nosaltres hem quedat amb les ganes de poder assistir en aquesta convenció internacional de Madones a la fresca.
0: Sí.
1: Però vos hem de dir que n'hi haurà més, per sort.
0: Ah,
1: així
0: millor.
1: Podrem anar. Seran dimarts que ve, dia 25 d'agost, al carrer de la Creu de Binissalem, i dia 1 de setembre en el Passeig del Bon, també de Binissalem. Ok.

0: Però han demanat a gent que hi va assistir ahir perquè mos donin la seva opinió sobre aquest esdeveniment i començam escoltant una persona que ens explica que li va agradar reivindicar el Pren de la Fresca.
1: Mos va encantar. Varen disfrutar d'una vetllada preciosa. Varen reivindicar la festa de... Estar a la Fresca en sort veïnats. I va ser algo emocionant, divertit i súper.
2: Més testimonis d'aquesta convenció internacional de Madones a la Fresca. Aquesta mos explica que hi varen anar des de Santa Maria i sense saber què anaven a veure.
3: Nosaltres som un grupet de Santa Maria que hem vengut i mira, mos ha agradat molt l'experiència. No sabíem a lo que veníem, però ja el fet d'una cosa tan nostra com era això d'estar a la Fresca, mos ha fet il·lusió. I la veritat que m'ha agradat molt. Ha estat molt bé. Mos han duit aquí, inclús han duit begudes i menjar, i hem estat aquí a la mar de Bela Fresca i l'experiència ha estat bé. De fet, està ben clar que mos reflexen molt bé els mallorquins. I res, mos ha agradat molt. Enhorabona a tots.

0: No era de Binissalem, però va venir preparada a Santa Maria, begudes i menjar, sí, sí, beníssim. I una altra dona que hi va assistir ens diu que li va agradar la crítica i la defensa que varen fer a la típica xafardera de poble.
1: Doncs m'ha agradat molt, perquè és una, alhora una crítica i defensa de la típica tafanera de poble de tota la vida. També dona uns tocs del que és la Mallorca profunda, i és un toc humorístic, com sempre, de xamo-xamo, i després l'experiència de que ens facin doncs, nosaltres fer també una mica de fresca, no? Amb el ventall i la cadira, i fer petar la xerrada de cosetes del que passa.

0: I una altra persona m'ho ha contat que fins i tot li va caure la llagrimeta.
1: Ah, sí?
0: Alerta. Quan recordava temps passats prenent la fresca amb els predins i veïnats.
2: Ha estat una experiència superxula. M'ha recordat molt, sobretot quan hem fet aquell moment que han demanat que contaríem fins a 10, que tocàssim els ulls i recordàssim com si estiguéssim antes, fa 30 anys o això. Buah, jo m'ha caigut inclús la llagrimeta. Me n'hem recordat molt de quan sortíem a la fresca amb els predins, amb molt de veïnats, bueno, que la majoria ja no hi són, i per jo ha estat increïble. Sobre ha estat una passada.

0: Que entranyable, i ara volem parlar de tot això, de tota aquesta convenció internacional de Madones a la Fresca, i ho fem amb en Miquel Àngel Moyà. Ell és director de la companyia teatral Xamo Xamo de Binissalem. Miquel Àngel, com estàs?
1: Bones tardes, com estem?
0: Bé, nosaltres molt bé. Com va anar aquesta primera convenció internacional de Madones a la Fresca?
1: La veritat és que crec que no podria anar millor, perquè la veritat que ho vàrem arrencar com un experiment. No sabíem ben com reaccionaria la gent. Sí que, per ventura, potser la part que fem sobre de teatre, muntatge teatral, podríem tenir ja un poc més de previsió de lo que és, però aquí on era la part més experimental, que era fer que la gent fes rotllades i suposats a parlar de temes com si ells estiguessin a la Fresca. És a dir, en aquell moment era el mateix públic que havia d'agafar la iniciativa i convertir-se en el protagonisme. Clar, en aquell moment jo deia, aquí segurament la gent se n'anirà, perquè bé, ja he vist obra de teatre, però no, de tota la gent que va venir, i en va venir molta, és que no se'n va anar pràcticament quasi ningú. Tothom va quedar allà a xerrar. Nosaltres els hi proposàvem els temes de xerrar. Estava prohibit manipular ningú, ni coses d'aquestes.
2: Que són coses que se fan, no?
3: Sí, anava a dir, que és típic.
1: Sí, que se fa. Vull dir, ningú ho pot negar. Qui digui que no, és mentida. Però com un acte així, ja me'n mudarem després. ¿Vale? I nosaltres vam optar per una cosa que... perquè, clar, una de les coses que va fer que hi fos màgic, des del nostre punt de vista, és que allà hi havia gent major... mares, amb fills, pares, amb filles, o sigui, moltes generacions juntes que xerrauen dels temes que nosaltres li proposàvem a cada redol. Per exemple, a un redol li varen proposar les botigues de sempre contra els súpers d'avui en dia. Mm-hmm. Un altre, oficis que ja no existeixen. Un altre li varen proposar paraules en desús. Mm-hmm. Un altre, massificació turística. Aquest era el tema estrella.
2: Aquest dogue du bastant de joc.
1: I va ser molt guapo veure com generacions en generacions estan allà fent un rollo i xerrauen sobre aquest tema. Mm-hmm. I sabeu que se va engrescar molt. De fet, van haver de tocar la campana per dir ho han d'acabar perquè tothom quedava allà.
2: Ara després hi tornarem en aquest tema, en aquesta rotllada que se va fer després d'aquesta obra de teatre, però ara volia que m'ho expliquessis, Miquel Àngel, com va néixer la idea de fer aquest esdeveniment de prendre la Fresca? Com vos neix a vosaltres a Xamo Xamo?
1: Bé, així com neixen, supos, totes les idees que tenim de la vida mateixa o de dia a dia. I precisament aquesta idea la va suggerir la meva dona, degut a que teníem unes veïnades de vora que estàvem prenguent la Fresca a un carrer que només coneixes dues i hi ha el carrer tot sol allà. I va dir, hauries de fer qualque cosa sobre això. I jo vaig pensar, dic, sí, estaria bé, sobre el que era aquest ritual, aquesta litúrgia, recordo quan era nin, que era que hi havia molta més gent, hi havia molt més lloc per fer això. I ara s'ha quedat, ha anat moriguent un poc cada dia, fins en el punt de que no tots els carrers, si no pots, per ventura te trobes una dona o dues, totes soles allà, estant a la Fresca. I dic, ostres, s'hauria de fer un homenatge en aquest, a lo que era tot aquest ritual, tot aquest món. Això mos ha duit un viatge enrere amb els temps, a intentar recordar com era la vida, quan hi havia les botigues de tota la vida obertes, quan els al·lots podien jugar a futbol pel carrer, i més o menys això, a mesura que ho anava escrivint, el tema, això, bàsicament s'anava agafant forma, i el problema va ser una vegada que ho varen voler promocionar, que... Varen promocionar per les xarxes, la revolta de ventalls, i, per donar-li més bombo, diguem, vaig posar la primera convenció internacional de Madones a la Fe.
3: Clar, és un gran titular.
2: És sí, molt gran, clar. Molt bon títol. Sí.
0: És una convenció...
1: El problema que va sortir d'això va ser que va petar, diguem, per les xarxes, va fer molt de renou, i va haver molta gent que s'ho va prendre en sèrio. I, clar, jo aquí vaig dir, clubs, ostres, oh, i ara què fem aquí? I vaig dir, idò, convertirem això en una convenció de veres internacional de Madona de la Fresca. I aquí va ser quan ja vaig pensar en no limitar-nos només a l'obra de teatre, sinó fer, llavors, aquesta rotllada. Ah, una cosa que no vos he dit és que, per exemple, d'aquestes rotllades que feia la gent xerrant, que faríem, seleccionaríem parts de coses que ells haguessin dit allà i ho incluiríem en la nostra següent actuació.
2: Ai, doncs, cada actuació serà diferent.
1: Sí, o sigui, tindrà una estructura, la mateixa estructura, però s'alimentarà molt de el que s'hagi dit a l'actuació anterior. És a dir, el públic acabarà formant part de l'autoria de la pròxima funció. És a dir,
2: molt interessant, això.
1: De fet, ja no és spoiler, perquè això ja ho tenc a dins del cap, del que m'ho varen proposar ahir, ja hem agafat mostra, i, per exemple, una altra activitat que farem de cara a dimarts que ve, dia 25, serà fer un trivial pre-suit d'expressions que ja estan en desús, mallorquines.
2: Encara haurem de venir.
3: Que guai, m'encanta, Miquel Àngel.
2: Haurem de venir.
3: No hi cabreu? En el carrer de Creu.
1: Però el perill d'això és que, clar, llavors, els que venguin dimarts, ells faran les seves rotllades i proposaran més temes. Perquè és que no s'acaba això dels temes que m'ho dona això de la Fresca. I el perill és que llavors, la darrera actuació, hauré d'afegir el de dimarts que ve i el que haguin dit és de dimarts. O sigui, l'espectacle serà complet el darrer dia.
2: I també... digues, Miquel Àngel.
1: Sí, perdona. També una cosa que teníem clara era que no volíem fer aquest muntatge ni a cap plaça ni en lloc que fos habitual. Teníem clar que això havia de ser en el carrer, cada actuació, a un carrer diferent de Binissalem, carrers que reunissin les condicions per tenir públic i això, per viure totalment de manera immersiva l'esperit aquest d'estar a la Fresca.
2: Te volia demanar també com definiríeu aquesta acció de prendre la Fresca? Quines característiques tenia? Perquè ara ho comentaves, està desapareixent, és un costum que s'ha perd, però fa no tant hi havia moltíssima gent que sortia de la Fresca. Com ho definiríeu en això?
1: Sí, bé, jo te podria definir així com jo ho vaig viure.
2: Exacte.
1: En els anys 80 jo era nen i record que la vida social a partir de les 7 o les 8 eren al carrer. Tot passava en el carrer. No, això d'estar mirant la televisió, això, no. Llevat de, sí, això sí, que això era sagrat, era la gent major, fora d'Esparte havien de veure Esparte.
3: És informatiu.
1: Sí, això era sagrat.
0: No tenien tantes distraccions com ara.
1: No, clar. No, la primera ho vaig fer. I era veure Esparte, per veure, ja me diràs tu, per juliol i per agost, que has d'anar a veure Esparte meteorològic, tant mateix que farà sol el 100 demà. Però era una tradició, les tradicions eren intocables en aquell temps. I clar, tot això, tota aquesta vida que hi havia, també vaig desfilar molt d'oficis que ja no existeixen, un esmolador, per exemple, repartidors de gracioses, no sé, era un món tan... Per ventura és que jo recorrem molt a la nostàlgia que tenc ara mateix, però era tan guapo, era tan viu, tan autèntic com a mallorquins, i crec que avui en dia, així com estan les coses, això ens fa més falta que mai.
3: Miquel Àngel, una cosa, nosaltres hem xerrat un pot de... Bé, comentaven un àudio que ens han enviat que hi ha aquesta figura de la xafardera de poble. Tu també ets xafarder?
1: No, bueno...
3: És indispensable per sortir a prendre la Fresca, no?
2: T'ha de deixar xerrar el manco.
0: Tu n'hi ha que xerren poc, però...
3: També, n'hi ha que escolten.
0: S'observen i escolten.
1: Exacte, n'hi ha que escolten. Vull dir, que seria des que xerren, fora que escolten.
2: Exacte.
1: I això també ho deixem molt clar, que és tan important escoltar com xerrar. Vull dir, també ha estat un muntatge que no hem volgut recórrer molt en el recurs de les xafarderes, el caire còmic que puguin tenir. Que sí, que empleen recursos còmics, però és un muntatge que és més nostàlgic, nostàlgic que diguem còmic, de dir, ah, les xafarderes, ha, ha, ha, ha. oh, aquí és com la meva intenció de veure un pocat, i crec que ho hem aconseguit.
2: Sobre quin tema es tractava aquesta obra de la revolta dels ventalls? Perquè ara dic que canviarà cada dia que la fesou, afegint coses dels altres col·loquis que hi ha hagut, però ahir quins temes primordials tenia? Quin tema es tractava?
1: Bé, ahir el tema, diguem, estrella que se manejaven eren el preu de la vivenda actual, que és un d'ells. Llavors també el problema de poder realitzar aquesta activitat degut en el aparcament, que no hi ha espai, ja no hi ha espai, no mos queden aceres pràcticament. El que era també, no vull fer spoiler, però també fèiem un viatge en el temps, una sessió d'hipnosis col·lectiva, intentant recordar el que era en els anys 80 aquesta sensació.
2: Ah, i això, vale. Aquí és quan va aquest home que mos ha enviat l'àudio, li va caure la llagrimeta.
3: Ah, sí.
2: Sí.
1: Exacte. També xerram de tornar major, fet de desaparar aquí la gent que coneixes, la solitud que t'arribes a sentir, i això seria un poc els temes que varen tractar per arrencar. I igual me'n deixo alguna ara. Sí, també. Un altre molt important, l'estructura de la casa mallorquina. Contra IKEA.
3: És a dir, aiguavessos, no? Versus economització d'espai.
1: Sí, exacte. Vull dir, ara estic com donant la vivenda, no, tal. No. Lo important que era una casa mallorquina
2: un
1: abans.
2: Un bon corral.
3: Sí.
1: Un bon corral. I més important que el corral i que tot, que les teulades, si m'apures, que era el menjador.
2: Exacte.
1: El menjador, a mi, d'esta casa, on no se feia res mai.
3: És bo.
1: Era on hi havia millors mobles.
3: Sí.
2: A vegades ni se menjava ja, però hi era.
1: No, només era per donar molt d'any.
0: Exacte. El menjador que estava buit, sempre, i arreglat, i net, i tancat.
3: Amb una làmpara d'arany i una ximeneia. Ho
0: hem viscut. Segur que més de 3 i 4 cases encara és aquest menjador.
1: Sí. I que fos el més fort possible.
0: També.
1: I llavors, tota la vida, anem voltant de la camilla.
2: Exacte, els hi ha sempre.
1: I també vam fer un símil d'això, del disseny de la casa mallorquina, en la manera de ser dels mallorquins, de lo molt que mos preocupa aparentar, lo que la gent veu quan ve, i lo poc que mos dedicam a nosaltres a la vida. No sé si m'explic. La majoria de casa, però bat i port, el robador i el menjador, que és el que la gent veu. I nosaltres vivíem allà reduït a 2 metres quadrats en la camilla, a la televisió i poca cosa més.
2: És així.
0: I deia Miquel Àngel, per qui no pogués venir ahir, ara teniu 2 dies. Dimarts que ve, dia 25 d'agost i dia 1 de setembre.
1: Exacte.
0: Són les pròximes cites. Sí. Per veure aquesta, per assistir i viure aquesta convenció internacional.
1: Sí, i ja m'ho dic, ara el dimarts que ve ja afegirem això del Trivial, més tot el que vàrem dir ahir.
0: Sí, molt bé. I moltes gràcies, Miquel Àngel, per aquesta estoneta. Hem passat com a la fresca, una estona.
2: Encara que no faci fresca.
0: Sí, amb un bon bater de sol, bé, nosaltres no, perquè estem a cobro. Molt bé, Miquel Àngel, gràcies, una ferrada.
1: Gràcies, igualment, adéu.
0: I d'aquí aquesta companyia de Vini Salen, que és Xamo Xamo, que ahir va fer aquesta primera convenció internacional de madones que prenen la fresca, però hi ha 2 noves cites que seran dia 25 d'agost, ho dèiem, al carrer de la Creu de Binissalem, i també dia 1 de setembre en el passeig d'Esborn de Binissalem mateix, per qui no assistís en aquesta primera convenció, en tot un trivial que també faran amb expressions nostrades que s'han perdut, perquè aquest acte, i ho deia Miquel Àngel, que és ritual, ja s'ha deixat de fer tant com se feia abans, perquè ha perdut una mica la seva funció, perquè evidentment vivim immersos dins voràgines i dins distraccions.
2: Com un altre món.
3: I que l'espai tampoc no és el mateix com era abans.
0: sí,
3: ni sa vida, ni s'estructura, ni res. Mm.
0: Jo, de fet, encara em veig de madones totes soles, que prenen la fresca. Mm-hmm.
2: Sí, clar, sí, sí. No tenen... És habitual.
0: Sí, no tenen amb qui més xerrar, més que qui passa per dir bona nit. Mm-hmm. I ja està, i poc més. Mm-hmm. Molt bé, ja són les 4:30, feim un tèntol i després hi tornen tot d'una.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: la indumentària de natació. Avui ens posam al banyador i continuem nedant en català. Ja havíem parlat de les activitats d'estiu, però aquesta vegada ens fixarem en la indumentària més tècnica dels nedadors. La roba de natació esportiva està pensada per aconseguir més comoditat i, sobretot, per reduir la resistència de l'aigua i afavorir el desplaçament del nedador. La peça principal és el banyador. En competició, està fet amb materials lleugers i resistents al clor. En el cas de les dones, habitualment és un banyador sencer. En el dels homes, un slip, escrit amb E inicial. Els nedadors d'alt nivell, però, solen utilitzar el jammer, escrit amb dues M's, que és un banyador llarg i ajustat que ajuda a millorar el rendiment. Una altra peça imprescindible és el casquet de natació, normalment de silicona. No només recull els cabells i els protegeix del clor, sinó que també contribueix a reduir la resistència de l'aigua. I no ens podem oblidar de les ulleres de natació, que protegeixen els ulls i permeten veure-hi dins l'aigua, cosa que ajuda a orientar-se i a concentrar-se. Aquest és l'equip bàsic per nedar: banyador, casquet i ulleres. I tot ben guardat dins una bossa esportiva, on també podem dur les xancletes i el barnús, que és la peça d'abric que ens posam per sortir de l'aigua. Alguna peça de recanvi i, per què no, un petit refrigeri després de l'esforç. Una paraula que convé recordar és barnús. Encara que sovint sentim dir albornoz, en català la forma adequada és barnús, una peça còmoda i absorbent que ens posam després del bany o de la dutxa. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Són les 4 i 34 minuts. Tomeu Canyelles, com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui, per ja sé que és el Dia Internacional del Ventilador.
1: Hi ha dies internacionals per qualsevol sí, cosa. De l'objecte més inversemblant. Un dia, no sé, trobarem de l'aspiradora.
0: Que hauria pogut ser ahir, després ahir, fa un mes i mig.
1: Però jo, és que m'ho trobo fascinant, perquè mem, no sé vosaltres, però jo és que és vera que no m'ho puc desferrar el ventilador.
0: No, clar,
2: és que jo cada dia dorm. Jo cada dia no dorm.
1: Ara hem de fer, educar aquesta cara de xubec, de fer una migdiada, perquè m'he plantat davant d'un ventilador i he quedat, però...
0: Per això ho deia, és que ahir podria ser el Dia Internacional del Ventilador, demà podrà ser fa un mes.
3: Tots estius.
1: Això és com Sant Valentí. Qualsevol dia està bé per celebrar la frescor.
3: Uau, aquest paral·lelisme, sí. Tomeu.
1: No el havies vist venir, oi?
3: Ja no, està boníssim.
2: Bé, perquè se celebri per agost té el seu sentit.
1: Sí. Per descomptat que sí. És que aquí no hi ha res casual de dir si històries ventilador.
0: Clar, és que mos hi ferram, eh? Jo, per exemple, el vespre donc amb ventilador i llavors, clar, t'aixec, és un pot de mal de coll.
1: D'aquests que has de muntar, treure's pols tots els anys, o d'aquests que ja tenen aquesta forma com ovoide...
0: No, jo ja són de sostre.
1: Ah, mira.
0: Ja és un altre món.
1: És una categoria...
2: El meu sí que s'ha de fer net cada any, perquè si no agafa pols...
3: Jo no sé si s'ha de fer net o no.
1: Ara faré un altre paral·lelisme, és com també s'abre Nadal. És molt bo de muntar, però llavors per desmuntar pots arribar...
2: Sí, pot quedar dins l'habitació.
1: I poses la xiqueta, la camia, tot allà damunt.
2: Me passa.
3: Que t'ha anat bé aquesta becadeta, Tomeu, perquè estàs finíssim.
1: Mai m'ha celebrat tan despert, perquè precisament m'ha bastat res 20 minuts de xubec davant del ventilador per venir així de fresco.
2: Són ser millor.
3: Jo he dit que el meu ventilador va canviant d'ubicació, que estic fent feina en el menjador i dona el menjador, que estic dinant a la barra i de la barra, que me'n vaig a dormir a l'habitació.
0: El tendus.
3: Tenc un pis molt petit, jo no tenc espai adquisitiu per posar un ventilador sòtil i el vaig traginant davant de banda.
1: Molt bé. Avui segur que arribes a casa i el veus amb una mirada diferent,
3: sí.
1: No?
0: En el ventilador, sí.
2: Jo li donaré les gràcies.
1: Absolutament, perquè també els ventiladors de sostre també tenen així mateix una infrahistòria a part que jo crec que val la pena.
0: Sí, somriurà, no?
1: Sí, absolutament. Sí. Avui reflexionaràs respecte a allò que diràs.
0: Va, mos contemplen també. Nosaltres no els contemplen tan bé. No? Sí, hi ha moments que també els contemples en els ventiladors, que és allà com hipnotitzat, allà davant, estenuat. Bé, Tomeu, en aquesta mateixa secció ja hem parlat de moltes vegades, bé, com sempre feim, d'efemèrides curioses de tot color, però mai hauríem pogut pensar que d'un aparell tan corrent com un ventilador se'n pogués extraure una celebració internacional com aquesta, un dia internacional.
1: Sí, perquè a diferència d'altres efemèrides revestides d'oficialitat, aquest Dia Internacional dels Ventiladors és una jornada popular marcada més que res pel seu trasfons simbòlic i una voluntat didàctica, no? De fet, tot va partir l'any 2013, quan una empresa de ventiladors volgueren reivindicar això, aquests aparells davant, si textualment, la tirania de l'aire condicionat. Per això mateix varen crear el National Ceiling Fan Day, una iniciativa que tenia dos grans objectius, a part clar, de ser una bona estratègia publicitària, no? A més, la primera era posar damunt la taula la cara oculta del consum energètic i la segona, plantejar una alternativa refrescant i que no encarís massa les factures de final de mes, no? Aquest fet, vull dir, crear una efemèride commemorativa respecte a un aparell tan quotidià i que ens ha acompanyat al llarg de tota la vida, i de va com a caure en gràcia, no? I en els anys posteriors altres empreses s'hi van afegir per aportar pues, nous matisos, no? Des de parlar, per exemple, de la seva curiosa història, no? Consells que poden ajudar a optimitzar la sensació de fredor, o també dels falsos mites que s'han creat en el seu voltant. Mem, en fi, no esperem una celebració internacional amb el pes social o arrelament que poden tenir altres commemoracions, però bé, hem de saber que moltes persones, i de fet aquí en teniu una, no?, o un parell,
3: sí.
1: Ja hem parlat de la nostra... Sí, ja han tirat cartes duríssimes aquí damunt la taula, i doncs no mos hem pogut desferrar del ventilador al llarg d'aquests mesos, no?, i que crec que aquest homenatge, a part de necessari, és més que justificat.
3: Per tant, el ventilador ha esdevingut clarament un aliat clau durant l'estiu, com el d'enguany, que més ha estat supercalorós, però com ho feia la gent abans per refrescar-se una mica?
1: Abans de la revolució elèctrica, més habitual era i donar-li fort en els braços mitjançant un altre aliat estratègic d'aquest estiu i que segur passejau ben a prop com són els ventalls.
3: Jo no vaig enllà fora un ventall, jo, també t'ho dic.
1: Ventalls, evidentment, vull dir... Clar, però m'ho hem de dir, és que ventar-se un mateix és un fet molt distintiu perquè pots alleugerir la calor doncs, emprant qualsevol objecte prim i relativament pla a moda de ventall, no? De fet, els egipcis van entendre que no és el mateix ventar-se un mateix que ventir un altre. I clar, per això podíem assenyalar que els primers ventiladors de la història eren de tracció humana, concretament aquests esclaus que movien l'aire que envoltaven els grans personatges religiosos i polítics d'aquella antiga civilització. Però també com que parlam d'un passat en el que comandava l'enginy abans que les tecnologies, el que solia fer la gent per refrescar-se i era prioritzar la construcció de les cases, no? No només amb aquests menjadors, per poder presumir de cases, com han dit abans, no?
0: Sí.
1: Però si fer cases, idò, amb uns sostres ben alts, uns murs gruixuts, unes finestres petites, en definitiva, un tipus de cases que segur que resulten molt familiars i que pot tenir a veure amb els tipus d'habitatges que predominaren en els nostres territoris de la segona meitat del segle passat, no? Algunes societats, com la persa, també van destacar per innovacions, no? Com per exemple els badgers, no? O torres d'aire, que eren com a construccions que captaven el vent i el conduïen a l'interior de les cases, no? A la Xina, en canvi, es van inventar com unes hèlits giratòries que donaven voltes a partir de secció hidràulica o manovelles, no? I també una altra estratègia documentada a Europa i que potser van conèixer els nostres perdins o reperdins eren els pous o cases de neu, no? Que servien per emmagatzemar neu compactada i que durant els mesos de calor ja se comercialitzava per combatre la calor de l'estiu.
0: Que se baixaven de la serra, de tramuntana, sí. I tot aquell tragí.
2: Ja se sap que molts d'invents també ho tenen una autoria discutida. Se sap qui va ser el benefactor o benefactora que mos ha procurat tant de consol durant aquests dies i nits de calor.
1: Idò, sembla que en aquest context sí que hi ha consens, no? Perquè hi ha un senyor, un enginyer estadounidense que anomenat Schuyler Schatzweiler, que tingués la brillant idea de connectar un hèlix sobre un eix d'un motor elèctric, no? Ell, de fet, al principi ho va anomenar bus, no? Que vol dir somseig, i que ni molt manco era un aparell massa segur. De fet, no tenia cap carcassa protectora, i si no hagués estat per la calor, pues, ben bé hauria pogut tenir una funció alternativa, jo que sé, com per exemple capolador d'embotits, no?
3: Sí, el tenedor de braços...
1: Sí, absolutament, és que si atracaves un poc el nas ja se podia fer un desastre absolut, no? El cas és que aquest home va patentar l'invent l'any 1882 aprofitant una conjuntura a la que els motors elèctrics estaven revolucionant la vida quotidiana i d'altra banda també les xarxes de subministrament elèctric anaven creixent, sobretot a les principals ciutats, no? L'èxit d'aquest invent a finals del segle XIX i principis del XX li va fer valer la medalla John Scott de l'Institut Franklin per la seva innovació. De totes maneres, també és necessari parlar d'una altra persona dins aquest context, no? Que és un altre enginyer, en aquest cas germano-estadounidenc, anomenat Philip Diehl, i que, a més de patentar el ventilador de sostre, va portar un bon grapat de millores a l'invent d'un Wheeler, no? Per exemple, sí que va tenir la pipella de posar aquestes carcasses protectores, va reduir la mida dels motors, els va fer un poc més silenciosos, i també va crear sistemes importants per poder regular l'orientació de l'aire. Perquè abans era allò, fitxo, i ja està, no? T'havies de moure tu, i allò havia sigut un desastre. Però no, va aconseguir fer com aquestes rotacions que, d'alguna forma, mos són més que familiars i diria que necessàries. I bé, això també el converteix a la pràctica en una figura decisiva per fer dels ventiladors un aparell imprescindible a qualsevol dels nostres llars.
0: Clar, i diuen això, que la millor alternativa en els aires condicionats són els ventiladors de sostre. Jo em puc donar fe, eh?
1: Sí, tu el recomanaries?
0: No, clar, aire condicionat jo no entenc, a que nostre, ho hauria de comparar. Però bé, d'on és que surt exactament aquest altre ventilador que són els ventiladors de sostre i que avui en dia se'n posen bastants?
1: I podríem dir que es basa d'aquesta idea parteix d'uns panells de tela o fusta que es col·locaven a sotis d'algunes cases a la Índia, no? Aquests enginys anaven connectats a una corda i aconseguien el seu objectiu bàsic, que era de crear com aquesta sensació de fredor. Vull dir, tu anaves espitjant aquella corda, se movien les pales i te creava des de dalt aquesta sensació de fresca, no? En el segle XIX, en alguns països es van popularitzar uns dispositius similars accionats per unes corretges connectades a turbines d'aigua, no? Però clar, en la irrupció de l'electricitat aquests mecanismes foren redimensionats gràcies a la figura d'aquesta persona que just ara vos esmentava, que era en Philip Diehl, no? Aquest home estava fortament vinculat a l'empresa de màquines de cosir Singer i va pensar que podria ser com una bona idea aprofitar el motor d'una màquina de cosir amb una gran hèlix situada en el sòtil d'una habitació. I clar, allò va donar uns resultats meravellosos. Aquest home se'n va anar corrents a patentar aquest invent a l'any 1889 i, de fet, tot eren avantatges, vull dir, no ocupava gens d'espai, distribuïa l'aire de forma molt eficient des de la part superior de l'habitació, d'acció. No t'havies de, jo què sé, pegar una enrampada innecessària amb allò que estava, pues, no ho sé, de vora tu, no? Vull dir que clar, va ser un tipus d'invenció, d'enginy, que va funcionar molt bé. I, de fet, en aquests darrers anys, el ventilador de sostre ha esdevingut també una alternativa a moltes de cases, perquè també hem de dir que a part de que si ven, doncs va molt bé, a l'estiu per refrescar, també si ven sempre, a segons quines cases, per redistribuir l'aire calent, no? Per tant, sí. Vull dir, tots són avantatges. Clar. Ja ho saps també ara per si ven, sí, quan sí, aquesta estufa, aquesta poses en marxa...
2: L'utilitzes, se l'estim si ven.
0: En si ven no l'he utilitzat, però sé que té aquesta funció. No sé si tots, però avui en dia els ventiladors de sostre tenen aquesta funció d'estiu i d'hivern. I sí, el que fa és redistribuir la calentor.
1: Quin nivell? Veient com va les temperatures, jo no crec que...
0: Però en si ven, no falta redistribuir res.
2: Dos dies, potser.
0: Ho he provat que funcionàs, però no faig servir aquest motor a l'enrevés.
1: Té un gran avantatge, i és que no l'has de fer aquest desmuntatge i posterior muntatge.
0: No,
3: l'has de guardar, perquè si no agafa por, l'has de tornar a treure.
0: Tot i que supos que l'has d'espolsar, perquè el primer pic que l'activa, supos que tota la pols de l'hivern te cau damunt.
3: I de tard d'enfilar.
0: Sí, exacte. Has de llevar pols, no? I qualque vegada n'he llevat, sí. Sí.
3: Bé, en tot cas, els temps passen i les tecnologies canvien, però en un món tan vertiginós com en el que vivim, quin és el futur del ventilador? Perquè en guany s'han venut molt d'aires condicionats, no?
2: I ventilador segur també, no?
3: Però, sí, però com que hi havia hagut un boom perquè no bastava el ventilador.
1: Jo hi va haver un dia que me'n vaig anar, però disparat. Vaig dir, jo necessito un ventilador ara avui, mateix. I m'enduré el primer que trobi perquè no podia suportar. No podia suportar.
3: Podies anar allà.
1: No, vaig pagar, però, pegant com un toc sense targeta i, per favor, jo necessito aquest ventilador. Més, vaig dur aquests que té com a llumetes i tot, i és meravellós.
3: Wow.
1: I te crea com aquestes ambientacions.
0: Tu, i no hem xerrat d'aquests petits, perquè jo n'he vist de bastanta gent aquest estiu.
1: Sí, sí.
2: Ventilador de mà.
0: En gorra, ventilador de mà, exacte. Sí. Per dins busos, pels carrers... Sí, una parada d'autobús.
1: Són una fantasia, realment.
0: Sí, sí, sí.
2: I hi ha que tirar aigua i tot.
3: Però l'has d'aguantar, oi? També és veure que l'has d'aguantar.
0: L'has d'aguantar en sa mà, però clar, dus aquella...
3: Vas canviant.
0: Aquella veta, saps? Per aguantar-te, com si duguessis, jo què sé, un... Sí.
1: És que pot ser que part del futur sigui això, no? Vull dir, ja que els ho duguen per tot, no? Però és difícil de dir perquè, és vera que especialistes que auguren un bon futur pels ventiladors, perquè, d'una banda, és vera que se'ls considera un mecanisme eficient energèticament parlant, no? Perquè procuren un estalvi entre un 30 i un 70% d'electricitat, no? D'altra banda, també han aconseguit reinventar-se gràcies a tecnologies intel·ligents, no? Perquè en aquests darrers anys s'han popularitzat, ara ho dèiem fa una estoneta, aquestes tecnologies, no, que fan, pues, ventiladors com a de formes, diguem-ne, diferents a les que estem acostumats, que tenen comandaments a distàncies, llumetes, que també ho deia, i altres funcions que d'alguna forma ens fan la vida una mica més fàcil o com a mínim més freda.
0: I que
1: no?
0: Els pots programar des de que teva, des de la feina.
1: Sí, també. Sí. Això és meravellós.
0: Sí, des d'aquí pots programar a les 7:30 que s'activi.
3: Però tu sols dir que tens ventilador Pro Max.
0: No, que no el tenc.
3: La major gamma possible.
0: No, que no el vaig comprar jo. Jo vaig comprar el més senzill de tots. I fora llum.
3: Ah,
0: però és comprant llum a fora llum, però llum entenc. No necessitava un ventilador a làmpara.
1: Sí, no, mam, realment... Pareix que hi ha canvis, no? Perquè és vera que les aspes, que fins ara han estat com un element clau o gairebé prototípic dins els ventiladors, ara pareix que estan sortint models que no en tenen, no? I això, pues, bueno, farà que se suprimesquin, pues, pautes, no? Com per exemple fer-les netes, no? De tant en quant, que no està mai de més, evidentment. Però bé, també hem de dir que aquests especialistes confirmen que la tendència és que la producció del futur d'aquest tipus d'aparell seran cada vegada més silenciosos i més manejables, no? Per tant, aquest renover que fan qualcuns, si no es passaràs pel manco si quan giren, que a els hi falta un poquet d'oli, d'acord? I doncs sí que vaja, que aniran evolucionant, però sense desvirtuar la seva funció, que ara és gratificant i més que necessària.
0: Tomeu, quina gran celebració que hem fet avui, que li he dedicat al ventilador perquè s'ho mereix.
1: Si avui teniu l'oportunitat, mirau-los bé, feu-los nets, evidentment són motiu d'alegria, especialment a gots com aquest.
0: I si estan nets, el manco, una ferrada, saps? Saps? Una carícia.
1: Perquè... Són uns aliats. Jo també a vegades penso que hi ha aparells de casa que bueno, hi ha qualcuns que no els mires tant, però un ventilador, ostres...
0: I que no s'ho mereixen, que a vegades se'n duen una bona pallissa, perquè mira que funcionen durant l'estiu i en duen d'anys funcionant. I per tant se mereixen aquest dia internacional, els ventiladors. Gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres.

0: iD3 Ràdio és humor.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
6: I s'ha xerrat de prendre la fresca d'aquesta afició, d'aquest costum, heu de saber que el truc, el popular joc de cartes, també torna a guanyar força a Mallorca gràcies a l'associació Som Truc.

0: aquest joc típic a totes les illes i també part de Catalunya i el País Valencià, amb les seves particularitats a cada banda, ha estat, a banda d'una forma d'entreteniment, un vincle entre generacions i una gran representació viva de la tradició. I tot i que en els darrers anys ha hagut de fer front a canvis d'hàbits i també a competència per a altres formats d'oci, el truc sembla haver recuperat part de l'empenta perduda.
1: Tant que en volem xerrar amb en Gabriel Pons, ell és cofundador i president d'aquesta associació que és Som Truc. Com estem?
2: Hola, bones tardes, molt bé.
1: Clar, com va néixer aquesta associació? Quan sou?
2: Bueno, aquesta associació va sorgir en si idea de reimpulsar el que era el truc fa un temps. Inicialment vàrem ser en Pedro i jo i a poc a poc vàrem donar a conèixer aquesta idea i vàrem anar adquirint socis i bueno, si des d'això, retornar el truc en el puesto que li pertoca.
0: Quins projectes o quines propostes heu fet per poder recuperar o donar embranzida en aquest joc?
2: Feim diferents propostes. Feim taller de trucs per més joves, també iniciatives que també feim amb el Consell de Mallorca ensenyant de la tercera edat. Després, el nostre projecte més gran, per dir-ho de qualque manera, és Sop Entro Mallorca, que seria com un campionat de Mallorca, on feim diferents sedes a diferents municipis, com a primera fase, i després, a mesura que avançàvem fases, arribàvem a una fase final on el que guanya, podríem dir, que és el campió de Mallorca.
3: D'aquí, dels tres que som a la taula, cap dels tres sabem jugar a truc.
0: Sí, m'apareix molt difícil.
3: T'ho hem de confessar.
1: Hem jugat.
3: Jo et volia demanar quina és la millor manera d'entrar-hi en aquest joc. Com és millor començar-hi?
2: Això és un punt difícil, perquè el truc, a diferència d'altres jocs, de mirar-lo és impossible d'aprendre.
1: És a dir,
2: que realment, així com els parxis el mires i un poc i l'aprendràs, el truc necessites unes pautes que algú que t'ensenyi a posta i un poc de paciència, però ja dic que val la pena perdre aquest temps, perquè al principi sí que se fa un poc feixuc, a lo millor les primeres hores d'aprendre-ne, però després, ja t'ho dic, qui en sap ja no deixa de jugar.
0: A tu qui te'n va ensenyar, Gabriel? Va ser el padrí? Va ser qualcú de... com veïnat? No sé,
2: va ser
0: una cosa...
2: Un amic de Petra, en Pere, de Petra, que jo tenia 8 o 9 anys, i ell sempre jugava a les festes, i jo me sé darrere ell a mirar-lo quan jugava, i li vaig dir, m'has d'ensenyar, i efectivament me'n va ensenyar, i fins avui.
1: I per què creus que ha agafat tanta força? És a dir, que se viu tant el truc arreu de Balears, per exemple, dels pobles?
2: Jo crec que, originalment va agafar força per fer un entreteniment i que, inevitablement, és que és bastant divertit i entretengut. Però avui en dia, jo crec que la gent s'està embafant de tant de mòbil, de tantes redes socials, i com a de qualque manera la gent ara comença a agafar el gust per jocs com aquest.
1: És una manera de sanar, de fer net, que ja va bé, eh?
2: Sí, jo crec que sí, és una manera més sana de socialitzar i que... Sí, més entretengut, també.
0: No sé si diries que ha canviat de tant d'anys ençà fins ara o més o manco se segueix jugant igual, perquè llavors també, com deien, tenim les maneres de jugar d'altres llocs, de Menorca, d'Eivissa, del País Valencià. No sé si feis trobades o jugau només com a Mallorca amb totes aquestes propostes que feis.
2: No, realment, he de dir que està un poc separats. Qualque vegada hi ha hagut qualque contacte, que mos hem parlat en xerrat i tal, però molt puntualment. Realment, seria lo seu un dia, a mesura que això va creixent, reunir-nos i fer algo com un campionat del món o un campionat d'allà on se jugui.
0: Sí.
2: Però sí que és vera que hi ha moltes particularitats. A Menorca, per exemple, se juguen amb els dosos, inclús a Mallorca mateix tenim diferents vertents, com no sé si és el gaire, que se juga amb flor. Hi ha diferents varietats, però al final el que és... la part central és la mateixa, és a dir, la dinàmica és la mateixa.
3: I ara mateix on és més viu aquest truc? En els pobles, en els bars, on creus que se juga més?
2: Diria que en els bars dels pobles jo crec que és hora del cafè, és hora que més se juga. A Palma diria que no està tan estès aquesta dinàmica de lo que és dia a dia, però sí, en els municipis, en els pobles més petits, sobretot.
1: Clar, i una cosa guapa és que juguen joves amb gent més gran, és a dir, que se mesclen generacions.
2: Sí, jo crec que el més guapo de veure, quan veus un predí amb el seu net, que li diu, venga, vine, fem una partida, i a vegades no predis el net, sinó que sempre, en el truc necessites quatre persones, i quan són tres que en saben, i veuen un de vora, diu, saps jugar a truc, au, fica't, i qui vengui és bo, va bé.
0: I una altra cosa d'estruc típica, m'apens, perquè ja t'he dit, jo no he jugat, m'han intentat explicar, però m'ha paregut molt difícil, és la teva parella, no? Perquè t'entenguis en sos gestes i tal.
1: S'ensenyes,
0: tot un codi. La llengua bona, la xereca, tal, clucar un ull, tot això. Tu tens la teva parella, això avui dia també segueix així, s'ensenyes?
2: Sí, man, jo crec que tenir una parella en qui t'entenguis a la perfecció és totalment clau.
0: Clar.
2: Sí que és vera que... En la teva parella que tinguis de sempre, tindràs unes senyes teves que quasi ningú desxifrarà. Però també està bé que hi hagi unes senyes universals, que és el que hi ha, perquè a vegades si jugues amb qualque desconegut, el que hem dit abans, potser sou tres i dius, ben, vine aquí, es quart. I hi ha unes senyes universals, de manera que no t'has de posar a seure i dir-li, men, feim això per l'amo, això per la madona, sinó que ja de per si tothom saps ses universals i així pots jugar amb qualsevol.
1: Clar, vosaltres teniu ser vostres.
2: Sí, jo, bé, qualsevol parell així mig de cent que sigui constant en el món d'estruc té les seves senyors.
1: No, de tota manera en què em facis, per tant mateix no m'ho veiem.
0: Però tampoc els expliqui, perquè si no, es pràcim pic que jugui.
1: Evidentment.
0: Estarà venut.
2: Exacte, no, cap secret.
0: I Gabriel, mos xerraves de Sopen Truc Mallorca. Quins detalls mos pot donar? Ja teniu data? En què consisteix?
2: En general, feim cada dos anys. Un poc, no anava a dir com els mundials, però no, que no són cada dos. I, clar, també si és cada any, a nivell organitzatiu és molt pesat, perquè és un torneig que se fa en 6 mesos, dura 6 mesos, entre la primera fase i la darrera. Si són 6 mesos, acabes, ja tornes a començar, i per això ho feim, donam un pot de respiro, i ho feim per això cada dos anys. I, l'ho dit, feim durant... 3 o 4 mesos intentant fer totes les fases locals, que l'edició passada varen ser unes 18, de 18 municipis diferents, la primera fase, de manera que seient dels municipis de vora, pues aniran... I, per exemple, si ara tenim Petra, tindríem de vora Sant Joan, Villafranca, tota aquesta gent aniria a Petra a fer la primera fase. I així distribuït a tot Mallorca. I una vegada se classifiquen, fem una fase a nivell comarcal, i es classificat ja a la final.
1: Gabriel, truc i retruc, ho hem de deixar. Bon truc, eh? Que tingueu bones partidetes.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Vagi bé, adéu.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Detingut a Santa Eulària de Riu, a Eivissa, un home de 39 anys que amagava al seu cotxe 100 grans de ketamina, diverses bosses de tussi o cocaïna rosa i de més 1.000 euros en metàl·lic.
6: La Guàrdia Civil el va detenir diumenge passat per tràfic de drogues després d'identificar-lo mentre mantenia una actitud sospitosa i vigilant dins el seu vehicle, que estava estacionat a prop d'un control preventiu de seguretat ciutadana. L'home ja ha passat a disposició judicial.
5: A la Pitiusa Major també cada any creix el consum de l'anomenat gas del riure. El motiu és l'ús lúdic que té aquesta perillosa substància entre els joves, sobretot entre els britànics. A IB3 han sabut exactament quin volum de gas entra a l'illa pel port. El que no se sap és on acaben les tones que s'hi desembarquen. Més de 250 els darrers 2 anys i mig.
6: El principal ús legal d'aquest gas és gastronòmic. En tot aquest volum s'haurien pogut muntar 10 milions de litres de nata, gairebé uns 70 litres per cada resident. Fins al juliol s'han rebut a l'illa unes 65 tones més de gas del riure. La incògnita és on acaba. No se sap quant de gas es gasta a les cuines, però cada dia apareixen més bombones i més grosses a les habitacions dels hotels. Per això, Marcos Serra, batlle de Sant Antoni de Portmany, ha demanat ajuda a l'associació hotelera.
7: Han demanat que siguin molt estrictes en aquest sentit amb els seus clients i molts d'aquests hotels fan un ús, bueno, almenys un vertit irresponsable, perquè ens queden amuntanats per molts de racons de vora d'hotels. Fa poques setmanes van fer la licitació per 2 anys per el reciclatge d'aquestes botelles i va sortir licitació i és una licitació bastant costosa d'una cosa que no tindríem que pagar ciutadans.
5: I anem a Mallorca perquè el Consell Consell ja ha iniciat els tràmits per poder acollir més menors migrants no acompanyats a Son Tous.
6: Ho ha confirmat el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, en aquest espai de primera acollida de menors migrants. Actualment hi viuen 26 adolescents que han arribat a l'arxipèlag sense cap adult de referència. En declaracions i altres notícies, Sánchez ha aprofitat per carregar contra l'Estat.
8: Desgraciadamente, Son Tous, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consell Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel de económicos.
5: La Fundació Deixalles va signar 162 contractes d'inserció durant el 2025, una xifra que l'entitat considera que consolida l'economia social a les Balears, però que constata l'increment dels problemes socioeconòmics dels usuaris.
6: Molts d'ells tenen dificultats per accedir a un habitatge a causa de l'elevat cost de vida a les illes. Segons la gerenta de la companyia, Maria Jaume, en són un 40%.
9: Vivien amb infravivendes, habitatges compartits, amb moltes persones, no només dues o tres, i que vivien en situació de carrer. Llavors aquest 40% ja comença a ser bastant significatiu en el 2025.
5: I aquest estiu han davallat al voltant d'un 20% en les excursions turístiques.
6: Són els primers càlculs que fa la Federació de Transport Balear dels mesos de juliol a agost en comparació amb un any enrere. El seu president, Rafael Roig, atribueix aquest descens a la forta calor i a un canvi de tendències dels viatgers.
10: Sense calor, vam estar dins l'hotel amb una piscina amb l'aire condicionat que no està per mig de ser de llistes les coses. Jo crec que és això, pues, hi ha un canvi climàtic per mig, hem de ser conscient tot, i pues, això, pues, jo crec que les illes, poc a poc, pues, ho notarem.
5: Són les 5:04, les notícies tornen quan toquin les 6.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

I doncs, tant ja aquesta tercera hora i darrere de Tèntol, amb la Marga Cifra, que continua el control tècnic, i avui amb la companyia del músic Joan Valent.

0: Idò, si estan d'estrena absoluta, perquè l'algaidí Joan Valent, un dels nostres compositors més internacionals, acaba de fer la seva obra més monumental, dit en paraules seves. És la Sinfonia Goya, un encàrrec de la Fundació Ibercaja que per commemorar el bicentenari de la mort del pintor Francisco de Goya.
1: Una sinfonia pensada per 124 músics i inspirada en la vida i obra de l'artista, que consta de 4 moviments i que s'inicia amb la sordesa del pintor. Ja s'ha enregistrat amb la col·laboració del seu amic, el porrerenc Joan Martorell. Sortirà en disc, però s'estrenarà en directe dia 2 d'octubre a l'Auditori de Saragossa i el 5 d'octubre a l'Auditori Nacional de Madrid. En profunditat.

0: Joan Valent, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Contents de que siguis aquí a Tentol.
1: I jo d'estar amb vosaltres, home, què vol dir?
0: A més, mos deixis escoltar aquestes peces
1: en
0: primícia.
1: Sou la primera vegada que s'emet aquesta gravació, que la vam acabar de fer dia 8 de juliol, i ara aquesta setmana van enviar màster i m'han enviat una cosa que va fer molta il·lusió, vinil.
2: Sí. Ah, que bé.
1: El seu check pressing.
3: Que és la primera.
1: És la primera que t'envien perquè ho escoltin si tot està bé. I fa tanta il·lusió si el posar un vinil.
0: I sabien que sortiria en CD, però en vinil també.
1: En vinil surt, sí.
0: En vinil. Clar, i t'agraïm molt que mos deixis escoltar en primícia aquests quatre moviments. Evidentment no els sentirem.
1: Sí, bueno, ja saps que avui quan m'han demanat, sí, he hagut de cridar la companyia per dir, escolta, m'han demanat això, que t'ho pareix, i diu, sí, tira, feu. I d'acord, no? Fantàstic.
0: Endavant. Clar, d'una sinfonia que s'estrena a principis d'octubre, ho dèiem, a Saragossa i Madrid, però el disc que estarà enllestit també sortirà per aquestes dates.
1: Dia 12 s'estrena a Saragossa, dia 3 se presenta el disc i dia 5 se'n va a Madrid. I després hi ha més llocs que han demanat per fer-la.
0: Clar, ho deia Ana Maria, una obra monumental, segons paraules teves, internacional, això sí, perquè hi ha molt de músics, pensava per 124 músics, no sé si me'n deix cap, i te llegíem qualque entrevista que ja has fet, que és una obra de consolidació interior, no? Clar, què t'ha suposat aquesta sinfonia, Goya?
1: És de consolidació, no, és de madures, no? És que de consolidació. Arriba un moment que de plantejar ja fer el que vulguis, no? I m'han comandat aquesta sinfonia i quan ja

0: te retires, no te retires, però estàs un poc al marge de la vanitat, de voler arribar a ser, de voler demostrar el que sigui, de voler... Pues te trobes amb molta llibertat, no? En tu mateix i en el llenguatge que hem pres i que el vols fer i el que vols transmetre, no? El repte d'aquesta sinfonia va ser com, quan me van demanar, me van cridar i van dir, Joan, te volen fer com en aquesta sinfonia per als actes oficials de celebrament de 200 aniversari d'en Goya i tot això, i vaig dir, bueno, una sinfonia Goya, Déu-n'hi-do, no? O sigui, per un llibrenc. I això era a Madrid, i vaig dir, bueno, deixa'm pensar, deixa'm pensar, i demà, si vols, me'n vinc per dinar i em parlava una altra vegada. I vaig a veure, vaig a El Prado, a veure sobre d'en Goya. I quan vaig anar al Prado, sobre d'en Goya, vaig dir, joder, Joan, i tu què putes has de fer aquí? Vaig dir, per on pots cuir aquest geni, no? Realment, és com pots retratar un geni, i tampoc me'n feia gaire fer una cosa biogràfica. Des de que va començar a pintar Cergós i després els tapisos i després... I me va costar molt trobar el camí a aprendre, no? I d'aquí lo de la sordera, lo del tinnitus, no? Que es comença la sinfonia amb aquest tinnitus que després apareix un període de vegades més, que el que vaig intentar fer és a partir de que va tenir la sordera, que va fer els capritxos, que són aquells dibuixos, aquells gravats en blanc i negre, que són molt durs, molt grotescos, no? Després, els primers moments són els capritxos i les pintures negres. El segon moviment és la relació de la bellesa i com ell tenia la mirada a la feminitat, no? El tercer moviment per soprano i tota l'orquestra. I és el darrer quadre que va pintar, que era la Lechera de Burdeos, que torna una altra vegada a l'escola, una vegada que estigui a Burdeos, ja exiliat i tot, torna a retratar en colors, amb un color viu, amb un cel molt viu. I 100 anys antes de l'impressionisme va començar a fer impressionisme, en certa manera. I el darrer moviment són els desastres de la guerra, que són els gravats més potents i més agressius que té. Clar, jo, a partir d'aquí, el que vaig voler retratar no sabia d'en Goya ni una interpretació del seu quadre, com el quadre d'una exposició de Mussorgsky, no? Que va, cada quadre té una música concebuda. El que vaig fer, a intentar fer, és com sonava el món al cap d'un sort que ho veia tot.
1: Clar, això va ser el principal motor, el principal motiu.
0: És posar so a el que ell no sentia. El que ell no escoltava, no? I d'aquí, pues, hi ha dos aquests, la primera part, que són els capritxos, després l'època de la pintura negra, que per bon dia és tan intens. Per què monumental? Home, perquè és una peça de 54, 57 minuts per 124 tios. O sigui, és una burrada. Les grans sinfonies de Mahler o de... I els vaig plantejar això i van dir, bueno, tu posa el que vulguis i ho farem. O sigui, no... I per això, clar, de cop i volta, per tenir... Escriure una obra tan llarga per tanta gent és un ple, és un repte molt gran, també. Però al final, mira, els vaig ensenyar, van dir, Joan, mes de febrer, que l'havia d'entregar, la vaig entregar, m'agradaria escoltar un poc i veure com és això, perquè si ho han d'estrenar, i ja sabeu que ara, avui en dia, en les partitures se pot fer una demo, no? Que se sent bastant aproximadament per aquest tipus d'expressió ni res, però se sent el que s'ha escrit. I vaig anar allà a Saragossa, a la Fundació Ibercaja, i em van preparar un escenari, i hi havia uns amplificadors fantàstics, i vaig dir, joder, tio, ara veuràs tu aquesta gent tot trajeats, trajeats, corbates vermelles d'aquestes de banquets, vaig dir, buf. Però què va, tio, es van entusiasmar tant, que...
1: Era audició.
0: Era audició de la maqueta, de samples, vull dir, era... Se van entusiasmar tant i van dir, no, Joan, si ho hem de gravar, hem de treure un disc i s'estrena d'estar a l'altura de la partitura. I jo vaig dir, tu ho deus, res, això va en sèrio.
2: I va en sèrio.
0: I a partir d'aquí ja anàs creixent, vaig crear la Sabina Puertolas, que és una soprano que li han dat els premis a millor soprano d'Espanya. i varen cridar també el director, Fundació Ibercaja, varen voler que fos un director molt, molt reconegut, i varen triar en Gregor Novak, que és ha estat el director de la Royal Philharmonic Orchestra, que està a Filadèlfia, és un gran director, un tio major, que ha fet una feina espectacular en la sinfonia, la manera que l'ha tejada, que l'ha gravada, la feina com ha muntat tot això, tota aquesta quasi una hora de música, i que quan ho escoltes i la veus, ojalà pugueu veure qualque dia en directe, perquè és molt espectacular veure tota aquesta gent a tot quan dona, és una màquina.
2: És que és una gentada. Diries que és el major desafiament, el millor, el projecte més ambiciós que has fet mai?
0: Bueno, no, realment és que té més gent en darrere implicada, no? Però t'asseguro de cert que quan te poden fer música és tan ambiciós fer un quartet de corda com fer una gran sinfonia. El compromís i la dificultat és la mateixa. Pot ser i tot que el quartet de corda tingui més dificultat tècnica que no pas una sinfonia. La sinfonia és com si tinguessis una paleta de colors eterna i una quantitat de pinzells eterns per fer el que tu vulguis, i un quartet ten el que tens. Bueno, no sé, ja he disfrutat molt fent-la i he patit molt també, perquè hi ha moments que de molt de dubte i de molt d'estancament, que buf, ja per on tir, no? Però bé, ja està feta, ja està escrita, està gravada, ara estic una altra vegada en l'òpera d'en Ramon Llull, penso que l'he d'acabar per aquest any que ve, i bueno, i d'Ibercaja, que va, me va encomanar una òpera de Montangoya per l'any 28 o 29 o alguna cosa així.
1: Ara en xerrarem. Quin temps t'ha duit per a aquesta sinfonia? Un any, sense.
0: Un any fent altres coses. He fet diverses pel·lícules.
3: Ai, Déu meu.
0: Hombre,
1: també en xerrarem ara.
0: Hem de tion, eh?
3: Sí, no, massa bé. Hem d'aprofitar la cera quan cau. Però, Joan, tot això que comentaves, no, que t'has documentat bé, inspirat bé, decidit bé dins tota la trajectòria i la vida d'en Goya el que volia reflectir, tu ja tenies coneixença de totes les seves obres i de totes les coses que han... O va ser aquesta visita al Prado que vas dir ara se m'han obert les portes del cel?
0: No. La visita al Prado se m'han caure els calçons en terra.
3: Vas dir, ai, bon m'he ficat.
0: Sí. I l'endemà vaig dir que sí, perquè vaig dir, bueno, ja veurem, dic que sí, si veig que no puc, ja diré que no. No, la visita del Prado va ser devastadora.
3: És que clar, jo hi vaig anar per abril i allò és que surts d'allà que dius, sí, no, és que brutal. És un bon lloc per anar a conèixer la seva obra.
2: Sí, però impressionant. És que pot... No,
3: sí, no, arriba un punt que...
0: No, realment és impactant. I sobretot quan tu vols amb una motivació extra, no? O sigui, si vas com a espectador a veure la sala de les pintures negres o... És impactant, és una persona...
1: Ja és impactant com a públic. Imagina't si has de fer una feina.
0: Si has de fer una feina munt allò, dius, uf... Com jo, un pobre home, el gai, de puc fer música per un geni com aquest, no? O sigui, és que, clar, és que amb molt de gosserat, no? I molt, molt pretensiós, de certa manera. Fins que vaig trobar allà on me'l podria sentir còmode.
3: Per tant, vares gratar llavors, no? Sí. Va ser una cosa posterior.
0: Bueno, vaig ser a la biblioteca del Prado, vaig comprar tot quant hi havia... I va començar a llegir, estudiar i llegir i veure com se comunicaven amb els seus amics, com escrivia, com va ser la seva vida amorosa, com va ser la seva sordera, els traumes que va tenir per això. És un paral·lelisme molt maco de l'època mateixa, que també en Beethoven era sord al mateix temps que va ser sord. No? La fascinació pel món francès, no per món francès, per il·lustració, no per fer napoleònic, sinó per progressisme, no? Igual que en Beethoven, després de gran decepció per ser part del que va ser el totalitarisme francès en les conquestes. Però tot i així, en Goya se'n va anar a viure a Bordeus, perquè no comptava Borbons aquí que estaven fent una política completament restrictiva i repriment cap a tot el que fos modernitat, no? Clar, tot això, com ho podeu imaginar i com ho sentiu, me va moure molt més que no pas... Vaig a fer una música, La Maja Desnuda. La Maja Desnuda és perquè la bellesa que ell va intentar pintar, que de fet la va fer en món femení, és una cosa que a mi també me va fascinar molt, no? I bueno, això és...
1: Clar, compondre aquest encàrrec, aquesta sinfonia Goya, t'ha fet redescobrir la vida i el personatge.
0: Sí, bueno, redescobrir no, realment descobrir.
3: Perquè coneixer-lo més humanament.
0: Tots coneixem Picasso.
1: Tenies una aproximació.
0: Tots coneixem Monet, Renoir, Goya... Però quan t'hi fiques de veres, dius, opa, aquí hi ha un pollastre de quatre cames.
3: La persona darrere de tota l'obra, no? I la història, com tu te centres més.
0: I el sentit de la pintura i el per què, no?
3: El context sociocultural, històric.
1: I a banda de, clar, de compondre també, has hagut de triar els músics. Aquí executava aquesta composició.
0: Me varen dir que volia fer-ho per una orquestra, tot el que l'orquestra sinfònica, i va dir, però l'orquestra sinfònica ja vulgui, sí, el que tu vulguis. I va dir, vale, pues vull l'orquestra sinfònica més gran que s'hagi fet mai.
3: Home, preu per preu, sabates grosses.
2: No, ja que te deixen triar.
0: No, evidentment, va ser un poc de banyats, això no m'haurien de sentir, perquè...
1: Bé, vols que posa'm un moviment, trien un, l'escoltam un poquet, un moviment que estrenem en primícia aquí.
0: Podem posar la cançó del tercer moviment, la cançó de la Molinera que canta ell.
1: I
0: és molt maco, és una cançó i és curtet, me la manco.
1: I d'ahir que soni aquest tercer moviment d'aquesta sinfonia Goya que ha fet en Joan Valent.

0: Quina meravella, pell de gallina.
1: Tal qual.
2: Sí.
0: Pell de gallina.
2: Ah, sí?
1: Sí, totalment.
2: Ara, vinga, hombre.
1: Per favor, mira.
0: Quina meravella.
1: Brutal. Sí, sí.
2: Que fort.
0: Una meravella.
2: Algú la vol posar de mi?
0: És que és meravellós.
1: Sí, és que no té paraules.
0: Clar. Bé, estrena absolut aquí a
2: Atento, mundial.
0: Aquest fragment d'aquest tercer moviment de la sinfonia Goya feta per en Joan Valent, amb pell de gallina tot tres, tot sí, quatre, sí. En Joan de Valent de Rebó.
2: Jo de sentir-ho a vosaltres.
1: Sí,
0: perquè és que hi haurien quedat, clar, per a...
3: Cinc, diu una marga.
0: Ah?
3: Una marga també.
0: També.
1: Totes les persones Marga, que som aquí... També.
0: Clar, fem un magazín i clar, hem de trepitjar
2: les peces. No, clar, sí.
0: Clar, qui volia recrear aquí?
2: Aquí,
0: ja abans n'ha xerrat,
2: sí.
0: Però ara que m'ha escoltat aquest fragment...
2: Aquest fragment és, la lechera de Burdeos cantant en Goya, no? No se sap ben bé qui era la lechera de Burdeos, no se sap si era un amant o la seva filla. I la lletra, realment, és un poc... és molt eròtica. És una lletra... que el que conta és el fet d'un acte sexual molt apassionat. No sé si la trob per aquí, la llegeix cap moment, perquè... Si no ho saps, no te'n dones compte, no? O sigui, la sents i dius, no, que guapo, no? La lletra de Bordeaux, però el que diu és que tot a ella... ara sé que serà un poc voltre.
1: Ah, vinga, mos encomana ara.
3: Mos encomana a xerrar.
0: Bueno, un encàrrec que ha fet en Joan Valent d'aquesta Sinfonia Goya, un encàrrec de la Fundació Ibercaja, que com dèiem, s'estrena dia 2 d'octubre a Saragossa i dia 5 d'octubre a Madrid. Llavors te demanarem primer d'obres pendents, a veure
2: si ja el tenc.
0: Llegim-nos això.
2: Mira, el poema que diu... Hay sombras bellas en tu mirada, entre tus manos todo mi cuerpo, en la marea donde la vida es agua y sueño. Hay bellas sombras, piel contra piel, gritos de vida, y me estremezco, caigo rendida, rastros de muerte, despierto herida, me siento mía, late en mis venas un grito seco. Bajo tus manos todos mis lodos, son bellos, fruto de tu amor ciego y bello, bello, bello.
0: Preciós.
1: Que bé ho ha llegit,
0: a més. Sí, a més que també està bé tenir en Joan Valent de Rapsoda.
2: No.
0: Està molt bé, eh?
2: Però vull dir que és el grito seco, tot això, sí. és orgàsmic, no? Més que has fet. Però bueno, i va molt, no?, aquesta ambigüetat, no?, d'un home major a Bordeus que s'enamorava de tot i que, bueno, pues, així va quedar.
0: Mm-hmm. Una meravella. Clar, dèiem que s'estrena ara a Saragossa i Madrid, però clar, aquí un pensa a Mallorca, arribarà a les Illes, arribarà
2: a
0: qualque lloc més.
2: Sí, en lloc sí que arriba, ja se sap.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ja teniu dates per...
2: Sí,
0: per més agenda.
2: Sí, a Londres, a Filadèlfia, a Alemanya, a Manila, a Filipines. Ja, i cada vegada van més sortint més, perquè de cop s'ha mogut molt amb aquesta sinfonia, de cop i volta tot el món diu, collons, quina sinfonia, no? Què ha fet aquest tio? I és cert, ja estic sorpresa. Ja no...
1: Per què?
2: Perquè no m'esperava una reacció tan gran, no?, de tot el món que l'escolta i diu, oh, això és com recuperar sinfonisme europeu que s'havia perdut. Als Estats Units ja se fan sinfonies, en John Adams, en Philip Glass, aquesta gent, no? Però a Europa,
0: però
2: no,
0: Europa
2: ningú, no hi havia ningú que fes sinfonies així per orquestra en pla... I clar, pues, això ha despertat molt d'interès i molta expectació, i com que la van escoltant, diuen, ostres, però aquí ja funciona molt bé, no? I se va com a crescent cebolla, no? I van sortint fetges, i van sortint projectes, i, bueno, jo estic encantat. Mentrestant, faci, eh? Perquè, bueno...
0: Això t'anava a demanar, perquè has dit que estàs enllestint aquesta òpera d'en Ramon Llull, que ja fa temps que
2: sí.
0: Fas... I també projectes, evidentment, bandes sonores per pel·lícules. Sí. Què tens entre mans?
2: Ara en tenc dues, que tenc fet d'aquí a novembre. Una que és d'Antonio Martínez Lázaro, que és Jarabo, que és la història de l'assassí de Madrid, que als anys 50 va matar 4 persones, i el darrer ajusticiat per Garroteville.
1: Uh-huh. Ah, sí.
2: I tremendo. Sí, tremendo. Va ser brutal. I la pel·lícula és un... Bueno, però és història aquesta. És un biopic, thriller, biopic, d'en Emilio, que està molt bé, amb en José Coronado, en Carrera Halde, en Eduardo Noriega. Està super.
0: Potent.
2: Sí. I després l'altre és d'en Eduardo Cubillo, que acaba de rodar la setmana passada. A Canàries també un thriller damunt un violinista i un director d'orquestra que tenen un problema entre ells i ja, bueno, no puc contar més perquè aquesta sí és fàcil d'espanyar la història.
0: Té títol?
2: Sí, La Catedral. Uh-huh. Que la catedral és el nom que té un Stradivarius, el més excepcional que va existir mai. Sí, La Catedral, no? Que és com el màxim instrument que va fer Stradivarius. Mm-hmm. I sabeu el que estic fent.
0: Estan enllestides ja aquestes, o estàs encara...
2: Sí, no,
0: en fase de composició...
2: Sí, serà en 18 de matí, estic fent feina ja.
0: I fas feina,
2: sí,
0: encara.
2: Sí. Sí, sí, clar. Anirem a gravar, supos que mitjan setembre, amb en Joan Martorell,
0: sí,
2: a Budapest. Mm-hmm. En Joan Martorell i jo són com en Zipinzape.
1: M'encanta.
2: Sí. I després...
0: Qui estirem aquí? A tots dos vos estireu?
2: No, vos estirem tots dos. I mos apoyem tots dos i mos estimem molt, saps? I no tinc cap tipus de prejudici ni cap tipus de pretensió un en l'altre, sinó ajudar-nos i fer-nos, saps? Quan un té un dubte d'algo, tot diu, Joan, he fet això, què te pareix? I ja ho sé que ell me dirà el que realment li pareix i ell sap que jo també, no fa cap tipus de malícia, ni d'enveja, ni de pretensió de res, no? I fa molts anys que som molt amics i ens estimem molt. És un tio joven, el Sant Joan.
1: Mm. Va passar per Tento, sí, també fa poc, unes setmanes. Sí. I
0: de fet, venia hores abans de venir gravant tu, sí, d'acabar de gravar aquesta sinfonia a Goya.
2: Sí, perquè tenia
0: un concert. I va ser que, en certa manera, m'ho va donar avís.
1: Se l'estiu va prendre
0: ja
1: la teva, diu, a web.
0: Pràcticament.
2: Sí, bé, de fet, ell tenia un concert que era el Castell Bellver, i va acabar el concert de les 11, va acudir darrer avió que s'havia cap a Madrid, perquè l'endemà ja duia un dia o dos gravant, i ell volia sellar la gravació com fos, perquè duia tota la producció artística. No? Quan grava sempre està bé tenir 4 hores i en vez de 2. No? I dues que siguin coses seves, és fantàstic.
0: I aquesta òpera de Ramon Llull, que se fa esperar...
2: Bueno, l'òpera de Ramon Llull és un encàrrec privat que tinc per acabar-la, i l'he d'acabar per l'any 27. La intenció era estrenar-la per el 27-28, avui, però no sé, encara estan fent les negociacions en diferents teatres i ja dut la part musical, la més creativa, i la gent que va fer s'encàrrega de l'altre, no? He d'anar a veure el Matabosc de Teatre Real, perquè estem interessats a través de Sabina. Vaig dir, no, envia molt, vull xerrar amb ell perquè m'agradaria molt. I, bueno, a mi m'agradaria tenir la Palma, però, bueno, jo què sé.
3: Mai se sap.
2: Sí, que se sap. Si se vol.
1: Exacte, ja, clar. Ja.
2: Clar. Però, bueno, igual que la sinfonia, no?
0: És una òpera més complexa, més que res perquè la figura d'en Ramon Llull té més propera.
2: Sí,
0: i més assumida.
2: Molt. I ara que he vist que era que el Ramon Llull de Pina.
0: Exacte,
2: ja no vull dir
0: de Pina.
2: L'òpera d'en Ramon Llull és una òpera molt... No és una òpera biogràfica. Si hi ha un component biogràfic molt important, són els darrers anys de la seva vida, des que va anar a Chartres a escriure la vida a Coetània, i... quan se sap, històricament va estar allà, quan estava allà va rebre una missiva del rei Jaume II dient-li que li llevava la subvenció de totes les escoles de lingüística que tenia instal·lada per Traina de Mallorca i enllà, i també perquè tenia un conflicte bèl·lic, beligerant, amb el papa per una serra de Sicília, i el papa també li va dir que no se li ocorris dur la vida coetània, perquè ell va escriure la vida coetània per tal de que el papa el considerés bé fer-lo sant o bé a ton vida. I el papa va dir, tu que ets súbdita de Mallorca, fiquets la vida cotrana per allà on te capi, eh?
4: Ai, ai, ai.
2: I no venguis per aquí perquè, perquè no te volem. I després d'això va decidir anar-se, ni ho sap per què, a fer aquest darrer viatge a Tunísia, on va acabar lapidat, no va morir la lapidació, la van embarcar en un barco i va tornar i va morir per el camí, no? Cap a Mallorca. Bueno, l'òpera és una òpera en quatre actes i ja hi ha tot aquest procés històric i després un històric que és fantasia, és ficció, que és per què la raó de per què va tornar allà, no? Va tornar a Tunísia i tot està relacionat amb la història de l'esclau que va tenir ell, que era la vida coetània, diu que el sent serà malament de Déu i li pega una, i li increpa i l'esclau li intenta clavar el punxó, pues, dona aquest petit relat i que ell després va posar en llibertat a sa dona i els fills d'aquesta escola els va tornar lliures a Tunísia. Entorn a això, pues, que genera el drama necessari que té que tenir una òpera, no? Perquè si no, en Ramon Llull no és que sigui l'home divertit de la Palma.
0: Però hem d'esperar fins al 2027 per sentir, per escoltar aquesta òpera.
2: Ojalà, sí, sí, 27, sí.
0: Ara, Joan, hauràs de contestar un paraulòmetre. Estàs preparat?
2: Sí, clar.
0: Vinga.
5: El paraulòmetre.
0: Au, idò, Maria, què li demanem avui?
1: Estic contenta perquè crec que ets l'única persona que no s'ha espantat
3: no.
1: Quan has dit paraulòmetre.
0: Sí, no s'ha fet petit.
1: Ai,
0: no.
2: Fira.
1: Vinga, idò, Joan, on compons aquests dies?
2: A Pina.
1: A Pina? Mm.
0: Clar, que teva.
2: Té.
0: Un piano.
2: En piano tens l'estudi, que són ja les pantalles d'ordinador, igual que l'escriptor, no? El que passa és que els nostres són més, un poc més grans perquè les partitures són molt grosses. I a Pina he encantat. Pina és el darrer reducte de mallorquinitat que hi ha a Mallorca.
0: No t'enyores del Gaida?
2: No. La veritat és que, a veure...
4: Home, pertany al Gaida, Pina, també, no?
2: No, no, no.
0: Bé,
2: pertany...
0: Forma part del municipi.
2: Forma part del municipi, però no pertany a ningú. Pina és Pina
4: i el Gaida és el municipi, sí.
2: No, no, però Pina és Pina i el Gaida és el Gaida.
4: Bueno, ja començàvem amb els piques.
2: No, no, ja som el Gaidí. Però, bueno, ho entenc així, vull dir, no és com si, no sé, cadascú que seva, no?
1: Que... Has anat a la cova de cura de Randa per inspirar-te també en l'òpera d'en Ramon Llull?
2: Fa molt d'anys, he anat moltes vegades, evidentment, no? Però amb aquest trajecte de... Perquè, a més, crec que la cova que diuen que mostra com sa de Ramon Llull no és tal.
1: Ai, no, imagina't. Bé, estàs a Pina.
2: Sí, a Pina.
1: I composant, com passes l'estiu, però? A Pina també, o en Remull?
2: No.
1: Davant l'aire.
2: No he anat encara demà. És que també a Pina, mira, només fa 12 dies que estic a Pina. Després de gravar la sinfonia que va dir de 8 de juliol, de dia de 8 fins fa 12 dies, he estat de mudança.
1: Ah, que ja ho val.
2: He nedat i no dins aigua. Vull dir, és espantós.
0: Entre catses, sí.
1: I aquest dia estan feixuts. Qui t'ha acompanyat? Quin artista t'has posat per espassar les calorades?
2: Quin artista de música?
1: Sí, que has escoltat.
2: Saps que el que nostre no escolt massa música perquè n'hi ha un poc fart de tanta ja. Música, dins d'esquí parlant, no? I escolt molta de música quan vaig en el seu cotxe i ara, quan em van dir que m'enviaria de vinil, vaig comprar un tocadiscos.
1: Home.
2: I un amplificador, i vaig comprar un parell de vinils i em vaig comprar un d'en Tom Waits, un d'en Miles Davis i la tercera sinfonia de Mahler.
0: Bona tria,
2: i aquest tres són els que he anat posant i m'encanta el fet físic de posar un disc i és una voluntat d'escolta, no? No és posar música, és posar per escoltar, no?
1: I aixecar i donar-li la volta i ser tot el ritual.
0: I de Joan Valent, gràcies per venir, que sigui un èxit aquesta estrena a principis d'octubre a Saragossa i Madrid, que qualque dia puguem veure aquesta sinfonia aquí, la sinfonia Goya aquí a Balears.
2: M'encantaria.
0: I l'any que ve escoltarem aquesta òpera Ramon Llull i ja t'escoltarem aquestes bandes sonores que has fet per aquestes pel·lícules, que segurament en vendran més. Eh? No acabaràs, sí, crec, que enguany sense tenir una nova pel·lícula
2: també...
0: perquè em plauen sempre.
2: Sí, però tinc aquestes dues i vull centrar ja després amb això, amb acabar l'òpera d'en Llull, que és molt complexa i és una òpera llarga, i m'ho vull centrar en això. Ja, si no, deixar-me per quedar un poc, a no ser que vengui qualque amic d'aquest que dius que necessito.
0: Sí, que li faràs a favor.
2: Sí, home.
0: Joan, moltes gràcies, molt de gust.
2: Ha estat un plaer. Un plaer. No, enhorabona a vosaltres per aquest programa tan exitós.
0: I gràcies per deixar-nos això, estrenar aquestes peces, aquests moviments.
2: Sí, ha estat un goig, no m'ho esperava. M'ha dit una alegria quan m'ha dit sí, feu.
0: Clar, ha passat molt de gust. Molt de gust.
4: Gràcies,
0: Joan.
2: A vosaltres.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
7: I avui ja les tenim totes dues, perquè aquest dia havia vengut en Huguet i avui ha vengut acompanyada en Bennàsser. Ja
8: per fi, no la podria deixar abandonar sí, més
9: no.
8: dies.
9: No, per favor.
7: Això vol dir que has tingut més vacances que en Huguet.
9: Ui.
8: Sí, no sé si qualque dia m'ho farà tornar.
9: No, però ja saben que jo tinc un problema en la feina i és problema meu, no teu. No te preocupis, no te tindré en compte.
7: No
8: ella me va donar permís. Abans de no menjar li vaig demanar, així li vaig fer una petició oficial, me vaig ajonar i me va dir que sí.
9: Tenim una relació molt sanejada.
7: Clar, no, evidentment, havia arribat un pacte, hi havia un acord aquí, eh?
8: Sí.
7: Han estat dues setmanes.
9: I jo no m'he queixat, no li he enviat ni un missatge, jo volia que desconnectés.
8: Ara en xerràvem, hem estat dues setmanes sense xerrar-nos, cosa que crec que no havia passat d'ençà de fa anys.
9: Anys, però...
7: Bé, és bo això, també desconnectar, bo. T'has avorrit?
8: No. Cosa que avui m'ajuda en contra el que vinc a dir.
7: No,
8: però també m'ha passat una cosa, i és que, per aventura sí que m'he avorrit, però no m'ha sabut greu. Que feia temps que no ho passava.
10: És que a vegades també està bé avorrit-se.
8: És que està molt bé avorrit-se.
7: És que n'has de saber-ho.
8: N'hem d'aprendre.
7: I sí, s'ha de valorar també. És que està bé, badar i estar avorrit.
11: A mi m'encantaria avorrir-me, a mi no me passa. No t'entenc d'avorrir-me, de veritat.
8: És que avui en xerrarem de tot això.
7: És que jo puc ser un exemple, eh? Si ara fessin xerrar a ma mare, jo sempre en l'estiu ho deia. Estic avorrit.
8: Ah,
7: recorden de gran. Sí.
8: Això és amb el que començàvem...
7: De nint.
11: Ara no t'ho borres gens, jo ho sé.
8: Allò que començàvem avui en el sumari.
7: A més que de nint d'adolescent, eh?
8: Però perquè jo crec que en els 80 i 90, com a mínim, que són les dècades de les que poden xerrar, els estius eren llargs i avorrits.
7: És que eren llargs.
9: Estem segurs d'això? Jo no me'n recordo que m'avorrís.
7: Duraven igual, els
8: estius. Perquè na Marina Huguet ha viscut també una realitat de nina hiperactiva.
9: Jo
8: no havia anat a la resta.
9: No, jo vivia dins aigua. Jo me'n recordo que en l'estiu se podia anar més pel món i t'anaves a la mà i quan la manquera era fresca, vos en recordava que no era una sopa.
7: Sí, però clar.
8: Però hi havia aquelles dues hores.
7: Anava dinat. Entre que havies dinat i bater de sol, fins a les 7:30 no podies anar a la mà.
9: Anava dinat, no, però va, si de fer renou, que ets hora que els padrins feien la migdiada.
8: Per tant, i a tu t'hi enviaven a fer horeta.
9: A mi m'enviaven a no fer renou, que el padrí estava dormint i pobre de si el despertaven.
8: Tenies dues alternatives. Anar-te'n a dormir, que sempre era que no, o estar en silenci.
9: Exacte.
8: I aquelles dues hores de fer la digestió...
9: Malament, no era.
8: De fer la digestió. A qualque moment, qualcú se'n va donar compte...
9: Que era mentida.
8: Que això no era, bueno. Però bé, nosaltres, la nostra infància va ser viure enganats en tot això.
9: I amb altres coses.
8: I amb altres coses, tantes. Però hi havia molt d'avorriment. Però en aquell temps, l'avorriment... A nosaltres mos feia molta nosa, però per ventura socialment no estava tan mal vist com
9: ara. No hi havia
8: ara.
9: Un pànic. Quan un atleta deia, ai, que m'avorresc, els adults, ventura, no saltaven tant en pànic com passa avui en dia, no?
8: L'avorriment està mal vist, té mala premsa.
9: Té molt mala premsa.
8: Per què?
9: És una gran pregunta. Ventura, seria que estem vivint una societat hiperestimulada o un moment allà on hem d'estar fent...
7: Hem de produir.
9: I hem de produir. Hem de produir, no mos podem avorrir.
8: Clar, perquè és això, no? És a dir, dins aquesta societat, el no fer se veu com algo negatiu, com algo que s'ha d'evitar, com una errada. Si tu no estàs fent res productiu, ho estàs fent malament.
9: I és veritat que això tenia un sentit abans, evolutivament parlant, perquè, clar, l'avorriment era un mecanisme que mos posava a fer coses i ja abans ja sabeu que no era tan fàcil ni aconseguir menjar, ni aconseguir xupluc, ni aconseguir res de res. Per tant, l'avorriment era un mecanisme que mos propiciava a l'activitat. Però, clar, avui en dia no és així. L'avorriment no mos serveix en aquest sentit.
8: Encara que no mos estaria protegint de tot això, la neurociència sí que té la seva explicació i és que diu que l'avorriment no permet les descàrregues de dopamina, cosa que sí que permet qualsevol altra activitat.
9: I avui en dia ja tots sabem que som uns drogadictes de la dopamina.
11: No sé si hi ha un pot de saturació també en tanta dopamina, eh?
9: Sí,
8: seguríssim que sí.
9: Segur que sí.
8: Però passa que, com tot, segurament, és a dir, també el que dèiem abans de la hiperestimulació, cada vegada necessitant nivells més alts per aconseguir aquella mateixa resposta.
9: Clar, perquè desenvolupant tolerància.
8: A lo que no han desenvolupat tolerància les famílies d'avui en dia és en aquesta necessitat de perfecció i de proporcionar a les nostres criaturetes l'infància ideal. Per tant, quan un infant, com deien Celestí abans, diu, m'estic avorrit, ja té 5 o 6 persones que se posen en marxa, s'activen perquè allò tingui una solució.
9: I vos farem un spoiler, ni la millor infància arriba a ser 100% perfecta. I això també està bé, no passa res. Segurament el que estem generant, més que infàncies perfectes, són infàncies ansioses. Perquè amb aquesta necessitat d'omplir els buits constantment, no deixem espai a l'infant perquè faci cosa tan important com avorrir-se. Perquè avorrir-se té un sentit, encara que a vegades sigui difícil, no?
8: I de fet, aquest avorrir-se i saber-se avorrir és molt important, perquè si no mos trobam amb els resultats d'un experiment que va fer en Timothy Wilson amb el seu equip a la Universitat de Virgínia el 2014, on varen veure que els éssers humans mos estimen més qualsevol altra activitat, encara que sigui desagradable, com per exemple descàrregues elèctriques, abans que quedar-mos tots sols amb els nostres pensaments.
11: Què dius ara?
7: És a dir, enrampats. És a dir, enrampats abans de no fer res.
9: Com tal de que passi qualque cosa...
8: Per tant, per aventura millor, oferint als nostres infants estratègies per poder sortir
7: millor.
8: I sobredur, no, aquest avorriment abans que triar descarregar-se damunt del seu propi cos electricitat.
9: Clar, i aquest estudi entroncaria una miqueta amb un altre que ha fet en David Bueno, que és doctor en biologia i especialitzat en neuroeducació. Tots els que han fet educació infantil i primària el tenim tatuat en el cervell, que xerra de la happycràcia. Vosaltres sabeu el que és la happycràcia?
7: No.
9: És la dictadura de la felicitat. És aquell pensament en què em mor diu que hem de ser feliços tot el temps i si tu no ets feliç, com a mínim ho has de fingir.
8: Perquè si no estaràs fora de tota aquesta bona vibració, estaràs fora i seràs una persona...
9: Que no estàs en la onda.
8: Que no ho entes. Que
11: no Mr. Wonderful,
8: que no? Que no estàs sabent viure bé. Serrada ets tu si no ets feliç. Però clar, què passa? Que realment el que diuen David Bueno és que des de la neurociència els infants necessiten aquest avorriment i haurien de tenir una petita dosi d'avorriment diari, de fet. Perquè aquest avorriment el que els hi permet és que com que generarà una frustració, aquest avorriment els hi provocarà un malestar, se trobaran en la necessitat d'aprendre a gestionar aquesta frustració i aquest malestar.
9: I a més també... Què passa avui en dia? El que hem dit ha avançat una mica tant, és un infant diu que s'avorreix i hi ha tot un estol d'adults que li proporcionen, més que diners estratègics, li proporcionen objectes amb els quals deixar-se d'avorrir. Però és que resulta que també en David Bueno mos diu que els infants que juguen fora, que juguen sense aquests materials estructurats, sinó que juguen en el carrer, per exemple, són els que després tenen menys ansietat i més capacitat de gestionar la frustració i l'avorriment. Per tant, a vegades, menys és més.
8: Abigail Sisquella, psicòloga, afegeix una mica el que havíeu comentat abans, que com pot ser que deixen que els infants tinguin temps per avorrir-se si els primers que no mos avorrim i no tolerem l'avorriment són les persones adultes. Perquè tu vas pel carrer o t'esperes en el tren i tothom el primer que fa és agafar el mòbil.
7: O caminar pel mòbil en sa mà.
5: Sí.
8: Llavors, esclar, sí. Si nosaltres mateixos no tenim tolerància a tots aquests sentiments, moments i malestars, quin exemple estem donant?
7: Clar.
8: Per tant, primer moment, penturem-nos en d'analitzar un quant altres i trobar altres moments per avorrir-nos.
9: Exacte, practicar l'avorriment actiu, no? L'avorriment conscient. I una miqueta agafant el que hem dit abans, síndrome de l'infant hiperestimulat, que seria com a la contrapartida de no estar mai avorrit, que són aquests infants en què tenen 3.000 milions d'activitats o 3.000 milions d'alternatives com tal de no avorrir-se. Però què passa? Que això té conseqüències i no són conseqüències positives per l'infant, sinó ben bé el contrari. Ja hem avançat que aquests infants poden patir ansietat i nerviosisme, però és que, a més, poden tenir dificultats per concentrar-se i mantenir l'atenció durant períodes de temps llargs, que és una mica el problema que ens trobem ser mestres ja des d'infantil, que és molt difícil que els infants aguantin molta estona prestant atenció.
8: De fet, l'altre dia, preparant la secció, vàrem veure que hi havia un estudi que deia que abans canviàvem, mentre estem fent feina, els nostres focus d'atenció cada 3 minuts, i ara ho estem fent cada 45 segons.
7: Ui.
5: Un reel d'Instagram.
7: Sí, exacte.
9: Sí, sí.
11: Un reel llarg, perquè 20, 30, sí. 45 ja són molts.
8: Per tant, segurament, no recordo de quant era aquesta informació, però podria ser que d'aquí 10 anys això...
9: Si no canviem la nostra manera de relacionar-nos amb la tecnologia...
8: Hagin aconseguit baixar-ho encara més.
7: Sí. Clar, però és difícil, en l'entorn que tenim. És difícil.
8: Sí, però el que deia la Marina, la primera cosa és prendre consciència no? d'aquestes necessitats per poder nosaltres llavors prendre mesures al respecte.
9: Exacte. I continuant amb aquestes conseqüències, això també pot generar, per exemple, problemes per dormir, que no sé si esteu assabentats, però als infants avui en dia els costa molt tant agafar son com mantenir-lo. I és que, clar, anar-se'n a dormir amb un conte, per exemple, o van fer tot unes rutines per arribar a son, és una cosa, però anar-se'n a dormir amb una pantalla o tenir la possibilitat de me despert, no sé què he de fer, m'estic avorrint, agafes el mòbil i faig scroll, això dificulta molt el son i entres dins una roda que després és difícil de sortir-ne.
8: Dins aquesta roda també hi ha irritabilitat, el baix rendiment escolar, la fatiga i la sensació d'esgotament, la manca de creativitat... Perquè la creativitat apareix
9: quan mos
8: estem avorrint.
9: Quan mos avorrim, exacte.
8: I es rebutja noves activitats o la sobrecàrrega emocional. Sí, per estimulació sostinguda pot afectar l'equilibri emocional, l'aprenentatge, l'autoestima i la salut mental. Amb tots aquests avantatges, jo crec que ja no hem de convèncer ningú més de la necessitat d'avorrir-nos una estona.
9: Exacte. I per anar acabant, nosaltres volem reivindicar una miqueta l'avorriment, per exemple, fomentant l'autonomia, és a dir, no invertir temps a estructurar totes les activitats o tot el que han de fer els infants, sinó també deixar-los que ells siguin una miqueta, sobretot ara que estem en vacances, els que puguin organitzar-se els temps i els que puguin dur a terme unes petites tasques.
8: I que davant d'aquest m'estic avorrint, al lloc de nosaltres, oferir i oferir i oferir, no proposar...
5: Deixar crear.
8: I deixar espai. Mira vorament què pot fer. I ja, cada criatura que vegi vorament que se li acudeix.
11: Tirar d'imaginació. Jo és el que fa quan era petita, vaja.
5: Sí, el que toca.
8: I que mentre no hi hagi res que els representi un perill, no intervenir és una opció fantàstica.
9: Exacte. Vos recordeu d'aquell anunci que era un palo?
5: Exacte.
7: Sí.
8: Llavors es devia una piedra.
9: I deia, hauríem de tornar una miqueta en el palo.
5: Exacte.
9: A veurement què passa.
8: I és que, de fet, si no hem condicionat i contaminat molt aquestes infàncies, juguen amb això. Juguen amb un pal, juguen amb una pedra i jo tinc un dels meus fills que va estar jugant un estiu sense en dos brics de llet.
5: I què passa?
8: I la resta de juguetes varen quedar relegades completament de segon terme.
7: I passava un guster, segur.
8: varen tenir aquells dos brits que quan varen acabar l'estiu se'n van embadonar els fens, però, escolta...
7: Ben jugats.
8: Una inversió, exacte, una inversió que valia totalment la pena.
9: Mm. És que a vegades el material que és menys estructurat té moltes més possibilitats que aquella hiperjugueta, raqueta que pensada i que és caríssima, perquè no mos enganem, són caríssimes.
8: I que no sí. tant de ser juguetes i jocs, sinó que si voleu podeu recuperar també les dues seccions anteriors que va fer na Marina Ogat en solitari i descobrir les bellats del dibuix i els còmics.
5: Mm. Exacte.
8: Mm-hmm. Exacte.
7: Res, que l'avorriment estimula, estimula la creativitat i ara és un bon moment per avorrir-se, precisament, l'estiu.
9: Exactament. Eh? Mm-hmm. Anem a aprofitar-lo.
7: Marina, Zidà, moltes gràcies.
8: Que l'avorriment sigui amb vosaltres.
7: La setmana que ve tot...
11: Ai, sí, amén.
7: Torna a plegades, eh?
8: Sí, tu ara ja sí, ara ja, ja sí.
7: De vacances de Tentol.
8: De vacances de Tentol, sí.
7: Ah, vida, gràcies.
8: A vosaltres. Gràcies.
12: Tinc poders brutals, soc

0: Avui toca fer una píndola un poc diferent a la dels altres dies, perquè avui no parlarem un grup en concret, sinó que parlarem d'alguns artistes que a través de la música s'han aproximat d'una manera o una altra a la poesia de Federico García Lorca, a qui els franquistes van assassinar un 18 d'agost del 1936, avui fa 90 anys. Hem començat amb Spanish Bombs de Clash. Aquesta cançó parla de la Guerra Civil Espanyola i utilitza la imatge de Federico García Lorca com a símbol de memòria.
1: L'anomenen,
0: de l'anomenen, fet. Sí. Is de Tangón, diuen. Continuant, però, amb La leyenda del tiempo, un poema escrit per Lorca l'any 1931 i musicat per Camarón de la Isla el 1979.

0: aquest àlbum de Camarón va revolucionar el flamenc.
1: Sí.
0: I,
1: brutal.
0: I sí. Que poètic és que s'utilitzés el poema de Lorca per titular-lo, sí. en aquest disc. Brutal. Però un altre disc que va revolucionar aquest gènere va ser Omega, i de quina manera, d'Enrique Morente i la banda Lagartija Nick, una barreja de flamenc amb rock psicodèlic i poemes d'en Federico García Lorca.

0: És brutal aquest disc.
1: Sí, és que com Morente no hi havia ningú, i com la Gardijanic tampoc, i com el Lorca.
0: Sí, sí, una combinació perfecta, i acabam parlant de la dimensió internacional d'en Lorca, i és que la seva poesia va creuar el món fins a arribar en el canadenc Leonard Cohen.
1: Ah, un altre únic.
0: Un altre únic.
2: És que, vaja, sí, arsenal.
0: El 1988 publicava Take These Waltz, una traducció del Pequeño Vals vienès inclòs dins el poemari Poeta en Nueva York de Lorca. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: torn from the morning and it hangs in the gallery of frost. Un bon repertori dedicat a Lorca. Sempre Lorca, avui que fa 90 anys que la fusellaven. Maria Pons, gràcies.
1: Fins demà.
0: Miquel Junc, fins demà. I una amarga xifra, també. Fins demà. Vagi bé.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. L'AEMET ha activat l'avís groc per altes temperatures a Mallorca. L'alerta afecta especialment l'interior, el nord i el nord-est de l'illa, on la calor serà intensa i arribarà als 37 graus. Connectem amb l'home del temps d'aquesta casa, Dani Capó. Bon dia. Quina és la situació a la resta d'illes?
4: Bon dia. Sí, molta de calor. De fet, demà en alguns punts poden ser fins i tot una mica més altes aquestes temperatures que poden superar els 37 o 38 graus, com has comentat, principalment a punts de Mallorca i d'Eivissa, però també ben pendents a dijous, perquè dijous fins i tot podríem arribar a superar els 40 al nord de Mallorca per mor d'un vent que bufarà de llevant i que impulsarà les temperatures més altes en aquests indrets del nord de Mallorca. Per tant, dos dies per davant molt càlids, molt feixucs, i atenció, dijous vespre, perquè tot això també podria provocar algunes plogudes coincidint amb un canvi de temps que esperam entre dijous vespre i divendres migdia.
3: Gràcies, Dani. Pendents del que passarà dijous, el que ja sabem és que fa 79 dies seguits que patim calor extrema, les conseqüències físiques i també psicològiques que això pot comportar.
5: Segons el Ministeri de Sanitat, una persona és capaç de tolerar una variació de la seva temperatura interna de 3 graus, però a partir dels 37 es produeix una reacció fisiològica de defensa. El cos detecta una amenaça. Això es tradueix en més agressivitat, cansament i problemes d'ansietat. Segons la psicòloga Marga Serra, la calor no és la causa directa, però sí un potenciador important.
6: No és una causa directa de ser violència, és molt important, la calor no converteix una persona en agressiva, sinó les persones que ja tenen dificultats per gestionar la seva frustració, davant d'aquesta calor se poden sentir més irritats, més malament, i com que no tenen aquesta capacitat de gestionar de forma adequada aquesta irritabilitat que ja de per si tenen, aquesta agressivitat que senten, clar, això se converteix en un acte.
3: I davant la sobreocupació dels centres d'acollida de les illes, el govern demana un esforç per localitzar les famílies dels menors estrangers no acompanyats que estan tutelats a l'arxipèlag. L'objectiu, segons l'executiu, és valorar si aquests joves poden ser retornats als seus pares.
5: La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha assegurat avui que la situació de molts d'aquests infants i adolescents no és de desprotecció real. Fernández afirma que molts de menors mantenen el contacte amb els seus familiars i que aquests entorns es podrían catalogar como familias protectoras.
7: Si estamos defendiendo siempre que los niños y niñas donde mejor están es con sus familias, creo que también tenemos la responsabilidad de estos niños y niñas menores no acompañados que están en nuestra comunidad autónoma, hacer un esfuerzo para localizar a sus familias, para ver qué es lo que ha pasado y para ver si realmente pueden ser esas familias protectoras que muchas veces yo creo que ni siquiera han dejado de serlo.
3: I a Ceuta, el Ministeri de l'Interior xifra en 2.168 les persones menors identificades a la ciutat autònoma des de final de juliol. Són 270 menors més respecte al darrer recompte facilitat per l'equip de Fernando Grande Marlaska.
5: Paral·lelament, el govern d'Espanya obre la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal. Tot quan el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, Diego Madrazo, denuncia manca d'acció del govern central davant les dades que preveien l'entrada massiva de migrants a Ceuta del passat 30 de juliol.
8: Había indicadores que existían y que podían no vaticinar con precisión lo que ha ocurrido, pero sí alertar y habernos puesto en prevención de esto.
3: Arribam així a les 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre quan marquin les 7.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: parlarem del corrent que proposa refer o rehabilitar en lloc de fer de vell nou. Tot d'una ens explicarà en què consisteix. Després, la llibretera Maria Cuenet ens proposa avui més lectures interessants, entre d'elles Un matrimonio en alta mar, de Sophie Elmhirst. És la primera novel·la d'una premiada periodista britànica i, a més, va ser considerat un dels 10 millors llibres de 2025. I acabarem amb la llarga llista de lectures preferides de la companya periodista Nekane Don Blas.
1: I tot això des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.

0: I com dèiem al sumari, avui a la secció del paisatge invisible parlem del no fer com a decisió també arquitectònica i urbanística. Ana Cristina Llorente, com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: I de vinga, començam amb aquest no fer. Ja vam fer qualque punt en capítols anteriors, però avui detallem.
1: Exacte, avui xerrarem d'aquesta pregunta que ens hauríem de fer, jo crec que cada vegada que se'ns presenta un projecte, especialment un projecte urbà, que és que què passaria si la millor intervenció fos no intervenir, no? I reprenem per això l'exemple que des que ja xerràvem la setmana passada, que era aquesta plaça de Bordeus, aquesta plaça León Ocock, obra d'Anne Lacaton i Jean-Philippe Passal, que varen ser Premi Pritzker l'any 2021 i que tenen una obra interessantíssima dins, sobretot, l'arquitectura sostenible. Varen rebre la Catoni Bassal aquest encàrrec d'embellir diverses places de Bordeus. No? I quan varen arribar en aquesta plaça de León Ocock, se varen trobar arbres, se varen trobar bancs, se varen trobar certes superfícies de grava, una zona de petanca i, sobretot, i allò més important, veïnat utilitzant la plaça. No? I observant tot això, varen arribar a una conclusió que pot semblar molt radical, que era que la plaça ja funcionava tal i com estava. No? I varen decidir no transformar-la, no tocar-la. Precisament, la seva intervenció va passar simplement per fer un manteniment d'aquesta plaça, que va ser fer una reposició de la grava, millorar-ne la neteja, podar els arbres i modificar lleugerament alguns recorreguts de l'espai, no? Clar, la pregunta que ens ve aquí és per què en l'arquitectura i en el disseny urbà pareix que sempre hem de fer qualque cosa, no? Que sempre hem de deixar aquesta petjada com a arquitectes, com a polítics també, deixar aquesta empremta. Per tant, jo crec que abans de construir convendria demanar-nos si és necessari, no? Perquè una possible filosofia serien aquestes tres premisses, que serien la de no fer, que seria no intervenir quan precisament fer-ho empitjoraria la situació que ja tenim. La segona podria ser refer, que seria fer feina sobre allò que ja existeix. I la tercera podria ser fins i tot desfer, no? Que seria eliminar allò que és innecessari o que genera determinades barreres o obstacles a l'espai que ja tenim. No? Per tant, seria qüestió de, abans de construir, demanar-nos si existeix una alternativa millor, perquè així també estaríem xerrant d'aquesta gestió de recursos tant ambientals. Sabem que la construcció és una de les activitats, si no la que més residus genera i la que més impacte genera sobre el medi ambient, i per suposat també aquesta gestió de residus econòmics, no? En un moment donat ens podem trobar que una petita intervenció, aquesta intervenció que xerràvem de no fer o des d'esper, és molt més barata que no sé què se sol donar, no? Que precisament durant molt de

0: Tens, nosaltres hem associat la transformació urbana amb, primer, enderrocar allò que ja hi ha, després construir i després inaugurar,
1: Clar.
0: no? Però potser
1: I de
0: hauríem de
1: vegada no per
0: començar a
1: aquest ordre.
0: pensar... Bueno, exacte.
1: De
0: Exacte.
1: vegades primer
0: Això en el
1: s'inaugura.
0: millor dels casos.
1: Correcte.
0: Sí, exactament, exactament.
1: No, disculpa.
0: No, he de posar, hauríem de començar a pensar a veure si l'ordre correcte hauria de ser realment conservar, o l'estratègia més que l'ordre, conservar, adaptar, desmuntar selectivament i llavors també reutilitzar allò que ja tenim, no? Del propi espai o dels elements que l'integren, no? Per exemple, que una plaça té massa asfalt, i de potser no necessitem aixecar tota la plaça i posar un paviment nou a tota la superfície de la plaça, no? Potser podem desasfaltar una part i repensar el paviment d'aquella part de la plaça perquè precisament hi ha una part d'aquest asfalt que ja pot funcionar, posa perquè hagin d'entrar, per exemple, els vehicles d'emergència, no? Després, que una plaça té massa mobiliari o elements que obstaculitzen l'espai, podem estar xerrant de senyals o fins i tot aquest mobiliari obsolet, i doncs potser podem eliminar-lo o distribuir-lo de qualque, redistribuir-lo de qualque manera, no? Després, el fet de conservar la vegetació que ja funciona, això per suposat, sempre hem xerrat de que els arbres, les arbustives que ja funcionen, no tenim per què tocar-les. I després, bé, això que dèiem d'aquest paviment, no? Que pot ser que si tenim una zona de paviment en bon estat, i doncs, substituir-lo, no? I això és una idea que ja havia aparegut la setmana passada amb aquella plaça Rocafort de Barcelona, que recordem, recuperava o bueno, refeia un dels encreuaments de l'Eixample, on precisament aquesta deconstrucció també se convertia en un projecte arquitectònic, no? I quins exemples podríem trobar a casa nostra, no? A ses Balears. Començant, per exemple, per la plaça d'Espanya de Palma, en xerraven també la setmana passada, la reforma, la darrera reforma de la plaça d'Espanya, recordant que se va inaugurar en el setembre de 2024, amb una obra que havia durat 16 mesos i que havia tingut un cost final d'aproximadament 3 milions d'euros, no? En aquesta intervenció, el trobam la renovació del paviment, de les xarxes d'aigua, de l'enllumenat, i de la recuperació d'elements patrimonials, a més de la incorporació de plantes i arbustos, que tot això, bé, evidentment, és positiu. Però, clar, ens hauríem de demanar si en una plaça d'uns 12.000 metres quadrats de superfície que té la plaça Espanya de Palma, realment feia falta, no? Reformar-la absolutament tota, no? I aquí un altre punt que jo sempre ja sabeu que reivindic, no? Que és dret a estar quiets, que precisament en aquesta renovació de la plaça Espanya sembla que no se va tenir massa en compte aquesta necessitat d'estar, no? La plaça és un lloc, la plaça Espanya, però on passen moltíssimes persones cada dia, però per què no, no? Podem estar a la plaça Espanya quiets i quietes sense fer absolutament res. I això és una activitat que és bastant complicada avui dia a la plaça Espanya, perquè precisament recordem que hi ha pocs llocs per seure, un d'ells és aquella barana que hi ha envoltant de sa font, observats pel rei Jaume I, però que no és massa còmode per seure, no? Per tant, una plaça no necessita, només una plaça o un qualsevol espai urbà, no? No necessita només ser un espai guapo, un espai que quedi bé les fotos, sinó que necessita que la puguem utilitzar. No? I per això aquest ordre que dèiem, que tu deies que de vegades no era exactament aquest, sinó que se mos invertien les passes, realment pot ser l'èxit d'una renovació urbana, no s'hauria no hauria de passar, no? Per com ha quedat la plaça, per com queda aquesta foto, ni com queda aquesta imatge de s'inauguració, sinó que hauríem de tornar un any després i veure què està passant, no? En aquella plaça, que han fet bé, que no han fet bé i que precisament potser necessitarem refer o desfer en un moment donat. I votant d'ella, tindríem un altre exemple, a Eivissa, en aquest cas, de la plaça de Sa Carrossa, que, bueno, no sé si podem dir que està acabada aquesta reforma. Se va començar a finals de l'any passat, de 2025.
1: On ubicam aquesta plaça, Cristina?
0: Aquesta plaça està just a Dalt Vila, és un espai patrimonial
1: Per buidar-los una
0: de Dalt
1: mica.
0: Vila,
1: Sí.
0: eh? Exacte. I aquí s'hi varen proposar millores d'accessibilitat, renovació de xarxes i una nova pavimentació, no? Amb la incorporació d'una zona jardinada i d'un espai central més diàfan. Clar, aquí tornem un poc a tenir aquesta cosa de observar molt bé els espais abans d'intervenir-hi, perquè en el cas d'aquesta plaça sí que crec que hi ha una pregunta que convenia fer-se, perquè tenia un element, diguem, més complicat, que és com aconseguíem, no?, que una plaça fos en el mateix temps un espai pels visitants. Tal Vila deu ser l'espai més visitat o la zona més freqüentada de tota Eivissa per part de turistes, no? Era com compaginam aquesta vida dels visitants amb que aquesta plaça també pugui ser un espai per la vida quotidiana de residents, no? Per tant, això és una altra de les preguntes que ens hauríem de fer abans d'agafar els llapis i començar a dibuixar. I aquí ens trobem un poc aquesta paradoxa de reformar espais que ja havien estat reformats prèviament, en aquests dos casos que hem anomenat, i que on també, no, ha passat un temps, poc, diríem, perquè si estem xerrant d'unes quantes dècades, en el cas d'una transformació urbana, és poc temps, no? És com van envellint aquests espais, no? Clar, en el cas de la plaça Espanya de Palma ens trobàvem que el paviment anterior, que s'havia reformat o s'havia col·locat això fa un parell de dècades, ja tenia problemes importants de deteriorament, no? Va ser una de ses causes per les quals la plaça se va tornar a
1: A
0: reformar, no?
1: refer-te.
0: Per tant, exacte. Per tant, demanar-nos si realment estan fent ciutats pensant en el futur o estan fent projectes que necessitaran ser substituïts cada 20 anys, que això és allò que no pot ser, no? Perquè clar, és un tema ja, el que dèiem, de gestió de recursos econòmics i encara més importants de recursos ambientals, no? Per tant, aquí, amb tot això, arribem a la conclusió de que abans de fer hem de seure a mirar, no? Tal i com vàrem fer la Catoni Bassal a la plaça de Leona Cook, de Bordeus, i que, com dèiem, no, varen trobar que la plaça ja funcionava com estava i varen decidir no transformar-la. No? Per tant, hauríem de fer aquest exercici de seure, de mirar qui utilitza aquest espai, en a quina hora, a on se seu, on juga, on cerca un ombra, per on passa, què funciona, què no funciona i, sobretot, què passarà si no fem res en aquest espai. No? I una vegada ens hem fet totes aquestes preguntes, ja podríem decidir si hem de fer, si hem de refer, si hem de desfer o si hem de no fer.
1: Molt bé, sí, com a regla general, sempre imagino que com a arquitecte, diguem, sostenible aquests, sempre que es pugui no fer o refer, millor que fer qualque cosa, i fins i tot desfer quan sigui necessari. Vull dir que optaries sempre per alguna d'aquestes tres opcions abans de fer una intervenció que al final no porti gaire cosa, no?
0: Exacte, i després també la idea de recuperar, no? Moltes vegades allò que dèiem de que la construcció és una de les activitats més contaminants que existeix, per tant, potser ens podríem plantejar si tot és material d'enderroc, en el cas d'un espai urbà, tot allò que excavam, no? Tot aquell material que resulta de les excavacions, se pot reutilitzar a qualque banda, no? Si, per exemple, ens plantejam es fer una zona infantil a base d'una topografia, que ja han dit també moltes vegades que per això és infinitament millor que no fer un parc infantil pla amb atraccions homologades, era pot ser aquesta topografia pot utilitzar aquest material d'enderroc com a base, no? Recordem, ara aquí mos pot venir al cap algunes construccions de Sibavi que utilitzaven precisament aquest material dels enderrocs de l'edifici existent per fabricar blocs que llavors servien per a la nova construcció. Per tant, jo crec que en els temps que corren hauríem de pensar en com gestionar els recursos, com estalviar els recursos, i una molt, molt bona manera de fer-ho és aquesta de reutilitzar allò que ja tenim, cosa que necessita d'una certa creativitat, però que, vaja, jo crec que els arquitectes, les persones que ens dediquem en això, aquesta creativitat la tenim i la podem posar en marxa per fer les nostres construccions això, més sostenibles. Aquesta paraula està un poc amanida i no sé si m'agrada massa, però per això, per estalviar-nos recursos, perquè jo crec que el medi ambient ens ho agrairà bastant.
1: Clar, sempre te demanen exemples sobretot a Europa, no? Que tenim un poquet més a prop de ciutats on sí que aquesta tendència de desfer o no fer o refer estigui, diguem, més estesa. No sé si tens en el cap ara mateix ciutats que hagin aplicat aquesta recepta, diguem, des de ja fa anys.
0: Jo crec que són més projectes concrets, no? Encara avui dia, a nivell urbà, pens que no hi ha aquesta estratègia no està molt arrelada encara, a nivell de model de ciutat. Crec que va més espais puntuals, com aquests que podíem xerrar, que podíem estar xerrant de la plaça de Bordeus, i llavors també projectes però que no s'han arribat a executar, perquè sí que existeixen molts de concursos on s'han presentat propostes d'aquest tipus, però clar, dins el cap, moltes vegades dins el cap de la classe política no hi cap, valga la redundància, el fet de no poder-se fer la foto una cosa acabada d'estrenar, no? Clar, amb això, si tu imagina't que se presenta, s'obri un concurs, jo què sé, un concurs de GESA, no? Que el tenim així fresquet. I amb això se presenta un projecte en el que no se fa res, no? Simplement se deixa com aquell espai buit a on hi creixeran les, entre cometes, males herbes, que simplement hi farem una petita gestió per ordenar una miqueta aquesta vegetació, però deim, no, és que el projecte no farà res, no? Ens dedicarem a simplement bueno, a ordenar una miqueta l'espai, però sense fer una gran intervenció. Clar, això a quin polític li agradarà, no? És no poder-se fer la foto en aquest nou projecte, en aquest nou espai, en aquesta nova pèrgola, no?
1: Clar.
0: Que haurà patrocinat, diguem, no? Clar, és complicat. Jo crec que és una filosofia que de cara a la galeria és difícil perquè a tothom li agrada tenir aquesta foto tallant la cinta d'una cosa que brilla, no? I d'una cosa que és completament nova. Crec que hauríem d'intentar o hauríem de començar a fugir d'això perquè realment tenim espais amb molt de potencial que amb intervencions petites o fins i tot amb intervencions de fer marxa enrere de determinades disposicions podríem arribar a solucions molt més òptimes per la ciutadania i per la ciutadania.
1: Idò, Cristina, moltes gràcies. La setmana que ve, més arquitectura, més urbanisme. Fins dimarts.
0: Fins dimarts.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: L'Aviador. IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuenat.

0: Anna Maria Cuenet, que ja està preparada amb el llibre de referència de la setmana, que va sobre un matrimoni que navega.
1: Exactament.
0: Què t'ha agradat aquest llibre així per començar? Després ja rebobinem.
1: Sí, principalment s'història. S'història, que és bastant increïble.
0: Sí? Real?
1: Sí, real. Ostres. Exacte, és una història real.
0: Molt bé.
1: Vol que te l'expliqui ja?
0: Sí.
1: Bé, Un matrimoni en alta mar és un llibre de la Sophie Elmhirst, deu ser així que se diu, que és una periodista britànica i aquesta és la seva primera novel·la. Però bé, és una novel·la basada en fets reals i on hi ha molta documentació darrere. Per tant, tot i que hi ha unes parts... O sigui, se sent, quan ho llegeixes se sent molt novel·la, però també és bastant crònica. De fet, hi ha un apropament bastant fred i bastant de fets i notat dins una dimensió emocional, tot i que també entram dins una dimensió emocional. Però bé, bàsicament el que explica és les peripècies d'un matrimoni que van, feien un viatge pas, fe, bé, que feien com a la volta al món amb vaixell, amb vela. Varen naufragar perquè un catxalot els va ferir i els va destrossar el barco. I en qüestió de minuts el seu barco, bueno, pues se va inundar. I se varen refugiar a la balsa salvavides amb el seu petit bot i varen estar 118 dies en específic sobrevivint. Com varen poder? 118 dies són quasi 4 mesos.
0: Sí, sí.
1: O més, no ho sé. I varen sobreviure. En el final varen ser rescatats, aquí tampoc vos desvel res, perquè això et s'aprimes. Van ser rescatats i se va tornar una història molt mediàtica des del moment que se'ls va rescatar. I aquest llibre ens explica tot, ens explica el pre, és a dir, com se coneixen ells dos, els seus caràcters de cada un, molt, molt oposats, però que compartien molt pues, una mossa natura, unes ganes de viure aventures, poc interès per la resta de gent, a part de per ells dos. I com un moment donat decideixen que, tot i que ells ja han fet això de comprar-se una casa, tenir unes feines i tal, un moment decideixen que això no és el que volen a la vida, van a casa i comencen a construir un veler.
0: Se construeixen ells mateixos.
1: Sí. I mentre se l'estan construint, pues van fent petites travessies per augmentar les seves capacitats de veler, perquè després pues, volen anar fins a Escarib i després Escarib creuar el canal de Panamà i anar fins a Pacífic. I comencen el viatge i fins aquí tot bé, fins que això en específic hi ha aquest accident d'un catxaloc que segur que estava ferit. I aquí, clar, aquests 118 dies per donar la mà són, bueno, pues són supervivència pura, tant a nivell físic com emocional, perquè físic pues, tenen aigua fins que s'acaba, òbviament, la recullen amb pluja, que per sort plou de tant en tant, però no molt. Bueno, ells acaben en la pell, en els ossos, emocionalment també, bé, psicològicament més aviat, és un desgast, i t'explica tot això, i després també t'explica el post, que és quan els rescaten, i com tot d'una se tornen pues, això, molt mediàtics i acaparen l'interès de moltíssim de mitjans, i es posa un peu a la terra i està rodejats de fotògrafs, no? Que també quin contrast, passar de seguiment total. I bueno, és com que és una història tan èpica que te passes bé llegint perquè, bueno, no, és una història que trobis cada dia, no? Però després això, l'escriptura, no és una escriptura poètica, ni tendra, ni deliciosa, així com a mi a vegades m'agraden, però és molt directa i te fa anar en el moll de l'assumpte bastant directament. I trob que bé, que és un llibre que si vos agraden les aventures i la supervivència...
0: És com també un llibre de viatges, no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Varen acabar junts després d'això?
1: Varen acabar junts.
0: Sí, perquè he vist una foto d'ells
1: majors. Varen acabar junts i de fet, un any més tard, se varen tornar a embarcar. I, és a dir, el següent any després de rescat, que aquí faig un incís i torno un poc enrere, mentre ells estaven allà a la deriva, varen veure passar moltíssims de vaixells.
0: Ostres.
1: I cap els veia. I això ho explica molt bé, aquest tipus de frustració.
0: Quina angoixa, no?
1: És horrible. És a dir, te poses a ser de pell, perquè les primeres que veuen diuen ja està, estan salvats. Però no és el mateix tu veure un vaixell que el vaixell te vegiti.
0: I més que anaven amb un bot.
1: Amb un bot, clar, molt poca visibilitat. Tenien bengales, però algunes no funcionaven bé. I això ha de ser una desesperació. Perquè va ser en els 8 dies d'estar allà, que 8 dies per això és moltíssim d'estar allà a la deriva, però després de 4 mesos no són tants. I en els 8 dies ja varen veure un, però no el va veure i això també una desesperació brutal. Però bé, per dir que després, en tornar, varen aprofitar aquesta, aquesta tensió mediàtica que tenien per escriure un llibre sobre la seva travessia, que se diu 117 Days Adrift, perquè això, així és com se va vendre la premsa, que havien estat 117 dies, però realment van ser 118.
0: Ah, vale. Sí. Bueno, ja no hem de fer. Sí. I supos que en aquest llibre se basa en Sophia Helms per fer... Per fer aquesta novel·la.
1: Se basa en aquest llibre, se basa en les entrevistes i se basa en el diari que va seguir escrivint ella, na Marilyn.
0: Vale, però li posa un poquet de ficció o no ho sabem, això?
1: No ho sabem, perquè ella s'imagina... Ara ja són morts tots dos.
0: Ja.
1: Ella s'imagina les parts que no estan, òbviament, contades, però no, és, no sembla molt ficcionat, no sembla molt ficcionat, la veritat. És més una crònica...
0: T'agraden les cròniques de viatges? Els,
1: sí.
0: Els llibres,
1: sí, sí, no, sí que m'agrada.
0: Sí, jo també. Sí. Des de Ruth Chatwin, que bueno, segurament és la gran mestra, no? Entre d'altres, no? Però sí, jo també...
1: També qualcuna en el cap que recomanaries així molt directament?
0: Bueno, la Patagònia d'en Chatwin, per exemple, com a llibre de viatges, Himalaya, ara et diré el nom de l'autora, que també és un llibre absolutament meravellós, sobretot bueno, viatges sobre Àsia Central, i Pakistan i de més, no? Que també és un llibre que jo me va marcar bastant. Jo som bastant lector de llibres de viatges, perquè m'encanta viatjar i quan una crònica estava escrita viatges amb l'autor en l'autora, no? Erika Fadlan.
1: Erika Fadlan.
0: Sí, que recordo també, bueno, a part d'Àsia Central, evidentment se'n va després cap a de Pakistan cap allà, Nepal, Bhutan, etc. I és un llibre absolutament meravellós, per exemple, en la Patagònia Candida de Chatwin. Sí, jo crec que... Bueno, sí. També novel·les d'en Kipling també se poden considerar quasi llibres de viatge,
1: sí.
0: No?
1: Sí, aquest, d'Un matrimoni en alta mar, jo crec que sí que té cosa de novel·la de viatges, però també té molt de la relació entre ells.
0: Clar.
1: No? I de l'aspecte psicològic d'estar, bueno, a la deriva i sense saber si sobreviuràs o no. I de les maneres diferents en què cada un afronta aquesta situació.
0: Qualsevol, o pràcticament qualsevol llibre d'en Kapuscinski també. Se pot considerar una crònica de viatges. Josep Pla, per què no? També, no? Sí, hi ha grandíssims, Jack London, hi ha grandíssims autors i autores que han transitat, no, per aquest gènere, també.
1: Sí, jo m'imagino que si tu t'agrada... Bé, escrius la teva manera d'expressar-te en el món. Si fas un viatge i hi ha coses que t'impacten, és bastant lògic deixar-ho per escrit.
0: Ah, no? Totalment. Jo te volia també parlar de dos llibres que no són viatges i no hi ha navegacions ni grans aventures, però va de parelles.
1: Vale.
0: I un poquet a la deriva, també, metafòricament. Chesil Beach, d'Ian McEwan, que me sembla un autor bastant aprofitable, la veritat. No sé si l'has...
1: No l'he llegit. Sé qui és, però no l'he llegit.
0: Idò té, bueno, a part de Chesil Beach, Jardín de Cemento, per exemple, El Inocente, Los Perros Negros, Expiación, que també se va dur en el cinema, Chesil Beach també se va dur en el cinema. Sí, és un autor que jo m'interessa i té aquesta història també d'una parella. Molt, un poquet a la deriva, però molt ben construïda, molt ben escrita. I torno, en aquest cas, una pel·lícula, un documental que se va passar al darrer Atlàntida, el Ciclo de l'Amor, el Cicle de l'Amor, sobre una gran aventura, en aquest cas també amb una parella protagonista, no?
1: Una èpica amorosa.
0: Èpica amorosa. Se coneixen a la Índia, ella és indi i ella és sueca.
1: Sí.
0: I ell decideix anar fins a Suècia, ni més ni manco, des de la Índia a Suècia, en bicicleta, cosa bastant impossible. I aquí ho deix per si... Jo crec que se posarà filming d'aquí a poc.
1: Sí, The Cycle of Love, seria,
0: The Cycle
1: no?
0: of Love, està molt bé.
1: Que, de fet, vaig semblar entendre que ell deia que si no hagués sabut la locura que era, no ho hagués fet, no?
0: Sí,
1: i respon bastant a...
0: Conserva
1: no
0: molt
1: de
0: sentit de l'humor, aquest home. Sí. I ella també, no?
1: No sabíamos que era impossible hasta que lo hicimos, no? És un poc aquesta frase. I doncs sí, aquest matrimoni tampoc, aquest matrimoni de la novel·la Un matrimoni en alta mar, supos que no sabien que era possible sobreviure 117 dies a un bot salvavies on no te pots ni tombar, m'explico. És a dir, és tan petit que no te pots ni tombar. I on, bueno, amb poc menjar, matant tortugues
0: per menjar. Faries una travessia així llarga, tipo travessar l'oceà?
1: Mira,
0: Atlàntic.
1: Una part de jo, sí, vamos, i una altra part de jo és més realista i jo crec que seria massa, però...
0: Al final hi ha un poquet també de...
1: És incòmode. És algo, jo soc una persona
0: no
1: un poc còmode.
0: Molt, una cosa molt curiosa, que és incòmode, és a dir, que a la mà, a la superfície, hi ha un moment que sent certa angoixa, claustrofòbia, curiosament. Mm. En canvi, baix la mà, no?
1: Mm-hmm.
0: O sigui, jo puc bussetjar hores.
1: Mm-hmm. Que no, espai, el temps no passa.
0: El temps no passa.
1: Bussetjant, sí.
0: Hores i hores, i sí, botella, sí. I hores, no, minuts, i duc el pulmó, però pujant i baixant. Mm. Però, clar, a la superfície puc aguantar bé, però no, més d'una setmana crec que m'acostaria, m'entraia aquesta claustrofòbia, curiosament, no?
1: Sí,
0: també se podia dir agorafòbia, però crec que és més claustrofòbia.
1: Sí, crec que és una d'aquestes coses que, com tot, si dura massa, se perd el gust, no? Això tot, tot el que dura massa,
0: sí.
1: Deixa de ser bo. Però crec que navegar és una d'aquestes coses que... que una cosa que és una delícia acaba, pot acabar sent un infern, no?
0: I
1: però bueno, hi ha gent molt marinera que supos que no pensa el mateix.
0: No, no, clar, evidentment. I d'un
1: bueno,
0: matrimoni
1: sí,
0: en alta mar editada per, dius? No sé.
1: Ai,
0: si
1: mira, no he duit el llibre.
0: Ah, vale.
1: No he duit el llibre. I,
0: Penguin? De Sophie Helm, sí.
1: Crec que és Penguin, sí.
0: De Sophie Helm, primera novel·la, com has dit.
1: Primera novel·la, exacte,
0: i
1: és una periodista britànica, sí, ha estat premiada. I a part d'elles, pues, escriu a The Guardian, a New York Times Magazine, a The Economist, The New Yorker, bé, totes aquestes coses. I ha estat triat un dels millors llibres del 2025 per The New York Times.
0: I des del
1: jo
0: llibre?
1: No estic, jo no, no estic d'acord. Eh?
0: No?
1: No, un dels 10 millors llibres de l'any no estic d'acord. Això és un llibre que m'ha agradat, però m'ha agradat molt més per la temàtica que per l'estil. I això jo, una novel·la, per posar-la dins dels 10 millors llibres de l'any, li demano un bon currazo d'estil. Però bueno,
0: saps
1: el
0: que
1: així el recomano.
0: A final d'any te demanaré el teu top 10.
1: Jo no faig top 10s.
0: Però... Oh! Oh! No. Ja està, Rafa,
1: és una cosa...
0: no, no t'esforcis.
1: No, no. No, és sí, una no. Cosa que no m'agrada, Rafa, m'està vale, greu, no,
0: no
1: m'agrada.
0: No te faré fer res que no t'agradi.
1: Però ho podem provar, ho podem provar.
0: Només si vols, només si
1: jo
0: estàs convençuda.
1: Vinga,
0: jo en faré. Jo vale. Com que vaig apuntant tots els llibres que llegis.
1: Vale. Me queda amb aquesta idea. El que passa és que per fer un top 10 de 10 llibres has de llegir moltíssim. I
0: sí.
1: Almenys llegis, òbviament, però has de llegir moltíssim per triar i que no siguin simplement els 10 llibres que t'han llegit i que t'han agradat. M'explico.
0: Mira, ara t'acomidaria, però te convido a quedar, si no frisses, perquè tenim una convidada que llegeix molt i a més fa una fitxa de cada llibre que llegeix.
1: Uau.
0: Jo els ordem per autor i ordre alfabètic. Tot.
1: Sí.
0: Però crec que és més, té més mèrit fer una
1: fitxa.
0: De cada llibre. I ella, com que llegeix molt, sí que pot fer un top 10,
1: un top 10
0: al
1: clar.
0: Final d'any.
1: Sí, sí. Vinga, endavant.
0: Si vols quedar. És una Carina Don Blas. Periodista, articulista, tertuliana d'aquesta casa també. Ja està aquí preparada.
1: Molt bé.
0: Vinga, idò, continuem parlant d'ell.
1: Vinga, idò, fins ara.

0: IB3 Ràdio, formació.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí,
2: psicològic. Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: De nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

6 i 43 minuts, continuem a l'Aviador, periodista, redactora d'Última Hora, corresponsal de La Vanguardia a Balears i lectora impenitent. Avui parlant de llibres, en Anna Canet d'Omblés.

0: Balears demana localitzar les famílies dels menors desemparats que arriben a l'arxipèlag. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
0: El govern demana ajuda a l'Estat per al reagrupament dels prop de 900 menors migrants que acullen els consells insulars perquè són tous. Està desbordat i ja tramiten l'ampliació per l'arribada constant d'infants desprotegits. El centre de primera acollida de menors migrants de Palma atén ara mateix 26 nens i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. Però avui, dimarts, de 8 d'agost, a l'informatiu vespre tenim més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell i que un dia més passen per la tragèdia d'una mort per ofegament i diversos ferits en volcar una embarcació s'estanyol, Victòria.
2: Així és, Neus. Bon vespre. Una embarcació del Club Nàutic que ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port.
0: I suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència durant aquest informatiu. Ens ho explicarà en directe Marta Corcoy, coordinadora del projecte Info participa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte.
0: I ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'Imserso, dia 14 de setembre.
2: Es mantenen les places a 50 euros per a pensionistes de menys recursos i l'opció de viatjar amb animals de companyia.
0: Tres persones ferides lleus a causa del nou terratrèmol que ha sacsejat avui Granada.
2: El sisme de magnitud 4.8 ha estat seguit de diverses rèpliques al conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
3: Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los sismos.
0: I en cultura aprofundirem en la identitat i la memòria de Formentera visitant Illa Ciànica.
2: És una exposició de fotografies fetes a través de la cianotípia, una tècnica mil·lenària. Eva Parell és la fotògrafa de la mostra.
4: El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
0: I anem ara amb els esports en futbol, incertesa pel que fa al partit de dilluns entre Granada i Real Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. A causa dels terratrèmols, l'equip de futbol i l'Ajuntament de Granada han encarregat als tècnics una revisió de l'estadi Nuevo Los Cármenes per garantir-ne la seguretat necessària. Tot això només 6 dies del partit que han de disputar ja Granada i Mallorca, corresponent a la segona jornada de Lliga. Pendents d'aquesta situació, la plantilla mallorquinista tornarà demà a la feina i ho farà com a quart classificat amb 3 punts. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà avui a les 8:30 del vespre a Galícia un partit amistós contra la selecció d'Indonèsia. I en bàsquet, el Palmer Bàsquet ha fitxat l'ala pivot georgià Vladimir Saladitze, procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: D'aquí una estona tornem amb en Xisco Ribas i l'actualitat esportiva serà en passades les 7:30. Ara, fem una ullada al cel. I després dels esports, com dèiem, toca mirar cap amunt perquè el cel també té coses a dir. I avui, entre sol, núvols i aquesta calor, que sembla que ha decidit quedar-se de vacances a les Balears, volen saber com se'ns presenten les pròximes hores. I qui millor que el meteoròleg de referència d'aquest informatiu vespre, Dani Capó, per esclarir-nos com tenim el panorama. Hem de continuar cercant l'ombra o amb un ventall en tenim prou? Dani, bon vespre.
6: Bon vespre, Neus. Jo crec que és complicat trobar consol en aquests dies tan càlids. Avui hem tornat a superar els 38 graus. Demà serà un dia molt prescut, el d'avui, amb sol, molt de sol, temperatures altes, sobretot nord d'Eivissa, nord de Mallorca, i pols en suspensió. Una calitja que no havíem tingut en excés aquestes darreres setmanes, però que demà podem notar una mica, principalment també cap a la meitat sud de l'arxipèlag. Demà també notarem un vent una miqueta més intens, que el que ha bufat darrerament, bufarà moderat de llebeig, per tant a la mà també hi podem notar una certa alteració, sobretot de mora baixa, a les costes posades en aquest vent de llebeig. Més enllà d'això, comentar que dijous segurament les temperatures encara serien una mica més altes que demà. Veurem si arribem als 40 graus dijous, per tant, com a mínim dos dies de calor molt intensa.
0: I de moltes gràcies, Dani. Prenem bona nata. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell, Francesc Camàs i Lluís Fortes, que és el control tècnic. Començam.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Acció Real, Fernández afirma que molts de menors mantenen el contacte amb els seus familiars i que aquests entorns es podrien catalogar com a famílies protectores.
1: Muchos de estos niños y niñas que no es una situación de desprotección real. Tienen parte de desprotección porque evidentemente están aquí solos, pero sí que tienen contacto con las familias, sí que hay muchas familias que están localizadas y muchas familias que sí que se podrían localizar y que evidentemente podrían ser familias protectoras.
0: Fernández ha fet aquestes declaracions durant una visita a un camp de voluntariat. Allà ha defensat la proposició no de llei que el Partit Popular ha registrat al Parlament per demanar al govern d'Espanya que s'activin els canals de comunicació diplomàtics amb els països d'origen per iniciar així els tràmits de reagrupació familiar amb totes les garanties legals.
2: I al darrere d'aquestes demandes està la situació límit de Son Tous. El centre de primera acollida de menors migrants de Palma atén ara mateix 26 nens i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. Per això el govern ha començat els tràmits per ampliar l'espai.
0: El president de l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha assegurat que no els ha quedat més remei perquè estan desbordats, falten recursos, ha dit, i no es pot donar una bona atenció als nens i adolescents en situació irregular per falta de mans i d'espai. Són declaracions a IB3 Notícies.
3: Desgraciadamente son todos, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y por tanto una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consejo Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel económico.
0: Sánchez ha culpat el govern espanyol d'aquesta situació i ha insistit que les Balears no poden acollir més menors migrants ja que són atencionades.
2: I en el cas de Ceuta, tothom també mira cap al govern central. La tensió política per la crisi migratòria va a més segons passen les hores. Des de diferents fronts es demanen més mitjans a l'executiu d'Espanya per poder tramitar els retorns, l'acollida i l'assistència sanitària i a la vegada garantir la seguretat davant l'augment poblacional als carrers.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, acaba d'endurir el to. Està d'acord amb que els ministeris augmentin l'ajuda humanitària, però exigeix l'expulsió massiva de tots els que entren de manera irregular.
4: El mismo empeño que no lo criticamos, que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en que derivó la invasión, que se ponga, por favor, en sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno, por parte del Ministerio de Interior, en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede.
0: De fet, el Consell General del Poder Judicial considera necessari que reforci el torn de guàrdia als jutjats d'instrucció de Ceuta i als jutjats de violència sobre la dona per a la tramitació de casos per presumptes delictes sexuals, segons han explicat a una nota després de la reunió de la Comissió Permanent. La cúpula del Partit Popular ha anat avui a Ceuta. La darrera ha estat la vicesecretària Cuca Gamarra, que exigeix al govern de Pedro Sánchez que es posi urgentment a fer feina.
5: Más efectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, para poder tramitar ese volumen de expedientes que es absolutamente extraordinario, evidentemente, y que no se puede hacer con el mismo número de funcionarios, sino que necesita refuerzos. Refuerzos en las calles para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ceutíes, y refuerzos suficientes para poder hacer frente a si se produce alguna situación nuevamente extraordinaria y complicada y compleja.
0: Paral·lelament, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil també denuncia manca d'acció del govern central davant les dades que preveien l'entrada massiva de migrants a Ceuta del passat 30 de juliol. Diego Madrazo, portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils.
6: Había indicadores que existían y que podían no vaticinar con precisión lo que ha ocurrido, pero sí alertar y habernos puesto en prevención de esto.
2: De moment, Interior xifra en més de 2.100 els menors identificats a la ciutat autònoma des de finals de juliol. Són 270 més respecte al darrer recompte facilitat pel Ministeri. D'altra banda, el govern obre la porta a ampliar fins a 4.000 les 1.500 places d'acollida temporal.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que les tasques per instal·lar els 4 nous dispositius d'atenció humanitària avancen ràpidament i que un cop habilitades les primeres 1.500 places anunciades, se'n podran sumar més per atendre les persones migrants

0: que continuen a Ceuta.
1: La crisi humanitària encara provoca xocs entre el govern central i el Partit Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra l'actuació de l'executiu, a qui acusa d'anar en contra de l'interès de l'Estat.
2: De un govern, en mi opinió, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. No debemos tomarnos a broma la actuación de este gobierno, por más que a menudo parezca ridícula. Padecemos un gobierno que actúa contra la nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos.
1: El PP també critica les plantades dels ministres al Senat. La darrera ha estat la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui ha decidit no compareixer a la Comissió de Defensa celebrada avui mateix a la Cambra Alta.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Nova tragèdia a Mallorca. Ha mort un home de 70 anys a embolcar l'embarcació en la qual navegava amb 6 ocupants més a Sestanyol.
0: S'ha mort ofegat a uns 100 metres de la costa de Sestanyol de Llucmajor, al sud de Mallorca. Una embarcació del Club Nàutic ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port després que la barca hagi volcat davant de la torre de Sestalella. Segons ha explicat els AMO 061, els equips sanitaris desplaçats al lloc han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'home, però no han aconseguit recuperar-lo i només han pogut confirmar-ne la mort. Dues persones més que viatjaven a l'embarcació han estat ateses al mateix lloc sense que hagi estat necessari traslladar-les al centre hospitalari.
1: També un home de 35 anys ha mort a Sant Josep, a l'illa d'Eivissa, en un accident de trànsit. La víctima, un motorista, ha col·lidit frontalment contra una furgoneta en una intersecció de la carretera David Ventura, a l'entrada del poble.
4: La víctima, que conduïa una moto d'alta cilindrada, ha mort instantàniament. El conductor de la furgoneta, encara molt afectat, assegura que ni tan sols va poder veure la moto. Escoltem-lo.
5: No ha visto nada. Estoy... No sé, no me gusta que la ha visto. Una cosa que... A ver, yo paro el coche, tira un poco más allí, no hay, no, solo escombro, no hay la moto.
4: Els fets han passat a les 7:50 del matí. Una conductora que ho va veure explica que la moto anava a gran velocitat i que l'impacte va ser molt violent. És Laura López, testimoni de l'accident.
6: Cuando yo lo he visto ya... Estaba todo destrozado. Fue en un segundo, pero el chico venía a muy alta velocidad. Él no le iba a dar ni siquiera tiempo de frenar nada. Y cuando yo me acerqué, ya dije, se mató. Porque yo vi que voló todo.
4: Tècnics del 061 que s'han desplaçat al lloc dels fets han certificat la mort del motorista.
1: I d'altra banda, la conductora de l'autobús del TIP que va xocar amb un fanal ahir, fet que va provocar un accident mortal a Valldemossa, ha donat negatiu al control d'alcoholèmia i drogues. Les proves se li han fet en el marc de la investigació dels fets.
0: El succés es va produir a hora baixa mentre un autobús feia una maniobra de sortida i va xocar amb un fanal que va caure al cap de la víctima, un turista de 36 anys. Un incident que genera diverses opinions entre els veïnats del municipi. Hi ha qui diu que ha estat un accident, hi ha qui ho atribueix a la saturació turística i també qui diu que és pel mal estat dels fanals.
7: Tanto autobús y que tienen que hacer maniobras y cuidado con la gente es una cosa que no se puede prever. Es que es una masificación que tocaría estar controlada.
8: Durante últimos 20 años nunca ha pasado esto. También ha comentado que en Valldemossa solo hay dos policías.
9: Valldemossa es la segunda o el segundo pueblo más visitado en Mallorca y necesita solo organización.
0: Els operaris de l'Ajuntament treballen per condemnar el punt de subministrament de llum del fanal i també revisar les condicions dels fanals.
1: I un home de 33 anys ha estat ingressat en estat molt greu a la policlínica Eivissa després de rebre una violenta agressió i patir una aturada cardiorrespiratòria. El dilluns, al migdia, al port de la Savina, la víctima va ser copejada per un dels coneguts amb els quals s'havia viatjat a Formentera per passar-hi el dia.
0: La policia local de Formentera va rebre l'alerta a les 2:15 del migdia i un cop al lloc va començar a aplicar la víctima maniobres de reanimació cardiopulmonar que varen completar amb èxit els serveis sanitaris. La policia local ha detingut el presumpte autor de l'agressió amb l'ajuda de la col·laboració ciutadana. Segons el darrer comunicat del grup Policlínica, l'agredit de nacionalitat romanesa està ingressat a la UCI en estat molt greu. Es troba en coma induït i en ventilació mecànica assistida.
1: I encara a Eivissa, detengut a Santa Eulària de Riu, un home de 39 anys que amagava al seu cotxe 100 grams de ketamina, diverses bosses de tutsi, o com es coneix també com a cocaïna rosa, i de vers 1.000 euros en metàl·lic.
0: La Guàrdia Civil el va detenir diumenge passat per tràfic de drogues després d'identificar-lo mentre mantenia una actitud sospitosa i vigilant dins el seu vehicle que estava estacionat a prop d'un control preventiu de seguretat ciutadana. L'home ja ha passat a disposició judicial.
1: Per cert, que el consum de l'anomenat gas del riure creix cada vegada més a l'illa per l'ús lúdic que té aquesta perillosa substància entre els joves, sobretot entre els britànics. A Ivetres hem sabut exactament quin volum de gas entra a Eivissa pel port. El que no sabem és on acaben exactament les tones que s'hi desembarquen, més de 250 en els darrers 2 anys i mig. En té la informació Alberto Ferrer.
10: El 2024 es varen importar 83 tones d'òxid nitrós a Eivissa, això sense comptar el parell de quilos que pesa el format més popular a dia d'avui. L'any passat, la demanda es va disparar un 20%, fins a les 100 tones desembarcades al port. El principal ús legal d'aquest gas és gastronòmic. Perquè es facin una idea, amb tot aquest volum s'haurien pogut muntar 10 milions de litres de nata, gairebé uns 70 litres per cada resident. Fins al juliol ja s'han rebut a l'illa unes 65 tones més de gas del riure. Ho sabem perquè, com es tracta d'una substància perillosa, el seu transport marítim està regulat per normativa internacional i s'ha de declarar a l'autoritat portuària, perquè tot el que entra a l'illa ho fa per mar. La incògnita és on acaba. No se sap quant de gas es gasta a les cuines, però cada dia apareixen més bombones i més grosses a les habitacions dels hotels. Escoltam el batlle de Sant Antoni, Marcos Serra.
11: És perquè ja compren la botella directament i diverses botelles moltes vegades per fer un ús continu a les pròpies habitacions dels hotels. Però això també quan han fet reunions amb la Federació Hotelera han demanat que siguin molt estrictes en aquest sentit amb els seus clients i molts d'aquests hotels fan un ús, almenys un vertit irresponsable perquè ens queden amuntanats per molts de racons de vora d'hotels. Fa poques setmanes van fer la licitació per 2 anys per reciclatge d'aquestes botelles i va sortir licitació i és una licitació bastant costosa d'una cosa que no tindríem que pagar ciutadans.
10: Per això, a més d'exigir responsabilitat als empresaris, el batlle reclama una llei estatal que permeti resseguir tot l'itinerari del gas del riure i sancionar amb penes de presó els que hi trafiquen. De fet, el seu partit treballa en un esborrany per presentar al Senat.
3: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: 7:19, encara no ha començat el curs escolar, però hem de dir que hi ha un suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència. Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, més de 9 de cada 10 ajuntaments suspenen i un 67% ni tan sols arriba al 2 en 5 de nota. Aquesta no és una situació puntual. Des de que la UAP, la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a analitzar les illes l'any 2021, el nombre d'aprovats no ha millorat i fins i tot ha baixat, passant d'11 municipis als 7 actuals.
0: Per entendre una mica millor, hem de tenir present que aquest estudi analitza la informació que les administracions públiques publiquen a les seves pàgines web i no només comprova que hi sigui, sinó també que estigui actualitzada, completa, sigui comprensible i fàcil de trobar. I aquí hi ha precisament una de les principals mancances. L'informe detecta un empitjorament general provocat sobretot per la falta d'actualització de la informació. Per illes, Mallorca només té 2 ajuntaments aprovats, Inca amb un 9,6 i Palma, que aprova, però ho fa pels pèls, amb un 5. A Menorca passen el Taimó amb un 6 i Ciutadella amb un 6,6. A Eivissa obté els millors resultats. Aproven Santa Eulàlia amb un 10, Sant Antoni amb un 7,8 i Vila amb un 6,7.

0: I per entendre què hi ha darrere aquest suspens generalitzat que fan malament els ajuntaments i per què la situació no millora amb els anys, parlam amb Marta Corcoy, coordinadora del projecte InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Qui és qui ha participat en aquesta radiografia de la transparència municipal a les Balears? Senyora Corcoy, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio. Només 7 dels 67 ajuntaments de les Balears aproven. Com s'explica un suspens tan generalitzat?
1: Doncs vosaltres ho heu dit fa uns segons. O sigui, jo diria que després que es va aprovar la llei fa uns anys, doncs ha baixat l'interès de la classe política per ser transparent. La transparència no està a l'agenda. Tampoc no hi ha sancions i, per tant, doncs, bueno, anem fent amb uns mínims de transparència, uns mínims. No augmenta això, doncs, simplement per aquest motiu. La transparència no està a l'agenda, els regidors, els alcaldes no s'ho acaben de prendre en sèrio i també hem de dir que hi ha nous controls. Perquè aquest any, per exemple, hi ha menys ajuntaments que siguin transparents o que aprovin? Doncs perquè hi ha un nivell d'exigència més alt perquè fa la protecció de dades, que ara ja es demana que els documents estiguin doncs, ben protegits de dades personals. I això ha fet que empitjori una mica més el resultat encara.
0: I tot això com es reflecteix, què significa exactament? Quina informació és la que el ciutadà no troba o no pot consultar correctament?
1: Des de la Universitat Autònoma portem ja des del 2013 fent aquest estudi. Llavors, quins són els indicadors que fallen més? Doncs bé, per exemple, les retribucions, és a dir, el que cobren els càrrecs electes, el que cobren els regidors i alcaldes del Batlle, que dieu aquí, això és difícil de trobar. Les declaracions de béns, és a dir, quin patrimoni tenien quan van accedir al càrrec, també és difícil de trobar. El tema de participació ciutadana és molt, molt deficient. O sigui, no es posen elements perquè la ciutadania digui la seva. Retiment de comptes. Estem acabant el mandat i no trobem balanços de què s'ha fet al llarg d'aquests 3 anys, diríem, de gestió des de l'any 2023. Rendir comptes és una assignatura pendent, també. Em podria dir d'altres, eh? Però jo crec que aquests són els elements més difícils de trobar i que serien més fàcils d'informar. De vegades no es troben tampoc els currículums dels regidors. Això també és bastant elemental.
0: Hi ha diferències importants entre illes. A Eivissa aconsegueix 3 aprovats, mentre que a Mallorca, a molts de municipis, només n'aproven 2. Ara parlava vostè d'aquesta informació dels regidors. Això depèn directament dels càrrecs, com deien en el començament?
1: Jo crec que sí. Nosaltres pensem que la transparència ha de ser transversal, és a dir, ha d'afectar a tota la institució, a tota l'empresa pública, però la responsabilitat és dels regidors, evidentment. Ells són els que han de complir amb la ciutadania i han d'informar de qui són, de què fan, de com ho fan, de quin pressupost aproven, de com el gestionen, de quines subvencions donen, de quins contractes adjudiquen. Tot això està fallant bastant. I en alguns casos aquesta informació es troba, però és difícil, difícil d'entendre. Molt difícil. També hem de dir que el llenguatge administratiu i els tràmits burocràtics ho dificulten encara una mica més.
0: És vera que el llenguatge administratiu de vegades es pot fer complicat. La normativa, sí, però, preveu sancions davant incompliments reiterats de les obligacions. Es fan efectives aquestes sancions? Perquè de
1: que
0: vegades tocar les butxaca...
1: No. Que nosaltres sapiguem, no.
0: Clar,
1: nosaltres som la Universitat Autònoma, nosaltres fem aquest estudi, mirem el que tenen, el que no tenen i assessorem també. També hem de dir una cosa, quan nosaltres fem la primera mirada de les webs, els resultats encara són molt més dolents, perquè simplement no actualitzen la informació i no està comprensible i no està protegida de dades personals. Aquests serien els 3 elements. Quan nosaltres acabem l'avaluació, contactem amb alguns ajuntaments i ells, si tenen la voluntat de millorar, ho fan. I els que tenen bona nota, doncs, estan aquí, en aquest grup.
0: Gràcies, i de senyora Corcoy, per posar una mica de llum i transparència en aquestes xifres i en aquests ajuntaments. Gràcies per atendre l'informatiu. Vespre d'IB3 Ràdio.
1: Gràcies.

0: I ara, a les 7 i 26 minuts, anant precisament a l'Ajuntament de Calvià, que qualifica d'irresponsable la vaga de socorristes convocada per aquest diumenge perquè coincideix amb un dels caps de setmana de més afluència de banyistes. El consistori defensa que ja ha oferit millores en el material i les infraestructures i que estudiarà bona part de les mesures recollides en l'informe de riscos laborals.
1: Els socorristes, però, mantenen la vaga, denuncien deficiències a les torres de vigilància, en les comunicacions i en el servei de bany adaptat. L'Ajuntament assegura que ja s'ha reunit amb part de la plantilla i que estudia diverses millores, però qüestiona la representativitat del sindicat convocant. La regidora de Litoral, Elisa Montserrat, adverteix que les decisions no es prendran sota pressió. Si no hi ha un acord de darrera hora, però, l'aturada es farà aquest diumenge en plena temporada alta.
0: I per cert que la Fundació de Xalles va signar 162 contractes d'inserció durant el 2025, una xifra que l'entitat considera que consolida l'economia social a les Balears. Una vegada més, la crisi residencial destaca com una de les principals dificultats dels col·lectius vulnerables per assolir la inclusió a la societat, Laura Marcos.
2: Són dades de la memòria de les tres empreses d'inserció vinculades a la Fundació i que posen el focus en l'increment dels problemes socioeconòmics dels usuaris. Molts d'ells tenen dificultats per accedir a un habitatge a causa de l'elevat cost de vida a les illes. Per exemple, Deixalles Serveis Ambientals va signar l'any passat 87 contractes, més de la meitat, a persones entre 45 i 65 anys. Segons la gerenta de la companyia, Maria Jaume, el 40% tenia problemes d'habitatge.
3: Vivien en infravivendes, habitatges compartits, amb moltes persones, no només dues o tres, i que vivien en situació de carrer. Llavors aquest 40% ja comença a ser bastant significatiu en el 2025.
2: Segons les memòries, després de la crisi de la Covid, la majoria dels contractats són persones amb dificultats físiques o psicològiques no diagnosticades. A més, la gerenta de Deixalles Inserció i Triatge, Llucia Carreras, apunta que el perfil de cada vegada és més baix per mor de la situació d'infrahabitatge. Assegura que un 7% de les 58 persones contractades per la seva empresa no tenien sostre.
4: Continua més gent en el cotxe. No han trobat lloc per viure i això també dificulta tota la seva implicació laboral. Tenen problemàtiques sense descans, sense menjar, sense higiene, i això fa que les empreses no s'hagin de convertir en que se puguin dutxar.
2: La tercera empresa, Triam de Tot, va contractar 17 persones el 2025, el 60% amb problemes socioeconòmics. En el seu cas, i en el de les altres dues entitats vinculades a la Fundació, destaca també la bretxa de gènere. En total, varen contractar 124 homes i 36 dones.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Són les 7:30. El govern demana ajuda a l'Estat per al reagrupament dels prop de 900 menors migrants que acullen els consells insulars perquè Son Tous està desbordat i ja tramiten l'ampliació per l'arribada constant d'infants desprotegits.
1: El centre de primera acollida de menors migrants de Palma té ara mateix 26 infants i adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. El president de l'IMAS, l'Institut Mallorquí de Far Social, Guillermo Sánchez, en declaracions a IB3 Notícies.
2: Desgraciadamente, Son Tous, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno, es una situación de falta de control de las fronteras por parte del gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consejo Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel de económicos.
0: I un home de 69 anys ha mort per ofegament i diverses persones han resultat ferides en volcar una embarcació a Cestanyola, Llucmajor.
1: Una embarcació del Club Nàutic ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port.
0: I suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència. Durant aquest informatiu hem parlat directament amb Marta Corcoy, coordinadora del projecte Info Participa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte.
3: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició. Del pressupost no s'informa bé. Nosaltres demanem uns gràfics, uns visors, perquè la gent entenguem una mica quins són els conceptes més pressupostaris. I després un clàssic que no funciona és la participació ciutadana.
0: I ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'Imserso, dia 14 de setembre.
1: Es mantenen les places a 50 euros per a pensionistes de menys recursos i l'opció també de viatjar amb els animals de companyia.
0: I 3 persones ferides lleus a causa del nou terratrèmol que ha sacsejat avui Granada.
1: El sisme de magnitud 4.8 ha estat seguit de diverses rèpliques. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha activat una oferta d'atenció psicològica.
4: Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los sismos.
0: I en cultura aprofundirem en la identitat i la memòria de Formentera visitant Illa Ciànica.
1: És una exposició de fotografies fetes a través de la cianotípia, una tècnica mil·lenària. Eva Parell és la fotògrafa de la mostra.
5: El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
0: I ara és moment dels esports.

0: Ja és aquí en Xisco Ribas, que ens explica que en futbol hi ha incertesa pel que fa al partit de dilluns entre Granada i el Reial Mallorca. Clar, Xisco.
1: Bon vespre. A causa dels terratrèmols de les darreres hores, el Granada Club de Futbol i l'Ajuntament han encarregat als tècnics una revisió estructural de l'estadi Nuevo Los Cármenes per garantir-ne la seguretat necessària i comprovar també com ha respost el camp davant els últims moviments. De fet, per motius de seguretat, el club ha comunicat que les taquilles de l'estadi i la tenda oficial romandran tancades fins a un altre avís. Continuarem pendents per saber com avança aquesta situació i de si el partit finalment sofrirà alguna modificació. Recordem que està previst que el Mallorca jugui dilluns a les 9:30 del vespre a l'estadi del Granada, la segona jornada de la segona divisió. En tot això, la plantilla mallorquinista tornarà demà a la feina per a començar a preparar aquest partit i ho farà com a quart a la classificació en 3 punts. Ahir es va tancar la primera jornada de la segona divisió amb l'empat a 0 entre Sporting de Gijón i Sabadell i la victòria per 3-0 de l'Almeria contra l'Eldense. Per cert, el central mallorquí Javier Olaizola, cedit pel Mallorca a l'equip alacantí, va jugar tot el partit. I pel que fa a la primera divisió, ahir a Riazor, Deportivo de la Coruña i Elx van empatar a 1. El porter Vicent del Depor, Leo Román, va jugar tot el partit i va fer 5 aturades. En acabar, va agrair a l'afició el suport que va tenir des de la graderia.
2: Sí, la verdad que estoy muy agradecido por el cariño que me ha dado la gente desde el primer día y bueno, hoy encima me veo recompensado con eso, que bueno, aprovecho para agradecerles ese cariño, que todavía no me he ganado, que tengo que seguir trabajando para seguir ganándome la gente y nada, agradecerles el cariño recibido, la verdad.
1: Un partit en què hi va haver 4 exmallorquinistes a l'Elx, Pedro Vigas, que no va jugar, i Ferniño, i el Depor, Ximo Navarro i Leo Román. I un altre punt perquè el Barça ha fet oficial el fitxatge del migcampista Rodri Hernández. A la primera federació, l'UD Eivissa ja es troba a Bilbao per fer la segona estada de pretemporada i continuar així en la preparació de l'inici de Lliga. Allà al País Basc, els blaucels disputaran demà dimecres un amistós contra l'Arenas de Getxo a les 10 del matí i completaran la jornada amb una segona sessió d'entrenament el capvespre. Dijous s'enfrontaran al filial d'Osasuna i divendres tornaran cap a Eivissa donant per finalitzada aquesta estada. A la segona federació, el Poblense encara fa feina per preparar una nova temporada molt exigent que arrencarà el primer cap de setmana de setembre. Els de Julián Robles han guanyat els 2 amistosos que han disputat aquests darrers dies, 1-0 contra l'Atleti Balears, el trofeu de l'agricultura, i 0-1 contra el Porreres, el trofeu de les festes de Sant Roc. Avui el programa Esports 3 han parlat amb un dels nous fitxatges del Poblense, l'exmallorquinista Pere Mé.
3: Han començat bé, però bueno, la pretemporada sempre, com diu la gent, per posar molts a punt, és veure que el resultat és el de menys, però guanyar sempre va bé per agafar confiança i anar dia a dia, com t'he dit.
1: El defensa central creu que la temporada passada del Poblense ha fet que l'equip guanyi respecte dins la categoria.
3: Crec que enguany, amb el que vam fer l'any passat, company que hi ha enguany i company que hi ha en fuit, crec que hem d'intentar fer-ho igual i millor perquè aquest respecte que se pot començar a tenir el Poblense a segona red continuï.
1: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà a les 8:30 del vespre contra la selecció d'Indonèsia el primer amistós de la seva estada de pretemporada a Galícia. Tots els jugadors de la plantilla estan convocats, a excepció del porter Luan Müller, que és l'única baixa per lesió. Escoltam el brasiler Charutó parlant d'aquest partit.
4: Sí, la verdad es que yo ya miré algunos vídeos de Indonesia, pude ver alguna final contra Irán que jugaron un año pasado. Ajá. Y es una buena selección, tiene mucha velocidad y creo que será un desafío difícil, pero bueno, para nosotros que estamos mejorando poco a poco físicamente y técnicamente.
1: A Terres Gallegues, el Palma farà demà i dijous 2 sessions d'entrenament, divendres jugarà contra l'Oparrulo i dissabte la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. I continuem amb més futbol sala perquè el filial, el Palma Futsal B, es prepara per jugar una temporada més a segona B amb l'objectiu de formar jugadors en vista al primer equip. Una feina molt responsable que dirigirà des de la banqueta una temporada més el tècnic Òscar Tessias.
5: Tenim molt viu, molt present el record de la temporada passada, el final de temporada que va ser impressionant. Vam estar molt a prop de poder pujar de categoria i començàvem, com tots, amb molta il·lusió, moltes ganes, molt conscients de la responsabilitat que tenim de defensar l'escut del Palma. El club ha fet un esforç molt important en mantenir la plantilla i fer fins i tot reforços per créixer un poquet en aquest sentit.
1: El gimnasta del CSKA i els Balears, Nicolau Mir, es troba a Zagreb, Croàcia, per començar demà la seva participació en el Campionat d'Europa de Gimnàstica Artística. El palmassà afronta el seu cinquè europeu en una competició especialment important dins el cicle olímpic i que suposarà un nou pas al camí cap als pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Escoltam ara el director tècnic del Club Esportiu CSKA i pare també de Nicolau Mir, Pedro Mir, en declaracions a IB3 Ràdio.
6: Nosaltres estem molt contents que en Nicolau estigui en una bona forma amb aquest canvi dins el seu staff que va fer a final de la temporada passada i per això que està donant bon fruit, no?
1: Mir formarà part de l'equip espanyol amb l'objectiu d'aconseguir una plaça entre els 8 millors equips d'Europa.

0: I acabam amb 12 punts. En bàsquet, l'ala pivot de 24 anys, Vladimir Saladitze, és nou jugador del Palmer Bàsquet per aquesta temporada. El jugador georgià, de 2 metres i 1 centímetre d'alçada, arriba procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units. I acabam en ciclisme perquè Enric Mas serà el líder del Movistar Team a la Vuelta a Espanya, que comença dissabte a Mònaco.
1: Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem a la darrera hora pel que fa al turisme, a l'actualitat nacional i internacional i a proposar temes de cultura.
2: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Ja tornem a ser aquí, són les 7:42 d'aquest 18 d'agost i el govern amplia el nombre de gandules i parasols permesos a Formentera. El nou director general de Costes i Litoral, Joan Jaume Mulet, adjudica noves concessions a les platges de Formentera per a la temporada 2026-2029.
1: La mesura s'ha aprovat malgrat l'oposició dels tècnics de departament i arriba just després de la destitució de l'anterior directora, que havia frenat les concessions ja que al·legava motius mediambientals i jurídics. Per la seva banda, la conselleria ha tornat a analitzar la proposta i ho considera compatibles amb la normativa de costes i la protecció animal. En canvi, denega la instal·lació de quiosquets, terrasses o casetes de bany en algunes de les platges afectades.
0: I després de la polèmica festa egípcia que se va celebrar a Eivissa, avui a Menorca denuncien activitats il·legals a la platja de Montgofre. Un grup de persones va desembarcar i es va instal·lar damunt les dunes per fer-hi un dinar. També hi varen fer foc per cuinar. Activitats que estan prohibides al Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau, com explica Fanny Mateu.
2: La platja de Montgofre, de Menorca, forma part del Parc Natural de l'Albufera d'Esgrau. L'accés per terra travessa una finca privada i per això la majoria de gent hi arriba en barques. Un d'aquests grups desembarcava aquest dilluns i, sense fer cas de la senyalització, van trepitjar les dunes, que no està permès, per fer-hi un dinar enmig. És un espai natural protegit. David Martínez és el director del parc.
3: Totes les dunes que hi ha en diferents platges, com la de Montgofre, també la d'Esgrau, o la de Tamareis, o fins i tot en la zona de Favarits, no està permès el passar damunt de les dunes, hi ha una senyalització que indica les raons per les quals no es pot passar i també hi ha un obstacle com pals i cordes que impedeix el pas de les persones per tal de protegir i de conservar aquest ecosistema que és tan fràgil.
2: Van decidir posar tendals per tenir ombra en una petita construcció abandonada i duien un paeller. Un altre fet prohibit, fer foc a les platges, especialment en aquesta època d'alt perill d'incendis forestals. Fins allà s'hi va desplaçar un agent de Medi Ambient per advertir-los. Tornem a escoltar David Martínez.
3: Informant a les persones i fins i tot si hi ha una infracció, pues, poden imposar una denúncia.
2: El nombre d'infraccions d'aquest tipus s'incrementa durant els mesos d'estiu.
0: Ja hi ha data per començar a reservar els viatges de l'IMSERSO, és dia 14 de setembre.
1: Ben igual que l'anterior edició, es mantenen les places a 50 euros per als pensionistes que tinguin manco recursos i també l'opció de viatjar amb animals de companyia. L'IMSERSO ja ha enviat gairebé 3 milions de cartes que arribaran als 4,6 milions de persones que poden participar en aquest programa. En total, la temporada 2026-2027 ofereix 879.213 places.
4: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: 7:45 minuts. Probablement ho heu notat, l'aigua de les Illes ha registrat aquest mes d'agost temperatures mai vistes fins ara, amb una mitjana que frega els 30 graus. Són gairebé 4 per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. El rècord absolut es va batre el passat 15 d'agost amb 29,7 graus a la superfície del mar. Són dades del Sistema de Predicció i Observació Costaner de les Balears.
1: I atenció, perquè les boies costaneres han registrat pics autènticament tropicals. La boia de Sadragonera va arribar als 33 graus el dia 5 d'agost, la de Mó als 32,5 i la de la Badia de Palma ha arribat fins als 31 graus. Els científics parlen d'una onada de calor marina extremadament llarga que va començar a mitjan de juny i que posa en perill greus els nostres ecosistemes.
0: També adverteixen de dues conseqüències directes per a la població de cara a la tardor.
1: D'una banda, una mà tan calenta pot intensificar els fenòmens meteorològics extrems, com són les pluges torrencials i les tempestes. De l'altra, impedeix que el litoral es refredi durant la nit, cosa que multiplica el nombre de nits tropicals.
0: I d'altra banda, aquí a les Illes ja fa 79 dies seguits que patim calor extrema, amb les conseqüències físiques i també psicològiques que això pot comportar.
1: Segons el Ministeri de Sanitat, una persona és capaç de tolerar una variació de la seva temperatura interna de 3 graus, però a partir dels 37 es produeix una reacció fisiològica de defensa. El cos detecta una amenaça, això es tradueix en més agressivitat, cansament i també problemes d'ansietat. Els professionals alerten que la calor extrema funciona com a facilitadora de conflictes, d'agressions, de conductes impulsives i també de casos de violència masclista. No és la causa directa, però sí que és un potenciador important. Marga Serra, psicòloga, ho explica en declaracions d'Ivetra Ràdio.
2: No és una causa directa de ser violència, és molt important, la calor no converteix una persona en agressiva, sinó les persones que ja tenen dificultats per gestionar la seva frustració, davant d'aquesta calor se poden sentir més irritats, més malament, i com que no tenen aquesta capacitat de gestionar de forma adequada aquesta irritabilitat que ja de per si tenen, aquesta agressivitat que senten, clar, això se converteix en un acte.
1: El fet de no dormir també és un problema, ja que genera una acumulació de cansament que pot disparar reaccions negatives o provocar casos d'apatia. La psicòloga Marga Serra recorda que aquest estrès tèrmic és temporal i recomana cuidar el nostre cos per tenir una bona salut mental.
2: Estar a casa o estar en aire condicionat o fred, que a les hores de més sol no sortir a les hores de més sol, tenir consciència, també aprofitar per anar-se un bany i estar tranquil. I és important agafar consciència que bueno, això ara és una cosa temporal, que no és la millor manera possible. Sobretot intentar evitar les hores de més sol.
0: I ara fem una ullada a l'actualitat nacional i internacional. Començam a Granada, on tres persones han resultat ferides lleus després del nou terratrèmol que ha sacsejat avui la ciutat i també la seva àrea metropolitana. No hi ha danys personals greus, però els serveis d'emergència han fet 14 assistències sanitàries, principalment per episodis d'ansietat. Tres persones han patit traumatismes lleus i una d'elles, una menor, ha estat traslladada a l'hospital.
1: El sisme de magnitud 4.8 ha tingut l'epicentre al nord-oest de Gojar i ha estat seguit de diverses rèpliques, algunes de magnitud superior a 4. Els moviments han provocat també danys materials i desallotjaments preventius a les Gàbies. S'han evacuat 5 edificis que afecten almenys un centenar d'habitatges i 4 centres de salut han tancat de manera preventiva. També s'han activat les revisions als principals monuments. L'Alhambra no presenta en principi danys estructurals, però es mantindrà tancada fins que els tècnics completin una inspecció i es pugui garantir la seguretat dels assistents. El terratrèmol d'avui forma part de la sèrie sísmica que afecta la província des del 14 d'agost. Des del sisme de magnitud 4.8 de divendres passat ja s'havien comptabilitzat prop d'un centenar de rèpliques. El conseller d'Emergències Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que s'ha posat a disposició de la ciutadania un servei d'atenció psicològica.
3: Quiero trasladar un mensaje lógico de comprensión a la ciudadanía ante esta sucesión de movimientos sísmicos, pero es muy importante, es fundamental mantener en todo momento la calma. Y esto sé que es difícil, Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, tenemos un convenio en la Agencia de Emergencia, el GIPET, que es el grupo especializado en apoyo psicológico, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los seismos.
1: Una situació que es viu amb inquietud també des de la distància és el cas de Tània Jiménez, granadina resident a Mallorca, que segueix molt pendent del que passa a la seva terra i sobretot a la seva família i la seva gent. Ens explica com està vivint aquestes hores de preocupació des de l'illa.
4: Jo soy de Granada, pero vivo aquí en Mallorca y la verdad que me preocupa mucho la situación que se está viviendo en Granada. Sé que es tierra sísmica, pero bueno, uno no está preparado para estas situaciones.
1: Recordem que s'ha posat a disposició dels afectats atenció psicològica en cas de que necessitin recolzament.
0: I ara anam tot d'una a fer una ullada a les propostes de l'agenda cultural.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: L'adaptació cinematogràfica de Christopher Nolan, l'ha tornada a posar de moda, i és que l'Odissea, la història d'històries, continua fascinant gairebé 3.000 anys després, i per això és una bona notícia disposar d'una nova versió en català dels versos d'Homer. L'ha editada Bernat Metge i l'ha traduïda Pau Sabater, que ha mirat de fer una versió planera i accessible d'aquest text clàssic. És una crònica de Sandra Fernández.
1: Explica Sabater, que també ha traduït la Ilíada, que mirar de fer planer el text és, en veritat, tornar a l'essència, perquè tot i que la llengua èpica fos artificial, literària, la resta havia d'arribar ben clarament al públic que escoltava la història d'Odisseu i el seu accidentat retorn, amb aventures, amb sentiments, un retorn que ens interpel·la avui igual que centenars d'anys enrere, i també una lliçó que es deixa entreveure en tot el relat. Tal faràs, el trobaràs.
2: La humanitat no ha canviat, és a dir, ara potser anem amb iPhones i enviem gent a l'espai i totes aquestes coses, però al final les nocions bàsiques, diguem-ne, les passions i les emocions són les mateixes, i a l'Odissea estan molt ben captades, precisament, no? I a més és això, és que és una història que després ha sigut l'arquetip de tantes altres històries.
1: La traducció de Sabater s'afegeix a la de l'escriptor valencià Joan Francesc Mira i a la referencial del poeta Carles Riba, que va ser precisament la primera lectura del text d'Homer d'un joveníssim Sabater, que ha tingut ara en aquesta traducció de l'original tot un repte: no tenir massa present allò que havia fet el poeta.
2: És tan emblemàtica i és tan esplèndida, i té una llengua tan meravellosa que era això, diguem que a l'hora de fer la meva versió de l'Odissea, encara que treballés directament sobre el text grec, i que de fet m'hagués prohibit, perquè em vaig prohibir mirar les traduccions catalanes mentre feia la meva, allò per no deixar-me influir, la feina va ser això, sobretot no recordar-me massa la de Riba per no deixar-me influir massa.
1: I aquest estudiós, que parla 8 idiomes, té molt clar que per conèixer l'Odissea el millor és llegir el llibre. Així tot, assegura tenir la ment oberta, i d'aquesta manera ha anat a veure l'adaptació cinematogràfica de Nolan, per delit dels seus amics.
2: No es pot reflectir massa bé un llibre o una pel·lícula, jo crec que mai. Fins i tot quan es fa bé, fins i tot en casos de pel·lícules que igualen el llibre o que superen el llibre, que també n'hi ha casos, no? Pel·lícules més bones que el llibre en què s'han inspirat. Un amic de la colla d'aquí a Tarragona, que és on vist, diu, jo vull anar a veure la pel·lícula amb el Pau, però no per veure la pel·lícula, sinó per estar mirant el Pau i veient les cares que fa.
1: L'edició de la Casa dels Clàssics, col·lecció Bernat Metge Universal, inclou una lectura de la poeta Dolors Miquel i també un pròleg de Roger Aluja.

0: I anem ara a Formentera, Illes Jàniques, una exposició de fotografies que retrata la identitat i la memòria de l'illa a través de la cianotípia, una tècnica que ha estat utilitzada històricament per capturar imatges de la natura, Ana Fernández.
1: Reflexionar sobre la identitat, les arrels i la memòria de Formentera és l'objectiu d'aquesta mostra de la fotògrafa Eva Parell amb imatges fetes entre 2009 i 2025 i on l'aigua, explica Parell, és la protagonista.
2: L'aigua, no, com l'estat essencial de la vida, és, diguem-ne, el, no, leitmotiv d'aquesta exposició. Llavors comença amb la sèrie L'anatomia de la ona, i mica en mica anem entrant en la costa i la petjada de l'ésser humà en la costa, no? I van apareixent ja les persones.
1: Les obres estan fetes mitjançant la cianotípia, un procediment fotogràfic del segle XIX molt més pausat i caracteritzat per les tonalitats de blaus intensos i basat en l'exposició a la llum ultraviolada. Sentim a Eva Parell.
2: El temps es pausa, tot s'atura i et perds amb una foto que és un instant que tu has viscut i que li estàs donant una ressignificació.
1: Una mostra que es podrà visitar fins al dia 22 d'agost a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
0: A més, hi ha cites culturals que amb els anys deixen de ser només una data al calendari per convertir-se en part de l'estiu de Menorca. Aquestes són els emblemàtics foscats de l'Ítica que tornen a les majestuoses pedreres de Sostal. Enguany la cita serà especialment màgica. Divendres 28 d'agost, sota la llum de la lluna plena i entre centenars d'espelmes, les pedreres s'ompliran dels sons de l'Etrio Jubran, considerats entre els grans referents mundials del lleut àrab.
3: Tres germans hereus d'una nissaga de lutier de Natzaret faran dialogar els seus lleuts en un escenari gairebé esculpit per a la música. Els acompanyaran un percussionista i una violoncel·lista que incorporaran pinzellades de jazz i flamenc a les sonoritats de la Mediterrània i del món àrab. Pedra, lluna, espelmes i música en una de les nits més especials de l'estiu menorquí. Serà divendres 28 d'agost a les 10 del vespre a l'Ítica.
4: Pero has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Santará! ¿Era o no? ¿Sí?
0: Qui no recorda aquesta veu que se'n va.
4: No, pero perdón. He de decir una cosa.
0: Era el punt i final d'un gran truc de màgia. Posava veu al violí que imaginàriament feia sonar Juan Tamariz. Després d'haver il·lusionat amb les seves mans a grans i petits. Ara queden aquests enregistraments per recordar-lo perquè el mag ha mort avui als 83 anys.
3: Ho ha anunciat a xarxes socials la seva filla, la també il·lusionista Anna Tamariz, agraïda per tot l'amor que em va donar i per tot l'amor a la màgia que ens va regalar, ha afirmat a través d'una publicació a Instagram recollida per Europa Press, en què ha destacat que el seu record i la seva incommensurable obra estaran sempre en nosaltres. Durant la seva extensa trajectòria, Juan Tamariz va ser guardonat en premis com el Mag de l'Any als Estats Units, el campió del món de cortomàgia o primer premi de màgia professional i ha presentat diferents espectacles per tot Espanya i a ciutats també com Chicago, Tòquio, París, Londres, Bogotà, El Caire, Nova York i Santiago de Chile.
0: Amb aquesta notícia de la mort del gran mag Juan Tamariz arribarem a les 8. És moment d'actualitzar les notícies d'aquest 8 d'agost.

0: Toca en les 8 el moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, 18 d'agost, en què el govern demana ajuda a l'Estat per al reagrupament dels prop de 900 menors migrants que acullen els consells insulars perquè Son Tous està desbordat i ja tramiten l'ampliació per l'arribada constant d'infants desprotegits. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre. El centre de primera acollida de menors migrants de Palma atén ara mateix 26 adolescents, el doble de la seva capacitat màxima. És el president de l'IMAS, Institut Mallorquí de Fets Socials, Guillermo Sánchez, en declaracions a IB3 Notícies.
2: Desgraciadamente, Son Tous, estamos duplicando la capacidad ordinaria del mismo y que hemos iniciado los trámites para poder ampliar su capacidad y, por tanto, una situación que no deseamos ninguno. Es una situación de falta de control de las fronteras por parte del Gobierno de Sánchez y que las comunidades autónomas, y en este caso el Consejo Insular de Mallorca, tiene que asumir unos sobrecostes a nivel de económicos.
0: En el cas de Ceuta, tothom també mira cap al govern central. La tensió política per la crisi migratòria va més segons passen les hores. Des de diferents fronts es demanen més mitjans a l'executiu d'Espanya per poder tramitar els retorns, l'acollida i l'assistència sanitària, i a la vegada garantir la seguretat davant l'augment poblacional als carrers.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, acaba d'endurir el to. Està d'acord en que els ministeris augmentin l'ajuda humanitària, però exigeix l'expulsió massiva de tots els que entraren de manera irregular.
3: El mismo empeño que no lo criticamos, que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en que derivó la invasión, que se ponga, por favor, en sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno, por parte del Ministerio de Interior, en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede.
0: I una jornada més, els successors en són protagonistes. Un home de 70 anys ha mort per ofegament i diverses persones han resultat ferides. Això ha estat embolcar una embarcació en Sestanyol, a Llucmajor.
1: Una embarcació del Club Nàutic ha rescatat els ocupants i els ha traslladat fins al port.
0: Això quan a Menorca denuncien activitats il·legals a la platja de Montgofre. Un grup de persones va desembarcar i es va instal·lar damunt les dunes per fer-hi un dinar. També hi van haver foc per cuinar, activitats que estan prohibides, i tot això al Parc Natural de Selvofera d'Esgrau. David Martínez és el director del parc.
4: Totes les dunes que hi ha en diferents platges, com la de Montgofre, també la d'Esgrau, o la de Tamareis, o fins i tot en la zona de Favarits, no està permès el passar damunt de les dunes, hi ha una senyalització que indica les raons per les quals no es pot passar, i també hi ha un obstacle com pals i cordes que impedeix el pas de les persones per tal de protegir i de conservar aquest ecosistema que és tan fràgil.
0: I a la plana estatal, tres persones han resultat ferides lleus a causa del nou terratrèmol que ha sacsejat avui Granada.
1: El sisme de magnitud 4,8 ha estat seguit de diverses rèpliques. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia és Antonio Sanz.
5: Hemos activado, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, con un teléfono gratuito para atender a personas afectadas emocionalmente por los sismos.
0: Arribarem així a les 8 i 4 minuts. Us deixem ara amb el programa Xiu Xiu i els nostres companys Inés Mateu i Jordi Suárez.

0: jo vaig entrar al banyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Jordi Suárez? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Content.
0: Sí? Que bé.
1: Com sempre, des d'aquí.
0: És que aquí, l'estudi d'Ivetra Ràdio realment està molt bé. I, de fet, molt sap greu per la gent que ara mateix mos està escoltant des del cotxe tornant de la platja.
1: Sí, perquè aquest indicatiu ja està caducat.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico.
0: Més que res, caducadíssim, perquè ja sabeu que anar a la mà a refrescar

0: Lani Juza, del Sistema de Predicció i Observació Coster de les Illes Balears, que ho ha explicat en els mitjans de comunicació. Ja sabeu que la conseqüència pitjor no és que l'aigua no refresqui, sinó que això altera l'ecosistema marí, especialment la Posidònia.
1: I que en vez de ficar-te la mà, pareix que te fiques a un jacuzzi d'un hotel barat.
0: Sí, o sigui, per no dir alguna cosa més greu.
1: Exacte. Tu ja l'has dit, però bé.
0: Ja, és que no m'he pogut mossegar la llengua. Però és que tothom ho pensa. Jo ho dic.
1: Tothom ho diu.
0: Tothom ho pensa i poca gent ho diu.
1: Bé, ara hi ha reptes virals de fer aquestes coses a piscines d'hotels.
0: No, però jo no estic parlant d'això.
1: Ja, xerrant de la mà.
0: Jo estic parlant de sensacions.
1: Exacte.
0: Avui tenim en Margalida Cifra en el control tècnic.

0: Vinga, idò, avui així o així ho farem un plat d'estiu, d'aquests que refresquen, perquè avui és el Dia Mundial de l'Arqueologia i avui anem a la recerca de qualque, no, de convertir-nos nosaltres mateixos en Indiana Jones.
1: I estem ben segurs que ens convertirem en Indiana Jones perquè tenim no un arqueòleg, sinó dos.
0: Dos referents.
1: Dos referents. Concretament, arqueòlegs que fan feina a les talalles de Can Jordi a Santanyí, on fa temps que investiguen unes restes que poden tenir una història de més de 2.600 anys.
0: Uau.
1: Ja són.
0: Ja són, són moltíssims.
1: El món era molt diferent.
0: I tant.
1: I alerta, però, perquè no xerran només de que han trobat pedres.
0: Sinó no
1: han,
0: són quatre pedres.
1: No són quatre pedres. Han trobat de tot. Han trobat alfàbies, una agulla de cosí, una possible punta de fletxa o de llança, i fins i tot indicis d'un incendi.
0: Ah, mira, que interessant.
1: O sigui que els incendis no només són cosa d'ara.
0: Per desgràcia. És que tot això ho sap en Damià Ramis, que és el coordinador del projecte de les talaies de Can Jordi. Hola, Damià, com estàs?
2: Hola, molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé, tu ets un Indiana Jones, Damià.
2: No, no, res amb l'agulla, però bé, aguantant-se que el com podem.
0: Jo crec. I també parlam amb en Gori Suau, que forma part del grup de, que col·labora en les excavacions. Gori, com estàs?
3: Hola, bon vespre, bon vespre. Vull fer un incís. Jo no som arqueòleg, jo som aficionat. L'arqueòleg és d'on de mira, eh? A veure, és el director del projecte. Jo som col·laborador i aficionat. Eh?
0: És que, Gori...
1: Bé, per nosaltres...
3: Jo no em vull posar cap medalla.
0: No, no, no, ho sabem, perquè de fet tu i aquest grup, el teu grup, coordinats i dirigits per en Damià, que és Indiana Jones de veres, és arqueòleg de veres, vosaltres sou aficionats a l'arqueologia, que això m'apareix fascinant, Gori.
3: Som aficionats i som membres de l'AUSA, que és l'associació cultural, que empeny, que facem feina en aquestes excavacions, aquí en Jordi, sobretot.
0: Uh-huh. I en l'estiu també aneu a fer les feines, Gori?
3: Bueno, és que, bueno, precisament el mes d'agost és el culmen de les excavacions, perquè és quan a la gent li va bé, sobretot en els aficionats i en els col·laboradors i altres persones, i precisament quan anàvem a l'estop el mes d'agost.
0: Imagina't.
3: Que ja m'ho arribaven per l'interior. En sé jo el que fa, perquè veig que jo que sí, podem ser Indiana Jones, però brollant, brollant.
0: Ho crec.
3: Perquè pensar que si tenim temperatures... Pensar que si tenim temperatures...

0: diríem ambientes, a sentir de 36,2, 34,7, 35,1, en el sol passen a 50.
1: Però vols dir, Gori, que...
0: Òbviament, és resistència.
1: Sí, sí, sí. Molta. Però vols dir que la gent aprofita les seves vacances d'agost per anar a fer feina d'arqueòleg?
0: Bueno, ja diuen que hi ha la cosa, és el tema. Jo, per exemple, no som gent de la mà. Jo a la mà no m'hi acosta per res, en canvi, la terra me dóna molt de gust, i en canvi me'n dóna molt l'arqueologia, amb aquest director que tenim, i un ambientasso que hi ha, i amb aquest s'estarà de Can Jordi.
2: Au. Que bé, Gori.
0: Jo també som de Can Jordi, perquè el meu llinatge és de Can Jordi. Jo
2: tenim una
0: casa, la casa pairava, a més de Can Jordi, està a 300 metres de línia recta de Boques que vam.
2: I doncs és un molt bon exemple i anem a veure realment què hi ha a les talaies de Can Jordi, Damià Ramis, que és el director del projecte, per situar-nos què s'ha trobat a les talaies de Can Jordi i per què és tan important ara mateix la feina que feis allà.
3: Deixa'm fer un incís també. Bones, Gori.
0: Escolta,
3: la primera que és Can Jordi és en Gori mateix, que és el pare espiritual de l'excavació i del projecte. I com ell diu, és l'hereu que queda del lloc de Can Jordi, del llogaret. I perquè ja tot l'altre ja s'ha perdut. I ell és un poc la línia de continuïtat. I la seva presència, diguem, són 100 cavalls de força. I dels companys de l'AUSA i de la gent del poble que venen a ajudar-nos, realment són els que fan possible que aquest projecte d'excavació en tiri endavant, que penseu que va començar l'any 2015. Uh-huh. I ara, com el que me demanaves, el poble de Can Jordi és un poble típic talaiòtic, tancat per una murada. També ha patit moltes animalades per la part dels temps, tant diguem, per les feines del camp com per aprofitar la pedra, però se conserva bastant bé una murada perimetral defensiva que la tanca, com les de les païsses o tants altres poblats, no? I limita una extensió de més o menys una hectàrea i mitja. Nosaltres ara fa 2 anys hem començat un sector nou, aferrat en un tram d'aquesta murada, on hi ha un edifici molt monumental. I l'any passat va ser, diguem, encetar-me-lo, veurem què trobaríem, perquè en superfície no se veia res, era una tanca que havien posat en explotació al segle XX i havien rebessat tota la pedra, tot el que estava sobre el nivell de terra, però llevant la capa de terra llaurada hem vist que les bases de les parts inferiors de les parets hi són, hi ha totes les construccions, hem trobat un talaiot nou i un gran edifici adossat a ell, que és aquesta on hem començat a fer feina enguany, i on, el que vosaltres dèieu, hem trobat a una de les habitacions, la primera que excavam, un nivell d'incendi, amb les vigues cremades, penseu que els sostres d'aquell temps devien ser uns sostres de llenyams i segurament d'oestre i una bona capa de branques i argila. I tot això ho hem trobat esfondrat a dins l'habitació, amb evidències d'una temperatura molt alta.
2: Mm. Mare meva.
1: Clar, però Damià, quan trobeu aquestes coses, tu com a arqueòleg, com ho sents? No sé si és una cosa emocionant.
3: Sí que ho és, perquè els arqueòlegs... Tenim aquest desig o aquesta dèria per trobar aquestes situacions d'abandonaments violents, abandonaments sobtats, que són els que deixen a puesto tots els utensilis, tot això va de la gent que hi vivia, la gent que habitava un espai, no? Uh-huh. Perquè si els abandonaments són pacífics, llavors la norma general és que la gent s'endú tot el que els servia, no? I el que trobàvem és molt més residual, no? I en aquest cas, hem estat molt afortunats. També el que vosaltres dèieu, aquest sostre va caure i va caure damunt un conjunt d'un tipus d'eufabis d'època talaiòtica, molt característiques, i les hem trobat desapuesto, sí.
2: Uh-huh. És molt curiós, perquè com us pot explicar tot això de la gent que vivia en aquest petit llogaret de Santanyí? Damià.
3: Bueno, moltes coses. Primer, l'espai que hem excavat ja ens dona una idea bastant clara de la seva funció com a lloc de... com a rebost, com a lloc per d'emmagatzematge. Però llavors és també que aquest abandonament violent, aquest incendi, que passa aquí. Tenim un accident, tenim un incendi natural, involuntari, o estem xerrant d'altres coses. Eh? I en aquest sentit, vosaltres heu xerrat d'una, però és que ara fa pot dir que hem trobat una segona punta de fletxa de bronze. Uh-huh. Totes dues foren, estaven dins d'aquest nivell de sostre. Vol dir que van com a nivell especulatiu, però hem començat a plantejar el tema d'això, de l'enfrontament, de la violència, de que ja volàvem amb mansiules entre ells.
2: Gori, que apassionant que siguin els vostres avantpassats, els de Can Jordi, eh?
0: Bé, jo apunto, som el darrer, diríem, com a tesereu d'aquestes històries, perquè som els que m'he identificat més. I, a més, un sector gros de Can Jordi, el polígon 10 del terme de Santanyí, està quasi tot venut a estrangers. Uh-huh. I l'únic supervivent que des de tenim papers de l'any 1779, que som a Can Jordi, són l'únic que fins ara he conservat la propietat. I estiguem revoltats de suïssos, inglesos, francesos, noruecs, i això costa, però bé, però estic content d'anar amb la idiosincràcia santanyinera i balear ben alta.
2: Molt bé, Gori.
1: Perquè com és per tu, Gori, veure que aquest projecte avança amb tant d'èxit i tu poder-hi participar i formar-hi part?
0: Penseu que la meva família, a postes estrellet de Can Jordi, aquí, ahir tenia propietats, perquè jo tenc, vaig fer fa un grapat d'anys una foto aèria, pintura d'any 77-78, de bo que me suposava que el tio Guillem Bonet me deia que era la possessió de Can Jordi, jo més o manco ve delimitat, i òbviament nosaltres estàvem o som a Can Jordi. I això. Si ets un poc nostàlgic i ets un poc, diríem, com te diria jo, se sent que t'avui quan vols aquestes coses, estàs content, disfrutes.
2: Clar, i sobretot és una passió, Gori, que t'ha enganxat a tu de l'arqueologia. Què fa que vulguis tornar amb aquesta calorada l'endemà a excavar?
0: Fa uns anys, com diu en Damià, que van començar el projecte. I jo passava en la bicicleta que m'anava de Can Jordi, me vaig aturar, vaig veure l'ambient i l'endemà ja hi vaig anar. I entusiasmat, no hi vaig quedar, i espero que no puc, perquè hi ha altres coses. Ara, el mes de setembre, atendrem a les Guerroles, però disfrut d'anar-hi i disfrut de conviure, de trobar, de parlar, de dialogar, de trobar coses que no han trobades, i en fi, l'ambient és que és fantàstic, perquè és una gent amb un nivell cultural en què pot xerrar de qualsevol cosa, i tots estan contents de fer feina en el sol. Tots.
2: Imagina't.
1: Curiós. Poca gent està contenta de fer feina en el sol.
2: Exacte.
1: Jo no sé, Damià...
0: És una afició. És una afició.
1: Clar. Jo no sé, Damià, fins a quin punt...
0: Quan hi ha que s'aixequen a les 6 del matí o a les 4 prenen el raó o prenen les curses de casa, que sà, això és el mateix.
1: Damià, te volia demanar, no sé fins a quin punt gent com en Gori són necessaris per projectes com aquest. I bé, clar, òbviament la resta d'aficionats i gent que hi va.
3: Sí, no. Jo la meva situació, també fent un altre petit incís, jo visc a Ciutadella, i també quan s'acosta la campanya de Can Jordi, que sempre la feim el mes d'agost, per les circumstàncies que compta ell, també ja m'agradaria fer-lo un altre mes més fresc, però també ja començo a posar content i veuré que retrobaré tota aquesta gent de Santanyí, que realment és un ambient molt guapo, molt sa, i que prenen tots uns dels altres, i sempre tenim tema de conversa. Llavors, en aquest cas, el motor, la força impulsora del projecte, va ser una associació cultural local que se diu Lausa, i que conjuntament amb l'Ajuntament de Santanyí són els que van començar a estirar i a fer les passes necessàries perquè se començassin a fer excavacions en aquest poblat. En aquest poblat és famós, o era conegut, perquè l'any 80 s'havien trobat dues espases de bronze d'aquestes paleòtiques, no? Però no s'havien i el Museu de Mallorca en aquell moment va fer dues campanyes d'excavacions d'un talaiot, però després allò va quedar solit, no? I ara hem aconseguit donar-li aquesta continuïtat i hi ha aquesta simbiosi entre el grup d'arqueòlegs que hi anem i la gent del poble. N'hi ha alguns també de Santanyers que també ho són arqueòlegs, que també venen a fer feina amb nosaltres, i s'està generant una dinàmica molt, molt, molt xula.
2: Que bé. I a més, Damià, l'arqueologia mos ajuda a entendre l'evolució que hem viscut com a societat. Ara en Gori deia que és el darrer supervivent de la llogaret de la zona de Sant Jordi, de Santanyí, de Can Jordi, i que està envoltat de suecs, de noruecs, de francesos, d'anglesos, d'alemanys, que ell és el darrer i que ell ha dit paraules seves amb la cara ben alta, santanyiner i young, perquè l'arqueologia precisament mos ajuda a entendre, no?, l'evolució social de les illes, en aquest cas, a més tu que vius a Ciutadella, per tant tens la fotografia ben ampla.
3: Sí, sí, sí, exacte. Vull dir, el tema de les migracions no és una cosa nova d'avui en dia. De fet, fins fa 5.000 anys, o fins i tot un poc menys, les Balears estaven deshabitades i els primers pobladors van començar a arribar això de fa una època relativament recent, quan ja tot el Mediterrani ja estava poblat. I llavors hem viscut les diferents onades de migrants que han vengut a viure a les illes, no res nou. El que passa que és veure que nosaltres ara, diguem, en la perspectiva humana, que és una perspectiva de temps molt curta, sí que estem veient aquesta diferència tan brutal en molt pocs anys.
2: Damià, bé, Gori, te demanaré a tu primer. Quan hi tornaràs a Can Jordi, a les Talaies?
0: Demà.
2: Demà. Demà a quina hora? Ben prest.
0: Bueno, jo normalment tenc quatre gallines, quatre animals, moixos, i anava a passar per tot aquest recinte. Després, de molt nou, 9:15, som allà i berenem plegats.
2: Ai, que bé.
0: I ja a Verdeu tenim ja el primer contacte, i ja xerram, i, en fi, el berenar és el leitmotiv.
2: És el leitmotiv. Molt bé. I què hi ha per berenar? Què hi sol haver, Gori?
0: Cadascú del seu. I ningú s'hi fiqui sobre altres. Ai, per tot, cadascú que té la seva dieta, fa el que vol. Ningú s'hi fiqui en ningú.
2: Molt bé, molt bé. Damià, estàs ben acompanyat,
3: Sí, però ell no ho diu tot, Ell el primer dia du un pal de mal·les, i el deixa allà tot el mes, i tot anant trencant mal·les i menjant bessons durant
2: que
3: el
2: bé,
3: mes.
2: Que bé. Idò, Damià Ramis, director i coordinador del projecte de les Talaies de Can Jordi, gràcies per atendre'ns. Una ferrada, Damià.
3: Una ferrada, gràcies a vosaltres.
2: I en Goris, que forma part d'aquest grup d'aficionats a l'arqueologia que col·labora. Altres plans alternatius al mes d'agost, anar a excavar i fer-ho per passió i pel teu poble. Gori, gràcies.
0: Doncs són les meves vacances, com ser d'en Xavier, que era bones, però aquí li enviem una salutació.
2: Exacte, en Xavi, que l'enyoram molt.
1: Sí, també està fent les seves aventures.
2: També està excavant,
1: És un Indiana Jones, també, sí. En Xavi.
2: Molt bé, gràcies, Gori. Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: I a vosaltres, per haver-me donat aquesta oportunitat per saber que fem arqueologia, que desenterrem història, i que, en fi, trobem el que trobem, molt content tot de que m'ha donat aquesta oportunitat. Moltes gràcies.
2: A tu, Gori, adéu, adéu.
4: Xiu, xiu.

0: descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín.
1: La situació a Molles en perill d'extinció.
2: Quina llàstima, quina llàstima.
3: Ara ho deia en Gori, que va cuir ametlles, i de la producció d'ametlles de Sant Antoni de Portmany en concret continua amb mínims històrics. L'any 2018 se'n varen collir de 7.500 quilos, mentre que el 2024 només 203. L'any passat la xifra va pujar fins a 500 quilos, però des de la cooperativa agrícola asseguren que encara és una recuperació molt petita.
1: La sequera i la falta d'aigua són alguns dels principals motius d'aquesta davallada. També hi influeix la xilella, una bactèria que afecta especialment els ametllers, mentre que cada vegada hi ha menys pagesos que mantenen aquests cultius.
3: Pel que fa a les garroves, la situació és més positiva i enguany s'espera una collita d'entre 500 i 600 tones. La temporada començarà oficialment dia 1 de setembre, tot i que alguns productors ja han començat a collir per les altes temperatures.
2: Quina llàstima, quina llàstima.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu Xiu, amb Inés Mateu.
5: Hola Xiu Xiu, com duis aquesta calor? Me demanau quina és per jo la cançó d'estiu per excel·lència i no ho he dubtat ni un moment. Alegria d'Antònia Font. L'estiu sona Antònia Font. També podria ser perfectament en l'estiu, però no, per jo és alegria. Sense deixar de banda tot el repertori de Caribe Meets. Aquí és Millennials, Caribe Meets a tope.

0: Alegria, alegria, perquè tanta sort, atenció, que els manacorins i manacorines no tornaran a arribar tard enlloc, a la fi.
1: I doncs jo no coneixia aquest estereotip, de que arriben a misses dites.
0: I de, mira, precisament no sabem si les misses han començat puntuals, perquè des de maig de l'any passat, de l'any 2025, el rellotge d'escampanar de l'Iglesi de Manacor no funciona, o no funcionava. De fet, ha estat un problema que fins i tot aquí a Xiu Xiu en vàrem parlar i s'ha arribat a tractar aquesta qüestió un parell de vegades en els plenaris de l'Ajuntament, i és que no hi havia manera d'arreglar el rellotge d'escampanar, però a la fi sembla ser que ho han aconseguit, però no ho sé si del tot. Sebastià Sansó, company periodista de la revista 07500, bon vespre.
2: Bon vespre, com estàu?
0: Molt bé, i tu?
2: Sí, xiuxant una estona, molt
0: sí, bé. Exacte. No sé si estàs més tranquil, ja has fet una ala després de...
2: He fet una ala, perquè quasi s'havia convertit en una cosa personal, no? Ho sí. Vàrem com a mig destapar. Bueno, ja la gent ja ho veia, però que hi havia una cara de les quatre de rellotge que anava bé i tres que no partien, vaja.
0: Què havia passat, Sebastià? Què passava?
2: Passava que s'havia espanyat la maquinària antiga, la maquinària d'ussa de... Sí, dels anys... La darrera, bueno, la maquinària ja de 1900, de principi del segle XX, però la darrera reforma o reparació integral de tot el rellotge va ser a principi del segle XXI, l'any 2000 i poc. O sigui, que feia 25 anys, se pot dir que no se tocava, i per tant, ha patit aquest part d'estens sense manteniment.
0: Ha patit.
1: Però clar, per què s'ha torbat tant això? Perquè duu més d'un any, any i mig.
2: És molt curiós, perquè sí, hi ha anat diverses vegades a plenari, vull dir, hi havia preguntes de sa gent per YouTube, els plenaris se retransmeten per YouTube, i sa gent pot anar fent preguntes, no?, i se llegeixen al final de plenari, i sempre era una pregunta com un part recurrent fins al punt que en el bal de Miquel Oliver ja no sabia què havia de dir. Però sí, ha estat una qüestió més que de pressupost. Hi ha només dues empreses a tot Mallorca que arreglen rellotges d'aquest tipus, o sigui, d'esglésies i campanars i llocs així més maquinària grossa. I, per tant, entre demanar pressupost a una i a l'altra, decidir si s'ha canviat la maquinària sencera o s'ha canviat la peça o les peces que feien falta, que estaven espanyades, per aquí, a més de l'agost, que ens ha passat un juliol i agost, per damunt, i d'ahir, fins a aquest punt, fins avui.
0: Clar, Sebastià, i una d'aquestes empreses que se dedica a arreglar rellotges o peces històriques és una empresa de Felanitx, que és qui ha obrat el miracle, com tu titulaves a Diario de Mallorca. Clar, no fa una mica de mal que hagin hagut de venir els felanitxers a arreglar el rellotge de Manacor, Sebastià?
2: No ha fet. He rebut un parell de missatges ja, que ja m'han dit vos han de venir a salvar, no? De tant en tant, encara som importants. No, sí, efectivament, perquè la rellotgeria Brújula de la família de Julià, de Felanitx, que és una d'aquestes dues, i sé que està més a prop, i entre ells, la Brillada i l'enginyera municipal, han aconseguit... És provisional, encara, no han de cantar victòria.
0: És provisional, encara,
2: d'aquesta reparació. Però vaja, de moment, hi fa una setmana i un dia, de moment marquen, són puntuals, les quatre llars de rellotge, o sigui que anant bé.
0: Clar, les misses començaven d'hora, la gent arribava tard per tot, a Manacor, de sobte. Jo no sé si per Cap d'Any fins i tot hi va haver problemes.
2: Clar, sí, bueno, aquí hi havia una curiositat que s'ha de dir, que les campanes sí que funcionaven, o sigui, quan eren les 9, tocaven 9 llars, quan era missa tocaven, sí, van separades, diguem, de la maquinària de rellotge, i per aquí no hi havia problemes. Per anar a missa no hi havia problema. Però quan aixecava la vista no sabia si arribaves tard o si arribaves. És evident, és un dir, però sobretot si t'anaves, ja sé, en el gimnàs o un lloc que potser no duies el mòbil, però si no, ja evidentment tothom té mòbil, tothom té un moreró.
1: I escolta, això ha estat un tema recurrent per el poble. No sé si ara vos han llevat un tema de conversació que vos ha durat un any, això.
2: Sí, ja estàvem acostumats. Va durar uns quants mesos i després ja la gent com que no se'n recorda. Fins que torna a mirar dalt i torna a dir, bueno, sí, això està espanyat, com sempre. S'ha de dir que ha estat una cosa recurrent, però en els anys s'ha anat espanyant i s'han anat espanyant també la il·luminació del campanar. però sempre s'arreglava en setmanes, en un mes, una cosa així, perquè hem de recordar que és, el manteniment d'aquest rellotge és municipal, no és del bisbat, així com de la rectoria de la parròquia, com el resta de temple, sinó que el rellotge hi va haver com un pacte no escrit fa una vintena d'anys, o quan hi va haver darrer manteniment, que s'encarregaria l'Ajuntament i així ha de ser.
0: Aquestes coses passen, eh? Perquè, clar, quan s'arregla qualque cosa, el primer que han de fer és mirar de qui és competència. Clar, de qui és competència un campanar de rellotge. De la parròquia, en aquest cas, era de l'Ajuntament gràcies a un pacte, de, com ha dit en Sebastià, d'una vintena d'anys. Clar, Sebastià, tu com a periodista, aquest tema l'has seguit, t'ha apassionat. Vull dir...
2: Fins a un punt, eh? Era més per saber si arribàvem a campanades, també, que això era l'altre punt conflictiu, però hi havia una solució bé si no s'arribava a temps. Si s'havia de canviar la maquinària completa i potser era més costós i ja xerraven de 30.000 euros, aquest, en canvi, ha estat damunt dels 3.000, la regla d'aquesta...
0: Bé, ja està bé. Crec que Manacà vos el podeu permetre, que sou molts, Sebastià.
2: Sí. I ja tenien aquest plan B de les campanades si no funcionava per aquell temps, com a fer un reset, no? Baixar el diferencial, tornar a partir i que fos les 12, tots els rellotges i per en van.
0: Que bo. Però escolta, no poden cantar victòria, dius que és una solució provisional, però és que ara també una altra cosa, el rellotge del campanar de Porto Cristo, que ara sabeu que tampoc funciona.
2: Exactament. Ara que hem arreglat un, s'ha espanyat l'altre. Igualment, les campanes sí que van bé, curiosament, però no el rellotge. El rellotge sí que s'ha destrempat un altre dia. Quan s'ha espanyat, s'ha arreglat un, l'altre s'ha espanyat. Aquest sí que la maquinària sí que està molt obsoleta, crec que és de l'any 58, que has recordat que és quan li va pillar un llamp per el campanar, el van haver de reconstruir, se va ampliar i se va posar la maquinària. O sigui que aquest sí que ja és una maquinària bastant obsoleta. Sí, hi ha fotos i està bastant malament.
0: Mare meva, du cor, això de rellotge. Sí, jo pensava que no duria tanta cor.
1: Ja dic, quan arreglin els de Porto Cristo, ho enyorareu un poc i tot, el tema de rellotges.
2: Sí, eh? Sí. Aquest tema.
0: És que, Sebastià, dius que les campanes, per sort, sí que han funcionat, però tothom estarà d'acord amb jo que... Les campanes, quan toquen hores, formen part del paisatge sonor de qualsevol poble, no és vera?
2: Sí,
0: i els rellotges també, els rellotges d'escampanar de l'església.
2: Sí, hi havia, de fet, hi havia un carrer, no sé si era el carrer d'Artà, que era el que donava a la part bona, ells sí que veien l'hora correcta. Els altres carrers no.
0: Tenien el privilegi. Que curiós. Sí. Bé, doncs, Sebastià, volíem fer seguiment d'aquesta notícia perquè em varen xerrar fa un anyet aquí a Xiu-Xiu.
2: Exactament, record, sí.
0: I volíem ara celebrar amb tu, company, que has fet el seguiment de la notícia. Així que bé, gràcies i ja m'entendràs si hi ha noves.
2: Faltaria. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Sebastià, que vagi molt bé.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Xiu, xiu,

0: Idò, ara és moment de saludar la nostra col·laboradora més marxosa, tan marxosa que està fent un treball d'investigació sobre les festes d'arreu del món. Nana Gallardo, que cada setmana mos du festes i festivitats d'Espanya i del món, i avui s'ha anat in situ a viure-ne una. Anna Gallardo, on ets? Com estàs?
1: Hola, què tal? Pues ara sóc a un pàrquing a Eslovènia, aquí està el meu eslot, de vara meva.
2: Hola.
0: Hola.
1: I res.
0: Escolta, la teva parella és d'allà?
1: Sí, és de Ptui, i anirem demà.
0: Molt
1: demà,
0: bé.
1: Que a més demà són, bueno, comencen els Jocs Romans, que és molt guai. I bé, transformen aquesta ciutat d'Eslovènia en un plató romà i faran jocs i veurem a menys que tal.
0: Això és fantàstic. Sí, sí. Escolta, sí, sí. Quin lot més internacional que t'has cercat.
1: Seràs musses lo que té.
0: Que nom?
1: Es diu Alexei.
0: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. I fareu aquest pla plegats demà, dius?
1: Sí, demà hi anirem ja.
0: En què consisteix exactament aquesta festa que viuràs in situ ara?
1: Pues 800 participants recrearan batalles de gladiadors i faran com marxes de legionaris i bé, pues això té més de 2.000 anys.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: I n'Alexei ja ha anat ja en aquesta festa? Sap on te du?
1: La veritat és que crec que no. M'està dient que no.
3: O sigui que l'has obligat a anar per la teva investigació sobre festes.
1: Sí, sí. I a més, potser l'obligaré a anar a una altra festa que està aquí a Ljubljana, però que encara estem investigant. No sabem de què va aquesta festa.
0: Per què?
1: Però s'adaptu, sí. Perquè Eslovènia ara també és festa nacional, però comencen demà passat. Entonces no m'ha d'anar molt de temps anar-hi. Ptui sí, Eslovènia no, ens ha plogut, està sent un poc complicat.
0: Mm. Clar, no fa climatologia de festa romana, Anna.
1: No fa climatologia de festa romana, però esperem que sí. La seva abuela mos preparà menjar tradicional i per lo menos algo tradicional menjarem.
0: Que menjarem? Com és el menjar tradicional d'allà, d'Eslovènia?
1: Tenen com unes salchichas. Uh-huh. What we were going to eat, what is it? Kremšnita. Tenen kremšnita, que és com un pastís de crema i com a merengue. I després tenen com unes salchichas de carn que les posen amb cervesa.
0: Uau!
1: A la barbacoa amb cervesa.
0: Com?
1: I això serà el meu menjar.
0: Marinades? Perdona,
1: sí.
0: Per la cervesa, per beure o marinades?
1: No, marinades. Ho posen a la torradora i li posen a damunt la cervesa.
0: Estic intrigada de com ha de ser aquest menjar, segur que boníssim. Sobretot si
1: boníssim.
0: Està fet de la predina d'en Alexei.
1: I en Alexei també ho sap fer i la setmana que ve, que ja estarem per Palma, podeu venir a casa nostra i ho farà a la meva barbacoa.
3: Home, em pot dur
1: Estau
3: també,
1: convidat.
3: Així o sea...
0: Exacte.
1: El duré. El duré. Està suant, pobres. Està passant.
0: Bé, i dona, Nalna ha estat col·laborador nostre aquest estiu, els mesos de juliol i agost. Ha fet aquesta ruta per les festes i festivitats d'Espanya i del món, per, sobretot, que mos ha explicat les més curioses, perquè nosaltres estem molt orgullosos a les illes de totes i cada una de les nostres festes, però volíem obrir una mica la perspectiva de quines festes hi ha més curioses. I ara és a Eslovènia, on hi té la seva parella. Sí. I dius que anireu, però, a una festa romana. Però recreen, dius... batalles de gladiadors. Jo no sé
1: si
0: quin punt va davant de veres o és un bar disfressat i ja està.
1: Jo espero disfressar-me, perquè a l'institut això també es fa a Palma, que recreen en el centre, a la Misericòrdia, fan una recreació de jocs romans. Jo m'espero un poc això. Jo me vull posar la meva sàbana damunt, posar-me el meu cordelillo i anar per allà.
3: Vol dir que el públic també se disfressa?
1: Jo espero que sí.
3: O potser
0: Nana, com
3: no
0: a mínim, hi anirà vestida.
3: O sigui, potser quedes completament sola, disfressada, i la gent va normal.
1: Pot ser. Jo hi aniré.
0: Clar, tu te poses un llençol. Un llençol blanc, així, amb les espatlles a l'aire i ja ho tens.
1: Per això, jo crec que qualcú hi anirà així vestit. I, a més, aquestes són recreacions en viu de tàctiques, de com es barallaven. Supos que hi haurà espases. Jo, mentre no hi hagi sang, no va tot bé.
0: Esperem que no. I n'Alexei sí, també anirà vestit?
1: Jo el vestiré. Si el vestiré ara, si sóc la seva personal...
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Sí, ara també.
0: Escolta, Anna, quan vos vareu conèixer?
1: A ser Erasmus, eres meu company de pis.
0: Ah, i on vas fer Erasmus?
1: A Tübingen, a Alemanya.
0: I quines festes hi ha per allà? Quines festes vareu anar?
1: Només cervesa, molt de beer pong. Ah. Però també fan els Stohakans, que allà és com als Estats Units. Fan com en el juny les hermandades, no sé com es diu, les fraternitats que hi ha per allà, des universitat, com que creen com una barca, bé, no la creen, però s'han de pujar una barca, beuen molt i fan una carrera. Qui guanya aquesta cursa s'ha d'estar bé i organitza l'any següent s'estohacan. I qui perd s'ha de beure un gitre com de grassa, de peix.
0: Mare
1: de greix de peix.
0: No m'agradaria anar-hi en aquesta, no m'has convençut.
1: No, és molt guai, és molt guai. Tota la ciutat, que és superpetita, es converteix com en un ambient festiu superxulo, però sí que és vera que jo no remaria en l'estohacan aquest. Wow. No, aquí no. Perquè perdria i hauria de beure greix. No.
0: No te fa il·lusió. Molt bé, Anna. I quines altres festes creus que podràs investigar? Dius que n'hi ha una altra, que no saps si aniràs. Saps de què va aquesta altra?
1: La veritat és que no. És que ara aquí a Eslovènia hi ha com molt festival de música folklòrica, però hi ha que pagar-ho tot. I jo ara mateix no tinc dos bes per pagar una festa.
0: S'entén. Vacances, però poc, però
1: amb
0: petit pressupost. Anna, amb vacances dèiem amb petit pressupost. Quin temps vos fa a Eslovènia? Estàs una mica més fresqueta? Serà una festa romana? Serà una festa romana? Bé, d'ara intentarem recuperar la connexió.
1: Ja vos escolt.
0: D'acord. Te demanava, a veure menys si serà una festa romana fresqueta. No sé quin temps vos fa per allà.
1: Crec que sí. Ens ha plogut ahir. Va ploure un munter a la capital. I avui ha estat bé. He anat a un riu, m'he ficat en el riu, estava molt freda l'aigua, ha fet solet, molt bé. Però en teoria plou també demà. No sé, potser anem a Maribor, que estic molt a prop, a menys si hi ha alguna cosa més a la capital, a l'altra ciutat grossa. Però bé, jo la setmana que ve duré tot el que he après aquí a Eslovènia. Estic bevent com a xandi, però amb sabors. No només de llimona, hi ha com també de mango i d'altres coses. Uf. Això ho estic investigant, que això és el que m'agrada.
0: Molt bé, Anna.
1: No us preocupeu.
0: Escolta, com és la sensació de nedar dins un riu amb aigua dolça i més fresca? No és estrany venint de les illes?
1: Increïble, està molt bé. Sí, molt bé. Sí. O sigui, està superfred. És que ara a Palma tenim 29,7 graus. Sa mà està molt calenta.
0: Exacte, ja necessitava
1: un poc de frescor. Sí, necessitava un poc de frescor.
0: Exacte, Saigo, han dit que ho han comentat a principi del programa, que està batent rècords de temperatura. Ha arribat en els 29,7 graus, dia 15, i va arribar. I les boies de la Dragonera i de Mó també han arribat a temperatures que mai s'havien registrat. La veritat és que una situació preocupant, però nena, és a Eslovènia i allà fa més fresca i a més hi ha rius on diu que hi neda i que és una sensació refrescant i més agradable. Molt bé, Anna, i de supòs que mos faràs la crònica de la festa romana en torna?
1: Jo espero que sí, jo aniré vestida, enviaré fotos, pobre Jordi, li enviaré moltes fotos també a ell, si vol, de la festa així en temps real, i molt bé, per lo menos farà fred.
0: Qui no ha anat al Manco una vegada en la seva vida a una festa romana? Heu anat a qualcuna, Jordi?
3: Jo no me sona haver anat a una festa romana. Tu sí?
0: Jo sí.
3: On?
0: A més d'una, de fet.
3: Ara és una cosa...
0: Alcúdia en fan una, o no sé si encara la fan.
3: Molt bé.
0: Perquè jo hi anava vestida, molt guapa, de color blanc. Sí, sí.
3: És jo, que tu has anat molt
0: jo també
3: allà,
0: he fet un treball d'investigació sobre festes, con nana. A que sí, Anna? és una feina agradable.
1: Sí. Jo m'encanta. I a Palma tenim el Mare Magnum, que jo vaig anar amb l'escola. Ho vaig fer, una peonza de fusta.
0: És que és una festa romana mai falta, sempre és una aposta segura. També a Consell, municipi de Mallorca, també en fan una de festa romana, és vera, és cert. I bé, i d'Anna, disfruta moltíssim, moltíssim d'aquest viatge a Eslovènia, ja mos ho explicaràs, se'n torna.
1: Ja vos explicaré i duré més festes, perquè aquesta setmana també... Altres bandes, hi ha algunes que no m'han agradat gens, la veritat. Però bé, ja us ho contaré la setmana que ve.
0: Perfecte.
3: Fantàstic.
0: Aquí t'esperam, Anna, i torna en Alexei, si vols. Convidats estàu.
1: You're invited to come if you want.
2: Ah, sí, claro.
1: Haurà de practicar l'espanyol.
0: Molt bé.
3: International, si ho xiu.
0: Ensenya-li qualque cosa en català, Anna.
1: Sí, ja sap algo.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Molt bé. Adéu, adéu, que vagi molt bé.
3: Adéu. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Suspens generalitzat dels ajuntaments de les Balears en transparència. Només 7 dels 67 municipis aproven l'avaluació del projecte InfoParticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, més de 9 de cada 10 ajuntaments suspenen i un 67% ni tan sols arriba al 2,5 de nota. Això sí, entre els aprovats, Santa Eulària i Inca aconsegueixen l'excel·lència amb un 10 i un 9 amb 6. La coordinadora del projecte, Marta Corcoy, ha explicat a IB3 Ràdio els problemes trobats amb els ajuntaments illencs.
1: Poca actualització de les informacions, no anonimitzen i hi ha opacitat amb temes de retribucions, bastanta opacitat. Després no s'informa igual dels responsables polítics que estan en el govern dels que estan a l'oposició. Del pressupost no s'informa bé. Nosaltres demanem uns gràfics, uns visors, perquè la gent entenguem una mica quins són els conceptes més pressupostaris. I després un clàssic que no funciona és la participació ciutadana.
0: Les Balears lideren l'increment del preu del lloguer comercial a Espanya. Segons dades de PIMEM, els preus del local s'han encarit entre el 30 i el 50% els darrers anys. Concretament, han passat de costar 700 euros el 2022 a 1.500 enguany. El seu president, Jeroni Valcaneres, adverteix que molts petits comerços hauran de baixar la persiana.
2: En molts casos, aquestes persones se veuen obligades a tancar la finestra i quedar-se en el carrer. I no hem d'oblidar una cosa molt important, que és que estem parlant d'autònoms. Autònoms que probablement tota l'entrada econòmica d'aquella família depèn precisament d'aquest negoci que a cop i volta se veu que no pot continuar. No perquè el negoci no doni rentabilitat, sinó perquè és inassumible el preu del lloguer.
0: I aquest estiu han davallat al voltant d'un 20% les excursions turístiques. Són els primers càlculs que fa la Federació de Transport Balear dels mesos de juliol a agost, en comparació amb un any enrere. El seu president, Rafael Roig, atribueix aquest descens a la forta calor i un canvi de tendència dels viatgers.
3: Sense calor, vam estar dins l'hotel, en una piscina, on s'ha condicionat que no està per mig, hem de ser reïts les coses. Jo crec que és bo, pues, hi ha un canvi climàtic per mig, hem de ser conscient tot, i pues, això, pues, jo crec que les illes, poig a poig, pues, ho notarem.
0: Aquest és el primer estiu amb el passeig marítim de Palma totalment remodelat després de diversos anys d'obres. Els restauradors, hotelers, empresaris d'oci nocturn i residents esperen que a partir d'ara hi hagi un entorn més tranquil, cuidat i de més qualitat en l'oferta turística. El portaveu de l'Associació de Veïnats, Antonio Ruiz, aplaudeix la regeneració de l'avinguda i la millora del renou, sobretot durant el vespre, però creu que hi ha assumptes pendents com l'augment dels efectius de neteja de malla.
4: Nosaltres hem enviat quantitat de queixes a l'Ajuntament i a la Ciutat Portuària perquè quan fan renou, quan hi ha terrasses que impedeixen el pas de peatons, se llevin. Per tant, sí, ha hagut millora, evidentment, així és, però no ha estat gratuïta. Hem fet molta feina perquè això fos d'aquesta forma.
0: I de 7 voluntaris de diferents comunitats autònoms han participat aquest dia a les festes de Sant Roc de Porreres. La batllessa Maria Agnès Sant Pol dona el seu parer sobre l'experiència viscuda.
5: Ha estat una passada, ha anat molt, molt bé. La veritat que estem molt contents de que pensassin en Porreres, perquè a més hem pogut aprofitar durant el que són les nostres festes patronals, les festes de Sant Roc, i tenir aquest grup de joves que han participat, han col·laborat i a més han fet vincle amb els nostres joves de Porreres ha estat una experiència única.
0: Amb aquest marc del camp de voluntariat de festes en cap que s'ha fet a Porreres aquest dia, arribam a les 9:04. Ara, més xiu-xiu.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Abans de tant segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ara és moment de donar la benvinguda en el col·laborador que només mos visita per recopilar material per les seves pel·lículetes, el cineasta Josep Elorda, o Jacob Elordi. Com estàs, Josep?
1: Molt bé, menys si s'acaba la calor.
0: Desig inconcedit.
1: Sí, ja.
0: Està sent insuportable, realment.
1: Sí,
0: és a dir, jo només vull venir a fer feina, bé, en Jordi, cada dia arriba més prest.
2: Exacte, arriba més prest a la feina. I
0: només
2: això,
0: perquè aire condicionat.
2: És que aquí s'està molt bé.
1: Hombre, sí, no.
2: Aquí entres i dius, uf.
1: Ui, que bé, que bé. És un refugi climàtic.
0: Sí, exacte. Malauradament, cada vegada més pobresa climàtica.
1: Sí. Refugis climàtics.
0: Sí, bé, i tu com estàs?
1: Jo molt bé, per fi he anat a la platja.
0: No hi havies anat fins?
1: Fins fa una setmana.
0: Ostres, que fort, Josep.
1: Però hi he anat a fer feina, vull dir, amb un seguit.
0: Però no has fet cap fico?
1: Sí, m'ho vaig permetre el luxe de poder fer un cap fico.
0: D'acord.
1: Perquè estic gravant un documental creatiu que se diu Mallorca Land, vale? Que el títol és horrible, ho sé, la gent si té qualque títol millor que mos ho faci arribar.
2: Està bé, Mallorca Land, s'entén.
1: A mi, jo

0: Les mini-trànsat és inevitable, deien que de mini no té res, pot ser un vaixell de 6 metres i mig, i tu deies, som jo i la mà.
1: Sí, la mini-trànsat 2025, que era la meva quarta mini-trànsat, després de molts d'anys d'haver estat allunyat de circuit de navegació oceànica, vaig estar uns anys de capità de superiots, i necessitava tornar un poc a l'essència de la navegació, el que jo realment trobo que és el que te fa enamorar-te de la mà, no? Que és aquest esperit de superació, de solitud i de creure que descobriràs, no?, Amèrica, no?, en certa manera, no?, com fa molts d'anys, no?, perquè realment a nivell de tecnologia, de comunicació, era la mateixa que tenien ells. Aquesta mini-trànsat per jo va ser molt important, no?, i potser més que la meva volta al món, perquè per aquesta quarta mini-trànsat pues, vaig haver de deixar moltes coses, no dic enrere, però sí que entre enrere i de costat, no?, i la vida me va canviar moltíssim, no? Com deien, era capità superior i vaig haver de passar pues, d'una certa vida mitjanament acomodada, no?, d'un bon sou, de capità, de, un desconeixement, tornar a una vida d'intentar optimitzar al màxim tant el meu temps com el barco. Jo sempre dic, som un optimitzador, no? Som reconegut en Montsevela perquè, m'agrada, jo sempre ho interpreto, no? Si tens una fracció que és 8 partit 4, m'agrada convertir-la 4 partit 2, en 2 partit 1 i en 2, no? Sempre m'agrada desgranar el màxim possible, m'apareix la bellesa, no?, de l'optimització. I, pues, aquesta mini-trànsat, pues, bueno, clar, com moltes coses a la vida, no?, pues, va desembocar en problemes amorosos, en separacions, en problemes econòmics, amb la típica recerca d'esponsor, però vaig aprendre molt també perquè quan vaig voler fer aquesta mitjana que sortíem de l'Estat d'Olon i arribàvem a Guadalupe, vaig decidir que volia anar al 100% i me volia exprimir al 100% i no volia arribar després a casa i dir hagués pogut fer un poc més aquí, hagués pogut fer un poc més allà. Va ser especialment dura perquè ho vaig donar tot, vaig gestionar un equip de més de 100 persones per aquesta mini-trànsat, per molt que anés tot sol, vaig tenir com unes 100 persones més banco que puntualment, no vull dir tot el dia fèiem feina per el projecte. Aquesta gestió de persones me va fer aprendre molt també del món, de la vida, eren gent que posaven igual o més il·lusió, més o millor no crec, però almenys la mateixa il·lusió que jo, i era molt de valorar, i és una cosa que m'enduré per sempre en el meu cap i la tomba, i això vaig aprendre molt. Ha estat un poc també un abans i un després, perquè també crec que és una dosi de realitat molt important, de saber de que per molt de que la tassa de Mr. Wonderful te digui tu puedes i tal, no sé què, doncs jo vaig posar tot el que estava damunt jo, i així el resultat esportiu que vaig aconseguir no va ser el que jo volia, no? Però això és molt dur d'empassar, molt dur d'empassar. Bueno, lo més dur va ser quan la regata se va anul·lar per sobre Can Gabriel, evidentment la soledat que teníem a bordo és una cosa important, però jo l'arribo a trobar guapa perquè en una mini-trànsat d'aquestes característiques que en el final estàs en competició, no anam a prendre sol, es barco anam al 100% tota l'estona, molta gent sabrà que dormim en franges de 20 minuts o d'una hora i mitja, vaig trobar que era meravellós perquè realment estava visquent una vida, com jo li dic, amb una consciència plena total, perquè estava fent quatre coses, dormir, menjar, dus barco a tope, anar al baño, prendre decisions i coses d'aquestes, i en el final ja era bastant, no?, el que fèiem això, no? Evidentment que hi ha moltes altres coses, però en el final havies de reduir, per tenir aquests petits objectius de maestria, havies de reduir el teu dia en petites passes, no? I poder aconseguir-ho, poder assolir-ho, pues, ha passat de ser per el que podria ser, quan vaig arribar, pues un desastre esportiu, no el que volia, a un viatge on realment me vaig retrobar amb mi mateix, on realment vaig disfrutar de veres, tenir una vinculació amb jo, amb el barco i la mà, que realment era la consciència plena que jo cercava.
0: Això són viatges molt físics i també molt interiors, no? Són viatges molt espirituals.
1: Molt introspectius, també. No som unes persones especialment espiritual, en el sentit que la gent pot a la millor entendre i tal, però sí que som una persona que també entén que el meu esport també és un esport contemplatiu i que a part de poder estar donant-lo tot, si una vegada així que s'ha mirat i mira, és una posta de sol meravellosa, unes estrelles o un tal, no sé què, pues és una cosa que aporta moltíssim, no? Està clar que és un viatge també molt introspectiu, però quan estàs en alta competició i això s'aparta a la millor menys filosòfica, no?, d'aquesta part, són coses que has d'aprendre abans, moltes coses, no? I no, evidentment, quan, quan estàs navegant te coneixes més, però t'has de fer moltes preguntes abans, no? Ja.

0: Això, la preparació amb els equips de psicologia, tot això és, de rendiment, sobretot, és molt, molt important.
1: El viatge d'aquesta mini Transat, aquesta quarta, quant de temps va ser?
0: Pues, com la primera etapa se va anul·lar per a l'huracà Gabriel, només varen fer la segona etapa i varen ser, si no m'equivoc, de 7 dies.
1: De 7 dies.
0: I ara, com petita anècdota, no, intent cercar i preparar la meva quinta mini Transat, que seria una nita mundial. I això intent viure sense ego, però, evidentment,
1: S'ha de dir.
0: Tenc cert ego, no? És
1: Sí,
0: a dir,
1: es
0: és el
1: fica
0: que a vegades me mou qualque cosa per fer. Evidentment, aquesta quinta mini Transat la vull intentar guanyar, costi el que me costi, i a més, fer que aquesta quinta mini Transat, no hi ha ningú en el món que hagi aconseguit fer 5 mini Transats, però jo seria un orgull, no? Perquè duc tota la meva vida vinculada amb
1: Ja.
0: aquesta classe, seria un orgull. I les pròximes arriben a Salvador de Bahia, com en els meus inicis, i seran un poc més llargues.
1: Què te mou, Hugo Ramon? Perquè tu dius,
0: Me
1: estic
0: mou
1: jo
0: la
1: de
0: passió.
1: sa passió.
0: La passió. La passió és el motor que junta tots els valors que m'agraden de la vida i que crec que tots els valors que m'agraden individualment, no? Com bueno, esforçar-se, com s'esforç, com, bueno, com moltes coses que ara potser no venen en compte, crec que és la mescla, la dinamita que fa que tot funcioni és la passió. I jo realment som molt apassionat en tot el que faig. Si no, no ho faig.
1: No, no, mos queda
0: I és
1: clar.
0: això, i és navegant, estimant, sent amic, tot.
1: Hugo Ramon, un home apassionat, eh? Això és el que li mou i a més que jo crec que no te conformes, inconformista i
0: Això també
1: d'aquests
0: és vera.
1: que nosaltres fent la conversa a trossets i tu mos vas dir també que vas aconseguint fites una darrere l'altra, no? I anar assolint també aquests
0: Ho
1: trossets.
0: intenta, almenys.
1: Idò, vés preparant un llibre, que serà el motiu de la conversa de
0: Serà
1: demà.
0: difícil.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

0: Veure, Sebastià Portell, com estàs?
1: Fantàsticament.
0: Com anam d'idiomes?
1: Benet.
0: És grec?
1: És grec, entenc quatre nocions de sistitut, d'haver-lo estudiat per estudiar etimologia, però no en sabria dir una paraula.
0: Val, eres de llatí i grec o...?
1: Sí, vaig fer humanitats.
0: Eres d'aquells que estudiaven grec?
1: Era d'aquell grupet que sempre érem quatre o cinc i m'on anàvem a part, allò de dir, mira, són aquells rarets.
0: Aquells que estudien una cosa que no saben per què serveix,
1: que
0: no?
1: Després érem rarets privilegiats, però érem els rarets, érem minoria.
0: En Sebastià Portell és escriptor, és traductor, és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i també de European Writing Council, que ens ha explicat ja que era una federació amb més de 200 associacions d'escriptors. I és un home que ens ha de contar un trosset de la seva història a través d'un viatge. Jo he fet... T'he ambientat, perquè sé per on anirem.
1: Has preparat el terreny.
0: Sé per on anirem, però on anem?
1: Anam des del convenciment que el millor viatge és aquell que estàs planificant, un viatge que encara no he fet i que de fet faré aquests dies, que és un viatge a Grècia. Me fa una il·lusió tremenda i anirem al meu al·lot. Farem uns dies primer a Atenes, perquè jo no hi he estat mai, ell sí. I me fa molta il·lusió anar justament en els espais de què parlàvem quan estudiava Humanitats, no? En el batxillerat, de dir, mira, l'oracle de Delfos sí. i a l'Acròpolis, etc. No? I després anirem a dues illes, a Folegandros i a Milos, que jo no havia lligat mai caps, però pot sonar evident o no, Milos és evidentment on varen trobar la Venus.
0: Sí, no? Cert, la Venus de Milos i allò que seria d'allà.
1: I per allà trascarem.
0: Que bo, no? I ara que estem tots com un poquet bojos en l'Odissea, tu també vas a fer un bon viatge cap allà, no?
1: Ha estat genial, és que m'ha coincidit, a més ara acaba de sortir fa poquets mesos aquesta nova traducció en català d'en Pau Sabater, a la col·lecció Bernat Metge, amb un epíleg que recoman moltíssim d'en Dolors Miquel, que rellegeix l'Odissea des de la perspectiva dels personatges femenins i defensa, que jo crec que un lector intel·ligent ja ho veu en el llibre, que sense Atena la història no arribaria enlloc i sense Penèlope no hi hauria retorn i no hi hauria enginy, no? Llavors, la Dolors Miquel em fa una lectura molt interessant i aquesta lectura m'ha servit molt per preparar també el viatge. Crec que la cultura mos ajuda a mirar els espais amb uns altres ulls i en aquest cas he tingut claríssim que havia d'anar en barca, si més no, en la barca de l'Odissea per arribar bé a Grècia.
0: I ja saps quin llibre t'enduràs dins la maleta? Te'n dus qualcun, no?
1: Sí. M'enduc un llibre de... ara no me sortirà el nom. Teodor Kallifatides, que és un autor grec que he descobert també pensant en Grècia, que és un autor amb una trajectòria molt curiosa. Ell va néixer a Grècia i ell va viure fins als 20 i pocs anys, si no vaig errat, i després se va exiliar o va emigrar a Suècia, mig per motivacions polítiques, per el moment convuls que vivia Grècia en els anys 60 i 70, mig per temes professionals, no? I resulta que ell va començar a escriure la seva obra literària, sobretot en suec, fins que un moment donat va tenir una crisi creativa i va entendre que havia de continuar en grec. I és on ha... per jo, des del meu punt de vista, on ha escrit les seves obres més personals, més arrelades, té unes descripcions del seu poble, una illa grega que podria ser de Set Salines, de Santanyí, de Felanitx, una cosa que mos recorda fins en quin punt és mediterrani, també podria ser una gran república, no?
0: Sí, de fet, Sebastià Portell va néixer a Set Salines l'any 92, és a dir, l'any de les Olimpiades de Barcelona. No sé si aquestes dues coses marquen de qualque manera.
1: Mira, néixer l'any de les Olimpiades me vaig dir durant molts anys de fer esport. Va ser l'excusa que vaig fer servir per dir no, jo ja en les Olimpiades vaig complir, després sí que m'he posat les piles.
0: En Sebastià Portell, que mos xerra d'un viatge que no ha fet, que això és meravellós, perquè això vol dir que ja ets de viatge, no?
1: Pot passar tot. I és una cosa que va molt en línia de l'Odissea, també, no? Que sempre has de perseguir ses itaques, has d'intentar anar més lluny, que diu la cançó d'en Lluís Llach, feta a partir del poema de Cavafis, i vaig pensar que seria una bona manera, no?, de parlar sa idea de viatge. Hi ha viatges físics i es mentals que poden començar molt abans.
0: I tant. I escriure de viatges, t'ho has plantejat?
1: Quan som de viatge?
0: No, el que diuen literatura de viatges,
1: Ostres!
0: pot ser aquest viatge que ara has de fer un dia se converteixi en un llibre, no ho
1: Podria
0: sé.
1: ser interessant, sí, la veritat. No tant per documentar el que faig, sinó per de qualque manera recollir allà on m'adú. Vull dir, per exemple, tinc molta curiositat per les sensacions o les vivències que tindré quan visitem l'oracle de Delfos. Vull dir, és un espai que jo crec que ha d'estar carregat d'intuïcions, de bones energies. En Robert Graves em va parlar, no?, a la seva Deessa Blanca, i estic segur que allà s'hi respira diferent com a tants de llocs de que nostre, no? Però...
0: I tu vas anotant allò que sents, aquelles idees que te venen, pot ser aquestes paraules que te puguin inspirar, ho anotes a alguna banda, a alguna llibreta, en el teu telèfon.
1: Ho registro molt mentalment i som, crec
0: I te'n
1: molt,
0: recordes.
1: sí, i crec que si una cosa té valor i té pes específic per si mateixa, el moment de voler-la escriure encara hi serà. I confio molt en això.
0: Que sense, no saps com, però està allà guardadeta i a un
1: Sí.
0: moment donat sortirà.
1: Sí, i en canvi, a vegades, si intento prendre nota d'un pensament,
0: Ja.
1: d'una intuïció que he tingut, i ho guardo allà, si tornes cap d'unes setmanes o uns mesos, allò no sempre té vida.
0: Ja,
1: I,
0: això.
1: per tant, deix que tot me vagi arribant d'una manera molt, molt
0: Em
1: orgànica.
0: fa pensar en quan explicam, no sé, que sentim una cançó o veiem un lloc o algú mos diu alguna cosa i pa, mos connecta, no?
1: Total.
0: Amb una part de quan érem petits, amb alguna sensació. Mira, després que te demanem una recepta, el menjar també mos connecta, no? A
1: Sí,
0: moltes persones i molts de
1: totalment.
0: llocs. En Sebastià Portell mos xerra del viatge, que encara no ha estat, però que serà. I jo pensava, no has triat Nova York, on vares estar... Es veu que no és
1: Ostres!
0: un viatge, que més bé és una estada, però que l'any 2018 vares ser un dels
1: Sí.
0: escriptors seleccionats per fer una residència d'autors a Nova York.
1: Sí, va ser un privilegi molt gran. És un espai que té un conveni amb l'Institut Ramon Llull, que és la institució que fa feina per la internacionalització de la nostra literatura i cultura. I vaig estar 4 setmanes bones revisant la meva segona novel·la, Ariel i els cossos. La tenia escrita, però volia feina, volia una revisió a fons. I allà vaig tenir temps, vaig tenir espai. Era a l'estat de Nova York, no era ben bé a la ciutat. Crec que a la ciutat hauria estat molt difícil fer feina, però sí que tècnicament era a l'estat de Nova York, era a la ciutat de Hudson, que és una ciutat mitjana, petitona. Per ells és un poble, per nosaltres és una ciutat. I va ser una oportunitat fantàstica per fer feina i també per conèixer altres autors d'altres contextos, que això és sempre superenriquidor.
0: Sí, demà xerraran de llibres, però avui som fent un viatge, igual que un llibre teu se va convertir en una obra de teatre. T'imagines un llibre teu, no sé, convertit en una pel·lícula?
1: Idò, t'he de dir allò
0: Ui!
1: de que m'agrada molt que me facis aquesta
0: Ui!
1: pregunta, perquè justament amb una productora de
0: Sí,
1: Barcelona estan
0: sí.
1: fent feina per adaptar el dia que va morir David Bowie
0: Sí,
1: en el cinema.
0: fantàstic.
1: Bord Films varen venir a la temporada que varen fer del dia que va morir David Bowie en el Teatre Acadèmia de Barcelona i varen trobar que hi havia material per dur-la a la gran pantalla. Per
0: Molt
1: tant,
0: bé.
1: és una feina que vol anys. Vull dir que jo no ho sabia. Clar, fer llibres necessites un paper i un llapis, com aquell que diu, i allò pot acabar sortint. El cinema ja és un altre món. Per tant, confio molt en ells, que la cosa sortirà bé.
0: Fantàstic, sortirà bé. I nosaltres no volíem fer spoilers, m'ho han votat 2 dies perquè d'aquí 2 parlarem de pel·lícules, però xerram de sa vida i de sa literatura amb en Sebastià Portell i demà sí que hauràs d'obrir un llibre.
1: A uns quants.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Marta Vilà, com estàs? Benvinguda de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Aquí tenim una professora de la Universitat de les Illes Balears de Biologia, Bioquímica, Biologia Molecular, una investigadora en cèl·lules mare i en medicina regenerativa, que si m'ho sentíeu ahir sona un poc com a ciència-ficció, però que és present, no, Marta?
1: Sí, avui en dia se fa moltíssima recerca en cèl·lules mare. És vera que una de les altres aplicacions que té és idealment poder crear cèl·lules a partir d'aquestes cèl·lules mare dins el laboratori per utilitzar-les en aplicacions de teràpia cel·lular, no? En lloc de tenir un trasplantament amb un òrgan d'una altra persona, pues poder arribar a crear cèl·lules d'un mateix pacient que siguin sanes i que les puguem utilitzar per reparar qualsevol òrgan que tinguin que no funciona bé o que està ferit. I això encara queda un poc més enfora, no? Hem de mirar encara moltes coses a nivell de seguretat, de viabilitat, de poder escalar aquestes produccions, però és vera que avui en dia ja hi ha assajos clínics utilitzant aquestes cèl·lules reprogramades, no? Que els deien cèl·lules mare pluripotents induïdes, perquè els induïm aquesta pluripotència. I això està en marxa i cada vegada hi ha més assajos clínics. Sí.
0: I ara estava xerrant i pensava en una estrella de mà, no? Que li treus una massa estrella o un dit a l'estrella i torna a créixer. No sé si això podria ser una bona metàfora de lo que feis o de lo que fan aquestes cèl·lules mare.
1: Bueno, exacte. Sí, hi ha certs animals que tenen una capacitat regenerativa molt important, no? I les estrelles crec que no s'estudien tant. No sé ben bé per què, perquè és un molt bon exemple, però sí que els axolotes mexicans, per exemple, són un model animal de regeneració molt important.
0: Aquesta investigació en medicina regenerativa en cèl·lules mare s'encamina també a malalties que tenen molt a veure amb les cèl·lules com el càncer?
1: Bueno, té molt a veure, però hi ha una distinció important. En la medicina regenerativa el que s'intenta és reparar o substituir teixits que estan danyats o sí, que han patit alguna lesió, no? En canvi, en les cèl·lules cancerígenes, la similitud està en que el càncer sorgeix a partir d'unes cèl·lules dins el cos que han fet un poc aquesta desdiferenciació cap a un estat menys diferenciat o que ja no fa la funció que estava fent aquesta cèl·lula, i sí que tira una mica cap enrere, perd el que dèiem el seu fenotip, però d'una manera un poc descontrolada. Val? I llavors aquestes cèl·lules agafen aquestes característiques de que se repliquen indefinidament, com les cèl·lules mare, però sense cap tipus de control i ho fan a dins el cos. I llavors el que poden fer és invadir diferents teixits i aquest creixement descontrolat és el que acaba produint el càncer, no?

0: Vinga, anem a partir de viatge, perquè ara pensava, medicina regenerativa, edat, no?, que també té molt a veure amb el pas dels temps, perquè les cèl·lules envaixen, perquè no anem a algun país d'aquests on la gent viu molts i molts i molts anys, com per exemple Japó. Seria un bon lloc, Marta, per viatjar?
1: Seria fantàstic. I de fet, Japó va ser allà on se va descobrir aquesta tecnologia de la reprogramació celular.
0: Mira,
1: de cèl·lules.
0: I just allà, vull dir, i a Japó vares anar fa poquet, no?
1: Fa poquet, sí.
0: A veure, conta aquest viatge.
1: Sabeu que hi ha una tendència ara en visitar el Japó, la veritat, que conec molta gent que hi ha estat, però a la vegada era un lloc que feia molt de temps que volia visitar i vàrem aprofitar d'anar-hi de viatge de noces, no? Perquè és un viatge important, no sé, ve una desposa. I va ser fantàstic, la veritat, estar envoltat d'una cultura tan diferent, un llenguatge tan diferent, l'alfabet i tot, no? La veritat que molt impressionant.
0: Però amb aquest amb això també que has dit, de que d'allà sorgeix la investigació, el descobriment, millor dit, de la medicina regenerativa.
1: L'origen, sí, per ser, estaria a Anglaterra, perquè John Gurdon va ser molt pioner en fer les investigacions prèvies que varen permetre aquest descobriment. Amb uns experiments que va fer en granotes de transferència d'una cèl·lula diferenciada a dins un oòcit d'una granota, se va poder desenvolupar una granota sencera. Per tant, com abans se creia que a mesura que se diferenciava una cèl·lula per complir unes certes funcions, se perdia la informació que no necessitava, aquests experiments van demostrar que no, que tota aquesta informació romania a dins els nuclis. Llavors, aquests altres investigadors japonesos, el laboratori de Shinya Yamanaka, va utilitzar aquest coneixement per induir en una cèl·lula diferenciada l'expressió de gens pluripotents per poder fer aquest rebobinat, diguéssim, i llavors aquestes cèl·lules se poden diferenciar a partir de tota aquesta informació que hi ha dins els nostres gens i dins els nostres nuclis per poder fer molts altres tipus cel·lulars.
0: Vares aprofitar per anar a veure tot això, algun laboratori, algun centre d'investigació, alguna universitat o no?
1: No, la veritat és que no m'hagués agradat molt, però ho vaig veure un poc complicat i vàrem visitar tant de puestos diferents que no hi havia temps.
0: Hauràs de tornar a Japó. Crec que un lloc que si coneixes molt bé és Anglaterra i també és Escòcia, no? I Irlanda també, on has estudiat i on has investigat. I ara parlaves d'aquesta granota, però crec que tu tens una cosa que té poca gent, que és una fotografia amb el creador de la Valladolid, no?
1: És així. Sí, jo vaig cursar un màster en cèl·lules mare i medicina regenerativa a la Universitat d'Edimburg i tenien la sort que érem un grup molt petit fent aquest màster, era un privilegi total i que, a més, estàvem a una de les cunes de la medicina regenerativa, no? Perquè allà a Escòcia, en el Roslin Institute, s'havia fet aquest clonatge de la Valladolid i varen tenir la sortassa de que mos impartís un seminari o una classe, ja no record què era, seria en Wilmot. I bé, va ser molt curiós aquesta classe perquè estaven tots en un moment un poc fan, la veritat, intentant dissimular-ho, però en el final de la classe una de les meves companyes, que tenia molt poca vergonya, li va demanar una fotografia i jo, en veure això, no me'n vaig poder estar i també em vaig demanar una. La vaig enviar a la família i en un moment molt orgullós. Ara ho penso i me fa un poc de vergonya, però anys després el vaig tornar a veure una ponència i el vaig saludar ja d'una manera un poc més cordial i professional.
0: Escolta, que tots mos feim fotos amb un artista, amb un actor, amb una actriu, amb un cantant, i si te'l fas amb el pare de la Valladolid, una persona que estudia medicina regenerativa, és fenomen, ho fan, però és que és quasi imprescindible. Aquella ovella, no?, que se va presentar de vegades l'any 1997, que no sabia molt bé com bon mos duria, que se va començar a dir ara començaran a clonar humans i hi haurà un munt de debat ètic.
1: Sí, és veritat que això era bàsicament a nivell experimental i l'objectiu no era començar a clonar animals, no? De fet, la Valladolid està conservada al Museu d'Edimburg, o sigui que si hi aneu la podeu visitar, però era a nivell conceptual que se feia, no?, per veure si era possible també desenvolupar un organisme sencer, no?, a partir d'una cèl·lula d'un mamífer.
0: Mos quedem a Japó, però demà te demanaré que obris un llibre. No sé si tindrà a veure amb alguns dels teus viatges o amb alguna de les teves estades d'investigació, però ves preparant el llibre de la biblioteca, val?
1: Molt bé.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Jaume Gomila, com estàs?
1: Beníssim.
0: Mira, tornem amb un altre trosset de conversa, aquesta conversa polisèmica que fèiem el mes d'agost, amb una excusa, i varen començar amb una cançó, bé, més d'una, varen posar, començant a xerrar amb en Jaume Gomila, però ara hem de partir de viatge. Un metge de 061, metge d'urgències, un home de teatre, director del Festival FIAT, que torna el mes d'octubre. On va anar de viatge per primera vegada que recordi allò amb cert carinyo?
1: Home, jo recordo el meu primer viatge, com allò que diuen iniciàtics, és quan la meva padrina va tenir la bona idea de dur-me amb ella a Lluig. I això significava una gran aventura, per això jo devia tenir 4 anys, però ho record gravadíssim en el capet. Vàrem anar a l'estació d'estrena a Manacor, que vivíem a Manacor,
0: sí.
1: Me va comprar una pipa de plàstic que de dins, que sonava i de més de dins i duia com un confit.
0: Sí.
1: Això ho tenc gravat.
0: Que se movien els confits, sí.
1: I agafàrem el tren, clar, jo no havia anat mai en tren, fins a Inca, i llavors a Inca vàrem agafar el correu, que a Manacor li deien la camiona, però en el Riguer li diuen el correu. I es correu i vengui a enfilar aquelles curves que pareixia que havies de caure a cada curva amb aquell penya-sallat fins a Lluig, allà on hi vivia la seva germana, la tia Catalina, perquè la tia Catalina era la dona del tio Arnau Ros, que era el picapedrer del monestir. Tots els arreglos i tot el que s'havia d'arreglar en el monestir i a les cel·les, i passaven allà tot l'estiu una cel·la d'aquelles antigues, en aquelles porxades.
0: Sí, sí.
1: I ho record com una cosa màgica, que hi havia herba sana en aquell correlat. Tenia fins i tot un correlat allà darrere. I bé, no sé, i és un viatge meravellós.
0: I perquè no li veig la cara i els ulls d'emoció en Jaume Gomila, però és veritat que de vegades pensàvem en viatges molt llunyans o coses molt espectaculars o molt especials, i mira quin viatge se t'ha quedat gravat en el cor i en el cap en 4 anyets.
1: És que jo crec que no... Llavors he pogut anar a l'altre llat de món, però és que aquest és insuperable.
0: A Lluc, on també se viatjava molt abans, quan se casaven els nostres majors, també anaven a Lluc, de viatge de noces. Però anàvem, si t'apareix, ja que hem començat de molt petitó, anàvem avançant un poquet en els temps, tampoc me n'anirem molt lluny. Però Barcelona també és un altre lloc, no?
1: Sí, sí. Mon pare i mon mare mos varen agafar el meu germà i jo, encara no havia nascut la meva germana, i amb uns amics de Manacor mon anàrem a Barcelona. I a Barcelona vàrem anar a la plaça de Catalunya.
0: Sí, enorme, eh?
1: Que per un lot de 5 anys allò és gigant, sí. Està ple de coloms. Que quan corres s'aixequen tots, tots els bars de coloms, i clar, allò era un divertiment. Record que hi havia el fill dels altres amics, en Rafael, que va córrer i se va pelar genolls perquè va caure en que els santes els colons. Bé, una cosa, clar, per un nen de 5 anys, això, la Rambla, plena d'animals, de lloros, de moners, sí. Tot exòtic, mos fiquem dins el Corte Inglés, i jo estava, clar, no he vist mai un gran magatzem, i des cap d'una estona vaig veure que no trobava ningú dels meus, i me van trobar allà fent la llagrimeta una de les venedores d'allà, i va agafar un micròfon i va dir: "Se ha perdido un niño con un abrigo marrón", i su família, i clar, encara me van enrenyar ben fort: "I tu per què t'has fet en fora de nosaltres?"
0: Quina angoixa, però quina memòria que tens, Jaume, tens molta memòria.
1: És memòria, però en el mateix temps és que, clar, se converteix en allò que quan se reuneix la família sempre
0: se recordes
1: d'aquell dia. No, i volies dur una monesa padrina, perquè m'ho haig enamorat d'aquella monesa, i ara això...
0: Que venien animals a la
1: Rambla. Animals vius a la Rambla, sí, sí, sí, monesa, etc.
0: Monès, això no recordava, lloros.
1: Jo vull dur una monesa padrina, vull dur una monesa. Imagina't.
0: La padrina de Lluc.
1: La mateixa, és de la padrina Maria.

0: Et caresse les toits et séparis le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et séparis toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et séparis bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et séparis l'amour.
1: Bon, anem a París en tren.
2: Sí, això és, bueno, ja quan vaig conèixer sa meva lota i sa meva dona, estudiàvem Medicina a Barcelona i vàrem dir, i si anem a París, en tren, tota la nit de viatge, però no hi havia alta velocitat, era velocitat més bé lenteta, i vàrem agafar el vagó dormitori, i vàrem haver de dormir a vagons diferents, amb dormitoris compartits amb altra gent. Feia uns aromes que no eren de Montserrat, vos podeu imaginar allà de dins, i va ser un viatge molt, molt, molt, molt curiós, ja de bon començament.
1: Quin bon lloc, París, eh?
2: Vam anar a la Torre Eiffel, i vam veure Champs-Élysées, i aquella exposició d'en Rodin, d'aquelles escultures meravelloses, i menjar un croque-messier l'Edemagor, que era aquell cafè mític allà on hi havia tots els existencialistes i en Camus, sí, i tot això, i clar, i nosaltres pensem, allà valia una dobrada menjar un croque-messier i un glopet de Beaujolais, d'aquell vi nou que treuen cada any, sí, sí, i mos pareixia un res, ser uns senyors.
1: És que és molt romàntic, això, Jaume. M'adona que tu ets un home romàntic, també, no?
2: Jo crec que sí.
1: I aquest infant, no dic l'infant que se'n va anar a Lluc, però el nen que se va perdre en el Corte Inglés de la plaça Catalunya de Barcelona, ja volia ser metge o no?
2: Jo crec que sí, perquè en si, quan vam anar a Barcelona, jo ja teníem un veïnat que era metge, que llavors se va fer dentista, i jo vaig trobar que allò era el més gran del món. Jo dic, jo vull ser metge com en Tomeu, com sí, el veïnat. El dius i tothom està contentíssim, a mi em vol ser metge. I qui vol ser gran? Metge. Oh. També supos que aquestes famílies tradicionals mallorquines d'aquell temps, que no m'han penedat gent de Batlletenguda en sí, aquesta sí, família, sí, que són molt cuidadors. Nosaltres teníem una finca allà on vivien els tres germans de mo mare. Tot era ja sa padrina, tothom hi tocava comparació, i quan qualcú estava malalt, tothom se'n cuidava, i si qualcú se'n havia d'anar de viatge, te quedaves els cosins dels altres, i si sa padrina no estava bé, la cuidaven, i si nosaltres no estàvem bé, mo mare mos podria deixar sa padrina.
1: Sí, sí, sí.
2: I és això, sí, aquest cuidar-se i estar pendents un dels altres, i no sé, quan venia d'en Montserrat, que era el metge, que li preparaven una cuera amb un mocador per si t'havia de mirar el coll.
1: Ah, clar, ara, sí, sí.
2: I també hi ser monges que feien aquella xatxeta metàl·lica per si t'havien de posar una indició, que feien com un folleronet amb esperit. Aquesta mística i aquesta màgia que ja entorna la medicina, aquella persona que cura.
1: Sí.
2: Supos que això me va anar amarant.
1: Te va, sí, sí. I hem de acabar amb un altre viatge que aquest crec que té relació amb el teatre, no amb la medicina. I això no és ni Lluc, ni Barcelona, ni París. Te'n vas anar un poc més lluny, eh?

0: en lo del teatre, que rient, diguéssim, vaig tenir l'ocasió de que me convidassin a un festival a Rússia. Novgorod Veliki, Novgorod Bones, això. Allà al mig de l'estepa, entre Sant Petersburg i Moscou, vaig viatjar tot sol, arribar a Sant Petersburg, que és una ciutat meravellosa, que bé, ja me varen venir a cercar i no vaig tenir temps quasi de res, i te duen 4 o 5 hores tot nevat. Era el mes de maig i tot estava nevat. Aquelles camions, aquell ambient com a gris.
1: Sí. Sí, sí.
0: I arribes a una ciutat, a devora un riu, que hi ha un Kremlin com el de Moscou, i te diu, no, això és allà on va néixer la pàtria russa.
1: Sí.
0: Una gent molt austera, que tot d'una, com a marquen molt la diferència, però després quan te van coneguent i t'obrin que seva i es cor, és que és una gent hospitalària, no, lo següent.
1: Crec que ho hem de deixar aquí, Jaume, però m'encanta, perquè encara que demà xerrem de llibres, jo crec que encara mos podríem situar a Rússia i fins i tot a Xina. No ho deixem, perquè són històries que formen part de sa vida, formen part de el paisatge emocional també d'en Jaume Gomila, metge 061, metge d'urgències, director de FIAT, president de sa xarxa i sa persona que estàu escoltant. Demà obrim un llibre, Jaume.

Gràcies per dur-nos de viatge, Marta Vilà, Hugo Ramon, Jaume Gomila, Fanny Guerrero, Sebastià Portell, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets al llarg de la setmana. Demà ens tocarà obrir un llibre.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Què tal? Com esteu? Em sembla que avui no fa falta gaires presentacions de la música amb la que anirem farcint els quasi 60 minuts de programes. I és que la identitat de Medina Zara és prou sòlida per a reconèixer la banda sempre des de pràcticament el primer acord. Així és, avui a l'Eclèctic, llegó el dia de Medina Zara.

0: bles, fins i tot menjar i beure, és a dir que eren a la plaça, però prenent la fresca tots.
1: Clar, tu, Miquel, a la Pobla, amb bous de gent que pren la fresca?
0: N'hi ha poca, manco que quan jo era petit, que sí que me'n record que n'hi havia, hi havia molta gent prenent la fresca, però n'hi ha encara, n'hi ha.
1: Tu, Maria, a Inca?
2: A Inca, clar, diria que
1: Inca
2: no gaire.
1: Més gros.
2: Sí.
0: Ja ciutat.
2: Sí, és que res peatonals no, justament són com els principals i tampoc no el seu paraula que diré allà. Però bé.
0: Oh, sí?
2: Què diu això? No m'ho sé paraula ara. Reapropiar-se dels espais.
0: Exacte.
1: El Gaida encara n'hi ha de gent, però vaja, són aquelles madones que sempre surten a la fresca.
0: Sempre
1: però,
0: hi ha clar, mateixes,
1: ja no veus, no veu tanta gent, ni tant de portals amb balancins, ni en cadires, prenguent la fresca, com quan eren petits.
0: Exacte.
2: Un balancí, això sí que és un bon pla.
1: Sí. Bé, avui en xerrarem, coneixerem aquesta obra de teatre de Xamo Xamo i també aquest acte que volem reivindicar, que és sortir a prendre la fresca i que es ve que no se veu tant com abans, però encara hi ha pobles que se fa més, s'estila més que d'altres. Bé, i avui brostatjarem en la història amb en Tomeu Canyelles al voltant del Dia Internacional que és avui.
3: Avui et celebres Dia Internacional del Ventilador, un aparell que ha esdevingut un aliat imprescindible en un estiu tan calorós com el d'enguany. Per això mateix vos convidam a fer una petita retrospectiva en la seva llarga història.

0: hasta el Pacto de Varsovia, el Pentágono y la OTAN.
1: El ventilador.
2: Clar, és un altre ventilador, eh? Ventilador que fan amb sa guitarra.
3: Aquesta cançó és boníssima, però.
2: Sí. Sí. De fet, ara mos han dit que estàu bastant rumbers avui, eh?
3: Sí.
4: Dimarts.
2: Sí.
3: Mos hem d'animar, clar.
2: Com ha estat de valent.
3: De afrontar la setmana encara.
2: Mira, com ha estat de valent i precisament qui tindrem a tercera hora a partir de les 5 és en Joan Valent.
4: Ha estat molt bona.
2: Sí.
3: Estàs finíssim, Celestí. I d'en Joan Valent, el compositor El Gaidí, terra teva també, sí. Un dels més reconeguts internacionalment, i té enllestida la seva sinfonia dedicada a Goya i que estrenarà en concert a Saragossa i Madrid el pròxim octubre.

0: dedicada a la vida i l'obra del pintor, que consta de 4 moviments i que s'inicia amb la seva sordesa. Un encàrrec de la Fundació Ibercaja per commemorar el bicentenari de la mort del pintor Francisco de Goya.
1: I no és això que sentim, això és el Rebirth, el seu anterior disc. En Joan Valent ha dit que si pot ens deixarà escoltar alguna cosa. Per tant, aquest darrer disc estem de primícies.
2: Ho anava a dir.
1: Atento,
2: quin privilegiats que som.
1: Sí, d'un disc que encara no ha sortit, però si no podem escoltar res, perquè encara s'ha d'estrenar, sí que en xerrarem extensament, i d'aquesta estrena en concert que farà Saragossa i Madrid el pròxim octubre. I avui les Marines ens xerraran de...
3: Fa 30 o 40 anys, els estius dels infants eren molt llargs. Després de dinar, havies d'esperar 2 hores fent la digestió abans de tornar dins l'aigua. I al migdia, el més que feien per la tele era estur. Avui, a Jane Dam, infants i avorriment. Abur.

0: Sota la barra té una escota.
1: Es veu que estan rumbers, eh?
2: Què t'ha passat, Celestí?
3: No sé què t'ha passat, rumbers.
1: Estic rumbers.
2: Avui tot lo que ha triat el rumbo.
1: Sí.
2: Massa bé.
1: Vosaltres fèieu cas en el tall de digestió?
3: Sí, fins que vaig saber que...
1: Que era una presa de pèl.
2: Tu creus que és un mito?
3: És una presa de pèl.
1: Bé.
2: Sí?
3: Sí.
1: És una mica fort que diguin que és una presa de pèl.
2: Home. Jo crec que has d'anar un poc alerta, sí, però poc no importa que esperis 3 hores en el sofà.
3: Si te banyes a poc a poc,
1: però, clar,
3: si te vas banyant a poc a poc...
1: Si havies berenat, sí. Clar, sobretot si havies dinar perquè havies menjat molt, més feixuc, és pesat. Però clar, allò de... Què eren? Entre 2 i 3 hores.
3: Sí.
2: Depèn de lo que...
1: Sí,
2: depèn
1: de llarg,
2: se fa llarg. Com vengués més.
1: Sí, a vegades era fins a les 7, eh? Perquè ara havies descansat de 3 a 7. Sí, bon Jesús, ja ho pot ben dir. Bé, 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també el Facebook de Tentol.
2: O el correu electrònic.
1: Oh, sorpresa!
3: No el tenia.
2: No,
1: ai,
2: mira.
1: Oh, sorpresa!
2: Ara!
1: Torna-la a posar, en bucle.
5: Oh, sorpresa!
1: És que ahir...
5: Oh, sorpresa!
3: Va ser
5: sorpresa!
1: Estop. El varen fer millor ahir que avui?
3: Millor que cap dia.
1: Play i stop.
3: A partir d'ara sona aquesta sorpresa.
2: O
3: que l'han de posar en el guió perquè està ni que ho vegi.
2: És que... Em diguis, posa-li un nom que el puguen trobar.
3: O sorpresa.
1: A qui no pot donar una jugueta és en Lluís. O sorpresa. O fortesa. Que precisament ha estat ell que mos ha dit que som, que estàvem avui una mica rumbers.
2: Sí, que no m'has deixat dir menys.
1: Ah, no, el veré. Sí, digue'm.
3: Si m'ho vols enviar un correu.
2: Tento la raó i vetresradio.com. Ja està.
1: Molt bé.
2: Ara sí.
1: Molt bé.
2: Gràcies, fortesa.
1: Són les 3 i 20 minuts. Vinga, ja és moment de començar. I fa un pot de
4: voltera. La rabiosa actualitat.

0: Vinga, ja sentim en Pau de Bon cantant que feia un pot de voltera.
1: És que n'han fet de voltera, sí. Sí, és tonteria, sí, ja, aquest sumari.
0: Sí, sí, ha hagut de compareixer en Pau de Bon. Bé, ja tornarà a compareixer i ja ho veureu. Bé, com ja sabeu, aquest mes d'agost jugam, com ho varen fer el juliol, a la Batussa. És a dir, els pobles de les Balears veniu a concursar per tal de fer el màxim nombre de puntuació i a principis de setembre reunirem aquells que hagueu obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les Balears. Per ara, el pòdium de la Batussa és en tercer lloc Muro, amb 83 punts. En segon lloc, Porreres i Capdepera, amb 85. I amb 88 punts, en primer lloc de la classificació, hi ha Marratxí. Per tant, ara quan són les 3:22, ha arribat el moment de saber en quin poble juguem avui.
2: I del poble que passa avui per la Batussa de Téntoles... Set Salines.

0: Ovella, ja ha tornat a compareixer en Pau de Bon.
1: Ah, ja sabem per què era.
0: Sí, sí, sí. Avui jugam amb el poble de Set Salines. Les Salines, o col·loquialment Set Salines, antigament Les Salines de Santanyí, és un municipi mallorquí de la comarca del Migjorn i és limítrof amb Campos i Santanyí. És la localitat més al sud de l'illa, concretament el seu far, situat al cap de Set Salines i el qual canta aquesta cançó d'Antoni Font.
1: Aquesta cançó tan preciosa, sí. Oh? I compren Set Salines, a més del poble mateix, el nucli turístic costaner de la colònia de Sant Jordi, el llogaret de Casparets i Les Salines de Savall, que li donen el nom. De fet, tot i que el municipi compta amb més de 5.000 habitants, on n'hi ha més és a la colònia, que són gairebé 3.000, seguit del nucli principal, que són 2.000 i busques.

0: Això és la Jota de Set Salines cantada per un llum majorés com són Torrat i Bullit.
1: Un bon retrat,
0: sí, tot sigui dit.
2: Sí, sí, ho han dit molt bé tot.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, lo de gat que no fa meu ja no ho sabem, però...
2: Això no ho sabem, però que l'altre...
1: No he anat de festa.
0: Bé, el gentilici de Set Salines és saliner i salinera, i el topònim, com es pot deduir, ve de les salines de Savall, situades a la colònia Sant Jordi.
2: Val a dir que ja varen ser explotades pels cartaginesos i pels romans, així com per altres civilitzacions que han deixat la seva petjada al municipi. Així mateix, avui dia, aquestes salines encara es treuen sal o flor de sal de manera tradicional.
1: En aquest sentit, part del litoral sud i de la vall de Set Salines ha estat declarada àrea natural d'especial interès paisatgístic i rural pel govern balear, inclosa alhora a la xarxa Natura 2000. Per tant, les platges del municipi estan envoltades de zona natural protegida i aquestes són, concretament, la platja d'Esport, els Estanys, també coneguda com Escotó o Cala Galiota, així com també els Dols, Escarbó i les Roquetes.

0: I pel que fa a la seva història, Ses Salines ja estava ocupada des de la prehistòria.
1: Sí, perquè s'hi han trobat indicis de l'època talaiòtica i pretalaiòtica i en són prova les restes dels poblats dels antigons, Es Torrent o Es Mitjà Gran. Llavors també varen passar pel període islàmic fins a la seva incorporació a la corona d'Aragó com la resta de l'illa de Mallorca en la conquesta per part del rei en Jaume I. A més, també hem d'apuntar que l'any passat es va complir el centenari d'independència del poble de Ses Salines perquè fins l'any 1925 volien dir formava part del municipi de Santanyí.
2: D'altra banda, si xerram de festes, Ses Salines combina les profundes tradicions arrelades a la terra amb celebracions marineres i estivals arran de mà. D'aquesta manera, el calendari festiu es divideix principalment segons el nucli urbà, però tot i així el patró de Sant Bartomeu, d'aquí ben poc, dia 24 d'agost, i són les festes majors del poble. Dins aquest marc hi poden destacar la festa del cavall, inspirades en els jaleos menorquins, gràcies a Lluís, m'he sustat i tot. Les corregudes de joves, la nit de la gran revetlla i la festa de blanc.
0: És a dir, que tenen un bon grapat de festes i a més ho són festeses saliners i salineres. Jo tenc un refrany que diu, entre Campos i Santanyí, Ses Salines va al mig.
2: Mira, jo te'n diré un altre. Núvol a Cabrera, a Ses Salines aigua darrere.
1: Que això m'agrada.
2: Aquesta m'ha agradat molt.
1: Clar, és que allà Cabrera és a prop, per sortir cap a Cabrera, allà és un bon lloc.
0: I tu no en saps cap, Maria?
1: No, jo ja està, això és el que hi ha avui. Vaja, no en tinc més sort.
0: De manera, ens en saben de refranys de Ses Salines, Ses Saliners i salineres que venen a concursar avui. D'avui juguem amb el poble de Ses Salines. Penta. Però abans, ja ho sabeu, vos hem de fer la pregunta i diu així. Vos demanem pels pares gentilicis, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'un poble per part dels pobles de veïnat. Per tant, quin malnom reben els saliners i salineres?

0: en tenen de sal, les salines. I d'ahir, quin mal nom reben els saliners i salineres? Com ho poden fer?
1: Mos poden enviar la resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, o mos poden telefonar al 971 13 99 00 per participar en directe a Tentol, 971 13 99 00.
0: I de, ja ho sabeu, tenim aquestes dues vies per participar en la pregunta del dia. Quin mal nom reben els saliners i salineres? Ara tornem.

0: IV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: de les 3 i mitja, ja sabeu que vos demanam pel pare gentilici de Ses Salines, és a dir, el mal nom que reben els saliners i salineres per part dels de Veïnat, és a dir, dels pobles del Redol. Si en sabeu cap, no sé si qualcú Miguel ha escrit per
1: avui
0: ara.
1: Avui encara no s'han atrevit.
0: El nostre Instagram, tampoc ningú ha telefonat. No sé si els saliners m'ho miren així com encara de... Pensen, però encara no els sentirem, perquè abans s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic, per tant, ara ja és moment de jugar amb el poble de Ses Salines.
2: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I com dèiem, ells ho saben bé, ara s'hauran de sotmetre, hauran de contestar al nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Bernard Roig.
11: Maria Antònia Pasqual.
9: Són parents? Són casats?
10: No, encara no.
11: Veïnat.
5: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Faig feina de professor.
11: Jo faig feina de bona hora de negoci.
5: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
4: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
10: Molta paciència.
11: Jo estava de vida per tot meu i jo anava molt alt en el poble.
10: Així és.
5: Mai no escolta la ràdio?
10: Sovint, quan vaig en cotxe.
11: Jo no ho escoltes mai. Només, no. Només quan fan tento, xiu-xiu... Ah,
0: s'anava a dir que vol
1: esports, també.
0: Què vol dir?
1: T'agrada escoltar el Mallorca, també, Maria Antònia.
11: Exacte.
0: Sí. I tento-lo.
12: Ja ho ha dit ella.
0: Sí, ja ho ha dit.
12: Sí.
13: Que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer-te. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
10: Per totes les dues bandes.
11: Jo crec que són dues bandes, també.
13: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
10: No, més tard. Som les 11 o 12.
11: No, no m'he donat ni mig de bona.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: I doncs ja poden saludar a Maria Antònia Pasqual i en Bernard Roig. Com esteu tots dos?
11: A bé.
0: I gràcies per venir, eh?
10: Gràcies a vosaltres.
0: I sobretot per escoltar-nos. Escoltar-me.
1: La Maria Antònia és una gran fan de IB3. Sí. Sempre que feim directes a fora de l'estudi, ella ja és a veure molt, si pot. Això mos agrada, que si mos vengui a veure.
0: Una pregunta compromesa.
12: Ai, Déu meu.
1: Ui.
0: Escoltar-me, tento la xiu-xiu.
1: Ui.
0: Bueno, ara xiu-xiu-xiu,
1: eh? Xiu-xiu-xiu, ja li llevan 10 punts directes.
0: Sí. Ai, si diu xiu-xiu.
11: Aquesta pregunta ja m'ho ha fet Xisco Nadal.
0: Ui, Xisco Nadal, que no és.
12: Encara present.
11: No, però bé, igual. Està reencarnada per l'estima.
1: Està reencarnada per... No, Maria, no? No, Maria, ets reencarnació.
0: Xisco Nadal està reencarnat amb en Celestí. D'acord.
11: Bueno, que m'ho fa això, perquè... Bé. M'agrada més, jo ho diré. De 3 a 6 m'agrada més Tèntol. Jo vull te veu, m'agrada... Jo, jo.
1: No s'ha banyat. No s'ha banyat.
3: Bona resposta.
12: Que bé ho ha fet, oh?
0: Clar, ara si et demanessin que mos fessis una radiografia, ja seria demanar massa.
1: No.
12: Sí, sí, sí. No te passis.
0: Sí, ja seria massa, ja seria massa. Tu, Bernat, escolta't la ràdio.
10: Jo, per una raó molt senzilla, quan vaig en cotxe, quan vaig cap a la feina, quan torn, i quan torn, com que és el punt de migdia, m'agafa just el programa de Tento i l'esquipa sempre a salvemetre.
0: I mos agraïm, mos agraïm.
12: Mos han xivat que a tu t'agrada la Maria Antònia a la ràdio, i a tu t'agrada la història, la festa, l'esport, i ets un poc friqui, com així, aquesta combinació?
10: Bé, sí, la festa, me refereixo que festes del poble i això... no ho sé. Cadascú supos que anés amb unes combinacions i aquestes són més o menys les meves.
12: Ets friqui en història, te refereixes, o en quin àmbit?
10: Jo des de fa temps pensava que en aquest món se pot ser friqui o superfriqui. Mm-hmm. I jo ja aquí som, anem a lo gran, perquè tothom, a tot molt gran les nostres cosetes, no és vera? I jo també tens les meves coses que m'agraden i intent posar-m'hi quan puc.
0: I és a dir, que ets superfriqui.
10: Sí,
0: no friqui, superfriqui.
10: Superfriqui.
0: I vas a festa arreu?
10: No. Sí.
1: Només a
10: no, som un altre tipus de friqui.
1: No, les festes populars. Oh.
10: Sí, no, les festes sí que hi procuren anar-hi, i m'agrada fer poble i tot això, sí.
0: Però totes del municipi.
12: En teniu moltes, de Setxalines.
10: Sí, en tenim moltes. Anar-hi totes, no vas a tots els actes que hi ha, perquè no
1: se pot,
10: però sí que tenc seleccionar, és un projecte que m'agrada molt sempre, i sempre hi va, sempre que puc.
0: Mm-hmm. Per exemple, què destacaríeu de Setxalines? Què posaríeu en estop a dalt de tot?
12: Sí, perquè no ho han demanat. Vosaltres sí. Que viviu a Setxalines, Pablo, jo... o a la Colònia?
11: Jo vaig viure només 4 anys, vaig viure a Palma, però vaig tornar cap a Setxalines perquè...
1: Te fa més gana de viure ja.
11: De Palma.
0: Clar. Com Setxalines no hi ha res. Vaja, ciutat queda enrere. Sí. Home, se'n van.
1: És millor Setxalines o Palma, Maria Antònia?
11: Home, tot té el seu, però... No sé, tranquil, ja del poble, això està molt bé.
10: Per això Setxalines és millor. Jo crec que a qualsevol mallorquí del poble que avui demanes per seu poble, jo crec que sempre tens el poble, perquè és que nostre, allà on hem viscut, allà on hem crescut, i tens una estima molt, molt especial sempre. I per això, vaja, és el millor lloc.
0: Sí. Ja no coneixeu tothom, però, no?
10: No, de cada vegada menys, hi ha més nouvinguts, costa una miqueta més, però al final també te fas de conèixer.
0: Clar, que destacaríeu de Setxalines, per exemple. Quines coses són per vosaltres les més importants? Arquitectònicament, de caràcter, no ho sé. En què vos quedaríeu, en l'essència de Setxalines?
10: Jo m'ha quedat en el caràcter nostre. També penturo perquè estic més acostumat, però també crec que estem en una posició privilegiada, en el sud de Mallorca. La massificació ha arribat relativament, però encara conservam un poc a dins del poble aquesta essència mallorquina. M'agrada la part d'història que tenim molt singular nostra, també. I bé, el raconet allà on hem fet vida. Jo m'agrada tot, vaja, per això és el meu lloc.
0: Mm-hmm. Maria Antònia?
11: Sí, bé, jo no queria, bé, que com a tot poble, bé, tothom se coneix, com que el poble, poden fer anar un puesto al del poble, i també m'agrada molt allò, per anar a la colònia a la mà.
12: Clar, això anava a dir, no viu xerrat de la mà, encara.
0: Estiu ja.
11: Sí.
12: Molt bé.
1: Sí.
0: Clar, no molt, que hi aneu molt a fer cap ficos?
11: Jo fer cap ficos no, jo sé una bona humà, jo no fer cap ficos no fer gaire. Jo per allà, humà, i seure una estona, i a vegades per allà.
0: Hivern i estiu.
12: Sí. És igual de guapo, claríssim. Clar.
10: De la meva és un poc peculiar. Jo soc un poc animal d'aigua i només me poso a la platja qualque vegada, juliol i agost. Si no, ja ni hi vaig. No obstant, sí que necessito tenir la mà a prop. O sigui, el saber que tinc la mà a prop és una cosa que me dona molta tranquil·litat, mm-hmm. I això m'agrada. De vegades, quan he estat de viatge, fora sigui a Madrid, sigui a Europa, etc., el fet de saber que no tinc la mà a prop me creava una sensació d'aïllament, i tot el contrari, no? Me pareixia que me faltava qualsevol cosa. I només el saber que tinc la mà a prop me dona una tranquil·litat enorme, ja.
0: Quin Salinès, La volen tenir a prop, però no està en remull.
1: Exacte.
0: O poc.
1: veuràs pont.
0: O sigui, com ve.
12: Bé, l'ensumen, la senten, l'ensumen, ja, sí, està bé, la beben.
0: Exacte.
1: Fa l'ou a sal.
12: Exacte.
0: Molt bé, esteu preparats per fer molt de punts?
11: Sí, sí.
0: Però molts, eh? Han de passar la vuitantena de punts.
11: Sí, els 88 punts de barri.
12: Exacte.
1: És complicat, eh? Complicat.
0: Sí, sí, sí.
10: Farem el que podrem,
0: menys. Exacte, i d'ahir. I d'ahir mos hi posam? Vinga, idò, endavant.
2: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, ja tenim aquí la primera prova, que consisteix en lligar paraules, és a dir, en encadenar paraules.
1: Heu de dir una paraula que comenci amb la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Teniu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui començarem per, oh sorpresa, la paraula sal.
12: Uau!
1: És a dir, amb una L.
12: No s'esperava.
0: Sí.
1: Teniu un minut.
0: Que original.
1: Tens.
10: Llamp. Llamp.
0: Una P.
10: Estima.
11: Aigo.
10: Oronella.
11: Animal.
10: Làmina.
11: Aquàtic.
10: Casa.
1: Cesar, sempre.
12: Dones tot a cesar, Bernat.
0: Casa.
11: Ara.
0: Ara.
10: Àguila.
0: Ja hi tornem a ser.
10: Atenció, va.
11: Animal.
10: Arruix.
0: Arruix. Beníssim.
1: Amb bits. Ara.
10: Xiu-xiu-eig.
0: Xiu-xiu-eig.
11: Xiu-xiu.
10: Urinal.
1: Pento. Va bé, va bé.
0: Molt bé. Jo n'he comptat 15 o 14.
1: Jo 14.
12: Jo també 14.
0: 14. I d'ahir vinga, 14, bon son. Bon son, hem començat bé aquest,
1: bon inici.
0: Aquest marcador. Vinga, anem a afegir més punts.
2: D'on m'has dit que és?
0: Juguem amb la Maria Antònia Pasqual i en Bernat Roig, Saliners, i ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts si ho encertau tot, 5 punts si encertau l'illa i 5 punts si encertau el municipi.
1: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
3: Una que m'agrada molt i que tens la sensació que s'està perdent és Vencís. Vencís, que un tros de corda, però no és exactament una corda, és com una lligadura de brins o d'espart, i que se solia fer servir fora vila per fermar garbes o per fermar sats, o per, de vegades se feia servir com a cinturó per fermar calçons. I jo crec que la gent s'ha basat a dir corda, així en general, i ja està, i ja s'han oblidat des Vencís.
0: Dones, aquesta persona.
1: Quines característiques heu vist aquí?
10: Aquest és de Mallorca.
0: Sí?
11: Sí, de Mallorca.
10: I el municipi és, no m'apareix ni de Pinissabè ni de Baró, sinó més aviat a prop de Can Nostre, però no de Set Sabines.
11: De Campos.
10: Campos, no ho sé. Jo donaria, no sé, Manacó tampoc no m'apareix.
11: No.
12: Clar, es van descartant la gent que té tres característiques
1: ja bé,
12: i se
1: ja
12: parla,
1: bé.
12: Que és molt bé, molt bé, molt bé.
11: Direi que així farà el contacte de Maria.
12: Au, que ja he rebut.
1: Deia tornar amb això.
12: Deia
1: tornar amb això, minca.
0: És en què?
11: No.
1: Xerra amb el baròmetre. No.
10: Jo m'aparé més prop de Set Sabines, però...
0: Què teniu a prop?
10: Llimolló, Campos, Fabanich, no ve notar Fabanich,
11: no,
10: tampoc.
11: Fabanich, no.
10: Manacorí, tampoc. No. Porreres.
11: Campos.
10: Porreres, Llimolló. Santanyí. Santanyí, no ho sé.
0: Som a Mallorca. Això està clar, eh?
10: Sí, Mallorca, sí.
11: Mallorca, sí.
1: Heu de triar un municipi. Un municipi.
0: Vos a jugar a vosaltres.
10: A Maria Antònia, tria.
11: Porreres.
1: No sé. Bernat diu Porreres, bé.
0: Sí?
10: Sí? Va bé.
1: Va, segur. Mallorca.
0: És Mallorca.
12: Mallorca, sí.
0: Sí. I l'heu dit?
1: L'Audit.
12: L'Audit,
1: però no s'ha de l'Audit.
0: No, no, no.
1: Ho he estat a punt, perquè era prop.
12: Sí.
0: I és de...
1: De Llumajor.
0: De Llumajor.
1: De fet, era en Sebastià el Samora.
0: Samora, escriptor.
1: Que escoltàvem, l'escriptor.
0: Sí, sí, sí. De Llumajor, però mira, vos hi heu fet a prop, eh? L'heu anomenat.
10: Sí. L'heu anomenat.
0: Que heu identificat... Heu identificat a Redol.
10: Però és que ho donen altres, però no exactament.
0: I sabeu què vos diuen els llumajorers? O els campaners?
10: En altres?
0: Sí.
10: No en tenia.
0: No n'hem xerrat de pare gentilicis.
12: No teniu cap mal nom.
1: No vos diuen cap mal nom.
10: Qui no sàpi, no. Així ho sabés, jo ho coneixeria avui.
0: No vos diuen res.
10: Que jo m'hagi d'anar a compte, no?
12: Clar, és que el que els hi podrien dir, que per ser sal, no? Ja del seu gentilici.
0: Salats.
1: Salats.
0: No ho sentim mai.
1: No són fats, no.
12: No, això.
0: O són salats.
10: O són salats, i ara que hi ha un nou que parla de les sabines que tenen salat, ja mira com tenen
0: mira per on. Clar, deu venir per aquí.
10: Qui sap.
0: Supos, qui sap.
12: Pues toca.
0: Vinga, ara facem la prova més divertida de totes.
16: L'embarbrussí. L'embarbrussí. L'embarbussament.
0: I ara vos presentarem un embarbussament com cada dia, que heu de saber dir sense interrupcions ni errades.
1: Podeu triar un membre de l'equip que el digui, o podeu fer en dues parts, com vulgueu. Són 10 punts, si el deix perfecte i si hi ha errades en el nostre tècnic, en Lluís, vos baixarà la puntuació, ja però li podeu donar coses perquè no vos baixi punts. No sé què val avui.
17: Una paella de marisc.
1: Ah, mira. Ah, teniu fàcil.
12: Pensava
0: demanaria però...
12: flor de sal, en Lluís. Mm. No.
10: No problema.
12: Una paella ja ha apostat per...
1: ben amunt. No, té gana avui, en Lluís, per això.
0: No ha, dit, no ha dit si ha de ser arran demà,
1: per
0: la colònia, no ho ha dit en això. O si l'hi heu de dur aquí. Bueno, escoltam, vinga.
18: Quin fum fa?
19: Quin fum fa?
20: Quin fum fa?
21: Quin fum fa?
22: Quin fum fa?
23: Quin fum fa?
24: Fa un fum fi.
25: Fa un fum fi.
26: Fa un fum fi.
27: Fa un fum fi.
28: Fa un fum fi.
29: Fa un fum fi.
1: Per un altre idioma, això.
12: Són dues avui, frases, eh?
0: Avui regalat, eh?
1: Regalat, sí, però a veure que pareix un altre idioma, sí, això. Sí. Si no t'hi fixes un poc.
0: Sí. Regalat, aquest embarbussament.
30: Com a gent habitual, puc donar fe, que és molt fàcil.
1: Avui és fàcil.
12: Ai, doncs si te vols atrevir, Maria Antònia.
1: Si te vols atrevir a dir efes...
0: Cap errada ni una, cap errada ni una, perquè si no, baixant puntuació...
1: Dic perfecte, si no en Lluís...
0: I no dic quant de punts baixant de cop.
30: Em fotes el bon tècnic.
12: És molt
1: bona. Ja te bona,
12: és molt bona. I bon tècnic, sí.
0: Qui s'anima? Tu, Maria Antònia.
10: No. Va fer tu, Maria Antònia.
30: Sí, vinga. Quin fum fa? Fa fum fi.
12: No, li ha faltat una paraula, no?
0: Sí. Quin fum fa? Millorar.
30: Fa un... Quin fum fa? Fa un fum fi.
12: Ara!
0: Perfecte. Sí.
1: Perfecte.
12: Sí. Un de... Bé, que bé, perdó.
0: Bé, clar. No, clar, posaria un de, però és en Lluís.
1: No, Maria, no comencis jo.
12: Perdó.
0: Quant de punts? 10!
12: Clar, és que l'havia dit perfecte.
0: 10 punts de cop.
1: Li han fet la bona, li han dit que és bona persona, clar, bon tècnic, com ells vols.
12: De tot.
0: Clar.
1: No te baixarà punts així, no?
12: No em portaràs a paella, ja.
0: Sumant punts, quants en duim ara?
12: 29 punts.
0: 29 puntets per Set Salines. Anant molt bé, eh?
1: Anant bé.
0: Vinga, seguim.
16: Guanya qui la sap més llarga.

0: Idea a veure qui la sap més llarga. Ara faran dues preguntes relacionades amb les salines. Teniu dues opcions de resposta i en cas de resposta correcta obtindreu dos punts, d'acord? Vinga, i començam i ho fem parlant de les festes de les salines, que són d'aquí ben poc, ho han dit per Sant Bartomeu, dia 24 d'agost. Enguany hi ha novetats perquè s'ha presentat un nou caparrot, no ho xerrat ara, que passarà a formar part de l'imaginari festiu i cultural del poble. Però bé, sabeu quin nom rep aquest caparrot?
1: Jo no donaré opcions aquí, perquè ja l'han dit abans.
2: Es veurem, que... abans si se'n recorda, en Bernat l'ha dit.
0: Ets en Bartomeu? No, Or, no Bartomeu?
3: Ets en Salat?
0: En Salat. Ja sumant dos punts més.
1: És una iniciativa que han creat els joves de les salines, que han volgut assegurar-se que una tradició tan arrelada no se perdi. Aquest caparrot se va presentar dia 14 d'agost i va vestit de blanc amb un mocador blau per el coll, un capell de pa en el cap i a sa mà una eina, una pala per extreure sal. L'heu vist vosaltres ja en aquest caparrot, el vareu anar a veure.
3: Sí, sí, ja ho crec, sí, sí.
0: Us ha agradat?
3: Sí, va estar molt bé, la gent va participar, va estar molt atent tothom a veure que seria en Salat i que no seria. I bé, els joves van fer la presentació i després van fer una mica de show, un pot de crítica jove, per dir-ho així, i un passa carrers, i va estar molt bé.
4: Va estar molt bé.
2: Teniu més caparrots o...?
3: En teníem, però ja no en teníem. És a dir, és l'únic caparrot que ara mateix les salines és en Salat. Jo he vist fotos antigues que tenien diversos caparrots, uns xerimiers que sortien per les festes, abans de tenir dimonis, però no sé per què van desaparèixer i al final van tornar a sortir dimonis i van tornar a sortir, i ara aquest caparrot en Salat.
2: I l'ha fet qualcú de les salines o...?
3: En aquest en Salat?
2: Sí.
3: Els joves mateixos.
2: Els joves mateixos? Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
0: La banda de música hi surt amb ell?
3: No, hi va sortir.
0: No hi va sortir.
3: No hi va sortir. La banda fa el seu concert, sempre passa les festes i això, però no, amb el Salat no era.
0: I antigament no, eren xeremies que sortien sos caparrots anteriors.
3: Hi ha fotografies que són en sos xeremies, sí. I no vol dir que qual acte no sortissin els caparrots i també la banda.
2: Bé, dos punts merescut perquè m'ho ha fet
0: una dissertació.
1: Li poden posar quatre i tot.
0: Deix d'afegir dos punts més.
2: Ja sabies la resposta, però mira, m'ho ha afegit més informació.
0: No, vinga, estava així. Dos punts, eh? Canviem de tema, vinga. Actualment, les salines no hi arriba el tren, però hi va haver una època en la qual hi havia una via que connectava Palma amb les salines, però que va deixar de funcionar. I la pregunta és, sabeu quin any se va inaugurar aquesta línia de tren? Quin any va arribar el primer tren a les salines?
1: Va ser el 1917 o el 1920.
4: Bona.
3: El 17.
0: Segur?
3: Seguríssim.
2: Ja ho havien dit.
1: Ens l'últim ho mirava com un cara de... Sí, sí, sí, 1917.
0: Sí, donat l'aprovació.
1: El 2017 se varen celebrar 100 anys d'aquesta arribada d'estrena a les salines i en Bernat... era el ball, clar.
3: Sí, i a part d'això, clar, les salines tenien, com que era tota la mare que tenien tren, i després, l'any 1964, crec que era mon pare i ma mare tenien 4 anys just, se va llevar el tren. I no han tornat a tenir més. Això també és una reivindicació de les salines, mem, si mos fan arribar el tren qualque...
0: Com se recorda? Com has de recordar el tren de les salines?
3: No, si en tu recorda, la gent major ho recorda. Els altres, no, a partir de si en que té 60 anys...
1: Almenys ja no han viscut.
2: Hi ha restes de l'estació de tren o de les vies o qualque cosa? Ja
3: sí,
2: no...
3: l'estació de tren s'ha reconvertit en un hotel urbà, les vies de tren se van vendre particulars, que era el que feia, però bé, el traçat se pot seguir perfectament. Qualque tram de traçat és un carrer del poble i qualque tram és d'un qualque particular.
1: I suposo que l'utilitzaven per carregar de sal, no?, per transportar...
3: No, que va, perquè... No, és que no arribava a la Colònia Sant Jordi.
1: Ah, mira.
3: Anava de Campos cap a les Salines i era de transport urbà. Mira. Pensava que en aquell temps la Colònia no s'havia desenvolupat tant turísticament encara i el nucli fort de població era les Salines. I passava, o sigui, passava per les Salines perquè de Campos anava cap a Santanyí.
1: Clar.
0: I saben quins anys va funcionar?
3: De 7 a 64.
0: 64.
2: És que ho sap tot. Ho sap tot.
0: No és que vengueu preparats, és que estàveu preparadíssims. Vaja. Vinga, falten 4 minuts per arribar a les 4 i tenim la darrera prova, que és amb la que podeu sumar molt de punts. Per tant, sí? Preparats? Vinga. Endavant.
5: Amb la paraula a la boca.
0: A Avui juguem amb Anna Maria Antònia Pasqual i en Bernat Roig de Set Salines i ara en aquesta darrera prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb Set Salines.
1: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugueu. Vos poden tocar mal noms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges, men que toca avui.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Llinatges.
0: Llinatges. N'hi ha a voler.
3: Si per que hi ha tothom és bona de burguera.
2: És
1: vera. Voleu dir-vos altres,
0: tindreu mal de fer, idò.
2: Tots els que conegueu. És igual si no són típics del poble, tots els que hi hagi.
1: Podeu començar amb els vostres.
0: Com més en digueu, més punt
2: tindreu. Tots els vostres padrins, tots.
0: Bé. Sí. Ah, preparats? D'ahir, vinga, xus. Sí.
3: Roig, Gomès, Pasqual, Mora, Bonet, Burguera, Llinars, Clar,
4: Oliver,
3: Alonso, Vidal, Obrador...
1: Tots els que vos venguin.
0: Arreu.
3: Rosselló,
4: Bonfà,
3: Escales... Mas.
4: Rigo.
3: El pati de casa tots. Guerí. Portell. Aguilar. Cladera.
1: I deu buscar algun que no al nord del poble.
3: No, que hem dit.
1: Sí, sí.
0: Quan hem apuntat? 22?
1: 22, jo n'he apuntat.
0: 22 puntes. Bon sol.
1: Està bé.
0: Sí. Molt bé, per tant, 22 punts que sumam. I en tenim...
6: 6-4.
1: Ai.
0: 6-4 no.
1: Quasi, però no.
2: En tenim 55.
0: 55. 55 punts. Molt bé.
1: Està molt bé, està molt bé.
4: Va bé.
1: És difícil arribar en el 80 i buscar-se.
3: Si no, al final un d'aquests.
1: Molt complicat.
0: És a dir, podreu tornar a Set Salines contents, satisfets.
1: Ben contents.
4: Jo hi un mes bé. Quan te vols passar a ràdio, que vull, eh?
2: Clar, perquè quan escoltes
1: d'una
2: altra banda, estar més tranquil·la.
1: Són els nervis, Maria Antònia.
0: Quan tens aquesta teva... Sí, i ho sents, dius, te'n surten més. Te'n saps recitar més. Bé, però heu fet bona puntuació.
1: Molt bona puntuació, sí.
3: Està molt bé.
0: Bé, doncs gràcies per venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres, m'ho heu passat bé. I bo important.
0: I bona tornada cap a Set Salines. I si fes un cafico, també que sigui fresc.
2: No, perquè han dit que no s'ha d'anar.
0: No ho era gaire, no ho era gaire. El manco que sigui fresc. Gràcies.
3: Ho serà, ho serà. Moltes gràcies.
5: IB3 Ràdio és informació.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
11: Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
11: Si a tu te dic pinta,
12: mur,
11: portada.
12: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: i heu de saber que avui sortirem a prendre la fresca.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara, en la primera hora, han jugat amb Set Salines, amb molt bona puntuació que han fet aquests saliners. Ara s'incorpora a la part tècnica la nostra estimada Marga Cifra, que pren el relleu en en Lluís Fortesa. I si ara hem jugat amb les paraules, hem jugat amb el municipi de Set Salines, ara ha arribat el moment de conèixer que ahir a Binissalem se va celebrar la primera convenció internacional de madones a la fresca.

0: Idai Maria, ja que hi som, avui parlarem d'això, de prendre la fresca. No sé si tu n'has pres, en prens...
1: Sí, perquè ara t'anava a dir que abans has dit balancí i després m'ha vengut, que jo sempre, quan he pres la fresca, sempre ha estat en el balcó, no en el carrer, sí. Però en el balcó de cas meu predí, amb els dos balancins, tots dos engronça que engronça, perquè jo el que més m'agrada en aquesta vida és una ximenea, un balancí i una bugambília. Per tant, el dia que tingui una casa on em pugui tenir aquestes tres coses, que de moment no és possible, jo ja seré feliç. I és veritat que en el balancí la fresca passa millor. O tu què trobes?
0: Jo aquell grup de gent, de família, d'amics, de veïnats, fins i tot, damunt la vora via, o damunt fins i tot el carrer, que tu, si enfiles el carrer, has de voltar un poc, i doncs jo aquests moments m'encanta.
1: De xerrar de tot i de res.
0: Sí.
1: Oh, del poble,
0: però fins i tot que has de baixar de la vora via per passar, perquè ocupen, clar, aquell espai.
1: Però està molt bé.
0: I està bé, i ben ocupat.
1: A més, el tros de cera deu ser seu.
0: Sí, el seu, clar. És davant que seva, o és davant que has veïnat, i fan veïnatge. A la Pobla, clar, tu deies
2: Pobla,
0: que,
2: sí,
0: que en veus.
2: Encara n'hi ha. N'hi ha manco que quan jo era més petit, que és vera que sempre n'hi havia, sempre em veus cada dia. Ara sempre veus els mateixos, però n'hi ha pots.
1: En ventall o fora ventall?
2: Jo crec que en ventall, en balancí... en tot el que toca.
1: Tot esquit. Ves que aquest estiu fora ventall no se pot sobreviure, eh? També no. Tot sigui dit.
0: Clar, i se pleguen germans, germanes, veïnats,
2: sí, un pot
0: amistats,
2: de
0: un pot de tot, eh? I sempre hi ha qualque, pot ser qualque net, qualque neboda...
2: Que m'agrada quan passa qualcú per de vora.
1: Sí. Ah, i després et xiu-xiu-ets aquest, no?
0: Qui és aquest?
1: No?
2: M'han dit que...
0: Bona nit.
1: Sí. Sà qui és?
0: I tu has passat i sents un silenci. Que tots aquells balancins i cadires han quedat en silenci. I sents aquell xiu-xiu.
1: Sí.
0: Bé, avui anem fins a Binissalem per xerrar precisament, no sé si ho sabíeu, d'aquesta convenció internacional de madones a la fresca.

0: Ja, sí, avui parlant de prendre la fresca, aquell costum tan nostrat que es va extingint de cada vegada veïm manco en els carrers dels pobles, la gent asseguda fora davant els portals de casa seva, fent la xerradeta amb els veïnats i amistats.
1: Ahir la companyia de teatre Xamo Xamo va organitzar a Binissalem la primera convenció internacional de madones a la fresca, un esdeveniment que precisament vol reflexionar sobre aquesta pèrdua dels costums mallorquins.

0: I què era aquesta convenció? I de tot començava amb la representació de l'obra de teatre La revolta dels ventalls. És que m'agrada tant aquesta, aquest títol com el desesdeveniment sencer.
1: Millor títol, idea i tot, impossible. Sí, sí, sí, sí. Sigui
0: convenció
1: brutal.
0: Internacional de Madones a la Fresca i Revolta dels ventalls.
1: Pam.
0: Increïble. I la segona part era participativa, amb una rotllada i col·loqui entre els assistents que volguessin parlar sobre els temes que els preocupen. Also.

0: I el més interessant de tot és que els assistents també prenien la fresca mentre miraven l'obra de teatre i, de fet, des de l'organització ja avisen que era obligatori dur ventall i que estava permès dur cadira plegable, geladeta i fins i tot sopar.
1: Ui,
2: imagineu.
1: Sí, sí, sí.
3: L'estesa que tenien.
1: Cosa, sí, quina estesa.
3: En aquesta plaça.
1: Sí, sí, sí.
3: Nosaltres
1: amb... és un prendre la fresca completa.
3: Sí. Ben complet. Sí. Ben complet.
0: Premium.
3: Sí. Premium, sí. Nosaltres hem quedat amb les ganes de poder assistir a aquesta convenció internacional de Madones a la fresca.
0: Sí.
3: Però vos hem de dir que n'hi haurà més, per sort.
0: Ah,
3: així
0: millor.
3: Podrem anar. Seran dimarts que ve, dia 25 d'agost, al carrer de la Creu de Binissalem, i dia 1 de setembre, en el Passeig del Bon, també de Binissalem. Boca.

0: Però han demanat a gent que hi va assistir ahir perquè mos donin la seva opinió sobre aquest esdeveniment i començam escoltant una persona que ens explica que li va agradar reivindicar el Pren de la Fresca.
1: Mos va encantar. Varen disfrutar d'una vetllada preciosa. Varen reivindicar la festa de... Estar a la fresca en sort veïnats. I va ser algo emocionant, divertit i súper.
2: Més testimonis d'aquesta convenció internacional de Madones a la Fresca. Aquesta mos explica que hi varen anar des de Santa Maria i sense saber què anaven a veure.
3: Nosaltres som un grupet de Santa Maria que hem vengut i mira, mos ha agradat molt l'experiència. No sabíem a lo que veníem, però ja el fet d'una cosa tan nostra com era això d'estar a la Fresca, mos ha fet il·lusió. I la veritat que m'ha agradat molt. Ha estat molt bé, mos han duit aquí, inclús han duit begudes i menjar, i hem estat aquí a la mar de bé a la Fresca i l'experiència ha estat bé. De fet...